0: algú va dir: la felicitat sempre ens espera en algun indret. Això sí, amb la condició de que no anem a buscar-la. Busquem la teva complicitat, la teva col·laboració, perquè això, això ho fem junts.
1: Estic molt content d'aquest programa que feu, que em tindríem que fer més a totes les ràdios. Bueno, escolta, mira, voldria que em posessis, que estic aquí amb la dona, a veure si ens posem una mica bé, la cançó aquella de Melodia Encadenada, que no me'n recordo qui la cantava. Val? Vinga, continua així, que és collinut, això.
0: Doncs la cantaven els Righteous Brothers, i va ser un èxit el 1965, però la majoria de la gent la recorda des de 1990, quan va ser inclosa a la banda sonora d'una pel·lícula molt taquillera que es deia Ghost, Fantasma, amb la Whoopi Goldberg, però ja s'havia escrit per una altra pel·lícula el 1955, i va passar sense pena ni glòria, eh? Concretament per la pel·lícula Enchained. Sí, algú diu Melodia Encadenada, altres diuen Desencadenada. És Desencadenada, eh? Enchained Melody, que va ser número 1 als Estats Units, també a Gran Bretanya, per als Righteous Brothers, formats al comtat d'Orange, a Califòrnia. Això està a prop de Los Angeles. Bé, als Righteous Brothers estava Bit Medley, que hem escoltat després, en solitari, o al costat, per exemple, de Jennifer Warners, cantant la cançó d'Oficial y Caballero, i el seu company Bobby Hatfield. Per cert, que aquesta ha estat sempre, històricament, la balada més sol·licitada en aquest programa.

0: Enchanted Melody, melodia desencadenada, també és una de les cançons més versionades de la història i dels lents més demanats quan fem de DJ a les sessions de ball del Cocodril.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 126 emissores arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Mitjançant la freqüència modulada, algunes d'elles també emeten el so en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. I ara també sortim per al nou sistema de transmissió radiofònica DAB+. No perdis la sintonia. Però si no et vols perdre res, si t'has despistat en alguna ocasió, recorda que aquí tens una segona oportunitat. La qual cosa és d'agrair a la vida, oi? Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar-los en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis. Pots fer-ho entre d'altres plataformes a iVox.com. També a YouTube i a Spotify i Amazon Music i Apple. Ens encanta acompanyar-te al mar o a la muntanya i compartir amb tu tants bons records en forma de música. T'has parat a pensar quines serien les 10 millors cançons de la teva vida? Les que t'han agradat més? Les que potser t'han emocionat més? Les que et porten més bons records? Ara tu estàs pensant, 10? Home, jo en diria moltes més. Sí, sí. Aquí està la gràcia, que ens diguis només 10. Com ha fet en Jordi, enviant un correu aquí. Aquí mateix. A cocodrilclub@gmail.com. Ens diuen al seu mail: hola Albert, felicitats i enhorabona pel teu programa que fa més de 3 dècades que funciona. Soc en Jordi i t'escolto des de Campllong. Però fa molts anys, quan t'escoltava els dissabtes a la tarda, et vaig enviar un e-mail fent un comentari que estaria bé de fer un programa monogràfic tractant el soul amb figures com Arthur Conley, Otis Redding, Clarence Carter, Rufus Thomas i molts d'altres. Desconec si es va fer. Jo crec que sí que el vam fer, però és que estàs parlant quan jo estava tot el dissabte a la tarda en una cadena que ja no existeix, perquè la van comprar. Estàs parlant que això va ser entre el 2000 i el 2005. O sigui que ja fa una estoneta. Però bueno, prenem nota, perquè qualsevol dia podem tornar a fer aquest monogràfic. Diu, a vegades, per qüestions de feina, em vaig tenir que allunyar del transistor. M'agrada que recupereu aquesta paraula que està pràcticament en desús i que nosaltres estimem tant, el transistor. Tot i que ara la ràdio es pot escoltar a molts llocs, no? A l'ordinador, a la tablet, al mòbil, amb altaveus intel·ligents. Coses que quan va començar aquest programa no ens podíem ni imaginar. Començant pel correu electrònic. En els nostres inicis, els oients participaven només per correu postal, fins que ens van comprar un contestador automàtic. Diu en Jordi, vaig quedar una temporada desconnectat del programa i ara la qüestió és que ja estic jubilat i la feina no m'apartarà. T'envio una llista amb 10 cançons que a mi particularment alguna vegada m'han fet somiar. No sé què et semblarà. Doncs em sembla molt bé. Aquí va la primera. Amb els vells amics Vigis, dels que podríem escollir moltes de bones, oi? Per exemple, la que tu apuntes. I've got to get the message to you. Tinc un missatge per tu.

Ai, escolta, aquest amb mi és que jo tinc un missatge per tu. Els Bee Gees de 1968. La primera de les 10 de l'amic Jordi Valls de Camp Llong. La segona és molt més marxosa. Wilson Pickett i la terra de les mil danses.

nascut el 1941 a Alabama. I sempre que parlo d'Alabama me'n recordo d'aquell tamarro dels Lynyrd Skynyrd que deia Sweet Home Alabama, que aquí es va dir Dulce Hogar allà en Alabama. Wilson Pickett ens deixava el 2006 a Virgínia. La pròxima és una balada molt guapa de Jackie Del Shannon, What the World Needs Now is Love. És a dir, el que el món ara necessita és amor. Aquí una de les primeres compositores del rock, una de les primeres autores femenines del rock, Jackie Del Shannon.

és una d'aquelles balades que convida a ballar-la de dos en dos. What the world needs now is love. El que el món necessita ara és amor. Un èxit de Jackie DeShannon, nascuda a Kentucky, Estats Units, el 1941. Èxit de 1965. La següent, de l'amic Jordi Valls, que ens escolta i escriu des de Campllong, a Girona, és el gran tema per sempre de Harry Nilsson de la pel·lícula Cowboy de Medianoche.

Everybody's Talking. Tothom parla, sí, i a vegades més del compte. Jo afegiria, tothom parla, però pocs escolten, eh? També és una virtut saber escoltar. Harry Nilsson, des del 1968. I després Willie Nilsson. Sí? On the road again. Novament a la carretera. On the road again.

Això és Cocodril Club. El programa Revival de la...

On the road again, t'agrada fer carretera, cocodril? Sobretot no t'oblidis de la ràdio en el cotxe, eh? Èxit de Willie Nelson, nascut a Nova York el 1941 i que ens va deixar a Califòrnia el 1994. Estem compartint les 10 cançons preferides de l'amic Jordi Valls de Campllong, Girona. I ara, Show Calvin, que sonarà per primera vegada, tot i que ha tingut diversos èxits com aquest When the Rainbow Comes, quan surt l'arc de Sant Martí.

When the Rainbow Comes, quan surt l'arc de Sant Martí. Charlotte Calvin, nascuda el 1956 a Dakota del Sud, Estats Units, ha guanyat diversos premis Grammy, però aquí ningú s'havia recordat d'ella. Ha sonat per primera vegada. I és que encara hi ha tanta bona música per descobrir, per compartir o per tornar a gaudir. Bueno, estem compartint les 10 preferides d'en Jordi Valls. La veritat és que bon gust, bona memòria. I ara una reflexió. Girl, you'll be a woman soon. Estic segur que la majoria de cocos van descobrir aquesta cançó en aquesta versió. Perquè la va incloure Quentin Tarantino en una pel·lícula de molt d'èxit del 93, Pulp Fiction. I a més, sona en una de les escenes més curioses, podríem dir, de la pel·li. Girl, you'll be a woman soon, del grup Purs Overkill. Una cançó que ve a dir, nena, aviat seràs una dona. Però en Jordi ens demana la versió original, que pocs deuen saber que era del gran Neil Diamond.

0: tantes i de molt bones ha escrit Neil Diamond, un dels més grans de la història. Aquesta és de 1967. Girl, you'll be a woman soon. You'll be a woman soon. Nena, aviat seràs una dona. I ara recordo aquella del Serrat que es deia quasi una dona. L'escoltarem en una altra ocasió. Estem compartint les 10 d'en Jordi Valls de Camp Llong, Girona. I molt a gust. Saps una cosa? La gent s'oblidarà del que els vas dir, s'oblidarà del que vas fer, però mai s'oblidarà de com els vas fer sentir.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

Això és de 1973. Que, per cert, tu ja hi eres? Ah, jo sí. Però era molt jovenet. Eren els Steel Wheel. I el seu èxit més important. Back in the middle with you. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. Aquí estic, al mig. Stuck in the middle with you. With you, esclar. Stuck in the middle with you. És a dir, amb tu. Permetem, Jordi, i tots els cocos, recuperar un altre tema deliciós dels Steel Wheels del aquell mateix any, del 73. Aquest menys conegut. Es diu Star.

Jordi, l'escollir Steely Wheel entre les teves 10 preferides em permetràs que els escoltem una miqueta per separat, els dos. Dels dos va tenir més èxit Jerry Rafferty. Gràcies a aquesta cançó de 1978, que molts em demanàveu com la cançó del saxo, i que es diu Baker Street.

Malauradament, Jerry Rafferty, nascut al 1947 a Escòcia, va morir al Regne Unit el 2011. El seu company de la banda, Steeler Will, en solitari, menys conegut, com he dit abans, va fer cosetes realment meravelloses. Per exemple, aquesta. Del 79.

Espero que t'hagi agradat, Jordi. Back on the Road. Joe Egan, el 50% dels Steely Wheels. L'altre, que hem escoltat abans, Jerry Rafferty. Les teves dues últimes. Aquesta sempre m'ha donat molt bon rotllo, perquè jo crec que la gent que et fa somriure se li hauria de fer un monument. You've

Vine a veure'm, fes-me somriure. Wild. 1975.

Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert Malla. There ain't no more.

smile. Fes-me somriure. Era Steve Harley, cançó inclosa també l'any 98 a la famosa pel·li Full Monty, però és original del 75, d'un intèrpret nascut al Regne Unit el 1951, que va marxar a l'altra dimensió el 2024. Fes-me somriure. Diuen que les parelles que es fan riure mútuament duren molt més temps. I parlant de temps, aquest vell amic enemic que acaba la vida prenent-nos el pèl. Aquesta és l'última d'en Jordi Valls, del petit dels Vigis, d'Andy Gibb. Time is time. Andy havia nascut a Manchester el 1958, però va marxar molt jove el 1988.

Time is time. Sí, el temps és el temps. Si no hi podem fer-hi res. Andy Gibb, l'última de les 10 preferides de l'amic Jordi Valls de Campllong, Girona. Gironès. Que acaba el seu correu dient-nos: una altra cosa que et volia demanar, Albert, és si tu, que ho saps gairebé tot del món de la música, ja m'agradaria, és si tens notícia d'un conjunt anglès que als estius dels anys 70 tocava a la discoteca Maddox de Platja d'Aro, que a mi em sembla que es presentava amb el nom de Ozzy Lane, i que la discoteca l'anunciaven com a Ozzy Lane Show. Era tot un espectacle de llums i so. A veure si em podeu ajudar a fer memòria, tu o algun oient que també hi fos present. Potser que vagi confós amb els anys i sigui una altra cosa. Perdona per la pallissa literària, t'escolto cada programa per mitjà de la ràdio, però també molts els tinc gravats per portar en el cotxe. Molt bé, Albert, continua així molts anys més per fer-nos recordar aquelles coses que tant ens agraden. Salut, company, el teu oient Jordi Valls, de Campllong. Doncs mira, hem investigat una miqueta, perquè per edat no, encara no podíem anar a les discoteques. I sí, Ozzy, es deia Ozzy Lane, tens molt bona memòria. Era un intèrpret de soul rock de Nova Orleans que va formar un grup a Londres. Per cert, que una discoteca con Maddox que portava actuacions internacionals i que publicava discos. Mira, això està enregistrat en directe al Maddox, recollit en un disc. Que no estan, per el temps que corria, no està gens malament de qualitat de so. Midnight Hour.

0: Doncs això és molt bo, sona molt bé, Jordi. Gràcies per descobrir-nos Ozzy Lane Show, que actuava, dius tu, als anys 70 a la discoteca Maddox de Platja d'Aro. I potser una miqueta abans, perquè mira, Maddox no tan sols portava actuacions internacionals en directe a Platja d'Aro, sinó que va aconseguir publicar algun disc com aquest, gravat en directe a la sala, a Maddox. El disc es diu Maddox 2. El va publicar l'editora catalana Adixa el 1969. I per si t'interessa, es pot aconseguir, es pot comprar per internet. Era un single que tenia dues cançons. Ara escoltem l'altra, el sensacional Soul, d'aquest fantàstic Ozzy Lane. No perdis la sintonia. Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
2: Yes, well, thank you very kind, ladies and gentlemen. Right now, we're gonna take it easy. Thank you. You're looking good. Keep it right up, keep it up. Let me hear it, let me hear it louder. All right. That's what I call soul time.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: See you later, alligator.
2: Cocodril Club.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Doncs molt benvinguts a l'últim programa dels 32 anys en antena, perquè el pròxim, si tot va bé, serà el primer dels 33 anys. Gràcies a tots per la complicitat, per la fidelitat, que és un concepte que també es valora molt en ràdio. La nostra vella amiga de sempre, que et continua fent companyia, la que pots portar enlloc, la que mai t'ha fallat. Ah, la ràdio, sempre la ràdio. Algú va dir... Mentre nosaltres anem deixant passar coses, les anem posposant, la vida passa molt de pressa. Ho va dir fa molts anys Sèneca. I tu què en dius? Perquè això ho fem junts.
2: Hola, Albert. Soy una incondicional de tu programa de Rubí. Me llamo Rosario. Llamo para que me pongas una canción, si puede ser, de Serrat. Tu nombre me sabe a hierba. Que le dedico a Joaquín por su próxima boda conmigo.
1: Ah, doncs espero que sigueu molt feliços. Mira, la cançó és original de 1968, però l'escoltarem amb uns arranjaments diferents, perquè està enregistrada en directe a la plaça Monumental de Barcelona el 1984.

0: porque te quiero a ti. Sí, també la va versionar un gran èxit Marisol, que en aquell temps es comentava que estava embolicada amb el mateix Joan Manuel Serrat.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 126 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM, algunes d'elles també en simultani, per la TDT, per al canal de ràdio de la tele, i també en tenim una en el nou sistema DAB+. Aquí no ens estem de res, ja ho veus, ja ho sents. A més, aquí tens una segona oportunitat. Si t'has despistat, si no et vols perdre res, recupera els últims programes emesos, per exemple, a les plataformes iVox.com, o a Spotify, o a YouTube, o a Amazon Music, o Apple, entre d'altres. Així ens portes amb tu allà on vagis. Ja saps que al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. Ah, i si encara no hi ets, agrega-t'hi al grup de Facebook dels oients, dels seguidors d'aquest programa. En som molts. Mira, tants que l'altre dia una amable amiga oient senzillament va publicar la portada d'un dels seus discos vells, concretament Sellado con un beso, de Bobby Vinton, que no va posar l'àudio, només va posar la foto de la portada del disc, i va tenir més de 600.000 visualitzacions. Digues la teva, agrega-t'hi al grup Cocodril Club. I comenta les publicacions dels altres amics al Facebook, sí. Per cert, que el diumenge 18 d'octubre celebrarem una festa per celebrar 33 anys en antena. Si vols venir, serà on ens trobem tots els diumenges a la tarda, a la discoteca Barrocos de Barcelona, al carrer Aribau 242. L'accés és gratuït, consumició mínima obligatòria, però pocs euros. I l'ambient està assegurat. I alguna sorpresa, també, eh? Diumenge 18 celebrem 33 anys a la ràdio del Cocodril Club. De 6 a 10 de la tarda, a Barrocos, Aribau 242, a Barcelona, sí, però és que cada diumenge ve molta gent que no li importa fer quilòmetres, alguns venen de molt lluny, eh? Bueno, m'agradaria que vinguéssiu tots els que poguéssiu, perquè aquestes alçades, vés a saber si tindrem ocasió, espero que sí, de celebrar els 34. De moment, celebrem els 33, que ja és molt on hem arribat, eh? Jo crec que no hi ha cap altre programa, ni a Catalunya ni a Espanya, programa musical d'autor que porti tant de temps. Amb tot el que això representa, canvis de jefes, de directius, de tot, i sempre intentant passar un examen per convèncer a qui correspongui que això que fem no està malament i que, a més, és un programa que costa pocs diners a fer. Que això és el que els agrada més. Que sigui baratet. Bueno, una de les excuses per participar és que em diguis quin va ser el primer disc que et vas comprar. Digue-m'ho aquí, a cocodrilclub@gmail.com.

Love Me Do va ser el primer disc dels Beatles, però també va ser el primer de la Laura, que ens escolta i escriu des de Terrassa. I que en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com ens diu: hola, Albert, el teu programa ens transporta a una època meravellosa que vam tenir la sort de viure. I això és fantàstic. Jo, el 1962, venia discos a Terrassa, en una de les tres botigues que hi havia. Els representants de les discogràfiques venien un cop al mes per mostrar-nos les novetats. Una d'elles va ser un conjunt que l'estava petant, The Beatles. I recordo que em van dir: em podeu comprar 25. Això era molt, 25 còpies era molt. I aquest va ser el primer que recordo tenir a la botiga. Però el primer disc que vaig tenir jo va ser Petite Fleur, de Sidney Bechet. Una joia, diu la Laura. La primera ràdio que va tenir la mare va ser una de Galena, que li va portar el seu germà, que treballava a la Generalitat. A la Generalitat Republicana, devia ser, no? Perquè si era una ràdio de Galena, devia ser anterior a la Guerra Civil. Bé, diu: salut per fer tot allò que vulguis, Albert. Una abraçada molt grossa, plena d'agraïment. Laura, des de Terrassa, ja saps que tinc un carinyo especial per la ciutat de Terrassa, la que em va ensenyar gairebé tot el que sé de ràdio. Doncs, Petita Flor, és veritat, és una joia. Era una improvisació, Una antiga improvisació de jazz de Sidney Bechet, que era un clarinetista de New Orleans que es va instal·lar a França durant l'última etapa de la seva vida. Supervivent dels pioners d'aquesta música, la seva mort va provocar una altra vegada la passió per la seva obra, i el públic dels anys 60 va descobrir aquesta meravellosa línia melòdica de la seva Petita Flor.

0: Sydney Bechet i la seva gran creació, una petita flor que suposo que sabràs, Laura, perquè venies discos, que també va publicar el nostre crooner, Josep Guardiola, Pepe Ucha para los amigos, es deia. I a més, li va posar lletra, perquè l'original era instrumental, com esteu comprovant. Sovint hi ha amics oients que ens demanen recordar Josep Guardiola. Va ser molt gran, tenia una veu prodigiosa. Quan va complir 40 anys de professió, va escollir la sala Cocodrilo Club de Barcelona, la nostra, la que ens van demanar els nostres oients, per celebrar amb molts amics seus, famosos, que van col·laborar cantant amb ell aquells 40 anys on, per exemple, brillava, entre moltes altres, que va fer bones i maques, la petita flor.
1: Yo arranqué del jardín del amor una pequeña flor que en mi pecho guardé.

0: I algú deu estar pensant en aquest moment que ja no es fan cançons així, eh? Tu tens dolços records dels anys 60? Ara l'amic Miqui et refrescarà la memòria amb alguns detalls.
1: M'encontré ayer pensando en aquel baile donde tú

0: de recuerdos.
1: Ara feia molt de temps que no la posàvem, però sempre que ha sonat, històricament, ha hagut un, dos, tres o quatre oients que ens han demanat dades sobre aquesta cançó perquè els hi ha encantat i els ha portat bons records, no? Doncs no es diu Dulces Recuerdos de los 60, no? Es diu Aquel Baile, i era de Mickey, el de los Tones.

0: per no perdre la memòria. Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.
1: Què tal, com estàs? Ja saps que per participar en el programa pots fer-ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. Diu el correu: buenos días, soy Víctor Núñez López. Es un gusto poder contactar contigo y que des la posibilidad de elegir grandes temas para que salgan por la radio. Yo me llamo Víctor, soy de Viladecans. Os escucho de madrugada, sobre las 5, cuando voy camino a trabajar. Bueno, aquesta és una altra de les coses que ha canviat a la ràdio, no? Abans, doncs, si tu sorties per la tarda, deies bona tarda, avui està plovent o fa molt de sol. Ara, clar, tenim oients en qualsevol moment de les 24 hores del dia a través dels podcasts, no? Diu Víctor: tengo 40 años, pero poder escucharos hace que no dejaré acordarme ninguna mañana de mi padre. Hace poco más de un año que partió para ser mi estrella. Daros las gracias porque cada tema que escucho me imagino sentado con él en cada uno de los coches que tuvo. Así que, Albert, tengo una larga lista para pedir, pero he querido escoger los 5 que más he escuchado con mi padre. El primero, Cantares, de Joan Manuel Serrat. Ah, doncs em mou de gust perquè això ens fa recordar que gràcies a Joan Manuel Serrat, a principis dels anys 70, molta gent va conèixer l'obra d'Antonio Machado, que era un poeta amagat per l'educació franquista i que no ens parlaven d'ell al col·legi. Però això va ser un supervendes, perquè a més musicalment tenia molta qualitat.

0: Quina gràcia. A mi també em feu recordar moltes coses. Quan va sortir aquest disc dedicat a Antoni Machado, poeta de Joan Manuel Serrat, com abans us he comentat, sonava a totes hores. Va ser un gran èxit. I jo, no sé, jo era un criajo, jo hauria de tenir 12 anys. I va arribar al col·le una noia de Madrid, que això era una novetat en aquell temps, que es deia Glòria, i que a mi em feia gràcia, però jo no li vaig dir mai que em fes gràcia, perquè no m'atrevia, jo era molt tímid. Però, clar, els companys sabien que m'agradava la Glòria, i a vegades, quan cantaven aquesta cançó, en aquell tros de...
1: Seguir la Glòria...
0: Nunca perseguir la Glòria, deien el Maya, sí. En fi. En Víctor Núñez volia compartir amb nosaltres les cinc cançons que més sovint escoltava amb el seu pare. Després de Cantares, són grans temes, eh? Quina gran cançó, també. El Mundo, de Jimmy Fontana.
2: No...

Jimmy Fontana, nascut el 1934, moria a Roma el 2013. I després en Víctor ens demana una altra cançó que parla d'Il Mondo, però que ha sonat molt menys, però també és molt maca, eh? Il Mondo Gira, de Nicola Di Bari.

Il mondo gira da Nicola Di Bari, Karate 85 anys. La cançó la va publicar el 1971. Precisament va guanyar el Festival de Sanremo 2 anys seguits, el 71 i el 72. Ha fet grans cançons, jo regalo especialment el Corazón Gitano. Però l'amic Víctor Núñez López, de Viladecans, ens ha proposat compartir, li fa il·lusió compartir, les 5 cançons que més sovint escoltava amb el seu pare. Aquesta és la quarta. La primera d'un grup espanyol que va ser número 1 als Estats Units i a Gran Bretanya, els dos països que sempre han marcat tendències. Tot i que el disc es va gravar a Londres i el cantant és d'origen alemany. Mike Kennedy, al capdavant de l'O.

Black is Black, que precisament ara compleix 60 anys. Sí, és del 66. Los Bravos. I l'última de Víctor, gran èxit d'un dels més importants conjunts espanyols dels anys 60. Los Brincos i Mejor.

0: també del 1966, quan va ser número 1 en llistes espanyoles de supervendes, Mejor de los Brincos. Gracias, Víctor Núñez, por compartir tus recuerdos en forma de música con tu padre. Y no te preocupes, que seguro que él también las ha escuchado contigo, porque las ondas de la radio llegan muy, muy, muy arriba. Y algú va dir, una abraçada desitjada et fa sentir etern. El món s'atura per un instant i ja no importa res.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: All Hit Radio.
3: Cocodril Club.
4: Oh, si està bien con la radio.
3: Cocodril Club, amb Albert Malla.
4: Oh, quédate con la radio.
0: Sí, sí, aquí mateix. Queda-t'hi. La nostra intenció és que t'hi trobis molt a gust. Tant que recomanis l'audiència del programa als teus amics o que els enviïs al podcast perquè l'escoltin quan els hi vagi bé. Recorda que per participar en el programa pots fer-ho per correu electrònic aquí a Cocodril Club, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet des de Barcelona en Magí Lozano, que ens diu: hola Albert, el teu programa és l'únic que em fa rejuvenir, i jo que me n'alegro, amb cançons de la meva joventut que ja no sonen enlloc. Et proposo Hot Love dels T-Rex, que em recorda les festes particulars dels anys 70, amb les hormones del desig a tope. Ja t'entenc. Diu, eren festes molt excitants. Però a vegades també eren molt frustrants, eh? Perquè, com em va dir un convidat del programa, en aquell temps, fer l'amor no era...

t'ha pecat. No, era un miracle. Bueno, els tiranosaurus, rec, bueno, els de veritat, els bitxos, es van extingir fa 66 milions d'anys, més o menys, eh? Al final del període cretàcic. Però els T-Rex ens van fer feliços amb el seu glam rock. Sí, quan el rock va adquirir, a principis dels anys 70, unes gotetes de glamour. Ja sabeu que el seu líder, Mark Bolan, va morir molt jove, el 1977. Però és curiós perquè, mira, només tenia 29 anys i va morir per un accident de cotxe. El cotxe el portava la seva dona, també cantant, Gloria Jones. Però és curiós que Mark Bolan, malgrat parlar de cotxes en les seves cançons, sentia fòbia als cotxes i mai va voler aprendre a conduir perquè tenia por de patir una mort prematura a la carretera.

0: Love. Aquest era Un amor calent. Una cançó del 71 que encara sovint ballem a les nostres sessions de les tardes de diumenges a la discoteca Barrocos de Barcelona, al carrer Aribau 242, on tenim el gust de convidar-te a la nostra festa del 33 aniversari, diumenge 18 d'octubre, a partir de les 6 i fins a les 10, amb alguna sorpresa i, com sempre, amb la millor música. Anys 60, 70, 80, 90, alguna coseta dels 2000 i, sobretot, un bon ambient, una bona amistat, gent amb ganes, gent sana, amb ganes de passar-s'ho bé, de fer amics. Tardes de diumenges a Barrocos, Aribau 242. Segurament som el tardeo més veterà, perquè aviat farà 15 anys que estem cada diumenge a la tarda. 15 anys d'aquestes sessions a Barrocos, 33 de programa, que celebrarem diumenge 18 d'octubre, a partir de les 6 de la tarda. No facis tard. Gràcies, Magí Lozano de Barcelona, per recordar-nos els Tiranosaurus Rex i...
1: T'acompanya Albert Malla.
0: Bueno, ara t'acompanyo a la discoteca. Vinga, som-hi. Vens amb mi? Ens ho passarem bé. Els més ballats de la història.

Una secció en la que també m'agradaria molt que hi participessis dient-me una cançó que t'hagi fet ballar. Suposo que moltes, però digue-me una, de qualsevol època, i digue-m'ho per correu electrònic aquí a cutodrilclub@gmail.com. Toma. Sí, sí. Cutodrilclub, tot junt. @gmail.com. Així ho ha fet en Pere Ponsa, que ens diu: en el meu cas, jo anava a ballar amb els amics a la discoteca Aigua, a prop de Granollers. O sigui, home, allà a l'autovia de l'Ametlla, no? O sigui, era molt famosa, hi anava molta gent de Barcelona. Diu, per cert, diu que una nit a les tantes de la matinada recordo que la discoteca ens va obsequiar amb una torrada de pa amb tomàquet i botifarra de pagès. Tal qual. Aquestes coses ja no es fan a les poques discoteques que queden. Diu, i mentre, als lents, sonava una cançó estupenda de Kenny Rogers i Sheena Houston. Ah, sí. I molt bé, en Pere, que diu, és una cançó escrita per Bob Seger. We've got tonight. Quan ell o ella et diu, tenim tota la nit.

O sigui, Pere, que mentre us estàveu cruspint una torrada de pa amb tomàquet i botifarra de pagès que us va regalar la discoteca, alguns ballam en aquest lent fantàstic escrit per Bob Seger, amb Kenny Rogers i Sheena Houston. Però ja saps que aquí ens agrada jugar amb les versions. Sabies que la mateixa Sheena Houston va fer una versió en castellà al costat del nostre amic Diango?

0: Sheena Houston, escocesa, ara té 67 anys. I sí, ells li van dir la noche, i tu?
1: La noche y yo, olvida el tiempo, ya lo olvidé.
0: I el bon amic Pere Ponsa, també recordant nits a la discoteca Aigua, a prop de Granollers, a l'autovia del Metlla, diu, quan el DJ punxava Video Kill the Radio Star, a mitja cançó, baixava el volum i tots cridàvem aigua.

0: Aquest va ser el One Hit Wonder dels Buggles, una banda de New Wave i Synthpop formada a Londres. Corria 1979 quan, per fer promoció de les novetats discogràfiques, paral·lelament amb el so del disc, era gairebé imprescindible tenir un videoclip. I ells van dir que el vídeo mataria l'estrella de la ràdio en aquell 79. Però l'any següent, el 1980, començava les seves emissions el primer canal de televisió dedicat només a la música, als videoclips, la MTV, la Music Television. I van fer la gracieta d'inaugurar amb aquest tema dels Buggles. El vídeo va matar l'estrella de la ràdio. Però no va ser cert. Al contrari, el vídeo, quan tenim pressupost, ens ajuda a fer els nostres bolos. I en aquest espai dels més ballats de la història, en el que esperem que participis aquí per correu electrònic, a cocodrilclub@gmail.com, l'amic Pere Ponsa diu: em tenia captivat com a cançó ballable una de Haircut 100, que es deia Love Plus One. Potser no van fer més cançons d'èxit? Doncs sí, van tenir diverses, però aquí no, aquí pràcticament només aquesta que dius tu, amb un nom realment curiós, no? Perquè Haircut 100 podríem traduir com tall de cabells número 100. I Love Plus One, la cançó que ens demanes, com Amor Més Un. Mira. Aigua, aigua. Moltes gràcies, Pere Ponsa, que acaba el seu correu dient: és un plaer escoltar el programa i també l'altre programa que fas, Una Vida de Ràdio. Salut. Doncs moltes gràcies, ens quedem amb la teva proposta i, com sempre, demanant un últim favor per al mateix preu. Si no et sap greu, procura ser feliç. Cocodrulo.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
2: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que, com sempre, el que intenta és fer-te veure la televisió d'una altra manera. I us preguntareu, què tenim aquesta setmana? A qui tenim de convidat? Doncs atents, atentes, pareu l'orella.

ressuscitat Frank Sinatra, sinó que tenim amb nosaltres a un concursant de La Voz. Ell és Sam Darris. New York, New York. Fa poc que hi va participar i amb ell doncs parlarem de la seva experiència i dels seus futurs projectes. I és que ho fa bé el noi, eh? Keep brand new start of it in all New York. Després l'escoltarem. I tindrem, com sempre, amb nosaltres l'Assumpta Vitòria. Amb ella recordarem grans moments de la història de la tele de la nostra estimadíssima Caixa Tonta. I per acabar, com no podia faltar, el nostre estimadíssim Toni Rovira. El Toni Rovira i tu. Sí, senyor, que es vestirà de gala per l'ocasió. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant la Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil. No us podeu perdre el programa d'avui, eh?

sóc en Quim Masferrer. Una salutació, una abraçada ben forta per tots els amics i amigues de la Caixa Tonta. I res, foteu-li canya i dir-vos que, gent de la Caixa Tonta, sou molt bona gent.

0: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
1: I quan sona aquesta sintonia, aquesta musiqueta, és el moment de parlar de la història de la tele amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria, que avui ens parlarà de tres tipus de programes i també, com no, de la història de la tele. A veure, anem a començar. El primer que crec que ens parlarà sobre el món dels documentals. Assumpta Vitòria, a què ens portes avui?
2: Televisió Espanyola a Catalunya ha produït molts documentals, un gènere que està considerat com els més cinematogràfics de la televisió. Treballs de gran qualitat que han tingut molts premis locals, nacionals i hasta, fins i tot, alguns internacionals. Petites obres d'art que han mostrat diferents temes, retratos del país, personatges de tots els àmbits, també documentals avançats al seu temps, com els que han retratat situacions de marginalitat, exclusió o repressió.
1: Doncs el que farem ara és escoltar un fragment d'un d'aquests documentals que comentava l'Assumpta Vitòria, en aquest cas. Escoltarem un fragment del documental premiat Los Marginados, de Televisió Espanyola, en aquest cas, que parlava de Jamaica. Escoltem-lo.
3: En los años 60, Jamaica ya tiene un nuevo redentor, Bob Marley, el rey negro del reggae, quien, como todos los profetas, muere joven, no sin antes haber dado a conocer al mundo un nuevo ritmo,

0: Doncs escoltem amb aquest fragment d'aquest gran documental i ara, doncs, Assumpta, explica'ns el següent... Un moment, aquí ho canviarem. Doncs bé, Assumpta, d'aquests parles tot seguit.
1: Als arxius de Televisió Espanyola a Catalunya hi ha molta obra referent a la muntanya màgica de Montserrat. En aquest documental hi ha un que és molt important, que es diu Montserrat, que ho feia la locutora molt antiga, molt bona, que era Maria Matilde Almendros, que repassava la història i les llegendes de Montserrat. Després, la Mercè Vilaret, també una molt important, va fer Montserrat, amb vostre nom, comença nostra història. El títol era molt maco. Amb vostre nom, comença nostra història.
0: Molt interessant, i a part d'actualitat, ja que tenim aquests dies el Papa per aquí i que justament doncs, visitarà les muntanyes de Montserrat. Anem a escoltar un fragment, precisament, d'aquest documental anomenat Montserrat, de Televisió Espanyola Catalunya, editat i estrenat als anys 70, concretament l'any 75, i ens comentava el següent, aquest documental, l'escoltem.
2: Trobarem qui diu que aquest immens pedram no és altra cosa que cossos de gegants embruixats que al llarg del temps i per les seves malifetes foren víctimes d'un encanteri. Fins i tot us diran que Montserrat és una joguina que els àngels van fer-se dalt del cel i que un dia els caigué a la terra. La roca foradada no és més que el lloc on els àngels lligaven la corda per arrossegar-la.

0: Montserrat. La muntanya serrada per un xerrac ciclopi, més gran que ella mateixa. Així ho veiem gravat al seu blasó, i tarat en els escuts montserratins. Grafia que es repeteix una vegada i una altra en les armes de l'heràldica catalana.
1: Geològicament és clar l'origen sedimentari del massís. La roca està formada de conglomerat de còdols, predominantment calissos. Hi ha entremig algun còdol de quars, de pòrfit, de pissarra. Hi ha també margues i argiles roges i grises. La gent ha donat el nom a aquesta roca tan original de ull de serp o roca de pinyolet. Això dona lloc a una pedra molt característica de gran efecte un cop polida pels seus visats i coloracions. En contra del que la gent creu habitualment, les formes de la muntanya no obeeixen a l'acció volcànica, sinó a certes peculiaritats físiques, per exemple, la propietat d'aquests conglomerats de contreure's en sentit horitzontal i per les fortes pressions internes que fa que es produeixin notables escletxes verticals a les doblàries de les feixes.
2: Doncs després d'aquest tall tan interessant, d'aquest documental de Montserrat, anem ja a escoltar doncs, l'Assumpta de nou, perquè ens portarà l'últim espai que recordarem avui. Endavant, Assumpta.
3: L'any 1959 es va fer la primera connexió des de Catalunya al Telediario de Madrid, que encara continua, i la informació meteorològica amb l'Antoni Castejón va ser un precursor, el que van seguir professionals com Toni Mestre, Santi Parés, moltíssims. Actualitat, proximitat, informació des de sempre, des de Televisió Espanyola a Catalunya, on s'han produït les millors notícies. I esperem que aquesta setmana també es produeixin. Sembla que faig una mica de propaganda, no de Televisió Espanyola, però és que, com sempre, no sé, m'agrada parlar de Televisió Espanyola a Catalunya, amb professionals que hi havia com Federico Gallo, Enrique Rubio, Antoni Serra, el nostre amic Ricardo Fernández Déu, la Calaf, la Rosa Molló, que encara treballen, no sé, el Balcells, i tants que han fet de la informació una cosa molt important de la programació de Televisió Espanyola a Catalunya.
2: Molt bé, Assumpta, doncs gràcies, com sempre, per el teu espai, genial, com sempre. Per acabar, el que farem serà escoltar, abans d'acabar la secció, anem a escoltar un fragment de unes intervencions precisament de l'Antoni Castejón, entre d'altres meteoròlegs precursors de Televisió Espanyola a Catalunya. Això forma part d'un document que són 50 anys de meteorologia en català. Escoltem-ho.
4: Fredes a tot el país, especialment les mínimes, que han arribat als 3 graus sota zero a Ciutat de Mallorca i a Girona.
5: Castejón es convertia en el primer home del temps de la televisió catalana. Ell va posar en boca de tothom paraules com maregassa, calamarsa, tamborinada.
6: D'aquests mapes de cartró pedra i pintats amb rotulador a aquests altres han passat molts anys. Les tècniques de grafisme han millorat considerablement. El que s'ha mantingut és la figura de l'home i la dona del temps. Des del començament s'ha explicat la meteorologia de forma amena, però mantenint la rigorositat científica i innovant. Als anys 80 arribaven a la pantalla les imatges animades d'un satèl·lit, que anys després és el més conegut de tots, el Meteosat.
4: Meravellosament podem observar com aquesta és la fotografia de la una d'aquest migdia.
5: I encara més canvis en aquella època. Els mapes del temps van fer un salt important, de la reprografia a la digitalització.
2: Ara bé. Molt bé, doncs escoltàvem aquest fragment de Televisió Espanyola a Catalunya relacionada amb els homes del temps, que era amb el que ha acabat l'Assumpta, i amb el que nosaltres tancarem la secció d'avui de la història de la tele. Gràcies de nou, Assumpta, per tot. I acabarem, ara sí, amb una cançó de Los Mismos, que ens posarà l'Helena, ja la pots posar si vols de fons, Helena, tu mateixa, i és precisament El hombre del tiempo, que parlava doncs, dels homes del temps de la tele. Nosaltres deixem aquí la història de la tele i seguim amb el programa.

0: Ixa, el tenim aquí. Fa llàstima i tot parlar sobre d'aquesta música.
1: És que és el millor tema del món, la millor pel·lícula del món. La música que emociona és que té tant, aquesta, té tanta força.
0: Tanta veu. Sam Garris, com estàs? Benvinguts al programa de nou. Escolta'm, nosaltres encantats que estiguis aquí. Sam Garris va començar fa moltíssims anys en el món de la música.
1: Bueno, tampoc tants, porta, que és molt jove.
0: És jove, és jove.
1: Ai, Joan, què ha passat? Què?
0: Però porta, ho porta des de que va néixer.
1: Això sí, però fa moltíssims anys.
0: Era moltíssims anys, vull dir, des de que va néixer. Som nosaltres com, som com un matrimoni.
1: Se'n va esgarallem.
0: Sí, sí.
2: Té molt de ganxo, això, eh?
1: No sé si té ganxo, però és que
0: a la gent li agrada,
1: coses.
0: No sé. La gent, després, quan surt d'aquí, queda...
1: que ens diuen... Home, l'altre dia ens vam barallar moltíssim perquè li agradaven unes coses que no són correctes.
0: Sí. Bueno, però...
1: No són correctes, com coses de Gran Hermano o de Supervivientes.
0: Clar, perquè
1: por
0: aquí
1: favor,
0: parlem de
1: no
0: tot.
1: Tiene honor, la... No tiene honor, no tiene honores.
0: Jo li dic, però això fa passar l'estona a la gent i ella...
1: No m'agrada.
0: Això no m'agrada perquè és soltero, no sé què.
1: Clar. Bueno, és malgastar passarà. La tele ha de tenir aquell puntillo
0: d'elegància. Ha canviat.
1: Com però... aquesta cançó.
0: Home.
1: Això és una cosa impressionant.
0: Quina veu, quina veu. Aquí. Escolta'm, Sam, quan vas començar a tornar al món de la música? Digue-ho tu, perquè jo ho sé que fa molts anys que portes en el món de la música.
2: Pues sí, fa molts anys, des de sempre, des de l'escola, però precisament ara que presento aquest tema nou en català, un tema original en català que
0: el posarem.
2: Sí, en exclusiva, perquè fins al dia...
0: Ei, el tenim a punt.
2: Fins al dia 25 no estarà disponible a les botigues digitals. I precisament l'altre dia, començant la promoció a Instagram d'aquest tema, vaig treure a Instagram una de les fotografies del meu primer bolo de tots.
0: Què dius?
1: Wow.
2: Justament amb el que m'ha ajudat a produir, a coproduir aquesta cançó, que és l'Eloi Hortells, i estàvem els dos amb 14 anys intentant doncs, treure el cap, no, ja? Vull dir que sí que portem més
1: de preguntaves a mi quan havia començat i tu deies, oh, que jove, vas començar a la mateixa edat que jo, el que cantaves, i jo anava a la tele agafant el que podia.
2: I a més,
1: clar,
2: et diré una cosa.
1: Teníem aquesta edat,
2: Assumpte,
1: eh?
2: Et diré una cosa. Una cosa que mai he reconegut, però aquell primer bolo, que clar, la foto dius, ai, mira aquests nens jovenets allà intentant-ho, no ens van voler pagar.
1: Això, home,
2: de lo dolents que érem.
1: O perquè aquella època no pagaven. Jo havia anat a fer gales amb el José Luis Moreno, la Mari Sampere, a Lleida, amb el meu cotxe.
0: Escolta, el José Luis Moreno sí que té fama de
1: sí,
0: que alguna vegada no pagava.
1: No em va pagar.
0: Eh?
1: No em va pagar.
0: No et va pagar, tampoc?
1: Ni a la Mari Sampere, que venia amb mi al cotxe, la Mari, i hi havia també un altre vedet que no me'n recordo com es deia, però era bastant guai, un bolo a Lleida, i l'únic que vam treure d'aquest bolo és que ens va dir, quan passeu pels camps de pomes, enceneu les llums, el senyor de l'entoldat o l'embalat, i agafeu les pomes que vulgueu.
0: I això va ser el vostre...
1: I vam parar el cotxe i vam dir, ara que agafem de pomes, no vam agafar res.
0: Mare meva!
1: Sí, sí, perquè no va pagar. Ens va dir, jo us pagaré.
0: Que raro.
1: I no va pagar. José Luis Moreno.
0: No va pagar.
1: Sí, sí, sí.
0: Mare meva.
1: Ja
0: ho veus, has vist?
1: Juntament els dos, eh?
0: Has vist? El mundillo. És que el mundillo aquest és...
1: És que no pagaven moltes vegades.
2: És complicat.
1: Que han fet poca entrada, que no vens, i això és molt important, que no vens. Com no vens, ets un nen de 14 anys que has de vendre. Si et demanen experiència, no en tindràs. I aquí està el desastre.
2: No, home, clar.
1: He viscut tant, això, tant.
2: Aviam, també hi ha molts locals que viuen una mica d'això. No? Escolta, porta tota la família, omplem la sala, venem copes...
0: Exacte.
2: I jo et donaré 50 euros.
0: Exacte. Sí.
1: I encara,
2: clar,
1: eh?
2: Sí, sí.
1: Encara. És molt...
2: Bueno, que a tots els que ens hem dedicat a això, sabeu, hi ha una gran part de vocacional... gran part de vocacional, encara que, bueno, que em puc dir que he tingut bastanta sort, la veritat, perquè amb el tema d'orquestres i tal, doncs he anat treballant bastant.
0: On vas començar, tu? Així, a dir, mira, jo és que ara és el moment de fer un pensament i de començar a dedicar-m'hi.
2: A nivell professional?
0: Sí.
2: Sí, a nivell professional vaig començar amb 18 anys amb una orquestra que es deia Aitana, de Castelló. Jo no sabia el que eren els... Jo era d'un noi de ciutat, diguéssim, o de perifèria de ciutat, i no el tema de el concepte de les orquestres de ball no l'entenia, no sabia què era.
1: Opa, i tant.
2: I em va contractar aquesta orquestra petiteta, una orquestra de 7 o 8 que estava a Vinaròs, I vaig fer un any amb ells i ja em va contractar la Jània Martí, que aquella sí que era una orquestra grossa, de les grosses de debò. I amb allò realment vaig poder anar a la universitat i tot, perquè en aquell moment es guanyava bastant per fer aquest tipus de coses. Ara ja els calés els guanyen els grups de 4 o de 5 com a massa. Les formacions de 17 o de 18, com anàvem, són difícils de fer rendibles.
0: Ha canviat.
2: Sí, molt,
0: ha canviat
2: moltíssim, moltíssim.
1: Jo tenia amistats amb Mil Anys, el millor. Ara m'has fet recordar una persona que també va haver de recordar, el Frank Dubé. Sempre anava a totes les orquestres i tenia un saló de música d'orquestra i anava a tot arreu. Sempre l'he trobat a tot arreu, des de que era petita, Frank Dubé. No sé si algú el recordarà, tu no, oi?
2: Jo no he coincidit amb ell.
1: Encara m'escriu i té un club.
2: El que sí que vaig coincidir és el Jack Carmelo.
1: Amb la Laura Simó.
2: Ah, la Laura Simó és una crà.
1: Doncs la Laura Simó és la que va amb el Frank Dubé.
2: Ah, no sé qui és.
1: La seva dona.
2: Ah, no la conec
1: amb ella. Bueno, era. Ei, no diguem-ho. Sempre van junts, la Laura Simó i el Frank Dubé.
2: Home, la Laura Simó és una...
1: Aquí és molt guai.
2: És molt bona, és molt bona.
1: Bueno, és normal, ja he dit alguna cosa.
0: I Sam Darris també el podem trobar amb Del Pino Bros,
2: sí.
0: Que és un conjunt, no? Que,
2: són dos germans que són productors i llavors hem fet el canal que es diu Sam Darris and Del Pino Bros.
0: I tenen temes com aquest. És brutal, això. Aquesta versió de l'Always on My Mind.
2: Preciosa cançó.
1: Escolteu. Les cançons estan molt ben trobades.

0: aquí hi ha classe.
1: Té una veu molt rodona, eh?
0: Home, per favor, Assumpta.
1: Jo el conec
0: de fa molt de temps.
1: M'agrada molt.
0: I aquesta veu, la primera vegada que la vaig escoltar, ja em va enamorar.
1: És que amb aquests temes, si no t'acompanya l'Eva, vols dir que t'agrada, però...
0: Clar, alguna cosa.
1: Canvia amb tu, dius, oh, que maco, que bé la canta.
0: Té una veu càlida,
1: molt,
0: una veu
1: molt,
0: que enganxa,
1: molt.
0: Una veu que...
1: Molt.
0: Que t'agrada.
1: Molt,
0: que és
1: molt, molt.
0: Molt, molt, molt audible.
1: De veritat, posa una mica
2: escolta,
1: més.

0: És que no té cap pega, aquest sembla, Assumpta.
1: Sam Darris.
0: Sam Darris, per
1: no
0: favor.
1: Oblidem,
0: no us oblideu,
1: favor.
0: Samdarris.com.
1: Que té una veu càlida, preciosa.
0: Trobareu molta més informació. També, vaja, té dos canals de YouTube, no? Explica'ns una mica com
2: sí,
0: la gent que ens està escoltant.
2: Tinc un canal que, en solitari, que és Sam Darris, en el qual estic fent un repte de... d'una cançó... Bueno, t'ho puc explicar, eh?
0: Oh, i tant, per favor.
2: Sí, perquè vaig anar a la voz aquest any.
0: Vas anar a la voz, sí, t'ho anava a comentar.
2: Sí,
0: no vull posar el tall, no vull posar
2: ja,
0: el tall.
2: No, no,
0: perquè
2: no, perquè...
0: No cal, no fa falta.
2: Em vaig fotre malalt la nit abans i...
1: No m'hi digues.
2: Sí, no vaig estar fi, no vaig estar fi.
1: I ells van estar fins?
2: Bueno...
1: La gent d'allà? Pregunto.
2: No,
1: perquè a vegades m'han dit persones, no tu, ni, que tracten molt durament i la gent la tenen molt angoixada i fa que no estiguin molt còmodes.
2: No, lo, simplement és que vaig fotre malalt la nit anterior. La nit anterior em vaig posar malalt i llavors, bueno, tens experiència de molts anys i llavors ho salves en quant a que no és un desastre absolut, però no llueixes, no brilles. I llavors em va fer tanta ràbia perquè jo soc una persona sana, no fumo, faig esport i tal, i no és normal que jo em posi malalt, saps? No és normal. I vaig dir, sí, doncs vaig a gravar una cançó en directe cada dia. I llavors en el meu canal, en solitari, estic fent un repte, que és A Song Everyday Challenge, i vaig pel dia 90. O 89. Avui pujaré al 80.
1: Caramba.
2: Al 90, perdó. I bueno, això són gravacions en directe de menor qualitat, i amb els Del Pino, que són uns grans productors i músics, doncs allà sí que pugem qualitat. Gravat bé i ben gravat, amb qualitat disco, diguéssim.
1: Interessant, això. Sembla que això també volia fer-ho la Barbra Streisand. En directe sempre gravava un tema per posar-se en prova ella mateixa, perquè té molta por del públic. I un dia que va fer una espècie de cosa estranya, no va voler fer-ho mai més, perquè també és molt mirada, com tu, no? I dic, comparo, perquè són gent que són molt, com molt mirats, molt meticulosos, i tu dius, però si està molt bé, però tu penses que no.
2: No, bueno, aquell, és que el dia de la voz no vaig estar bé. No vaig estar bé perquè tu notes que no és correcte, o sigui, no faig cap error garrafal, però notes que la veu no brilla. O sigui, no estava bé, estava enganxadíssim amb una bronquitis de cavall.
1: Quina ràbia.
2: Sí, la veritat és que em va fer
0: molta ràbia.
2: Mira,
0: per exemple, una d'aquestes cançons de Song Everyday és El Reloj, no? Una cançó que perquè escolteu...

0: sí. És que això, el mèrit que té és que està cantat a pelo. És una passada.
1: Fantàstic, eh?
0: Això no ho fa... Això, és que no ho fa molta gent, això, eh?
2: No, és que al final jo... És la meva vida, saps? O sigui, és... Jo això no ho faig. Ho faig perquè no podria viure sense això.
0: I els comentaris, bueno, fantástico, no sé què... Bueno, és que clar, la
1: està
0: gent...
1: molt ben cantada, eh?
0: És que no és fàcil cantar aquesta cançó,
1: és que
0: eh?
1: La fan la gent i dius, ui, quin rotllo. Canvia, ell la canta com amb molt de ritme, no?
0: I amb classe, i amb classe, sí. Perquè la classe es porta a dintre, eh? Sí.
2: Hosti, m'estic enamorant de vosaltres.
0: Però és que és veritat.
1: No, et diem la veritat, perquè jo no t'havia sentit.
0: I la, llavors, és veritat, jo li vaig passar uns talls a l'Assumpta.
1: Sí, poquets.
0: I ja està. Sí, i sí. Vaig dir, escolta'm, Assumpta, avui ve el Sam Darris i mira,
2: moltes
0: escolta
2: gràcies,
0: aquesta...
2: Moltes gràcies.
0: Aquest parell de coses.
1: No
0: de
1: és peloteo ni res, és sentiment.
0: És
1: no?
0: Que ens agrada. Sí. Bueno, jo perquè ja el conec de temps, però és que jo si no m'agradés...
1: No li haguessis fet l'entrevista, tampoc.
0: Exacte, tampoc. Quan m'ho va dir...
1: Que diu ell que no pot
0: el tema...
1: fer entrevistes a gent petita.
0: No,
1: el,
0: exacte.
1: El Joan Bosch està d'un prestigi.
0: I jo vaig dir...
1: Diu, a gent Mendundi no faig entrevistes mai.
0: El Sam Darris, aquí, per favor,
1: un dia li vaig dir, volia portar una persona, és igual, i em diu, noi, no faig entrevistes a Mendundi, perdoni, eh?
0: I ja està.
1: I a mai més li he demanat res.
0: Bueno, però alguna n'hem fet, eh? Alguna n'hem fet.
1: Però quasi, quasi no, eh?
0: Bueno, alguna. Doncs ara, què et sembla si posem aquest tema?
1: Vale.
2: És exclusiva. És...
0: Primícia.
1: Primícia de Sam Darris. Ho dic molt perquè
0: Sam
1: la
0: Darris,
1: gent sàpiga.
0: Per favor, busqueu-lo a tot arreu, Darris. Que el trobareu a tot arreu a les xarxes socials. Està omnipresente. O sigui, el trobareu allà, que en sap molt també de xarxes socials. I el podeu trobar molt fàcilment. Què et sembla? Com es diu el tema? Presenta'ns una mica abans d'escoltar-lo.
2: És el primer tema de 8 que aniré traient més o menys amb un mes de diferència i composaré l'àlbum de 8 singles.
0: Molt bé.
2: Llavors aquest primer tema és un tema que es diu Pensant en tu i que parla parla de la meva vida, parla de la meva història personal i que ha sigut el primer també perquè l'Eloi Hortells, que és el co-compositor i arranjador del tema, li va agradar més de les propostes que tenia i va dir, aquest m'agrada molt, crec que el coro funcionarà. I, bueno, doncs, havíem de començar per un o altre i...
0: I vau començar per aquest.
2: És un tema molt personal i que, bueno, que crec que està bé.
0: Doncs, pensant en tu, Sam Darris...

0: Un tema, com heu pogut comprovar, personal, no? Que també parla una mica d'aquesta relació amb la música, no? Sobretot, perquè suposo que parla una mica d'això, no? O no? Què és el que... Una mica l'essència, perquè hi trobem una mica de tot, no? Però sobretot parla d'aquestes maquetes, no? Podem escoltar, no? Com es parla de les maquetes, es parla d'aquesta relació, no?
1: Saps una... És difícil, de posar-hi... De ser... O sigui, a vegades la música et permet una cosa que és que...
0: Ambigüitat.
1: Sí, pot ser ambigu i no t'has de mullar.
0: Està molt bé, està molt bé, perquè tu pots entendre diverses coses. Mm. I fer-te la teva, que això és la màgia de la música, no? Perquè, clar, les grans cançons moltes vegades... no saps per què, però t'enganxen, no? Sí. I aquesta, per exemple, té una melodia preciosa, té uns coros molt bonics, la veu, que acompanya perfectament, i que aquest missatge que transporta et pot donar a entendre, doncs, un moment, no? Tu estàs en un... És una mica el que té la música, no? Que depèn de quin moment l'escoltis, et pot conduir per un costat o per un altre, no?
1: Sí. Bueno, suposo que al final és una de les pors humanes més doloroses i més de

0: aquest deliri obsessiu que és l'amor, quan el pots controlar, com és el cas de la música, és algo meravellós, i per sempre.
1: Doncs sí. Sí, sí. És així, que et sembla, Assumpta?
2: Jo estava escoltant-lo i pensava en un músic molt important, que no diré el nom. Però sí, per què vas jubilar-te? Per què ho has deixat? M'agradava molt i tal. Diu, perquè m'avorria. Ja no m'agradava. Ja està. I no li trobes un motiu més gran que aquest. Ja no m'agradava, ja no m'avorria, ja no m'agradava.
1: Ja no es sentia...
2: Ja no sentia res.
1: Còmode.
2: Ja no sentia amor.
0: És que la vida és, no és il·lusió. Ja està. La vida és il·lusió. Perquè quan s'acaba l'il·lusió et mores. Te'n tinguis 20 o en tinguis 90.
1: En vida. Sí, sí.
2: I és que la ràdio, per exemple, diu, no, que estàs sola a la ràdio. Jo mai de la vida m'he sentit sola, i a més amb un tècnic i tal, però saps que a l'altre cantó, només que hi hagi una persona que t'escolti i que tu puguis donar-li alguna cosa, ja et serveix, no? I sempre ho has de fer-ho perquè t'està escoltant algú, no perquè estàs sola, si no, no cal parlar. Perquè, clar, el que t'agrada és comunicar el teu sentiment de desamor, d'amor, del que sigui, no?, a l'altra persona. I no estàs sol, ho estàs parlant amb algú, no?
0: Sí, sí, no, per mi la veritat és que és un privilegi poder-te expressar a través de la música, sigui per una o per dos.
2: És una expressió fantàstica.
0: El número de persones és indiferent, perquè moltes d'aquestes cançons les he fet només per una persona, en algunes d'elles, i no esperes que això ho entengui molta gent,
2: no,
0: sinó,
2: per favor.
0: A vegades són missatges dirigits a una sola persona, no?
1: Escolta'm, i tens algun referent? O potser algun grup, algun cantant que diguis és per mi un dels meus ídols? Bueno, no ídols, però sí que miralls en algun moment.
0: Jo crec que al final nosaltres aprenem per imitació.
1: Una mica de tot, no?
0: Sí, aprenem per imitació. I llavors quan tu... o sigui, el truco està, és la meva opinió, Clar, jo vaig començar molt amb Elvis. Elvis va ser el primer repertori que jo em vaig aprendre d'un petitet. Era raro que un nen de 14 anys escoltés Elvis i escoltés Sinatra. Però, clar, al principi, quan t'empapes molt d'Elvis, arriba un punt en què et converteixes en un imitador d'Elvis. Després, quan comences a afegir Sinatra, ets un imitador mig d'una cosa i mig d'una altra. I al final vas ficant més i més armes al repertori i al final ets un imitador de tantes coses que no es nota que ets un imitador.
1: Exacte.
2: I no ho ets.
1: Exacte, i no
2: ets.
1: Ets
2: una substància com una flor que ha florit d'una sèrie de llavors que són una cosa.
0: Però al final aprenem per imitació. O sigui...
2: Sí, però per exemple, a mi m'han dit, ai, que tu, és que no puc imitar ni la Shirley MacLaine, ni la Wagner, ni la Pepita Pérez, perquè dius, a mi em surt i ningú ho diu.
0: Agafes coses de tots,
2: clar,
0: i acabes conformant un matís
2: una
0: que és només teu.
2: Una manera que t'agrada, no?
0: Sí, sí, sí. Perquè al final és un compromís, l'estil és un compromís. Tu has de definir l'estil, no? Més enllà de la tècnica està la definició de l'estil. I tu, diguéssim que l'estil, sobretot al cantar, és com allò que deien de la sàbana, no? Que si te tires per arriba te destapes los pies. O sigui, tu no pots cobrir-ho tot. Has de fer un compromís entre unes coses i altres per acabar traient un resultat.
2: I a més pot molt bo que sigui la Bàrbara o que sigui l'altre, tu fas teu. I al fer-t'ho teu, ho sents d'una altra manera i mai pots resultar igual que ell. Encara que copiessis, com diuen, imitar. No imiten, perquè copien, però no té res a veure, perquè cada un té la seva
1: ànima.
2: La seva ànima, sí, sí. I la seva forma de ser, no?
1: Exacte. Aquí està.
2: I tant.
1: Aquí està.
0: Home, sí. Jo això me'n vaig donar compte quan jo vaig tenir fonaments clàssics, vaig fer el grau mig de cant, al Bruc, i va haver-hi un punt en què m'havia de decidir si volia fer modern, si volia cantar amb micròfon o si volia cantar teatre. També és veritat que l'òpera en els últims 10 o 15 anys ja no és el que era. Abans tu podies fer una carrera, ara l'òpera ha caigut. Jo me'n dono compte que arriba un moment en què la definició d'estil té a veure amb una cosa. Tu fas la partitura i al principi els puristes et diuen... Tu hi fots molt de deje, no? I molt de gorgorito, i molt de glissando, i moltes coses, perquè tu et creus que aquí estàs traient la teva marca, la teva veu. I en realitat és quan realment fas la partitura que surt la teva.

0: clar.
1: És curiós, eh? Clar. Perquè tu intentes ficar les teves morcilles per treure la teva veu. No, no, i és quan realment fas el que has de fer que surt la teva veu.
0: Sí, sí, sí, sí.
2: Que surt perfecte. Sense adonar-te'n.
0: Surt sense adonar-te'n i surt la teva.
2: Aquí està.
0: I ho llegeixes tal com està, sense tons i sense res, llavors et surt natural. Mm, sí, i surt bé,
1: però
0: i surt la teva veu.
1: Però això és dificilíssim, eh? És dificilíssim. Ja,
2: no és fàcil. Mm. Doncs, Sam, escolta, m'ha sigut un plaer.
1: El
0: que
1: plaer.
0: Que collir, amb no? Nosaltres.
2: Un altre dia l'hem de tornar a convidar quan porti més temes. Està aquí més que convidadíssim per presentar el disc sencer.
0: Jo. I en quina cançó acabem? Tornem a posar alguna?
2: Ara en posarem. Mira, una així mogudeta, però la posarem al final del programa.
0: Vale, ara, però ara no?
2: Ara hem de fer la teva secció, no?
0: Vale, vale.
2: De la tele.
0: Jo preferia escoltar-lo amb ell.
2: El posarem després per acabar, perquè la gent es quedi amb cara més ganes. Recordem, Sam Darris, el trobareu a la seva web samdarris.com i a YouTube, sobretot, i busqueu-lo a les xarxes perquè allà el trobareu. Sam, un plaer.
1: Moltes gràcies, Joan.
2: Ens veiem a la propera perquè segur que vindràs més vegades.
0: I tant, que vingui, per favor, gràcies. Que parla molt bé.
2: Fins aviat.
0: I canta molt bé.
2: I canta molt bé.
1: Moltíssimes gràcies. Mm.

0: I think of all the friends I know. And when they dial the telephone, nobody's home.
1: Un aplaudiment per a la Núria, no? Una falta de respeto, que llegas tarde y estás hundiendo la actuación de ella. Mire, mire, mire, mire, mire, y el Christian Conde ensayant. Ensayant el Christian Conde. El sentiu, ensayant, ensayant.
2: Intocable. Lo que pensaba de ti tan solo estaba en mí. Ahora que sé que te dirás que me las mentiras, que te dirás la verdad, que eso es la verdad, que se trata de gozar.
1: Un aplaudiment, padre! Amics de la Caixa Tonta, això és la bogeria de Toni Rovira.
3: Déu-n'hi-do, Toni.
1: Adéu-siau, Catalunya, que us estimo. Adéu, Joan, ens tornem a trobar la setmana que ve.
3: Sens dubte, gràcies com sempre al Toni Rovira i al seu equip, i acabem la secció amb Christian Conde, Dolce Vita.

0: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: Hola, amigues i amics de La Caixa Tonta, de la xarxa de comunicació local. Us saluda la Carla Torres Danés, que sóc l'actriu de doblatge d'un personatge, que a veure si sabeu qui sóc. Mike, los amigos nunca mienten. Espero que gaudiu molt de la sèrie de Stranger Things doblada en castellà i moltíssimes gràcies per incloure'm en el vostre programa. Una abraçada.

nosaltres acabem així el programa d'aquesta setmana amb aquesta salutació tan bonica de la Carla, perquè fa molt poc que s'acaba d'estrenar ni més ni menys que la segona temporada de la sèrie animada de Stranger Things, Relatos del 85. Gràcies als nostres estimats col·laboradors, gràcies a Assumpta Vitoria i gràcies al Toni Rovira. I com no, el nostre superconvidat que ha participat a tots els talent shows habidos y por haber, que diuen, i que l'hem tingut aquí presentant-nos aquest tema en primícia. Sam Darris, gràcies, com sempre. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. I us deixem amb aquest tema de Stranger Things, un tema que, bé, és conegut per tots, aquest Heroes, del David Bowie, que acompanyava i acompanyarà durant molt de temps, jo diria que per sempre, tots els seguidors d'aquesta mítica sèrie. Res més, gràcies per ser-hi i fins la propera. A reveure. Adéu-siau.

0: disparar. El primero. Durante.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Continguts en xarxa. Perifèries. Fidels a la cita, aquí ens trobem un dia més a l'espai de les perifèries, un espai obert i on hi cabem totes i tots aquells que tenim ganes de compartir una estona de bona música. L'aforament és il·limitat. Podeu convidar a qui vulgueu. Els que sempre hi som, l'Aleix Alari i qui us parla, Eva Lluch, us donem la benvinguda a les perifèries d'avui. Unes perifèries amb olor a tardor, amb gust a octubre i on sempre hi podreu trobar l'amor. Com ella, la noruega Mari Ulven, alter ego de Gellin Red, que el 2018 descrivia amb aquest so indie pop una història d'amor de tardor. I així es diu el tema, We Fell in Love in October.

Un altre tipus d'amor? Sí? Amor? Avui, com a mínim, qüestionable. Era una altra època, evidentment, quan Michael Jackson i Paul McCartney es disputaven l'amor d'una noia a través de la música.

0: va ser una de les tres cançons en què van col·laborar un Michael Jackson que eclosionava com a rei del pop i un Paul McCartney sempre atent i amb ganes de mantenir-se en primera línia. Així va néixer l'any 1983 aquesta composició de Michael Jackson, inclosa al disc més venut de la història, Thriller, que avui hem trobat tot passejant per les...
1: Perifèries.
0: Un diàleg mític entre dues icones de dues generacions diferents que van decidir compartir tres temes aquell any. Els altres dos, Say, Say, Say i The Man, formen part del disc Pipes of Peace d'Alex Beatle. Hem sentit The Girl Is Mine i espero francament que la noia fos prou llista per no quedar-se amb cap dels dos, per molt Michael Jackson i Paul McCartney que fossin. Bon any el 1967, entre d'altres coses, perquè es va publicar aquesta cançó, un dels èxits indiscutibles de Van Morrison, que reviuria el 91 gràcies a la banda sonora de la pel·lícula Sleepy.

0: Dormint amb el seu enemic, amb Julia Roberts, però també nascut el 4 de juliol o el noi ideal. El cinema ha trobat un filó en aquest tema inoblidable, Brown Eyed Girl, el lleó de Belfast que avui ha visitat les perifèries.
1: La bona música sona des de les perifèries.

Ja sabeu com ens agrada convidar les perifèries a les veus joves que s'obren pas amb força en el panorama musical actual. És el cas de la britànica Holly Humberstone amb un flamant segon disc Crawl World que dona tot una altra dimensió a la seva figura. Quedeu-vos amb el seu nom, Holly Humberstone. Va començar el seu recorregut fa 6 anys, donant-se a conèixer com a telonera de Girl in Red, precisament, Olivia Rodrigo o Taylor Swift. Aquest era el nivell des del principi. Des del seu segon disc, publicat ara fa mig any, posa paraules i música a les seves vivències reals. En aquest cas concret, a la solitud que sent durant el dol per una ruptura emocional i el soroll que l'acompanya. El tema que acabem d'escoltar avui es diu White Noise.

Si teniu l'oportunitat de sentir Sole Jiménez en directe, no la deixeu escapar. Tot va començar amb el trio que formava amb el seu germà, Juan Luis, i amb Nacho Maño, Presuntos Implicados, que ens van fer amb Badalí als 90 amb el seu pop melòdic i elegant, i la veu avallotada de Sole Jiménez. I amb cançons com aquesta, Llovió.

0: Presuntos implicados que han portat la pluja de tardor avui a les perifèries.
1: Perifèries.

La seva fórmula d'èxit, la fusió de pop i jazz amb ritmes llatins. Unes composicions fresques i rítmiques amb les que es van presentar el 1984 des del seu àlbum de debut, Whose Side Are You On? Nosaltres sempre de part del so inconfusible dels britànics Matt Bianco, recuperats des dels 80 entrant per la porta del davant i no colant-se per la del darrere amb aquest Sneaking Out the Back Door. Aquest acordió no enganya. Des de les perifèries viatgem a París.

dels clàssics de la chanson francesa, original del 1951, escrit especialment per a la banda sonora de la pel·lícula del mateix títol. De seguida, Edith Piaf o Yves Montand la van convertir en un clàssic dels seus repertoris. Però la cançó ha passat per moltíssimes veus de tot tipus. La versió que hem trobat avui passejant per les perifèries la publicaven el duet Pomplemousse el 2019. Mantenint l'essència melòdica del clàssic, els californians li aporten un toc fresc d'indie pop i jazz gràcies al característic solo d'harmònica de Rose Garren. Sous le ciel de Paris, els clàssics que són eterns. A les perifèries ens resulta senzill viatjar del present al passat a través de la música, evidentment. Ara fa exactament 44 anys, una jove cantant i ballarina de Michigan publicava el seu primer single.

0: Madonna tenia 24 anys i intentava obrir-se camí en la indústria musical a Nova York. Després d'aconseguir que un DJ la punxés a una discoteca de moda, una discogràfica va decidir publicar la cançó que no va entrar al Hot 100, però va sonar amb força a les pistes de ball i a les llistes dance. Només un any més tard arribaria Holiday, el salt qualitatiu de la que ben aviat acabaria sent la reina del pop. Però tot començava així fa 44 anys, amb el tema que avui l'Aleix ens ha punxat a les perifèries, Everybody.
1: Viu la música des de les perifèries.
0: Viu la música o els musicals. Coneixeu el musical Hamilton? Doncs això que ja sona és un dels temes de Hamilton. Gaudim-lo i us explico. You'll be back.
2: You say the price of my love is not a price that you're willing to pay.

Què? Què us ha semblat? Com ja us he comentat algun cop, jo sóc molt de musicals, però és que el gènere és amplíssim i n'hi ha per a tots els gustos. Avui a les perifèries n'ha arribat un de modern. Es va estrenar el 17 de febrer de 2015 al Off-Broadway de Nova York amb les entrades exaurides. Mig any després, només, ja estava a Broadway. I entre els reconeixements, 11 premis a l'edició 2016 dels Tony, incloent-hi el guardó al millor musical i també el Premi Pulitzer de Teatre el mateix any. Un gran èxit per al seu autor, una bèstia del teatre musical, Lin-Manuel Miranda, compositor de la música, autor del llibret i protagonista principal. Una obra basada en la biografia d'Alexander Hamilton, un dels pares fundadors dels Estats Units, publicada el 2004, i amb una música excepcional que se serveix del hip-hop, el rhythm and blues, el pop, el soul. You'll be back. Un tema interpretat per l'estrambòtic personatge del rei britànic Jordi III i que esperem que us hagi fet gaudir d'aquest moment de teatre musical a les perifèries. Acaba de publicar disc, que ara és simplement Miley. Ha deixat enrere el cognom, però mai la seva força. Del seu flamant nou disc.

És el desè àlbum d'estudi que publica. 20 anys després de convertir-se en Hannah Montana, Miley Cyrus, Miley, que sempre ha trepitjat fort, i torna amb Vesper Suites, el disc que avui ha arribat a les perifèries a través d'aquesta cançó, Let's Get Married. Perifèries. Una estona de melancolia, que també és benvinguda a les perifèries. Amb la cançó que donava títol al disc que els Pets publicaven l'any 2004, rememorem l'estiu des de la tardor amb el grup de Constantí que ens porta a través de la música a l'agost.

0: sé jo si el mes d'agost està sobrevalorat, però des de la perspectiva de la tardor genera enyorança. Els Pets en actiu des de fa més de 4 dècades amb aquesta cançó que ja té més de 20 anys. Agost. I ara arriba el moment de...
1: La versió original a Perifèries.

Un altre cas en què la versió sona molt més que l'original. Si pensem en Red Red Wine, pensem en Reggae i en UB40. Però quan el grup de Birmingham va gravar la cançó i la va portar al número 1 del Hot 100, el tema tenia més de 20 anys. L'havia escrit i interpretat en un estil que no tenia res a veure amb la versió que triomfaria a finals dels 80, el músic novaiorquès Neil Diamond. Així que la que ha arribat fins a nosaltres avui a les perifèries és la versió original del 1967. Ho veieu com és un bon any? De Red Red Wine. Posem una marxa més al programa d'avui. Fa gairebé 40 anys que sonava aquest tema per primer cop. Els britànics The Cure publicaven el disc Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, i aquesta cançó es convertia en el primer èxit de la banda de Robert Smith als Estats Units. Energia i potència a les perifèries per sentir-nos com el cel. Just like heaven.

El punt d'energia del programa d'avui amb els The Cure, Just Like Heaven. Però ara baixem una mica les revolucions de la guitarra. Segurament coneixeu la cançó i probablement sou capaços de cantar-la, almenys la tornada, però... I si us pregunto de qui és? Us confesso que jo tampoc hagués pogut respondre. És d'un grup de Texas, es diuen Sixpence Known the Richer o Sixpence, i aquest és el seu èxit més rellevant.

0: Me, l'èxit de Sixpence que sonava en els metres finals de les perifèries d'avui.
1: Perifèries.
0: I ara sí, posem fi al viatge musical d'avui per les perifèries, recordant-vos que podeu tornar a escoltar aquest i tots els programes a btv.cat. El duet que formem l'Aleix Alari i una servidora Eva Lluch s'acomiada avui de vosaltres amb un altre duet, el que formaven Daryl Hall i John Oates. Amb aquest tema, Meditor triomfaven el 1982, arribant al número 1 del Billboard. Gràcies per ser-hi un dia més i fins aviat, petons.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Tarrés.
1: Eric Hoffer, a The True Believer, va escriure una frase molt útil per entendre alguns moviments col·lectius. Els moviments de masses poden néixer i créixer sense creure en un déu, però mai sense creure en un dimoni. I avui parlarem d'un món on sovint hi ha totes dues coses. El déu pot ser Bitcoin, la blockchain o la llibertat financera. I el dimoni, els bancs, els governs, els diners tradicionals o qualsevol persona que faci massa preguntes. Parlarem dels criptobros, aquesta barreja de gurus financers, comunitats digitals, masculinitat de cotxe esportiu de luxe, promeses de riquesa immediata i senyors que et diuen que si encara treballes per un sou és perquè no has entès res i et dona la gana. Perquè una cosa són les criptomonedes i la tecnologia que hi ha al darrere, i una altra és convertir una inversió en una fe, una comunitat en una doctrina i qualsevol crítica en FUD, por, incertesa i dubte. El mecanisme acostuma a ser senzill. Primer, et diuen que el sistema t'enganya. Després, que ells han descobert el secret. A continuació, que aquesta és la teva última oportunitat. I finalment, que només has de comprar la seva moneda, seguir el seu canal o pagar el seu curs de 997 euros. Avui intentarem separar la tecnologia del fum, la inversió de l'aposta i la informació financera del senyor Mulleres de Sol dins de casa, que assegura que una moneda amb el logotip d'un gos farà 1%. Benvinguts a La Terra no és plana, el programa on no sabem quina serà la moneda del futur, però sospitem que no serà la que us acaba de recomanar un desconegut per Telegram.
0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: I per començar, posarem una mica d'ordre en aquest univers. Avui tenim una col·laboració molt especial. Avui ens acompanya l'economista i directora de mercats de l'Institut Català de Finances, la Laia Capdevila, a qui hem demanat que ens expliqui què són realment les criptomonedes, quins riscos tenen i com podem distingir una inversió d'una promesa de llibertat financera patrocinada per un Lambo de lloguer. Endavant, Laia, què ens has de dir?
2: Hola a totes i tots, terrícoles, i gràcies, Sergi, per convidar-me. Parlant de criptomonedes, tots tenim aquell amic que va comprar bitcoins fa anys i ara et diu, t'ho vaig dir. I també el que hi va entrar tard i prefereix no tocar el tema. Però què són exactament les criptomonedes? Dit fàcil, són diners digitals, però no com els que tenim al nostre compte bancari, que depenen d'un banc o d'un govern. Les criptomonedes no tenen cap autoritat central a darrere. No hi ha el Banc Central Europeu del Bitcoin. Funcionen gràcies a una tecnologia que es diu blockchain, que sona molt a paraula de moda, però bàsicament és com un llibre de comptes gegants compartit entre milers d'ordinadors d'arreu del món, on tot queda registrat i no es pot manipular fàcilment. És a dir, en lloc que un banc controli qui té què, ho controla tot la xarxa. Això té avantatges, més transparència, menys intermediaris, però també inconvenients. Volatilitat brutal, regulació limitada i riscos importants. Perquè sí, pots guanyar molts diners, però també perdre molts diners molt ràpid. I aquí és on sovint hi ha la confusió. Les criptomonedes poden servir com a mitjà de pagament, però avui dia molta gent les utilitza més com a una inversió especulativa que no pas per anar a comprar el pa. També hi ha milers de criptomonedes diferents, no només la Bitcoin, i no totes tenen el mateix valor ni la mateixa utilitat. Algunes busquen ser alternativa al diner, d'altres serveixen per finançar projectes o per operar dins un ecosistema digital. En resum, són una innovació tecnològica amb molt potencial, però també amb molt de soroll al voltant. I potser la millor manera d'entendre's és aquesta. No és només una nova forma de diners, és una nova manera de confiar. En lloc de confiar en un banc, confies en la tecnologia. I això, com tot canvi, genera oportunitats, però també riscos. I a més de riscos, molta picaresca. Segurament per això feu el programa d'avui, parlant dels criptobos i les sectes associades. En tot cas, gràcies per deixar-me participar i fins aviat.
1: Laia, moltíssimes gràcies. T'esperem aquí quan vulguis, ja ho saps. I ens quedem amb aquesta idea. La tecnologia pot ser interessant, però quan algú et promet llibertat financera instantània, potser és que el producte ets tu. I ara sí, entrem en matèria i saludem el nostre home de ciència, geòleg, professor, divulgador i promotor de geòleg.cat, Jordi Vilà. Jordi, què ens expliques? Què tal?
3: Ei, bro, què tal? Ei, tu saps què? Que tinc la meva botiga geologia365.com i pots entrar quan vulguis. Però escolta'm bé, tu tens minerals?
1: Bueno, sí, no sé, alguna cosa tinc, sí, sí.
3: Sí, saps quina és la diferència entre els teus minerals i els meus?
1: Il·lustra'm.
3: Doncs que els teus estan en una caixa, vale? Estan en una caixa agafant pols. Jo els meus els converteixo en 10K al mes, bro.
1: Ah, ostres, vale? Molt bé.
3: Saps, tu quan veus una pirita, saps què veus? Què és una pirita per tu?
1: No sé, un mineral així, metàl·lic, no?
3: Doncs jo hi veig marge.
1: Tu hi veus marge, molt bé.
3: Jo hi veig marge. Jo veig contingut, jo veig branding, jo veig marca personal, saps, bro? Sou.
1: Molt bé, bro, ja veig el rotllo, ja ho pillo, estàs molt en la ona.
3: Sí, saps quantes calcites tinc a casa?
1: A veure, sorprèn-me també.
3: Les suficients per tenir un Lambo fora a casa meva, amb la meva casa en piscina.
1: Ah, és aquella foto que et vaig veure fer, però llavors va venir un altre tio al darrere i s'hi va ficar dins. Igual te'l va voler robar, el tanto, eh? O és que potser
3: bueno,
1: no era el teu, no sé.
3: No jutgis. Si no hi has estat, no jutgis.
1: No. Res més lluny de la meva voluntat, jutjar res.
3: Vale, però...
1: Bé, no sé, m'agrada veure't muntat en el dòlar, que es diu. Així m'agrada. A veure si prospera, eh?
3: Mira, parlant de dòlars, la Laia molt encertadament t'ha dit amb què se sustenta el valor de les monedes... Sí. Aquestes tipus Bitcoin, tipus Ethereum, aquestes monedes que van sortir de tant en tant. Crec que
1: fins i tot... N'hi ha milers, eh?
3: N'hi ha milers. Hi ha molta gent que ha tret la seva, inclús.
1: Imagina't. Si tu pots tenir una moneda pròpia, no? Pots fer la teva marca personal. Diguem.
3: I després la gent la compra i s'arruïna, i ja està. I ja ha guanyat diners. I
1: no serveix per res, i aquella persona ja té la butxaca plena, i au.
3: Però clar, se sustenta bàsicament en blockchain, una moneda d'aquest estil. No se sustenta amb els governs, no hi ha una contrapartida al darrere, sinó que se sustenta
1: no hi ha un
3: bàsicament. Sí, exactament. Potser que t'expliqui primer com se sosté una moneda normal, els que coneixem nosaltres. Sí. Si ens remuntem a l'antiguitat, saps que les monedes abans doncs, eren d'or, de plata, de bronze, algunes...
1: Sí.
3: Tenien un valor facial, el valor facial és el valor que diu que val la moneda, que era el valor del metall.
1: Si val 10 pessetes, això és el valor facial, no?
3: Exactament. Doncs era el valor real del metall. És a dir, aquella moneda potser pesava 10 grams, tenia 10 grams en plata, i aquells 10 grams de plata valien 10 pessetes, o 7 pessetes, ja no... Vull dir, la que valgués en aquell moment, això és igual. O en meravellís, ens anem a buscar coses més antigues.
1: Per exemple.
3: Això, és a dir, era important perquè aquest metall estava... aportat a l'Estat. Saps que aquí la gent feia diverses trampes, eh? També que agafaven una llima i llimaven una mica la vora per treure aquest metall, per després fondre'l i
1: fer... Per aprofitar-se, no? I acumular-ne una mica, no? I fer, clar...
3: Sí, és molt habitual trobar-se monedes antigues bastant llimades per les vores.
1: Clar, això ja és picaresca total, eh? És a dir,
3: picaresca.
1: És...
3: I per això es van inventar les monedes, saps que tenen com unes ratlles a la vora?
1: Sí.
3: Aquestes ratlles és per demostrar que la moneda no ha estat manipulada.
1: Ah, veus?
3: Abans no les tenien i la gent anava llimant i no passava res, no es veia, no se sabia. I vinga, llima una miqueta aquesta, llima una miqueta l'altra, i acabaven amb les monedes ben llimades. Tot per extreure
1: el metall.
3: Per
1: tant, vol dir que el material del que estaven fetes tenia un valor per si mateix.
3: Ah, exactament.
1: I que es podia aprofitar.
3: Sí. Després van decidir, doncs mira, escolta'm, jo tinc, saps què, aquest or o aquesta plata o aquest bronze, no el posaré en circulació, jo sóc l'Estat, m'agafo aquest metall i me'l guardo al banc. Vale, sí. Guardarem lingots. I aquest lingots emetré i imprimiré bitllets i monedes noves, monedes que seran de ferro i níquel, pots comptar, vull dir, un valor de metall
1: valor baix.
3: Baix, d'alumini.
1: Molt més baix del que té el lingot, diguem.
3: Ah, això mateix. O un paper. Que un paper no és res més que un xec que ha emès l'Estat. És un xec,
1: és un pagaré, no?
3: És un pagaré, perdó. Sí, jo tinc aquell bitllet de 50 euros, és un pagaré que l'Estat diu, o en aquest cas el Banc Central Europeu diu, si tu me'l portes, jo t'ingresso 50 euros. El mateix valor que diu el bitllet. És un pagaré.
1: Que diríem euros, però abans seria, diguem-ne, tantes unces d'or.
3: Ah, exacte. Avui en dia, doncs, encara hi ha... Si fas la pregunta, dic, com se sustenta la moneda actual? Hi haurà gent que encara et dirà, doncs, amb els lingots d'or que té el banc...
1: Les reserves, no? Les reserves d'or,
3: les famoses reserves d'or. Això ja no és cert. Per exemple, el patró or al Regne Unit el 1931 es va acabar. Això coincideix molt amb les guerres mundials, eh?
1: Sí, no ells sé si Nixon s'ho va carregar als anys 60, em sembla, oi?
3: Sí, senyor. El 1971, precisament, 71. Richard Nixon va suspendre la comptabilitat, aquesta la comptabilitat, no ho sabré dir mai, ho sento, eh? del dòlar en or. Vale? La Reserva Federal, doncs, en aquell moment, va decidir que aquesta equivalència ja no existia. Tot i així, això no vol dir que puguis imprimir bitllets gratis.
1: Clar, hi ha algú que se'n cuidi de controlar-ho, això, perquè si
3: no... Hi ha d'haver un control. I quin és el control? És a dir, avui en dia, totes les monedes que hi ha, l'euro, el dòlar, la lliura, totes les monedes aquestes que són més importants, són monedes que es diuen fiduciàries.
1: Sí.
3: Les monedes fiduciàries no tenen un valor de contrapartida. És a dir, jo no me'n vaig a un lloc i em diré, mira, et dono 1.000 euros i tu em dones un lingotet d'or. Això no m'ho faran al banc. Una moneda fiduciària vol dir que els diners ja no són convertibles en un bé físic concret.
1: Sinó que tenen valor per si mateix, els diners,
3: clar,
1: diguem.
3: Tenen valor. A mi, jo, si els hi dono 50 euros, em tornaran 50 euros al compte.
1: Clar.
3: I ja està. No tindré un metall a darrere.
1: Clar, d'aquí a que més enllà de ser paper o metall, puguin arribar a ser a punts comptables amb uns i zeros en un compte corrent informàtic, no?
3: És això, són uns i zeros al final, sí. Però, esclar, em dius, ara, els criptobros diuen, una de les coses que diuen és que, clar, el Bitcoin em dius que no té contrapartida, però és que la teva moneda, la moneda de circulació normal dels estats, tampoc.
1: Clar.
3: Bueno. Anem a posar cometes aquí. Però no vol dir que la moneda que tinguem nosaltres, els euros, no estiguin sostinguts per res. Estan sostinguts, atenció, pels estats.
1: Uh-huh.
3: Vale? Com he de pagar jo, Hisenda? He de pagar amb Ethereums? No.
1: No, clar,
3: pagar amb euros.
1: Que paguis amb euros, sí, amb la moneda amb oficial. Diguem.
3: Exacte, per tant, jo he de tenir euros a dins. I aquests euros han de tenir el valor. Han de tenir un valor. Vale? Què més? Sí. Doncs això, impostos, tot això. El Banc Central, en aquest cas, no garanteix... Tampoc que la moneda sempre valgui igual, eh? Al final, el Banc Central regula les inflacions, tot això...
1: Uh-huh. Vale? La quantitat de moneda que es pot posar en circulació, precisament, per regular això, no? Els tipus d'interès... Sí.
3: Els tipus d'interès serveixen precisament per regular el preu del diner. Quan anem una mica disparats, pugem els tipus d'interès. Quan anem bé, baixem els tipus d'interès. Doncs anem fent aquestes coses.
1: Clar, per tant, i en canvi, les criptomonedes no tenen realment aquest sustent. És a dir, se sustenten per un sistema informàtic global com internet mateix, no? Però no té un valor. És a dir, pel que explica, sembla com que els estats, el producte interior brut dels estats, són el que acaben sustentant el volum o el valor monetari del propi estat, no?
3: Exacte, exactament això. Però, esclar, també ens sortiran a la gent que té bitcoins o que creu en aquest tipus de moneda, les criptomonedes, dirà, ostres, com a contrapartida, aquest tipus de moneda no se sustenta en cap estat ni en cap banc. Per tant, és una moneda lliure.
1: Però lliure?
3: Bueno.
1: Què vol dir lliure? Lliure també vol lliure, dir que és inestable, no?
3: Totalment. Si precisament no està regulada...
1: I manipulable, segurament.
3: No és... L'única manera que es pot manipular és dir, per exemple, compra-me-la. Com ha fet algun magnate dels Estats Units que de tant en tant ha tret una moneda i diu, va,
1: compreu-me. No, perdona, qui ho va fer d'una forma molt, molt escandalosa va ser un tal Milei.
3: I tant.
1: La moneda Libra d'Argentina, que va ser un escàndol i que va arruïnar a milers de persones, no? Es va inflar el valor i es va demostrar que no hi havia res, no?
3: Sí. Realment aquí, doncs, concloem que al final aquests 1.000 euros a Europa... Són 1.000 euros amb els quals tu pots comprar coses de 1.000 euros avui.
1: Clar.
3: Hi haurà inflació, sí, que es mourà el valor de la moneda, també. Però un bitcoin avui val això, demà val allò, i ha pujat molt, i el valor d'un bitcoin avui és molt, és una bestiesa.
1: Sí, s'ha disparat.
3: Té més de 5 zeros el valor, o sigui que... I després hi ha històries com que jo fa temps tenia 3 bitcoins i vaig comprar una pizza. Al final vaig fer això. Bueno, mira, mala sort.
1: És que aquí ens hem de preguntar per què és tan fàcil, no?, que hi hagi tanta gent que caigui en aquest tipus d'estafes i d'aquest tipus de discursos absurds, si em permets. Deixa'm saludar l'Albert Palou, biòleg i cap de comunicació del centre Beta, que el tenim aquí també avui. És un plaer, com sempre. Albert, com estàs?
4: Hola, molt bé. Aquí.
1: Estàs bé?
4: Se'm fa molt estrany tot això que dieu, perquè jo ho tinc tot en una caixa de sabates sota el llit.
1: Ah, bueno, així ets un clàssic. Però escolta, tu que vols ser un dolent de James Bond? No ho has pensat que la millor manera de fer-te tan dolent i tan poderós és fer-te líder d'una secta d'aquestes modernes i poder-te comprar un Lambo i fardar l'Instagram?
4: Sí, de fet, ja en algun capítol de la primera temporada jugàvem a ser dolents de James Bond i arribàvem sempre a la mateixa conclusió. És tot molt car.
1: Què és car? Si ets dolent de James Bond, per això t'ho dic, que aprofita el tirón del tema i
4: és
1: potser...
4: És molt car. I això de les criptos, però clar, dona per guanyar uns diners. I és curiós, perquè al final sembla que... El que funciona és que hi hagi com un gurú que en sap molt i que ven molt del seu èxit i que, a més, el comparteix amb tu si el segueixes i si formes part de la seva comunitat i llavors et posa en contacte amb altra gent que té èxit. Això seran criptomonedes, però és la base de tota la vida de les sectes. I, bueno, deies... Poder... He intentat fer el joc d'imaginar-me fundant una secta com a malvat de James Bond. No m'he acabat de sortir, eh?
1: No t'ha sortit bé? No has trobat víctimes suficients? O com va això?
4: M'he quedat en grau de temptativa de plantejar exemples. He buscat exemples de sectes en els que ens podríem inspirar i potser un altre dia li donem una volta. Clar, jo sóc científic, ja més o menys ja sí, sabem,
1: tens no? aquest vici, sí.
4: He intentat barrejar sectes i ciència, perquè al final és el món que conec. Clar, ja està tot molt agafat, ja.
1: Està tot, què vol dir que està tot molt agafat, a veure?
4: Clar, aquí ja hi ha un...
1: Què has provat? Què has sondejat?
4: El que em anava més bé, he descobert que ja està inventat, és la cienciologia.
1: Home, sí, home, però això...
4: Cienciologia, sí. No sé, que Tom Cruise no li van deixar ser James Bond, i es va penjar una mica del món donant impuls a una mena de grup religiós, que potser podem parlar un altre dia, podem dedicar un capítol sencer.
1: Podem parlar-ne, jo.
3: Però abans del capítol de la cienciologia, no t'hauríem de fer el de la Terra no és plana?
4: Sí, he estat mirant i també els terraplanistes tenen un punt de sectari bastant curiós, eh?
1: Déu meu.
3: Sí.
4: M'hauria plantejat, pel programa podríem infiltrar-nos en un congrés, però està molt vist també, però...
1: Ja s'ha fet, eh? Jo això em sembla que ja s'ha fet, però escolta, el de la cienciologia ja el farem, a més, tinc el dubtós honor de treballar molt a prop de la seu més gran que tenen a Europa, i per tant potser ens podem, és més fàcil que ens infiltrem a la cienciologia que al terraplanisme. Però bé, ja, en tot cas ja en parlarem i ho anirem sondejant, a veure si és possible. Però va, a part de la cienciologia, què més has trobat?
4: Ja dic, m'he estat mirant algunes sectes d'exemple. Clar, que lligat amb el tema dels criptobros, és relativament fàcil, perquè també que la retòrica que fan servir moltes vegades de superació personal i de raptar-te i de demostrar que són més que tu i que els segueixis, també hi ha hagut sectes que han jugat amb això ja. Ja està tot, s'ha inventat. I em volia destacar una que m'ha fet bastanta gràcia, es diu Nexium.
1: A veure, n'he sentit a parlar, però no la conec gaire.
4: Això era una secta americana que va començar com una empresa de màrqueting i precisament una empresa de cursos de superació personal. Aha. I al darrere hi havia un tal Keith Raniere i una tal Alison Mack, que he descobert que és actriu i sortia a Smallville, que és una sèrie que hi ha HBO.
1: Home,
4: sí, Superman.
1: Sí, senyor.
4: Bueno, doncs això que va començar com una empresa de cursos de superació personal, de tu pots aconseguir-ho, et pots fer ric, bla, bla, bla... Va acabar convertit en tot un tema bastant truculent de tràfic sexual, d'esclavisme i de crim organitzat.
1: Home, sempre anem a parar allà mateix, eh? Però sí. Què passa? Ostres.
4: Feien servir els seminaris per captar gent, que és el mateix que fan molts criptobros, i, bueno, gradualment, dic, es van anar transformant en una xarxa bastant fosca. Només
1: bastant
4: un detall.
1: Bastant sòrdid.
4: Un detall, tampoc hi volia entrar més, però les dones les marcaven amb foc.
1: Ai.
4: I no és metafòric.
3: Mare,
1: però llavors...
4: Bé, sí, hi havia aquí gent important dels Estats Units que va donar voltes per Nexium, eh? Vull dir que també és un tema que donaria part.
1: Però, i exactament en què es basa? O sigui, en autoajudes, diguem.
4: Superació personal.
1: Superació personal. Això és veritat, això ha proliferat molt a internet.
4: Però bueno, jo us deia, jo soc científic i a l'hora de... Doncs va, anem a... Comencem de zero. Com ho plantegem, això de fer una secta? Fem una secta basada en conceptes científics o...
1: Segur que sortirà la quàntica, m'hi jugo.
4: O fem una secta pensada per atreure científics.
1: A veure.
4: He agafat un exemple de cada. No sé si us fa gràcia que comenci per un o per l'altre.
1: Va, tirem per la primera, va. Basada en preceptes científics.
4: Sí, doncs, m'he fixat en l'Institut Rampton.
1: Institut Rampton, atenció.
4: Com tu molt bé has apuntat, i sempre acabes allà mateix, es basa en el misticisme quàntic.
1: Ah, doncs clar, és que no falla. Sí.
4: Totes les sectes tenen un líder, així és una mica pintoresc, en aquest cas el líder és una senyora que es deia Judy Zebra Knight.
3: Judy Zebra?
4: Judy Zebra.
1: Judy Zebra. És un nom
4: separat,
1: polisíl·lab, eh?
4: Judy Zebra.
1: Ah, val, dos noms.
4: Que és una senyora que a través seu manifestava l'esperit d'un guerrer de fa 35.000 anys.
1: Val, ja hi som, eh? Ja hi som, que hi ha algú que posseeix algú altre per... i es manifesta a través de... Vale. Després, sí, que aquesta persona no acaba de ser la responsable de la cosa.
4: No,
1: és un ens eteri. Vale.
4: Aquesta manifestació d'un guerrer de fa 35.000 anys a través de Judy Zebra Knight, i es posaven a parlar de física quàntica. I després...
1: 35.000 anys, eh?
4: Sí. Distorsionaven el que es coneix com l'efecte observador de la física quàntica. És un concepte molt llarg d'explicar, però que l'acte de mesurar una partícula subatòmica fa que determini l'estat en el que està aquesta partícula. És tot un concepte que fa que la física quàntica sigui molt estranya. Sí. Això ha passat per la mà d'un pseudocientífic que es deia Joe Dispenza. Ho van passar a nivell macro. I les ensenyances d'aquest guerrer és que, en base a la física quàntica, es podia fer servir la ment humana per fer col·lapsar les funcions d'ona de la realitat i crear la realitat que nosaltres volguéssim.
1: Ah, molt bé. Que, per tant... aquí, quasi bé, ens anirem acostant allò del secret. Us en recordeu, allò del secret?
4: Sí, un dia parlarem. Això hem de fer un programa.
1: Un programa sobre el secret, la llei de l'atracció. Parlarem, és molt interessant.
4: Home, ai, ai, ai. El resultat final que et portava a ser seguidor de l'Institut Rantan és que et convencien de que cada persona podia crear la realitat. O sigui, si tu no tens diners és perquè no vols.
1: Perquè no vols.
4: Tu podries, podries fer servir la teva ment per modificar una realitat i convertir-la en una realitat en la que ets ric.
1: Ja ho sabeu. Si sou pobres és perquè, perquè us dona la gana ser pobres.
3: Perquè voleu.
4: Això...
1: No, perquè voteu, no perquè voteu a Vox i aquests tipus de partits. No, no. És perquè us dona la gana ser pobres.
4: Això dius, secta basada en conceptes científics, hem anat bastant pel pedregar.
1: No sé què penseu. 5.000 anys, quàntic, tal, vale, molt bé.
4: Anem a pensar una secta pensada per atreure científics.
1: Aviam, dispara.
4: Hi ha un exemple, també.
1: Vosaltres podeu ser víctimes ràpidament, que us conec.
4: Aniré explicant la secta i en algun moment us sonarà si sou mínimament seguidors de la història del segle XX. La història d'Aum Shinriko. Aum Shinriko, algú així. Era
1: aquest senyor.
4: Una secta japonesa, aquest és el nom de la secta, inicialment va començar com un grup de ioga.
1: Uh-huh.
4: I després, aquest grup de ioga, un senyor que es deia Shoko Asaham, el 1987, la va convertir en una secta que barrejava budisme, hinduisme i apocalipsi. Ells, la base de la secta és que la Tercera Guerra Mundial començava el 1997 i que, per tant, s'havien de preparar i van atreure molts científics d'alt nivell.
1: A veure...
4: Però a dalt nivell, Vull dir, no un llicenciat de coses, o sigui, gent catedràtics... O sigui,
1: doctors ben posats, molt bé.
3: Japonesos o de tot arreu?
4: Japonesos.
3: Takekubo, jo conec aquests, no sé.
4: Sí, no, aquest és un altre. Tenien un senyor que es deia Hideo Murai, que el van proclamar ministre de ciència, així és, perquè sí, que era físic de partícules. Després també tenien un senyor que es deia Masami Tsuchiya, el japonès m'entrevés.
1: Molt bon japonès, també, trobo. Molt bé.
3: No, però el tens fluït,
1: Sí, sí.
4: Era un... Sí, moltes coses. Era un professor de química i també un químic brillantíssim. Després també tenien Seiichi Endo, un biòleg, expert en genètica de virus.
1: Sí.
4: Ja es va torçant la cosa. Aquí van sumar-hi Ikuo Hayashi, un cardiòleg, que van autoproclamar com a ministre de Salut.
1: Sí, donaven ministeris, ells,
4: Sí, sí. I aquí molts científics es van ajuntant i un dia van tenir una idea brillant, que va ser posar-se a produir gas sarin.
1: Ah!
3: Ui!
1: O sigui, que al final tot allò era una secta creada
4: per produir gas
1: sarin. Per atraure científics.
4: Sí, doncs tots aquests científics, dèiem que es van grillar una mica, es van posar a produir gas sarin, que per qui no ho sàpiga, doncs és un dels tòxics més potents que ha creat mai la humanitat, i un 20 de març de 1995 van decidir provar-lo al metro de Tòquio.
1: Clar, és que el rotllo està en crear tu l'apocalipsi, si no ve, no?
4: Sí.
1: Has d'acabar validant la teva tesi.
4: Allò, si busqueu, doncs és el mític atemptat al metro de Tòquio, el va crear aquest grup de ioga transformat en secta de científics, 14 morts, 6.000 ferits i una colla de científics condemnats a mort.
1: És que, clar, final...
3: Hi havia geòlegs o no, allà?
4: No.
3: És que no hi som mai. Veus? No hi som mai, els geòlegs.
1: Doncs, noi, ja tardes. Aneu-vos-hi posant. Aneu-vos-hi posant, ja saps.
4: Això serien les tres coses que tinc sobre la taula per pensar una mica en la secta que podríem crear així des del podcast. Però, bueno, no, li havíem de donar una volta perquè no m'agradaria ni acabar ni condemnat a mort ni, diguem, a la presó.
1: A veure, si pots evitar matar algú, doncs, potser és bona idea, no cal fer-ho, no? No val la pena. Jordi, tornem una mica a les criptomonedes, perquè aquí hem barrejat una sèrie de coses, perquè al final parlem de sectes, perquè és veritat que els criptobros han derivat en una mena de comportaments sectaris, no? I aquí és on el vincle, no? De crear una comunitat que, en el fons, el que fa és una mena d'autoengany, creant un ídol fals, que en aquest cas és la criptomoneda, o fins i tot una falsa promesa de riqueses i de benestar i de luxes, etcètera, etcètera. Però...
3: Sí.
1: És a dir, crec que és interessant tornar també una mica a l'origen de la conversa. Realment, es poden guanyar diners amb les cripto o com va això?
3: Bueno, mira, ara et diré... Abans d'entrar a dir-te exactament si es guanyen o es perden diners, perquè és una cosa... Clar, hi ha milers de monedes diferents.
1: Clar, ho ha dit la Laia, sí.
3: Algunes realment actualment sí que s'hi guanya, algunes no tant, però sí que t'he de dir que, per exemple, el Banc d'Espanya ara va publicar el 2021... que un 4,8% de la població espanyola té actius, té criptomonedes. 4,8% és bastant,
1: Bueno,
3: sí.
1: Sí, pensar que Pensava que em diries una mica més, però bueno, sí, sí, un 5%.
3: Però fixa't, aquí anem al 80% d'aquesta gent que en tenia inverteix menys del 10% de la seva capacitat financera.
1: Tècnicament no és un producte financer com a tal, o no sé si s'hi considera, però
3: no.
1: Clar, suposo que has de tenir uns certs coneixements, no?
3: Ah, exacte, i aquí vaig. Per exemple, la CNMV, s'ha de dir així d'UV al final, eh?
1: Sí.
3: Si no és en català, has de dir V. CNMV.
1: Diguem-ho bé.
3: A mi em van dir que es pronunciava així, la baixa.
1: La Comissió Nacional del Mercat de Valors.
3: Exactament.
1: Vale.
3: Va dir que 3 de cada 4 ciutadans han sentit a parlar de criptomonedes. Però només un 2% afirma tenir-ne en coneixement.
1: Clar, és que és el que et deia, que realment... No, jo no sabria gaire com posar-m'hi,
3: sí,
1: no sé tu.
3: Sí, sí, clar, és una cosa que té molta fama, però té poc coneixement, hi ha poc coneixement.
1: I qui
3: inverteix
1: a vegades
3: no sap què... Sí. Qui inverteix a vegades no sap què està fent. Realment és així, eh? És així.
1: Però, mira, que passa... Perdona, passa amb tots o una gran quantitat de productes financers. Recordem la mega estafa aquella de les preferents, que molta gent va fotre calés allà cabassos i no tenien ni punyetera idea a què els estaven invertint, també.
3: Sí.
1: I els productes derivats i els swaps i totes aquelles històries, us en recordeu?
3: Sí, menys els que ho ofereixen, aquests sí que saben què estan fent, els altres
1: tot
3: no.
1: Tot i que t'he de dir que tinc algun dubte, perquè després de la crisi financera del 2008, algun documental, sortia algun expert dient, va arribar un moment que veníem coses que ni en teníem nosaltres, no?
3: Ja.
1: Que és una cosa tremenda.
3: Ja pot ser. Però bueno,
1: la
3: que
1: qüestió
3: tenen les
1: era anar a demanar diners a jubilats, no? I deia, tu porta calés aquí, que jo ja me'n cuido i no pateixis, no?
3: Sí. Jo he de dir, per exemple, la meva sogra ha pillat amb això. I això és important. I encara té actius, al banc.
1: És com qui va invertir a Nueva Rumasa. Us en recordeu, de Nueva Rumasa?
3: Home, i tant.
1: Que prometia un 8% i resulta que llavors, a última hora, tururut.
3: Sí, es va inventar una mica els diners.
1: Sí. Val, doncs així aquí, que deies que hi ha gent que sí que inverteix, però que la CNMV diu que la gent no té coneixement, no?
3: Ah, exacte, i aquest coneixement fa que pugui ser víctima d'una estafa. L'FBI, amb dades publicades el 2026, va informar que hi ha unes, més o menys unes 181.000 queixes. Això l'FBI, això als Estats Units, eh? I
1: sí, sí.
3: 11.000 milions de dòlars en pèrdues.
1: 11.000
3: milions de dòlars en pèrdues.
1: Això ja,
3: o sigui, hi ha gent que perd calés.
1: Això ja és un pico.
3: Però, per exemple, on pots perdre diners? Anem aquí, anem a fer. Agafa la teva moneda, fem el concurs. Vinga, concurs.
1: A veure,
3: per exemple, a veure si m'ho sabeu endevinar. Sabeu qui ha tret una criptomoneda?
1: Molta gent, però no ho sé, ara no sabria dir.
3: Te'n diré un. Digues. Que el coneixeràs, segurament. Donald Trump.
1: Ja. Donald Trump, sí, home, sí.
3: Donald Trump té una criptomoneda que es diu Trump. Bueno,
1: fàcil.
3: No és... Sí, és fàcil. Sí.
1: Fàcil Trump, sí. No? També tenia un mòbil, un telèfon mòbil. Us en recordeu que va treure un telèfon mòbil?
3: Un model de coses, aquest senyor.
1: Sí. I una xarxa social pròpia, Truth Social.
3: Exacte.
1: Sí.
3: Doncs mira, si l'haguessis comprat un tram al moment en què va sortir, que ell el va treure, haguessis pagat 75,35 dòlars. Avui en dia tindries 1,87 dòlars.
1: Ah,
3: malament.
1: Una mica fracàs, trobo.
3: 97,5% de pèrdua.
1: Però llavors, és a dir, no te n'adones que potser t'han estafat una mica? Vull dir...
3: Ja, jo suposo que sí, vull dir que tens una enganxada amb aquestes i, clar...
1: Ah, el bo d'en Donald és, no ho veu, que
3: és,
1: no porten...
3: És tram, eh? És tram, eh?
1: Ja. Sí.
3: Hi ha molta gent que ha perdut molts diners, amb això.
1: Sí.
3: I no veig que no se'n parla massa. Saps qui també ha tret una moneda?
1: A veure?
3: Una persona fi a tram, molt afí. Melania Trump.
1: Ah, pensava que anaves
3: a
1: dir...
3: Saps com es diu? Sí. Saps com es diu la moneda?
1: A veure.
3: Melania. Ah, no són, originals no són, però bueno, saps
1: no
3: què estàs comprant.
1: No s'ho han treballat gaire, no s'ho han treballat gaire.
3: No. Mira, si l'haguessis comprat en el moment que va sortir, $13.05.
1: I ara?
3: Ara val 8 cèntims.
1: 8 cèntims.
3: Uf. 99,39% de pèrdues.
1: S'ha devaluat més, encara.
3: S'ha devaluat. N'hi ha un que aquest m'agrada molt, que aquest és, realment, jo hagués invertit aquí, i hagués invertit a cegues, que és Ronaldinho.
1: Home.
3: Ronaldinho té una criptomoneda que es diu Star 10, que tenia el número 10 a la samarreta i era una estrella, però Star 10, bueno, també no és massa...
1: I què, aquesta?
3: Mira, l'haguessis comprat, dius, bueno, mira, cada moneda valia 0,3754.
1: Bueno,
3: dius, bueno, almenys 10, posa'm en 10.
1: Sí,
3: em gastaré 3 euros. 3 horets, va, mira, un cafè. Cafè no val 3 euros, dos cafès.
1: Dos cafès.
3: Sí. Avui en dia, si ara la vols vendre, la moneda de Ronaldinho... Val, espera que m'hi estaré una estona. A veure, 0,00005774. És a dir, ha perdut pràcticament el 100% del seu valor.
1: Està clar,
3: és a dir, no anem bé. Això són personatges públics. hi ha molta gent.
1: Per tant, vol dir que el valor segurament es concentra en unes poques criptomonedes. No, si tothom pot treure la seva, però al final el valor s'acaba concentrant en unes poques, no?
3: Sí, perquè el valor el dona realment el sostent, que parlàvem d'aquí, quins són els sostents, qui aguanta aquestes monedes, el valor el dona les ganes que tinguis o no tinguis de comprar-la.
1: Clar. Bàsicament, sí, és un valor de confiança, no?
3: Sí, senyor. I el Bitcoin és un valor de confiança. I s'agafa amb això. Clar. Doncs s'agafa amb que si tu el vols, doncs et costarà de trobar. És car.
1: Que de fet,
3: hi ha molta demanda.
1: Que de fet, vol dir que en el fons és un valor de la quantitat de gent que hi confia.
3: Això mateix.
1: És gairebé un valor de col·leccionisme, no?
3: Sí, sí, sí. Mira, em va molt bé això del col·leccionisme que dius, perquè aquí hi ha una altra cosa, que ja no són les criptomonedes, sinó que són els NFTs. No sé si te'n recordes d'això.
1: Sí, sí, volia treure-ho això en algun moment, sí, sí.
3: Això és com un col·leccionista, com qui compra un quadre. Sí. És un NFT no és res més que un certificat digital únic. Uh-huh. Bé, tu compres un certificat digital. No vol pas dir que aquell certificat digital apunti a res al valor monetari, sinó que se li dona un valor, és a dir, té un valor de col·leccionisme, pràcticament. Uh-huh. Vale? I tu compraves una imatge, et donaven una imatge. Si tu compraves aquest NFT, et donaven una imatge, que normalment era com un ximpanzé, una cosa horrorosa. Era lleig, eh?
1: Però que tu la podies arribar a copiar. El que passa que, clar, entenc que el codi intern devia ser únic, no?
3: Hi ha un codi, sí. Simplement la imatge era la portada.
1: Clar, però sí, està clar. Val. Però cada cop es va virtualitzant més tot plegat, diguem, eh?
3: Sí, sí, sí. És pràcticament es va presentar com si fos art.
1: Sí,
3: i aquí va haver-hi bastanta gent que es va enganxar els dits. Entre ells, Justin Bieber.
1: Aviam, volen Justin
3: Bieber va pillar molt fort.
1: Que ha entrat en una deriva una mica sòrdida, també.
3: Sí, Justin Bieber es va enganxar els dits d'una manera bastant important comprant aquests ximpanzés, imatges de ximpanzés.
1: Devia tenir algun bro que li devia vendre bé l'assumpte.
3: Un criptobro allà que li va dir, compra això que ara...
1: Veuràs, això arriba a acabar, nano, que tot el que has fet amb la música, bueno, sí, la vas a flipar.
3: Me'n recordo que es deia, això, vull dir, que havies de comprar. Jo, compraré aquesta imatge. Doncs mira, Justin Bieber va comprar Bored Ape, que simplement és Bored un mico avorrit. Sí. El va comprar per 1,3 milions de dòlars, una imatge. És a dir, que és una imatge, és un codi, eh? Un certificat.
1: 1,3 milions de dòlars per un certificat.
3: Per un certificat.
1: És a dir, una cosa que no pots ensenyar a ningú, que no és bonic de res, no?
3: No és lleig, és lleig.
1: En fi, sí, sí.
3: Sí. Doncs saps quant val avui aquest Bored Ape, aquest certificat de Justin Bieber?
1: Aviam.
3: Avui, el 2026, està tassat en 2.800 dòlars.
1: Collons! O sigui, pobre Justin es va arruïnar.
3: Ha perdut 1,297 milions de dòlars.
1: Li comprem.
3: És a dir, home, si algú ens financia això, li podríem comprar el Bored Ape amb en Justin Bieber?
1: Li comprem, Bieber? Fotem allà la web.
3: Encara revaloritza, eh? No? Sí, això pels nets.
1: Clar,
3: això ho deixes als nets, eh? Deixa, mira, et deixo la casa, la platja, la masia, que en tenim tots tres de masia.
1: I el Bored Ape, no?
4: Home, si li paguem 2.800 euros però ens fa propaganda, jo crec que, home, és ben invertit, eh?
1: Home, està claríssim, seria ben pagat, i tant.
3: Sí, sí. Però espera't, aquí no acaba, la cosa, un moment, perquè Justin Bieber va comprar dos Bored Apes més. Va comprar dos Bored Apes més
1: dos
3: per 1,74. 1,74 milions d'euros.
1: Vinga, endavant!
3: Vinga, endavant!
1: Home, que no ve d'aquí. Sí. Tinc el lloguer pagat.
3: Avui en dia, aquests dos Bored Apes s'estima que valen 120.000 euros, per tant, ha perdut 1,64. 62 milions d'euros. Vinga, qui ofereix més? O sigui que porta perduts ja 2.800.000 dòlars.
1: Doncs vinga.
3: Amb tres imatges.
1: Què et sembla?
3: Tres certificats. Fantàstic. Hi ha gent que hi ha perdut més, eh? Vull dir que és una cosa terrible.
1: Però això, ha d'arribar un punt que ho vegis, no? Que no va, diguem.
3: Home, ja, però és que això veus la demanda que té. Per exemple, Jack Dorsey va comprar un Bored Ape d'aquests, un NFT, per 2,9 milions d'euros. El va posar a subhasta per 48 milions d'euros.
1: Sí.
3: I el màxim que va arribar, l'oferta màxima que va arribar per aquest, va ser de 6.800 dòlars.
1: Imagina.
3: Era optimista o era?
1: Llavors, aquests nois, segons Llados i companyia, els hi passen aquestes coses perquè volen, no? És a dir,
3: home, clar, som així. Sí,
1: perquè perden diners perquè no en saben, oi?
3: I tant, i tant, i tant.
4: Evidentment.
1: Albert, tenies... Em volies parlar d'una estafa piramidal, pot ser? Bueno, una altra. Hem parlat d'aquestes, però alguna altra?
4: Sí.
1: Que sí?
4: Molts d'aquests negocis que deriven del criptobroisme són estafes piramidals. L'estafa piramidal és un tipus de negoci que es basa en una cosa que es diu esquema Ponzi, que bàsicament és que algú et promet que guanyaràs diners, tu li dones uns diners, i amb aquests diners que tu li dones, ell dona diners a altres persones a qui li ha promès uns beneficis. Llavors...
1: És a dir, que ningú produeix res de res,
4: no?
1: No crees diners d'enlloc.
4: Has d'anar ficant diners per repartir els beneficis que has promès a la gent que t'ha ficat diners, vull dir que llavors arriba un dia que si s'han de tornar tots els diners que la gent ha ficat allà, no surten.

0: tenien tots els seus estalvis en aquestes empreses i aquestes empreses els hi retornaven un benefici. Un sí. Benefici que, per si algú té una mica de cultura financera, quan et prometen entre un 10 i un 30% de benefici al mes...
1: Mm. Al mes?
0: Al mes.
1: Algú hi ha.
0: És que alguna cosa hi ha un cert risc quan la cosa és tan rendible. El que va resultar és que tot el xou que van muntar a Albània va ser un gran sistema piramidal. Llavors, que inicialment anaven repartint beneficis a tothom, però que allò va col·lapsar. I les xifres...
2: I ràpid que devia col·lapsar, segurament, no?
0: Les xifres... Heu de pensar, els 2/3 de la població d'Albània va posar els seus estalvis en aquest sistema.
2: 2/3, eh?
0: 2/3 d'un país sencer amb tots els seus estalvis en un sistema piramidal.
2: Clar, és que si t'ho diu l'Estat, has de confiar-hi, no? Fotrem aquí un percentatge sí. brutal cada mes, qui no ho faria, no?
0: Quan va col·lapsar, es va esfumar d'un dia per l'altre, el gener de 1997, el 50% del PIB del país.
2: Mare de Déu!
0: Es va esfumar, tècnicament es va dissoldre i va desaparèixer tota estructura de la policia i de l'exèrcit i es va entrar en un estat d'anarquia en el que la gent va assaltar les instal·lacions militars, va treure l'armament i van sortir furiosos a perseguir la gent que els havia animat a invertir en tot això. Va provocar una guerra civil, un caos absolut, la intervenció de l'ONU, un desplegament que es va dir Operació Alba, liderada per Itàlia, va caure el govern, òbviament, i sembla ser que a Albània van aprendre que eren els sistemes piramidals, que també és una paradoxa molt xula, perquè si aneu mai a Tirana, a la capital, el dictador comunista Enver Hoxha es va fer precisament construir una piràmide al centre de la ciutat.
2: En honor a això?
0: En honor a ell, però que després, jo hi vaig estar una vegada i em deien que havia de veure les piràmides i després em parlaven de les piràmides d'Albània i em va costar encaixar que eren dues coses diferents. Però bueno, totes dues bastant lamentables.
2: Bueno, doncs escolta, molt bé, no m'esperava acabar amb aquest exemple d'una estafa piramidal sustentada per un estat que efectivament es va emportar l'estat per davant. Bastant increïble. Però va, escolta, després d'aquest viatge per estafes piramidals, gurús, vibracions, monedes digitals, llibertats financeres sospitosament cares, tornem al món tangible, o bueno, no sé si tan tangible. Tenim aquí el nostre tècnic, muntador, filòsof del cable mal endollat i oficial del Museu d'Invents, Xavi Gorro, què tal? Com estàs?
3: Molt bones, què tal?
2: Tu també tens cripto i tens la cartera plena o què?
3: No en tinc, és que em fa mandra. És una cosa
2: fa mandra perquè no...
3: Fa mandra, no sé, és una cosa que em fa mandra.
2: No, jo pensava que tu, que ets un tio que sempre estàs entre ordinadors i això, estaries allà fent mineria d'aquella no, per aconseguir pasta d'aquesta. No,
3: a més gasta molta llum i tal. No, res.
2: Clar, no val la pena, no surt de compte.
3: No,
2: que te den los euros de tota la vida, no?
3: Ah, exacte. Jo com en Palau, jo... amb una caixa sota el llit. Bueno, una caixa.
2: Una
3: caixa petita, perquè clar, saps.
2: Bueno, tu no ploris.
3: Però... A veure, jo...
2: No fas malament, va.
3: Jo prefereixo no tenir ni idea de criptos i no fer-li gaire cas que no el que li va passar a un senyor que va ser un visionari del tema i es va acabar quedant sense un duro. És un senyor que es diu...
2: Com el Justin Bieber, no?
3: Pitjor, perquè ell els diners els té, però no pot accedir-li. És pitjor.
2: Això sí que...
3: Clar, això és una putada. Això és una putada. És un senyor que es diu...
2: Sí.
3: Un senyor que es diu James Howells, que és un enginyer informàtic de Newport, que això està a Gales del Sud, que bàsicament va ser una de les primeres persones que, quan va aparèixer el tema de les criptomonedes, a l'any 2009 aproximadament, va ser dels primers en interessar-se en el tema. Només que quan el Bitcoin va començar a aparèixer, ell... doncs va començar a comprar bitcoins, en aquell moment tenien un valor molt petit, o sigui, no valien gairebé res,
2: sí.
3: I va començar a minar bitcoins, això, a finals del 2019, principis del 2010, arribant a acumular 8.000 bitcoins, 8.000 unitats de bitcoins, que en aquell moment eren res, però no era res, o sigui, en aquell moment eren
2: cèntims.
3: Clar, el problema què passa? Doncs aquest senyor, doncs, bueno, com que això del bitcoin, ell ho tenia com a hobby, diguem, i ho tenia guardant, tenia el que és l'accés en la seva bitlletera digital, el tenia allà guardat l'accés en un disc dur. Però el problema va venir a l'any 2013, quan ell estava fent neteja, això que de tant en tant s'ha de fer neteja de casa i s'ha de fer neteja dels aparells electrònics. Està bé?
2: Sí.
3: Vale. Doncs bé, no està clar...
2: Tant, si et va acumulant merdes, no? Perquè si no acabes tient Diògenes també electròniques... Sí,
3: vale.
4: Això està vell.
3: Clar, i ara us diré per què no està bé fer neteja de les coses electròniques. No està clar com va anar el tema.
2: Sorprèn-nos.
3: No està clar. Hi ha unes fonts que diuen que va ser la seva exparella, i remarcar-lo d'ex per lo que va passar després, que va llançar el disc dur que contenia la informació per poder entrar a la bitlletera digital on tenia guardat els bitcoins.
2: Ostres.
3: Si va agafar el disc dur, el va tirar a la basura.
2: I es diu que en tenia 8.000, eh?
3: 8.000, sí, que el 2013 tampoc eren gaires diners.

0: tampoc era molt. Potser
1: no, no.
0: Ja era una miqueta més.
1: No, era veritat.
2: No
1: era
2: una fortuna.
0: Clar, exacte. També hi ha altres fonts que diuen que va ser ell, que es va equivocar, i en vez d'agafar el disc dur que volia llançar, va llançar el bo en vez de llançar el dolent. Bueno, hi ha diferents versions, per tant, us podeu creure el que vulgueu. Però el que sí que és veritat, que el disc dur aquest, ja sigui tirat per la seva exnòvia o tirat per ell, va acabar a la deixalleria municipal de Newport.
1: Mare de Déu.
0: Vale. Fins aquí, bueno, no hi ha problema. Dius, bueno, he perdut uns cèntims, no passa res, he perdut potser 50 euros, no passa res. Però clar, què passa? Cada cop i volta, el valor del bitcoin va començar a pujar, i a mitjans o ja a finals d'aquell 2013, el valor dels seus 8.000 bitcoins era de 4 milions d'euros. Què dius?
1: Bueno, clar, ja pots comprar la deixalleria 70 vegades.
0: Arribarem a això. Que aquí fa ràbia, 4 milions d'euros, hòstia, són diners. Però clar, què passa? Que el 2021 aquests 8.000 bitcoins valien 350 milions d'euros.
3: Mare de Déu.
0: Clar.
1: Tu imagines? O sigui, és molt gros, eh?
0: És molt gros. Aquest
3: aquí
0: no
3: pots demanar un crèdit al banc, eh?
0: Home, jo crec que sí, no? O pots comprar al banc directament.
1: Què va fer aquest bon home?
0: Clar, aquest noi va anar a l'Ajuntament i va dir, a veure, una cosa, jo tinc un disc dur que l'he perdut i em deixeu entrar a buscar-lo, sisplau. I és més, va dir, a veure, tinc un disc dur amb molts milions d'euros aquí fotuts.
1: Clar, però si tu dius que tens un disc dur allà amb molts milions d'euros, la primera pregunta que et faran és, però com sé que són teus? Com em demostres que aquest disc dur és teu? I no tindràs el funcionari una mica avispado que dirà, aviam si el trobo jo abans?
0: Bueno, a veure, no sé, jo no sé si una tabuna vegada de deixalleria del vostre municipi i intentar trobar alguna cosa allà. A veure.
1: Estem parlant de molts cèntims, eh?
0: Ja. El xaval va voler fer això. Va dir, escolta, jo vull anar allà. I clar, l'Ajuntament li va dir que no podia anar a remenar la basura, diguem, de la deixalleria, bàsicament per motius ambientals i per la seva salut, no? Però el tio va dir, no, escolta, jo vull anar... Jo vull fer això, jo vull fer
1: jo
0: això.
1: M'hi fico, ja,
0: m'hi foto. Jo vull fer això, no el deixaven entrar. L'any 2022 va presentar un pla per fer una excavació d'alta tecnologia que estava valorada en 10,7 milions d'euros, que dius, hòstia, són molts diners. Però clar,
1: hi havia
0: 350 milions d'euros pendents allà, perduts. Clar. I el tio, en aquesta excavació d'alta tecnologia, el seu pla incluïa fer servir drons amb intel·ligència artificial per escanejar per sectors aquesta deixalleria, fer servir també braços robòtics i sistemes de classificació per tamisar els residus, gossos robòtics que feien tasques de vigilància i recerca, i tot i aquesta flipada, que jo sí que he estat el responsable municipal i hagués dit adelante, perquè vull veure-ho, l'Ajuntament li va dir
1: home,
0: que no.
1: Home, i el gravem, eh?
0: Però l'Ajuntament li va dir que no. Li va dir, escolta, no, aquí, a veure, això és una deixalleria.
1: Ah, quin greu.
0: Aquí hi ha residus, aquí tot està molt contaminat. A més, tu vas tirar el disc dur el 2013, estem al 2022, han passat 9 anys, o sigui, pot ser que el disc dur ja estigui destruït. Però el noi va seguir, va dir no, que no, va portar el cas als tribunals i finalment el gener de l'any... Cap al 2025, el Tribunal Superior Britànic li va dir que no, que va desestimar la demanda, va dir que no podia accedir de cap manera a la deixalleria, va considerar que no hi havia motius raonables i sobretot no hi havia possibilitat d'èxit per trobar el disc dur, perquè ja estaria molt degradat, i després de 12 anys intentant recuperar aquest disc dur per un valor de, ara ja deu ser més, de 350 milions d'euros, finalment, per culpa de la burocràcia i els impediments jurídics i polítics, doncs no va poder entrar. Sí, ara ja està allà a la deixalleria. Va tenir una miqueta de sort perquè hi ha una productora de Hollywood que va comprar els drets per fer una docusèrie del que li ha passat, que es diu El Bitcoin enterrat, la caça del tresor real de James Howells. O sigui, veurem una sèrie que explicarà el seu cas, però en l'actualitat aquest disc dur, diuen, es calcula que té uns 742 milions d'euros, o sigui, el valor dels 8.000 bitcoins, més o menys, és això, i el nostre amic Howells diu que encara no s'ha rendit, que està intentant la manera de recórrer la sentència que no el deixa entrar en aquesta deixalleria, i fins i tot s'ha plantejat comprar la deixalleria, perquè es veu que ja està a punt de tancar-se, perquè ja ha comprat les capacitats, i diu, bueno, doncs ara quan la tanquin la compro i començo a buscar el meu disc dur. Però, de moment, no ho
1: he fet. Tu imagina't aquest tio, cada dia quan se'n va a dormir, o sigui, el pobre igual ha de menjar, jo què sé, igual no té calés i ha de menjar gallina blanca, pobre paio, i no arriba, i el tio sabent que és ric, que és multimilionari. És molt gros, això.
4: A data d'avui són 446 milions d'euros.
1: Imagina't.
4: Ara mateix, i el 13 d'agost, el 13 de setembre de 2025 van ser 1.000 milions d'euros, més o menys.
3: Clar. Està bé. Això jo agafaria, jo li diria això a en Laporta, per exemple, Jan Laporta, i li diria, compra la deixalleria i així pots fer una palanca.
1: Exacte, tota palanca i podràs tornar a fer una altra
3: cama. No, si tens 40 milions, 400 milions d'euros ja per fitxar Julián Álvarez tres vegades.
1: Tu, i tots els socis aplaudint, eh?
3: I tant.
1: Que això és així. Bueno, doncs li hem donat un... li hem fet un bon garbell al tema de, dels criptobros, les criptomonedes, les sectes, les piràmides per estafar. Jo crec que després de tot el que hem après, ja estem preparats per convertir-nos en autèntics criptobros. Només ens cal llogar un cotxàs durant mitja hora, fer-nos una foto davant d'una casa que no és nostra i penjar-la a l'Instagram amb la frase «Mentre tu dorms, els meus diners treballen». Després ja obrirem un canal de Telegram, gravarem vídeos des de Dubai, direm mentalitat de pobre a qualsevol que ens demani explicacions i llançarem la nostra pròpia criptomoneda. Què us sembla si fem la TerraCoin, per exemple? Un projecte totalment descentralitzat en què, misteriosament, tots els diners aniran a parar al mateix compte. Però ara, seriosament, les criptomonedes poden ser una tecnologia interessant, una inversió arriscada o una aposta directament incomprensible. El problema comença quan, en lloc d'explicar-te els riscos, venen un personatge, cotxes esportius, rellotges cars, llibertat financera i una vida sense caps ni despertadors. Perquè potser no tots podem tenir un Lambo, però tots podem fotografiar-nos al costat d'un abans que arribi el propietari. Gràcies, Jordi, Albert, Xavi i molt especialment també la Laia Capdevila per ajudar-nos a entendre què hi ha darrere de tant gràfic verd, tanta promesa milionària i tanta foto mirant a l'horitzó amb els braços plegats. Seguiu-nos a les xarxes, envieu-nos els vostres criptobros, els vostres NFTs, els vostres gurus financers i projectes que no podem explicar perquè encara estem en fase de white paper. I recordeu que la Terra no és plana. Fins ben aviat!

0: I certainly was in the right.
1: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Hello, Jazz It audience.
2: Welcome to Jazz It.
3: Jazz It.
4: Jazz It, jazz universal. Totes les tendències, tots els ritmes. Per a tots els públics. Amb Jaume Tauler.
5: Si sou persones aficionades al jazz, segurament ja sabreu que l'edició d'enguany del Festival Internacional de Jazz de Barcelona ja està oficialment en marxa i que aquest 2026 es compleixen 60 anys de la primera edició. Una edició que es va celebrar entre els dies 3 i 6 de novembre de 1966. El nostre temps de jazz d'avui, el nostre Jazzit, de BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, el dedicarem a recordar alguns dels concerts de jazz que es van celebrar a Barcelona als anys 50 i 60 i que van portar que, a la tardor de 1966, s'acabés creant el festival. Comencem amb el pianista Willie the Lion Smith, que va actuar el dia 7 de febrer de 1950 en el Casal del Metge, un edifici d'estil noucentista que es troba a la Via Laietana de la ciutat. Va ser un concert organitzat pel Hot Club, l'associació, deien, dels amants del jazz autèntic.

Segur que heu identificat Summertime, la composició dels germans Gershwin que acabem d'escoltar en la interpretació del pianista Willie de Lion Smith. Si fem una mica d'història, us podem explicar que el jazz va arribar a Europa en acabar la Primera Guerra Mundial i la seva porta d'entrada principal va ser la ciutat de París, des d'on es va escampar com una taca d'oli per la resta del continent. En aquell moment, París i Barcelona tenien molta relació i està documentat que l'any 1919 ja hi havia orquestrines locals que havien incorporat els nous ritmes americans al seu repertori. Era música 100% ballable i amb un caràcter tan lúdic que molts intel·lectuals la veien com un divertiment, diguem, interessant, però era una música allunyada del fet pròpiament artístic, deien. Aquesta idea i la recerca de la puresa del jazz original van fer que l'any 1935 es creés el Hot Club de Barcelona, una associació per la difusió del que ells creien que era el jazz autèntic, el jazz nord-americà. Van organitzar un primer concert amb figures internacionals el 29 de febrer de 1936, però l'esclat de la Guerra Civil i l'arribada de la dictadura franquista van fer impossible la seva continuïtat, o com a mínim la continuïtat de les seves activitats. Això es va trencar l'any 1950, quan, com hem explicat, van portar a Willie de Lion Smith. Un altre músic americà que va venir a Barcelona de la mà del Hot Club va ser el trompetista Bill Coleman l'any 1952. Feia 2 anys que s'havia instal·lat a París, a França, on s'hi quedaria fins a la seva mort l'any 1981. Bill Coleman havia nascut l'any 1904 a París, però en aquest cas no és la capital francesa. És una ciutat que es diu així i que es troba a l'estat de Kentucky, als Estats Units.

0: This is Luther Allison from New York City, currently in Terrassa, Spain. And make sure you listen to Jazz It.
1: Esteu escoltant Jazzit a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. I seguim recordant concerts de jazz celebrats a Barcelona durant les dècades dels 50 i 60. Podem dir que esdeveniments precursors del que seria posteriorment el Festival de Jazz. Al febrer de 1953, el Hot Club va presentar en el cinema Windsor Palace, de l'Avinguda Diagonal de Barcelona, el trompetista Dizzy Gillespie, figura clau del jazz modern i pare, al costat de Charlie Parker, de la tendència anomenada bebop. I és exactament en aquests termes que el van presentar, dient que el Hot Club donava cabuda a totes les diferents facetes del jazz. No sabem si es van ocupar les 1.478 butaques que tenia el local, però sí que podem dir que va ser un èxit considerable i que es van omplir autocars des de diferents localitats catalanes, com Granollers o Mataró, per assistir-hi. Ara us portem una versió de Oh Lady Be Good, de Dizzy Gillespie i el seu grup, gravada a la Sala Playel de París, aquella mateixa gira de 1953.
2: Thank you, ladies and gentlemen. Now I'd like to feature our vocalist, Joe Carroll, who will sing Oh Lady Be Good. If you can't be good, bebop.

0: Dizzy Gillespie, Oh Lady Be Good, gravació de 1953. Segurament el concert, en aquest cas concerts, més multitudinari i famós dels que va organitzar el Hot Club de Barcelona als anys 50, va ser el que va portar a la nostra capital el rei del jazz, Louis Armstrong, i els seus All Stars, amb la cantant Velma Middleton. Era pràcticament Nadal, els dies 22 i 23 de desembre de 1955, i Armstrong venia per fer dos concerts diaris, pels que ja s'havien venut totes les entrades. La història és de sobres coneguda. El dia 22 es van haver de suspendre perquè l'avió que havia de portar els músics des de Roma no es va poder enlairar per la boira que hi havia a la capital italiana. Així que l'endemà, el dia 23, Armstrong i la seva colla van haver de fer tres concerts en un mateix dia per minimitzar els efectes de l'anul·lació. Curiosament, els concerts es van gravar i l'any 2000 la discogràfica barcelonina Fresh Sound els va editar en un CD doble. Allà s'hi pot sentir, per exemple, aquesta versió de That's My Desire que sentim ara amb la veu de Melva Middleton.
1: Well, at this time, Lorne, I'd like to do a recording of That's My Desire.

Els All-Stars de Louis Armstrong, gravats en directe a Barcelona, en el Windsor Palace, el 23 de desembre de 1955. That's My Desire, amb Velma Middleton a la veu. Un altre músic nord-americà que va tenir molt d'èxit a casa nostra va ser el vibrafonista Lionel Hampton. Tant és així que en el termini de poc més d'un any, entre 1955 i 1956, ens va visitar dues vegades. El concert, hauríem de dir concerts, també en aquest cas, que ens interessa més són els de març de 1956, que es van dur a terme també en el Windsor Palace. I ens interessen perquè va ser en aquesta visita que a Lionel Hampton li van presentar el pianista barceloní Tete Montoliu, que tenia 21 anys. Van tocar junts i Hampton va quedar impressionat amb aquell jove català que tocava i sentia el jazz com els americans. I no només van tocar junts, també van gravar. Aquí els teniu amb Toledo Blade.

0: Bonsoir à tous, c'est le guitariste Favino Laurier de France. Je vous conseille à tous vivement d'écouter l'émission Jazz It en Catalogne, c'est ça. Et je suis moi-même en fin de concert à Barcelone au festival Django LH. Et encore une bonne soirée à vous tous.
1: Seguim a Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, i seguim repassant concerts de jazz a Barcelona als anys 50 i 60. Ara ens aturem l'any 1956 i tornem a anar al cinema Windsor Palace, que, evidentment, a part de la pantalla de projecció, ja que era un cine, també tenia un escenari. Dies 2 i 3 d'octubre, una altra figura inoblidable ens visita, Count Basie, que l'any 1956 es trobava en un moment pletòric, amb l'orquestra renovada i dins d'una gran gira europea amb totes les entrades venudes. Un altre detall a destacar és que el fet de celebrar concerts en el cinema Windsor Palace no és ni molt menys una casualitat. El gerent del local era el senyor Alfredo Matas, que va ser una de les persones que van recuperar el Hot Club després de la guerra, i als anys 55, 56 i pràcticament fins als 60 n'era encara un dels directius del Hot Club. Durant aquella gira d'aquest any 1956, aquesta gira per Europa, Basie i els seus músics van gravar el disc Basie in London. La curiositat és que tota la música que es pot escoltar en aquest disc, que té un títol inequívoc, repetim, Basie in London, és a dir, Basie a Londres. Doncs tota aquesta música es va gravar en el concert de la ciutat sueca de Göteborg. Què té a veure Londres i Göteborg? No en tenim ni idea. Però aquí teniu Corner Pocket.

Corner Pocket, la que acabem d'escoltar interpretada per la Big Band de Count Basie, any 1956. I avancem en el temps per aturar-nos ara a l'any 1959, final de dècada, amb la programació de concerts de jazz a Barcelona consolidada, si voleu, concerts espaiats en el temps, però continuats. 6 de febrer de 1959, el trompetista Cootie Williams, veterà de l'orquestra de Duke Ellington, aterra a la ciutat, una vegada més en el Windsor Palace, per oferir un concert. Williams, en certa manera, va ser el cap de cartell general d'aquell any 1959. I ens porta Sliding and Gliding.

La música del trompetista Cootie Williams en un projecte a nom propi d'una figura que va assolir la fama com a membre de l'orquestra de Duke Ellington. Arribem a 1960 i en aquest moment l'empresari Joan Rosselló funda el Club Jamboree, el mes de gener d'aquell any. Rosselló veurem que es convertirà en una persona clau per al naixement del Festival de Jazz, però en aquest moment, 1960, encara és una mica massa aviat. Anem al 27 de maig d'aquest any. El Hot Club torna a ocupar el Windsor Palace amb l'orquestra de Quincy Jones, una formació que no només incluïa músics blancs i negres, sinó que també comptava amb dues noies. Fet realment estrany en aquell moment, o diguem, inusual en aquell moment. Teníem a la pianista Patti Bowen i a la trombonista Melba Liston. Liston es convertiria després també en una arranjadora excepcional. Es van gravar diversos concerts d'aquella gira europea de Quincy de 1960 i us hem portat la gravació del que van oferir a Lausanne, a Suïssa. Aquí teniu la balada que va compondre Benny Golson en memòria de Clifford Brown. Aquí teniu I Remember Clifford.

I Remember Clifford per Quincy Jones i la seva orquestra, formació de 1960. L'any 1963 trobem un canvi d'emplaçament dels concerts i, per fi, el jazz torna al Palau de la Música. El 1963 va ser el trompetista Chet Baker qui el va ocupar, i el 1964 va ser el Modern Jazz Quartet que van portar el seu jazz de cambra i la seva elegància al Palau. En aquell moment, la distribució dels discos del Modern Jazz Quartet a nivell estatal la tenia la discogràfica barcelonina Belter. Un dels discos que va editar es titula The Sheriff. És del mateix any 1964 i conté aquesta cançó que comença molt suau i s'anima a partir del minut i mig aproximadament de la seva durada. Aquí la teniu, Mean to Me.

0: Matthew Thom, I Christian Sands, and you're listening to Jazz It.
1: I en el nostre repàs de concerts anteriors al Festival de Jazz de Barcelona arribem finalment a l'any clau, 1966. L'empresari i propietari del Club Jamboree, Joan Rosselló, pren el relleu i organitza diversos concerts en el Palau de la Música. N'hi ha tres que destaquen clarament, i dels tres, sens dubte, el primer va ser excepcional. Vam tenir a l'orquestra de Duke Ellington i a la cantant Ella Fitzgerald, que actuava primer amb el seu trio i després amb tota l'orquestra. En aquell moment, any 1966, aquest cartell era, segurament, el màxim que es podia demanar en jazz.
2: Hi, thank you. Isn't that pretty too?

Duke Ellington i Ella Fitzgerald ens han portat Let's Do It. I així és com arribem al final d'aquest jazzit especial a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, un programa que, per acabar-lo del tot, ara us deixarem amb dues figures mítiques. D'una banda, Buddy Herman i la seva orquestra, que van actuar a Barcelona, en el Palau de la Música, ja us ho hem dit, el 15 de març de 1966. Els escoltarem amb Autobahn Blues, i després serà el pianista Earl Hines qui acabi d'exaurir els darrers minuts amb una balada. Fantàstic, That's You. Hines va celebrar el seu concert el 25 de maig d'aquell mateix any i en el mateix escenari, al Palau. El novembre posterior ja va veure com arribava la primera edició del Festival Internacional de Jazz de la ciutat. I amb aquest fragment de història del jazz us diem adeu l'equip habitual del programa, Jazzit. Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productor, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana i bon jazz.

0: Sant Andreu de la Barca inicia la campanya anual de poda. Els treballs han començat a la carretera de Barcelona i s'estendran progressivament als diferents barris. El regidor d'Espai Públic, Joan Jansana, ha anunciat el reforç del servei de jardineria, una inversió de 50.000 euros per reposar arbres i arbustos i millores en el sistema de rec. Joan Jansana, regidor d'Espai Públic a Ràdio Sant Andreu.
1: Els principals objectius que tenim doncs, és treballar sobretot doncs, a les zones que hi ha més incidència, que perquè els arbres doncs, estan molt propers als balcons o les finestres, i també doncs, a aquelles zones doncs, que l'arbrat doncs, a vegades doncs, impedeix una bona il·luminació, doncs, el que fem és doncs, sobretot actuar o tenir en compte doncs, tota aquestes zones.
0: S'ha iniciat aquí a la carretera de Barcelona. L'objectiu és ampliar-ho en altres zones, altres barris de la ciutat.
1: Sí, de fet, s'ha començat en aquesta zona, que és el carrer més llarg, diguem-ne, que tenim a Sant Andreu, i després s'anirà doncs, fent per les diferents zones.
0: Per segon any consecutiu, hi ha dos equips que treballen de forma simultània a les tasques de poda. Quines millores suposa aquest reforç?
1: Sí, doncs per començar, doncs, hem començat ja més aviat aquest any, hem començat justament a principis d'octubre amb un equip, d'aquí uns dies s'incorporarà ja un segon equip i per tant doncs, permetrà doncs, anar molt més ràpid i tenir doncs, aquest servei de poda doncs, el més aviat possible.
0: Mentre s'estigui fent aquesta campanya de la poda, les afectacions al trànsit mínimes?
1: Sí, de fet es tracta de minimitzar les afectacions en les zones on s'han de treure vehicles per seguretat, doncs perquè doncs, estan tallant els arbres, doncs naturalment es van avisant, es van posant senyals, però les afectacions al trànsit doncs, seran les mínimes possibles.
0: L'Ajuntament sí que ha mantingut diverses reunions amb l'empresa responsable del servei de jardineria i s'ha acordat ampliar en aquest cas també el personal.
1: Sí, d'acord, doncs hem mantingut diferents reunions amb el personal de jardineria, doncs hem ampliat, d'acord, hem aconseguit doncs, que ampliïn una persona més doncs, a aquest servei i doncs, també doncs, a part d'això doncs, també invertirem 50.000 euros doncs, en tornar a replantar arbrat i arbustiva doncs, que per culpa de les temperatures s'han anat fent malbé.
0: On es faran aquestes plantacions d'aquests nous arbres?
1: Bé, de fet, doncs, aquests nous arbres ja tenim marcat doncs, a les zones on s'ha mort algun arbre durant aquesta temporada, que l'any passat també hem plantat, alguna zona que s'havia quedat buida. Per tant, doncs, aniran replantant doncs, a totes les zones on ja hi havia arbrat.
0: Una altra qüestió també és, una altra prioritat, és la millora del sistema del rec dels parcs i també dels jardins. Quines incidències s'han resolt fins a l'actualitat i quines actuacions queden pendents per garantir un manteniment més eficient dels espais verds de Sant Andreu de la Barca?
1: Sí, doncs recordem que veníem d'una sequera bastant llarga, va estar dos anys el sistema de rec sense funcionar i ens ha costat doncs, anar millorant aquests... anar desenvolupant i que tot, ja han tingut diferents avaries i per tant s'han anat resolent. Ara pràcticament doncs, queden poques avaries doncs, o zones on es pugui haver-hi el rec, i el que sí que hem fet, hem aprofitat també doncs, per anar complementant amb un sistema de telegestió del rec, perquè així doncs, també millorem l'eficiència tant del rec com de l'aigua que es pugui gastar en aquests casos.
0: Aquesta campanya de la poda comença ara. Tenim previsió de finalització?
1: Sí, en principi, si el temps ens ho permet i no ens fa enredar-hi gaire, doncs a principi, a finals de febrer, doncs ja hauria d'estar totalment acabada.
0: Amb l'avançament de la campanya de poda, el reforç dels equips de treball i la reposició de l'arbrat, a més de les millores del sistema de rec, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca vol reforçar el manteniment dels seus espais verds i també donar resposta a les incidències detectades als diferents barris de la ciutat. I tot seguit anem a d'altres qüestions. Aquesta setmana s'ha realitzat un nou agermanament entre Sant Andreu de la Barca i Alcolea del Río. Sant Andreu de la Barca i Alcolea del Río han renovat un agermanament que uneix les dues poblacions des de l'any 1999. Els alcaldes Marc Giribet i José Raimundo López han reivindicat els vincles familiars, culturals i emocionals entre els dos municipis i aposten per recuperar una relació institucional que havia perdut intensitat en els darrers anys. Santander de la Barca i Alcolea del Río han renovat aquest dimecres, 7 d'octubre, el seu compromís d'agermanament formalitzat l'any 1999. L'acte institucional, celebrat a l'Ajuntament del municipi Sevilla, ha servit per reivindicar, com dèiem, vincles històrics, familiars i culturals entre les dues poblacions. Una delegació de l'Ajuntament de Santander de la Barca, encapçalada per l'alcalde Marc Girbet i formada també per la segona tinenta d'alcaldia Eunice Martín, la regidora de Gent Gran Isabel Marcos, ha estat rebuda per l'alcalde d'Alcolea del Río, José Raimundo López.
2: Pues para nosotros es una visita que supone mucho por los lazos que tenemos con San Andrés, con su gente, con sus vecinos, y supone mucho porque además es una relación que se estaba perdiendo, se estaba enfriando. Las relaciones familiares siempre están ahí, sobre todo la de las personas que son originarias de Alcolea, pero necesitábamos el vernos, el que vinieran vecinos, el poder nosotros tener el compromiso también de ir a San Andrés a visitarla y el que esos vínculos, esos lazos se fortalezcan y que las relaciones entre los vecinos y vecinas con Alcolea pues que vuelvan a ser lo que fueron y no solo eso, sino incluso mejorarse.
0: Una cinquantena de veïns i de veïnes de Sant Andreu de la Barca també han participat en d'aquest agermanament, d'aquest viatge cultural de 4 dies per Alcolea del Río i també per Sevilla. També han assistit en l'acte que s'ha realitzat a l'Ajuntament d'Alcolea. Durant la recepció celebrada a la sala de plens de l'Ajuntament d'Alcolea, els dos alcaldes han signat la renovació del compromís d'agermanament i han coincidit en la necessitat de tornar a impulsar una relació institucional que havia perdut intensitat, malgrat que els lligams personals i familiars s'han mantingut vius. Marc Girbet, alcalde de Sant Andreu de la Barca.
3: Per a Sant Andreu, l'important de tot això és poder donar-li també als veïns i veïnes que són originaris d'Alcolea el fet de poder tornar al seu municipi, que evidentment ho fan perquè, com deia l'alcalde, segueixen visitant els seus familiars. Aquesta relació és una relació activa, però aquesta relació institucional doncs creiem que l'havíem de recuperar, una relació que l'havíem de posar un altre cop al centre per poder-nos trobar, com deia l'alcalde, en el seu Parlament, a nivell cultural, a nivell de tradicions, i per tant jo crec que els ajuntaments aquí hem d'estar darrere, i des de Sant Andreu de la Barca doncs ens ha fet moltíssima il·lusió poder fer aquesta visita des de fa molt de temps, acompanyat per una cinquantena de veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca, i que hem estat molt, molt ben rebuts per part del consistori i de l'alcalde José Raimundo López per part de l'Ajuntament d'Alcolea. Per tant, estem molt contents i jo crec que és el principi d'una altra història, diguéssim, de relació, de vincle i també, diguéssim, de col·laborar en tot allò que sigui possible.
0: Com a mostra d'aquest vincle, l'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Girbet, ha lliurat al consistori d'Alcolea del Río una placa commemorativa. Després de l'acte institucional, la delegació santandereuenca ha visitat alguns dels principals monuments i edificis històrics d'Alcolea del Río. La jornada ha finalitzat amb una actuació de ball flamenc. Sobre aquesta renovació de l'agermanament, també n'han parlat els alcaldes d'Alcolea i el de Sant Andreu de la Barca.
2: Pues sí, al final també és una manera de darle un toque institucional a este encuentro. Y desde la administración, desde los ayuntamientos, pues darle esa formalidad para que este vínculo pues realmente tenga el respaldo de nuestras alcaldías y que los vecinos y vecinas pues sientan ese apoyo de cara a que volvamos a retomar esas relaciones tanto institucionales como con los vecinos y vecinas para cualquier tipo de actividad, para en fin, visitas, intercambios, como antiguamente, años A, visitas a la romería de San Andrés, la de Alcolea del Río, y que al final sea un elemento más que nos ayude a consolidar este hermanamiento.
3: I per Sant Andreu de la Barca, el fet de tornar a renovar l'agermanament és per nosaltres una mostra d'intencions total cap al respecte, cap a també les tradicions del col·lectiu de persones nascudes a Andalusia i en concret també aquí al Colea del Río. Per tant, també és un respecte cap a les tradicions i cap a aquest sentiment que Sant Andreu de la Barca el tenim molt present, i és una de les ànimes de la ciutat que ens ajuden a ser una ciutat doncs diversa, plural, que ens ajuden a construir precisament actes com el que avui hem fet, i que si els hem de rubricar sobre un paper doncs seria en forma d'agermanament.
0: Una cinquantena de veïns i de veïnes han participat en aquest viatge, un viatge cultural de 4 dies obert a la ciutadania en què ha participat una cinquantena de veïns i veïnes de la ciutat. El programa ha inclòs visites al Colea del Río i a Sevilla per conèixer el patrimoni cultural i històric del territori, però també per afavorir el retrobament entre famílies i reforçar els lligams personals entre les dues poblacions. L'agermanament entre Sant Andreu del Barca i el Colea del Río es va formalitzar l'any 1999. 27 anys després, els dos ajuntaments volen que la renovació del compromís sigui el punt de partida d'una nova etapa que consolidi els vincles existents i generi nous intercanvis culturals, institucionals i també ciutadans.

0: Un any més, Santandero de la Barca tornarà a mostrar la seva vessant més solidària. Serà el 17 d'octubre, amb una cita que enguany arriba amb una edició molt especial. És que el casino acollirà el 25è sopar benèfic contra el càncer, organitzat per la seu local de l'Associació de la Lluita contra el Càncer de Santandero de la Barca. 25 edicions. Avui parlarem d'aquestes 25 edicions i d'aquesta edició especial. Ho volem fer amb Eva Carles, que és la presidenta de la seu local de l'Associació de la Lluita contra el Càncer. Molt bon dia, Eva.
1: Hola, bon dia, Jordi.
0: I avui també ens acompanya, doncs, una de les persones també vinculades a aquesta associació, que és l'Eugènia Guiringueli. Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Bé, 25 edicions. Penso que és una xifra màgica haver arribat a 25 edicions del sopar benèfic contra el càncer. Eva, com s'arriba a aquestes 25 edicions i com arribeu aquest any, amb aquesta data tan especial?
1: Bé, doncs arriba amb molta il·lusió, amb molt esforç. Jo ara, com has dit, està aquí amb nosaltres l'Eugènia. L'Eugènia porta més anys que jo preparant i organitzant aquest sopar. Ella després també pot donar el seu testimoni. Doncs bé, aquest sopar, com dius, és el 25è i el que fem sempre és un acte social també, perquè molta gent ja des de fa temps que ens pregunta pel carrer, a la gent de la Junta, quan es farà el sopar, perquè també a part d'on ser un acte solidari per recaptar diners per l'Associació contra el Càncer, doncs també és un acte social que la gent aprofita també, doncs, per trobar-se, per passar-s'ho bé i per poder aportar el seu granet de sorra.
0: Serà el 17 d'octubre, a partir de 8:45 del vespre, amb 8:30, en el casino, el lloc que sempre heu escollit per fer aquest sopar benèfic.
1: Bé, nosaltres serà el 17 d'octubre, com tu vas dir, que és dissabte, però obrim portes a les 8:00, i després el sopar comença a 8:45. I sí, és com sempre a la Societat del Casino.
0: Les persones que vulguin participar en aquest sopar benèfic, els tíquets, on els poden comprar i a quin preu?
1: Sí, aquest any els tíquets es poden comprar també al casino. De dilluns, o sigui, ja s'estan venent des del 28 de setembre fins al 14 d'octubre i seran de dilluns a divendres des de les 5 de la tarda fins a les 7. I el preu del tíquet és de 45 euros.
0: Doncs ja sabem on podem aconseguir aquests tíquets, sabem el dia que es farà, l'hora i el lloc. I ara volem parlar d'aquestes 25 edicions. Per això avui també ens acompanya Eugènia Guiringueli, que és membre també de la seu local de l'Associació de la Lluita contra el Càncer. També coneix molt bé la història d'aquests sopars benèfics. Eugènia, què recordes d'aquells inicis?
2: Bé, els inicis, bueno, primer vam formar la seu local amb la Petra, que ella, la presidenta, que anava pel carrer i ens trobava i deia: escolta, vull formar una junta de l'Associació del Càncer, vols formar part? I unes quantes li vam dir que sí i vam començar. Llavors el sopar no, al principi no el vam fer al casino, sinó el vam fer a l'Hotel Bristol, el primer sopar. Però vam tenir tant èxit que el proper any, a l'altre any següent, resulta que ja no hi cabíem. I vam necessitar un lloc més gran i vam canviar el casino que hem estat fins ara.
0: Per tant, la història d'aquests 25 anys, evidentment que ha hagut una evolució. Ara heu dit un nom important dintre de la seu local, que és el nom de Petra Plaza, qui va ser presidenta durant molts anys de la vostra entitat, no?
2: Sí, sí, la Petra va ser, bueno, el motor, ho va engegar. Ella estava a la seu de Martorell i la Montse Campmany li va dir: escolta, per què no fas una seu a Sant Andreu? I es va animar, perquè la Petra és molt animada, molt eixerida, i va dir: bueno, doncs ho farem. I va ser això, no? Ella va anar buscant a gent que ella creia que podríem, i em sembla que a totes les que ens ho va dir li vam dir que sí i vam començar.
0: L'actual presidenta, Eva Carles, n'hem parlat en moltes ocasions, Eva, sobre aquest sopar, però aquest any que són 25 anys, què heu preparat? No sé si hi ha alguns moments més especials o segueix la línia habitual dels anys anteriors.
1: No, aquest sopar, encara que sigui el 25è sopar, no hem preparat res especial, perquè ja es va fer, penso que fa 2 anys, amb motiu del 25è aniversari de la fundació de la, de la seu local d'aquí de Sant Andreu. Vam decidir fer-ho llavors, i llavors de moment aquest any farem el 20, serà el 25è, però de moment no hem preparat el que preparem cada any, el que he dit abans.
0: Quina és la previsió? Quanta gent creieu que pot anar en aquest sopar?
1: Les últimes notícies que tinc en aquest moment estan apuntades ja a aquestes alçades 132 persones. Pensem que podem arribar potser a el que vam arribar l'any passat, que eren 158-160 persones, més o menys.
0: Un sopar benèfic on també és important la col·laboració de comerços, no?, de Sant Andreu de la Barca, perquè us aporten doncs una sèrie de productes o de material que després vosaltres utilitzeu a la rifa, on aquí també és una manera més de poder col·laborar i de poder augmentar aquests diners que recapteu a través d'aquest sopar. Eugènia.
2: Sí, sí, és que la rifa és una cosa que, bueno, tots ho esperen, sembla...
0: És allà... la tradició, eh?
2: Sí, sí, és que jo me'n recordo un any amb una senyora d'aquí Sant Andreu que li va tocar un carret de la compra i semblava que li havia tocat un cotxe. Vull dir, ho esperen. Els comerços són molt generosos. Bueno, des del principi jo sóc una de les que vaig a recollir. Ho fem a la vora d'on vivim o coses així perquè no sigui difícil desplaçar-se. Són generosos, cada any hi anem, quan ens veuen, ah, sí, sí, ja t'ho prepararé, i recollim pues bastantes coses. Llavors, durant la setmana abans del sopar, totes les persones de la junta ens juntem i algú ens afegeix a més per ajudar-nos i fem uns lots, no?, que els sortegem després del sopar, a l'hora del cafè es venen els números i sortegen. És la manera de recollir diners, perquè clar, amb el preu del sopar el fem molt ajustat i no recolliríem res. La nostra meta és recollir diners, i llavors, però la gent ja ho espera, estan contentíssim. Ja et dic, jo aquell any aquella senyora saltava i jo deia, però li ha tocat un carro de la compra, no? I sí, sí, i això, els comerços són molt generosos. Fins i tot també hi ha gent que no pot venir a sopar, però ens paga el sopar. Ens dona els diners del sopar com a donatiu. Mira, aquest any no puc venir, però jo us dono els diners. La gent són molt generosos, sí.
0: Aquí també hem de comptar, Eva, amb totes aquelles persones, voluntaris i voluntàries, que setmanes abans d'aquest sopar participen, com deia ara l'Eugènia, no?, el fet d'anar a buscar aquests productes que porten doncs molts comerços, de elaborar també aquests lots, no?, d'aquesta participació, no?, durant setmanes prèvies de molta gent.
1: Sí, com jo sempre dic, i ho seguiré dient, jo porto el càrrec de presidenta. Però jo quan vaig arribar, l'Eugènia i molta gent de la junta que m'acompanya ja, vull dir, fa una tasca espectacular. Perquè clar, jo sempre ho dic, quan parlem del sopar, dic que quan arriba la gent al sopar, veu les taules, veu l'escenari, veu tot preparat, clar, jo sempre recordo que tot això porta una feina prèvia, que molta feinada. Aquestes senyores de la junta, aquestes companyes, ja comencen setmanes abans, inclús podria dir que mesos, a anar als comerços a demanar, a preguntar si, que la majoria són cada any que anem els mateixos, perquè són cada any donen, no? Fan l'aportació. Però sí, sí, hi ha una feina que jo sempre m'agrada recordar-lo, sobretot també ho recordo amb el meu discurs de benvinguda al dia del sopar, que s'ha d'agrair, no? Perquè si no tinguéssim les mans que tenim per preparar tot això, aquest sopar no es podria haver fet durant aquests 25 anys.
0: I serà, com dèiem, el 17 d'octubre, un sopar que és important continuar parlant del càncer, no? De donar la visibilitat a les necessitats dels pacients i també de les seves famílies. A banda d'aquest sopar, hem de recordar que també teniu doncs, un local on les persones s'hi poden adreçar, Eva?
1: Sí, tenim un local al CRA, i els dimarts de 7 a 8 es poden adreçar a aquell lloc. Si per un casual no podem estar, la persona que està allà al CRA té el meu telèfon i sap que li pot donar qualsevol per contactar amb mi per el que necessiti.
0: Ara fa 25 edicions d'aquest sopar. fa 25 o 27 anys quan es va inaugurar doncs, la seu local de la Junta contra el Càncer de Sant Andreu de la Barca, el tema del càncer no se'n parlava gaire. Ningú volia parlar del tema càncer. Avui en dia se'n parla.
2: Mira, el càncer, com ara jo ho relaciono amb la mort, ara la mort, la gent, quan algú es mora, diu, se n'ha anat. Dic, a on se n'ha anat? I el càncer també, bueno, quan jo era petita era un mal lleig. I no se'n parlava. I s'ha de parlar perquè les coses que no se'n parla sembla que no existeixin. I això existeix. I després col·laborar a recollir diners és la cosa més gran que un pot fer. És igual el que pugui, no? Perquè a vegades jo dic, mira, amb una moneda i una moneda i una moneda s'omple un sac. Nosaltres tenim aquí al poble un metge, que ara no me'n recordo com se diu, tu sabràs, el Ricardo, que ha vingut moltes vegades al sopar, que un dia anava amb la Petra i jo pel carrer i ens para i ens diu, muchas gracias. Jo me'l miro i dic, i la Petra i jo ens mirem, gràcies de què? Diu, mira, estem fent una investigació sobre el càncer i se'ns havien acabat els diners. Diu, i ara, aquesta setmana ens ha arribat de l'Associació del Càncer de Barcelona uns diners perquè podem continuar les investigacions. I això em va omplir moltíssim. Jo vaig començar a col·laborar perquè volia, i per desgràcia la meva família ha hagut càncer com a totes les famílies, crec que jo, però no hi vaig ai, ara tens d'anar allà, però jo no hi vaig jo hi vaig amb alegria i riem molt i ens ho passem bé i fem la feina, sí que és molta feina i ens cansem perquè a més ens hem fet grat tots, però no, és una cosa, i després saps on va i saps per què. I molts i a vegades fan conferències a Barcelona, a la seu de Barcelona, i ens expliquen els avenços dels càncers i per què va i tot això, i jo estic contentíssima.
0: Penso, Eugènia, que és molt important el que acabes de comentar ara, no? De vegades gent participa en actes benèfics, però jo crec que s'ha explicat molt i molt bé, que era la pregunta que tenia reservada, però l'ha respost ara molt i molt bé, i a més amb un exemple molt clar on van aquests diners i per què són importants aquests diners. Són importants per la investigació i per trobar doncs, la cura del càncer.
2: Bueno, perdona, però a més, aviam, va a altres llocs, eh? L'Associació del Càncer ajuda amb les famílies que tenen nens ingressats per tenir casa. Bueno, hi ha moltes coses, però jo dic una d'aquestes perquè viu aquell poble, aquest metge, el coneixem tots i sabem el què. I jo, clar, jo ja sabia on anava, però ell que ens ho va dir així tan clarament, de dir gràcies per això que feu, que nosaltres aquí a Sant Andreu som un graner de sorra perquè tots els pobles que ho fan i tot arreu, no? Però vull dir, veus aquest granet de sorra que comença a omplir el sac.
0: Eva?
1: Sí, bé, jo també m'afegeixo a les paraules de l'Eugènia, però a mi sempre m'agrada explicar una història, que aquí és quan comencem també a... és quan comença tota la història, no? Hi havia un senyor que es deia José Biosca, que és el que funda l'Associació Espanyola contra el Càncer. Aquest, parlant de solidaritat, no? Aquest senyor viatjava cap a Madrid i es troba amb una senyora al tren que li parla que el seu fill té la malaltia, pateix càncer. I aquest senyor, que no tenia res a veure i que li sap greu, vull dir, el que li explica aquesta senyora, arrel d'això decideix ajudar a totes les persones que pateixin la malaltia. I és quan funda l'Associació Espanyola contra el Càncer. Per què dic això? Ja ho ha dit tot l'Eugènia, no? Però jo també volia afegir que tot el que recaptem, no només amb aquest sopar, clar, estem parlant del sopar, però fem moltes més coses. Fem la col·lecta, fem taules informatives, estem a la Fira de la Primavera, vull dir, sempre intentem que la gent ens vegi i ens coneixi, no? I a banda també el que ha dit ella, no? Que l'associació, aquests diners que recaptem, és no només per investigació, sinó que també prevenció, vull dir, com es diu, sensibilització, i també una cosa molt important que molta gent no sap, que clar, quan un nen en una família pateix l'enfermetat, la malaltia, el càncer, hi ha germans, i aquests germans, clar, els pares que l'estan pagant nen que tenen la malaltia, no? Però també aquests diners que recaptem són per fer colònies per aquests germans i perquè puguin també una mica, pues això, que no estiguin

0: no? Que la gent es va trobar allà any darrere any i també, pues, per, bueno, està, també això és bonic.
1: Doncs recordem, 17 d'octubre, Eva, recorda'ns on podem aconseguir els tíquets per anar a aquest sopar, els preus, ho hem dit a l'inici d'aquesta conversa, ho tornem a repetir, perquè segurament que hem donat encara molts més motius, la gent que ens escolta, perquè vagin en aquest sopar benèfic.
0: Sí, el sopar, com hem dit, és el dissabte 17 d'octubre, obrim portes a les 8, el sopar, comencem a sopar a 8:45, els tiquets ja s'estan venent des del 28 de setembre, es vendran fins al 14 d'octubre al casino mateix, a l'entrada del casino, i a l'horari de dilluns a divendres de 5 a 7. I si em permés, volia fer un comentari. Hem parlat de tot això, però és molt important també, a mi m'ho han dit, que agrair les coses són importants i s'han de fer. Jo primer vull agrair tota la feina, com he dit abans, que fan totes les meves companyes de la Junta, perquè, torno a repetir, jo he arribat més tard que elles i han fet una feina durant aquests anys espectacular. Si no fos per elles, aquest sopar no es podia fer. Ja hi ha seus locals que no fan sopar per falta de mans, per falta, s'han fet grans, i ja hi ha llocs que no es fa. Nosaltres encara el conservem. Vull també agrair a la Societat del Casino, a la seva presidenta, la Carme Lloberol, que també any darrere any ens ha deixat la sala del casino per poder fer aquest sopar, i que sempre que nosaltres li demanem col·labora amb nosaltres. També vull dir-li, donar les gràcies a l'Ajuntament també, i també vull donar les gràcies a l'Associació contra el Càncer, que també sempre, pues, col·laboren perquè nosaltres puguem tirar endavant, que no desfallim i podem continuar fent aquesta tasca tan bona com és el voluntariat de la lluita contra el càncer.
1: Doncs esperem que aquest sopar vagi molt bé, que hi participi molta gent, contra més millor. Eugènia Guiringueli, abans de finalitzar aquesta entrevista, tens els micròfons de Ràdio Sant Andreu per animar el que no estigui ja animat a que participi d'aquest sopar benèfic, o si no pot, com has comentat abans, la gent pot fer aquestes donacions si no poden anar al sopar.
2: Bueno, animar-los ja per totes les raons que hem explicat, aquestes raons serioses que són importants, però també perquè s'ho passaran molt bé. A més, tenim actuació musical, que aquest any vindrà amb nosaltres la Laura Miquel, que és filla del poble, que canta, bueno, ja us ho dic jo, meravellosament, però la cara de satisfacció, la gent com riu, la gent com s'ho passa bé, això és una cosa que... Si no vens, no ho saps. A vegades li pregunto a gent, tu no has vingut mai? No, doncs vine un any, mira-ho. Aviam, aquest preu tampoc és tan car. Vine, mira-ho. I bueno, s'apunten, perquè ara tenim una colla de joves que fa uns quants anys que venen, i bueno, perquè abans, clar, era la gent del poble, que ja ens han fet grans, tot això, però no, ara s'ha animat la cosa. Pot venir qualsevol edat i qui vulgui.
0: De fet, agafant les paraules de l'Eugènia, vull comentar que cada any venen pràcticament les mateixes persones de cada any, però l'any passat ja van venir gent nova, ja no només joves que també van venir, sinó d'altres entitats d'aquí del poble que no havien vingut mai, que van quedar meravellats i que aquest any tornen altra vegada a repetir el sopar.
1: Això és bo, eh? Això és bo, que hi hagi aquesta renovació, que hi hagi gent nova i que continuï, doncs, amb aquesta tradició que ha arribat a les 25 edicions d'aquest sopar benèfic el 17 d'octubre en el casino. Eva Carles, presidenta de la seu local de l'Associació de la Lluita contra el Càncer, gràcies per acompanyar-nos una vegada més.
0: Gràcies a tu, Jordi.
1: I gràcies, com no, a Eugènia Gringueli, membre de la Junta, i crec que en aquest sopar no només participes recollint aquests productes dels comerços, sinó que segurament, ja ho avancem, et veurem a dalt de l'escenari també, no?
2: Bueno, sí, no és la primera vegada.
1: Aviam. No sé si era una exclusiva, això, o no es podia dir, però...
2: No, aviam, no, saps què passa?
1: Compartiràs amb Ferran Campany la presentació, eh?
2: Bueno, sí, això sí, però, aviam, allà les coses que es veuen no són les importants. Bueno, sí que ho són, eh? No diré, no li trec mèrit, però... les que fem sense que ningú se n'adoni, sense que ningú ho vegi, això també és molt important, i com diu la Eva, l'esforç de totes fa que puguem fer aquest sopar.
0: Jo no sé si ja m'he despedit, però volia fer una altra cosa, un comentari que és important. Com abans he donat les gràcies, jo volia comentar també que tots aquests anys s'han acompanyat també

0: la Junta i amb el sopar l'Enric Malet, que aquest any no podrà estar amb nosaltres, però que any darrere any ha estat un organitzador increïble. Bueno, el sopar ja he dit abans que ha sortit endavant per totes les companyes de la Junta, però sobretot també per l'organització que ens ha dirigit ell també, i que aquest any no podrà estar al sopar, però bueno, que igualment, vull dir, ens acompanya i el tenim present.
1: Doncs des d'aquí una abraçada a Enric Malet, també una abraçada a Petra Plaza, que va ser molts anys la presidenta, i Eva Carles i Eugènia Quiringuele, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
0: Gràcies, igualment.
2: Bon dia.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Comença una nova campanya contra la grip i també la Covid-19, una campanya que es tornarà a desplegar de manera esglaonada, començant pels col·lectius més vulnerables, i a partir del 26 d'octubre s'ampliarà a la resta de grups que tenen indicada la vacunació. Per conèixer com es desenvoluparà la campanya Sant Andreu de la Barca, quines persones s'han de vacunar i com es podrà demanar cita i quina situació epidemiològica s'espera aquesta tardor i aquest hivern, parlem amb la infermera pediàtrica i referent de vacunes, Toñi Martínez. Martín, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: I també ens acompanya Marta Ginés, infermera referent de vacunes d'adults a la Solana. Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Comença la campanya Sant Andreu de la Barca. Toñi Martín, com s'organitzarà Sant Andreu de la Barca i quins seran els primers col·lectius que es vacunaran?
1: Pues Jordi, començarem el 5 d'octubre. La campanya comença el 5 d'octubre i després el 26 d'octubre ja començarem la resta de grups, vale? Començarem primer per les residències, persones a partir de 80 anys, ateses a domicilis i embarassades i infants de 6 mesos a 5 anys i les persones que estan a residències i sociosanitaris.
0: Parlarem cas per cas, però la campanya torna a prioritzar, com sempre, les persones més vulnerables. Per què és important començar per les persones de més edats i els de grups de risc?
1: Per la seva immunitat. Són més vulnerables i la seva immunitat tenen més risc de encomanar-se la grip i el Covid.
0: Quines persones tenen recomanada en aquesta temporada la vacunació contra la grip i quina és la vacuna contra la Covid-19? Hi ha diferències entre els dos grups?
2: Doncs Jordi, sí, aquest any sobretot es fa especial èmfasi en la població infantil sobre la Covid i la grip. Hi ha aquestes diferències. En principi, la població infantil aquest any agafa una mica d'importància entre els 6 mesos i els 5 anys. A la grip, a part d'aquesta població infantil, es vacunaran persones de 60 anys i més, persones que estan institucionalitzades, o sigui que estiguin en residències, o persones amb discapacitats. Les embarassades també és un grup important aquest any, i puerperi fins als 6 mesos, en el cas de que l'embarassada no s'hagi vacunat durant l'embaràs. Després, persones de 5 a 18 anys que estiguin en tractament pel llongat amb aspirina. Persones com bombers, policies, gent de protecció civil, personal de farmàcia, i important també els contactes als cuidadors de persones del risc. Aquestes persones també estaria indicada la vacunació de la grip per fet de protegir el malalt, no? El malalt gran. Després tenim persones que treballen en granges i els profes dels col·les. Això de la grip. I de Covid, més o menys el mateix, però la diferència és que en aquest grup la població infantil seria a partir dels 6 mesos amb una immunosupressió greu, per exemple, amb persones amb nens amb VIH o transplantament.
1: Encara tenen rics, perquè sí. La incidència és molt baixa.
2: Sí. I parlo de més, serien persones de 60 anys i més, persones institucionalitzades igual que la grip, les embarassades en qualsevol trimestre d'embaràs, persones de centres sanitaris i sociosanitaris públics i privats, i el que dèiem dels cuidadors de la gent gran, que també serà molt important. A partir dels 12 anys, el grup de risc seria nens amb obesitat, per exemple, amb diabetes, malalties cardiovasculars, malalties renals, càncers, malalties hepàtiques, tot tipus de patologia crònica.
0: Es poden administrar les dues vacunes, la de la grip i de la Covid, al mateix temps?
1: Sí, es poden administrar de forma concomitant, o sigui, una en cada braç, i la resta de vacunes també. No ens oblidem que també tenim la vacuna del Pfizer, la pneumococ i la del tètan. O sigui, que podem, en qualsevol part del cos, es poden administrar. També fer un incís que també els professionals sanitaris ens hem de vacunar a partir del 5 d'octubre. Això és molt important.
2: Entrarien dins del primer grup de vacunació, junt amb la gent gran, amb els majors de 80. És important que el personal sanitari es vacuni com a mètode de protecció també.
1: I els estudiants també, ja que ens acompanya una alumna.
2: Exacte.
1: I els estudiants també.
0: Com es podrà demanar cita a Sant Andreu de la Barca, o què hem de fer per demanar cita per vacunar-nos de la Covid i de la grip? Primer parlem dels grups de risc, els que és molt recomanable la vacuna. Aquestes persones que estan en el grup de risc són avisats o sí. han de demanar cita?
2: Sí, la població de risc majors de 80 anys, per exemple, fem una trucada telefònica per programar atenció domiciliària. Són pacients fràgils que no es desplacen, llavors són amb els primers que comencem. Residències i després amb aquest tipus de pacient la infermera es truca. Llavors, el dia que tenim atenció domiciliària, anem al domicili i administrem les vacunes.
1: També estan rebent missatges, vale, per telèfon, a aquest grup que comencem el 5 d'octubre. O sigui, sobretot els nens també, hi ha pares que ja estan dient a la consulta que han rebut missatge per vacunar els seus fills a partir dels 6 mesos fins als 5 anys. També s'ha de dir això. I com ho fem? Pues a veure, l'usuari pot anar al taulell, al CAP, al centre d'atenció primària, o trucant per telèfon al 93 553 0099, i a la Solana al 93 546 1777. També es poden dirigir a La Meva Salut o a citasalut.gencat.cat i al call center al 93 326 8901. I també s'ha de dir que el CUAP també a la zona de la Solana vacunaran de 6 a 8 del matí sense cita qui vulgui vacunar-se a aquesta hora.
0: A partir del 26 d'octubre tenim una segona fase de la vacunació de la Covid i de la grip. S'amplia a la resta de grups.
1: Sí. O sigui, hem començat el 5 d'octubre a majors de 80 anys, persones de residència o sociosanitaris, embarassades, personal sanitari, els nens de 6 mesos a 59 mesos, 5 anys, i persones en condició de risc seria a partir dels 60 anys, a partir del 26 d'octubre.
0: Quan parlem de la vacunació de la grip, jo crec que tothom ho té clar, ara afegim la Covid-19, hi ha una consciència que potser vacunar-se de la Covid-19, doncs ja vam passar la pandèmia, però és important tenir en compte que cal vacunar-nos també, no?
1: Sí, encara que hagi baixat la incidència, segons l'epidemiologia, no sabem encara com es pot comportar aquest any. Hi ha casos, o sigui, durant l'estiu i ara tenim casos de gripa i de Covid. Però és, o sigui, no sabem com es comportarà aquest any.
0: Una persona que hagi passat recentment la grip o la Covid-19, quan es pot vacunar?
1: La grip es pot vacunar quan ja estigui recuperat de la grip, sense símptomes, i de la Covid haurà de passar 3 mesos. Per vacunar-se i per haver passat la infecció. Sobretot també si s'ha vacunat de la campanya de la grip anterior i no han passat del Covid, de la Covid, si no han passat, han de passar 3 mesos per tornar-se a vacunar, de 3 a 6 mesos també.
0: En els darrers anys vosaltres heu notat un cert relaxament respecte a les vacunacions o no? O cada vegada noteu que hi ha més demanda? La temporada passada a Catalunya es van administrar 1,5 milió de dosis de la grip i gairebé 1 milió de la Covid-19. Per tant, són xifres
2: són
0: prou importants, no?
2: Importants, sí. La gent continua vacunant-se. I després, també és veritat que fem molta vacunació oportunista a la consulta. Encara que el pacient s'agafi hora i truqui o per totes les vies que ha dit Toni, quan tenim el pacient a la consulta es diu vacunació oportunista, vull dir que encara que el pacient vingui a prendre l'atenció, sempre aprofitem aquesta visita per oferir-li la vacunació, fent molta èmfasi en que la gent es vacuni de les dues.
0: Per tant, hi ha molta consciència.
2: Molta. I per part del personal sanitari hem de fer molta consciència que la gent
1: i hem d'informar, sobretot, a veure, tu passes una grip o sigui, i és una via d'entrada per passar una pneumònia o una meningococ, o sigui, una meningitis. A veure, no ho sabes, però no t'assabentes de què passarà. Però
2: la grip es pot complicar i això pot desencadenar un altre tipus de patologia.
1: És una porta d'entrada.
2: I hem d'aprofitar també el que ha dit Toni per posar el resta de vacunes, o sigui, no només grip i Covid, que estem en campanya, però aprofitar aquest moment també per valorar el calendari vacunal del pacient i administrar les vacunes que es poden administrar a la vegada, junt amb la Covid i grip.
0: Per tant, aprofiteu les visites mèdiques per fer aquesta difusió.
2: Sí.
0: Quins efectes adversos són els habituals després de rebre aquestes vacunes? Perquè bueno, ningú s'espanti, eh?
1: No, la reacció habitual pot ser reacció local i malestar, pot ser febre, tota vacuna pot donar febre, i pues bueno, prens un paracetamol
2: cada 8 6, hores i ja
1: cada 6 o 8 hores, sí. I fred local.
2: Sí, perquè a vegades fa una reacció local aquí al braç, que sí, és veritat que en tenim molt poques reaccions, hi ha, però molt poquetes.
0: I si no, consultem el professional sanitari,
2: Que
0: sempre ens donarà indicacions
2: de
0: què hem de fer i no ens hem de preocupar.
2: Exacte.
0: Més enllà de la vacunació, quines mesures de prevenció continuen sent recomanables davant de l'augment del virus respiratoris durant la tardor i l'hivern? Ara fem una miqueta de prevenció, ara.
2: Sí, és important...
1: Rentar-se les mans.
2: Sí.
1: Rentar-se les mans. La higiene de mans és molt
2: important.
0: Això ho recordem de l'època de la pandèmia.
1: Sí, per evitar contagis. I utilitzar mascareta. Ara que tenim a l'abast la mascareta, utilitzar-la. O sigui, èpoques de fred o centres tancats, metro, tren, centre comercial, que a vegades no ho penses, però allà jo em posaré mascareta. I un centre d'atenció primària, o vaig de visita a l'hospital, doncs també.
2: I sobretot la gent que té ja símptomes o que comença amb sintomatologia, és important que, doncs,
1: sí,
2: que vingui amb la mascareta per prevenir,
1: sí,
2: a la gent que està...
1: I s'agrairia, sobretot, sí, Marta, és veritat, tu has dit, que sobretot persones que tinguin símptomes, que es posin la mascareta i que encara avisi o informi a la família, sobretot que a vegades estan convivint amb alguna persona vulnerable.
2: Gran, sí.
1: També posar-se la mascareta, sobretot a l'època de Nadal, que tots ens juntem per sopar i ens oblidem perquè és festa, però
2: sí,
1: clar, qui estigui amb la grip o amb el Covid, doncs tots junts,
2: que és quan es fa una mica de vida.
1: I jo sempre ho explico a la consulta, de dir ventilar entre primer plat i segon, ventilar
2: és important.
1: El menjador, encara que...
0: Tot el que vam aprendre de la pandèmia ho hem d'aplicar-ho sempre,
2: Exacte.
0: El rentat de mans, que això es va fer molta incidència, i el fet de ventilar.
1: Sí.
0: I si tenim símptomes, mascareta, no passa res.
1: No,
0: ja ens hem habituat a portar la mascareta.
1: Sí, sí.
0: Finalment, Toni, Marta, un missatge que donaríeu en aquest cas a la ciutadania de Sant Andreu de la Barca, especialment a aquelles persones que formen part del grup de risc, ara que començarà aquesta nova campanya de vacunació de la grip i de la Covid. Hem parlat dels grups de risc, heu comentat també els motius pels quals ens hem de vacunar, però un últim missatge de reforç abans de finalitzar aquesta entrevista.
1: Pues ens hem de vacunar, o sigui, ja ho hem dit, que és una porta d'entrada tenir la grip, de tenir alguna infecció més respiratòria i complicacions, i ingrés a hospital
2: i no sabem més que pot passar.
1: Però que no, o sigui, que no ha de donar por posar-se una vacuna. És una vacuna en evidència científica, i sí que és veritat que no sabem com es comportarà ni la Covid ni la grip aquest any. Però bueno, aquest any sí que han variat les soques. És una vacuna trivalent, o sigui, amb tres genotips, la grip, o sigui, dos grip A i B, i aquest any, pues, és el primer any que l'han canviat totalment. O sigui, els tres, i bueno, no sabem com es comportarà, però ens hem de vacunar.
0: De fet, aquestes noves vacunes es té en compte els anys anteriors, no?, de com ha anat evolucionant,
1: sí,
0: per fabricar-les.
1: Sí, clar, fan,
0: no?,
1: estudis i tot això, i van fer, elaborant aquesta vacuna, per això ha trigat tant aquest any
2: en començar,
1: perquè han tingut que elaborar aquesta nova vacuna.
2: Cada any suposo que estudien a millorar, no?,
1: sí,
2: en ampliar la cepa per agafar una mica més de protecció de cara al cos. Jo animaria la gent a que es vacuni, que deixin una mica als costats els mitos, que n'hi ha molts mitos per la vacunació, i que si ens protegim nosaltres, ens protegirem els del costat. Tenim famílies, tenim gent al costat que pot desencadenar de manera greu en un hospital...
1: I sobretot els nens,
2: sí,
1: que els nens són els que més encomanen.
2: Sí.
1: Són els que més encomanen.
2: I aquest any hem fet molt d'èmfasis en la població infantil, que comentaven,
1: bueno,
2: entre els 6 mesos i els 5 anys.
1: S'han de vacunar.
0: Tot té el seu motiu, no?
2: Sí.
0: A més, no fa mal, eh? A més, aquí a Sant Andreu Barca tenim grans professionals que ens poden administrar tant la dosi de la grip com de la Covid-19. i mientras sabatem. Nites
1: a ventes, nites a ventes.
2: Ho farem amb carinyo.
1: Sí.
0: Exacte. Doncs Marta Ginés, infermera referent de vacunes d'adults a la Solana, i Toñi Martín, la infermera pediàtrica i referent de vacunes de l'Avinguda Constitució i també de la Solana. Gràcies per acompanyar-nos, que vagi molt bé aquesta campanya, i abans de marxar tornem a recuperar i a recordar telèfon de contacte de com podem demanar cita tant de l'Avinguda Constitució com de la Solana.
1: Pues el taulell del CAP de Sant Andreu de la Barca, al centre d'atenció primària, el telèfon 93 653 0099.
2: I el de la Solana és el 93 546 1777.
1: A la meva salut, a la citasalut.gencat.cat, al call center, que és el 93 326 8901, i recordar també que el CUAP de 6 a 8 del matí també vacunen, administraran vacunes de Covid i grip sense cita prèvia.
0: Doncs Toñi Martín, Marta Ginés, gràcies per acompanyar-nos. Que vagi molt bé la campanya. S'ho gira feina ara, eh?
2: Sí,
0: bueno,
2: sí.
0: Però sempre, no?
1: Sí, organitzar, sí, sí, sí, sí, sí.
2: Bueno, gràcies, sí, a tu, Jordi.
0: Fins la propera.
2: Adéu, adéu.
1: Gràcies, Jordi.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Visibilitzar les realitats trans, combatre els prejudicis, generar espais d'informació, sensibilització i respecte són alguns dels objectius de l'octubre trans, que torna aquest mes d'octubre a Sant Andreu de la Barca. Ens acompanya Javi Romero, regidor de Polítiques LGTB a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bé, un any més, l'octubre trans. Cal seguir reivindicant, visibilitzant l'octubre trans, tot un seguit d'activitats. Quin és el principal objectiu d'aquesta iniciativa que un any més proposa l'Ajuntament i ho fa a través de la seva regidoria?
1: Doncs bé, primer de tot, la celebració d'aquest programa per reivindicar les realitats de les persones trans, doncs és una de les accions que des de la Regidoria d'Igualtat, Feminismes i LGTBI vam impulsar a l'inici del mandat i que ja portem diverses edicions celebrant. I l'objectiu, doncs l'objectiu primordialment, i com diu el lema decidit per les entitats aquest any, és visibilitzar, sobretot. Visibilitzar les realitats d'aquestes persones, les lluites a les que s'enfronten, les dificultats que malauradament encara avui dia pateixen, les violències que les amenacen, i per tant, el lema d'enguany és: a Sant Andreu de la Barca ens visibilitzem i lluitem pel que som.
0: Amb un cartell també molt especial, com sí, cada any.
1: Sí, bueno, no volem deixar indiferents a ningú i que s'interessin o que es cridi l'atenció per després apropar-se a les diferents activitats que hem programat.
0: Per què es considera necessari dedicar tot un mes específicament a visibilitzar les persones trans i les seves realitats?
1: Bé, el dia,
0: són
1: diguem...
0: Són les persones més oblidades?
1: Bueno, sí que hi ha estudis, hi ha dades que efectivament confirmen que les persones trans pateixen un major percentatge de discriminació que altres realitats del col·lectiu LGTBI, i si parlem concretament amb aquesta mirada interseccional de les dones trans, encara augmenten més aquests percentatges. Són persones que es demostra que tenen un major risc de patir discriminacions, per exemple a la feina, tenen les taxes d'atur més elevades i també doncs patir agressions físiques, verbals, en espais públics, com lamentablement doncs veiem pràcticament cada dia a les nostres notícies.
0: Una part important de la programació són els punts d'informació als instituts de secundària i batxillerat durant tot el mes. Vull dir, és especialment important, no?, treballar aquesta diversitat de gènere amb adolescents i joves.
1: Clar, perquè al final el que volem vetllar amb això és que la nostra ciutadania més jove esdevingui una ciutadania doncs compromesa i educada amb valors de gènere, per cada cop ser una societat doncs més igualitària en aquest sentit. Per tant, aquests punts del SAI i LGTBI en els nostres centres educatius el que volen és doncs apropar-nos a les nostres joves per resoldre els dubtes que puguin tenir i per divulgar doncs aquesta promoció de la igualtat.
0: A Sant Andreu de la Barca comptem amb una entitat que és transversal, Famílies Trans de Sant Andreu de la Barca, que ja sí, van participar el dia 1 d'octubre a l'espai situada contra la violència masclista i LGTBI-fòbica, una entitat, associació, que ja n'hem parlat aquí a través de la ràdio, perquè és important, no?, que també les famílies s'uneixin a través d'una entitat i que donguin també aquesta visibilitat i que també participin de diferents activitats. Recordem que també van participar amb la lectura del manifest del Dia de l'Orgull, perquè és una entitat que ja està fent el seu camí.
1: Exacte, com dius, l'entitat transversal és una entitat de famílies en suport d'infants i joves trans, i que per mi personalment és una alegria, un orgull que existeixin a Sant Andreu de la Barca, perquè sempre d'aquesta qüestió i de moltes altres qüestions socials, allà on l'administració doncs no pugui arribar, les persones sempre arriben. I en aquest sentit, tot i que nosaltres posem des de la Regidoria d'Igualtat doncs molts serveis a l'abast sempre comptar amb un suport directe d'una persona que ha viscut, té l'experiència directa de les dificultats a les que es pot enfrontar una jove trans, doncs qui millor, no?, per donar suport i acompanyar aquestes persones. I per tant fan una tasca transversal doncs molt encomiable.
0: De fet, precisament, Transversal serà qui protagonitzarà una carpa informativa a l'Octubre Trans, divendres el 9 d'octubre a la plaça Federico García Lorca.
1: Exacte, estaran presents en aquesta carpa, que l'objectiu és doncs que la ciutadania es pugui apropar per conèixer el seu projecte, per conèixer més a fons experiències directes de persones trans a la ciutat i per visibilitzar-se com a entitat, evidentment.
0: Parlem abans de joves, també el casal de la gent gran Maria Aurèlia Campmany també té cabuda una activitat, serà el divendres 9 d'octubre a les 6 de la tarda, en aquest cas serà una pel·lícula.
1: Sí, projectarem la nova versió que fa poquet ha sortit de la pel·lícula Míker i la senyorita, una versió produïda pels Javis, ara tan de moda amb aquesta pel·lícula de Bola Negra que està a cinemes. Doncs aquesta és una reversió d'una pel·lícula dels anys 80, si no recordo malament, que tracta doncs l'experiència d'una persona intersexual i tot el que envolta la seva autodeterminació de gènere quan és coneixedora d'aquesta realitat seva. I en ser una pel·lícula ambientada en els anys de la dictadura, a la última part de la dictadura, inicis de la transició democràtica, doncs pensem que pot interpel·lar molt directament el nostre col·lectiu de gent gran i que per tant segur que els semblarà molt interessant aquesta pel·lícula.
0: També visibilitat al carrer. És per això que a la plaça Clara Campoamor, el dissabte 24 d'octubre, hi ha una renovació dels bancs que tenim a la plaça Clara Campoamor.
1: Doncs sí, el que busquem sempre és doncs tenir com aquest impacte no només a col·lectius en concret, sinó a la ciutadania en general, en aquest sentit, tenir actuacions sobre l'espai públic de reivindicació. Dos tenen un impacte molt significatiu i hem decidit que a la plaça Clara Campoamor, al barri del Palau, doncs col·locar aquests bancs amb la bandera del col·lectiu trans.
0: La Biblioteca Aigüestosa s'acollirà el divendres 30 d'octubre, un taller a la tarda, 6:15 de la tarda, on aquí sí que cal inscripció, reserva prèvia.
1: Sí, tindrem el taller de tots els colors, de totes les formes, a càrrec de l'entitat Drac Màgic, que fan una feina estupenda. Aquí a la biblioteca, per qüestions d'aforament, doncs demanem aquesta inscripció prèvia a la web de reserves de l'Ajuntament i que també doncs animem a totes les famílies amb infants a que vinguin a gaudir-la, perquè és molt interessant.
0: Doncs l'Octubre Trans que torna a Sant Andreu de la Barca, tot un seguit d'activitats que hem repassat amb el regidor de polítiques de LGTBI a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Javi Romero. Doncs un mes, com dèiem abans, no?, per visibilitzar les realitats trans, combatre els prejudicis, generar espais d'informació, sensibilització i també de respecte, que són algun dels objectius d'aquest Octubre Trans, i sobretot des d'aquí felicitar també aquesta associació transversal de Sant Andreu de la Barca perquè continuï doncs aquesta tasca de visibilització, no?
1: I tant, i des de l'Ajuntament doncs acompanyar-los en les propostes que vulguin dur a terme i nosaltres també doncs continuarem impulsant aquestes polítiques de visibilitat i de lluita per la igualtat.
0: Doncs Javier Romero, com dèiem, regidor de Polítiques LGTBI a l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquest Octubre Trans.
1: Moltíssimes gràcies.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Fins al dia 1 de novembre, 100 restaurants d'arreu de Catalunya participen en una nova edició del GastroRecap, una iniciativa que vol demostrar que la cuina, amb creativitat i imaginació, es pot aprofitar pràcticament tot. Els restaurants participants ofereixen menús elaborats amb aliments recuperats que han quedat fora del circuit comercial per motius estètics, per excedents de producció o per altres circumstàncies, però que mantenen intactes la seva qualitat i la seva seguretat alimentària. I tot plegat amb un element afegit. El menú és sorpresa i no es descobreix fins al moment de l'àpat. Aquest any, Sant Andreu de la Barca també és present al Gastro Recup gràcies al restaurant El Palau Vell, que s'ha sumat a aquesta iniciativa impulsada per la xef Ada Parellada. Volem saber com afronten aquest repte, quins productes recuperats arriben a la seva cuina, com es transforma un excedent alimentari en un plat gastronòmic o fins a quin punt iniciatives com aquesta poden ajudar-nos a prendre consciència sobre el malbaratament alimentari. En parlem amb Josep Martín, propietari del restaurant El Palau Vell de Sant Andreu de la Barca.
2: Bueno, primer de tot és perquè la filosofia aquesta nosaltres ja la tenim ja engrescada i posada des de fa més de 30 anys que portem aquí al restaurant. Al final nosaltres busquem sempre el producte, busquem la proximitat del producte i dintre d'aquesta proximitat doncs, ens trobem moltes vegades a la cuina de que aquesta pera que està tocadeta o que té un cop, doncs potser no la pots presentar la sencera, però sí que la pots netejar i tallar-la i fer una confitura de pera o una crema de puerros amb peres. Bueno, tot això ens comporta de que nosaltres aquest recuperació de producte sempre l'havíem fet durant 30 anys. El que sí que és veritat que aquesta vegada hem tingut la sort i que hem pensat en nosaltres, i la veritat és agraït sobretot a la parellada que ens hagi convidat, i bueno, ja hem presentat i sí, i col·laborarem amb aquesta... amb aquesta iniciativa que em sembla que és molt engrescadora com restaurants, donar una visibilitat a l'altra gent, però això des de casa es pot fer tranquil·lament.
1: De fet, el GastroRecap parteix d'una idea molt clara. Aliments que queden fora del circuit comercial encara poden tenir un valor important a la cuina. Quins productes us arriben i per quins motius haurien d'estar descartats?
2: Bueno, realment és que no són productes que estiguin en mal estat, sinó són productes que estan descartats al mercat, no? Vull dir que el que comentava, una pera que està tocadeta, un iogurt que li queden 3 dies de caducitat, un formatge que potser l'etiqueta no ha sortit com tenia que ser i es llença. Vull dir, quan entres dintre d'aquest cercle et dones compte de que, bueno, els números manen, 250.000 tonelades de menjar es llencen a l'any. I després un terç de cada menjar que comprem també és gensa. Vull dir, els números diuen molt i en aquest cas et dones compte de que llencem molt de menjar.
1: Tenim prou consciència, ja no només d'aquestes dades, sinó d'aquest malbaratament alimentari.
2: Quan estàs a la cuina i estàs tocant cada dia aliments i productes, et dones compte de que es llença molta cosa, moltíssima cosa. I això és una llàstima perquè després veus, bueno, com està tot i la situació que hi ha gent que no pot arribar a menjar-se ni un plat de mongetes al dia i ni un tros de pa. Llavors això et cop molt, sobretot la gent que estem tractant cada dia a menjar. I és una forma, una iniciativa que a nosaltres ja ens agradava de fer ja molt de temps. Aquest any torno a dir, ens han convidat, i aquesta iniciativa espero que sigui durant molt de temps. A més, hi ha una iniciativa darrere també que volem col·laborar amb un hospital de Barcelona també per fer uns dinars per més de 2.000 persones. Vull dir, tot és començar, no? I jo crec que arrenquem amb aquest projecte, però tirem endavant.
1: De fet, aquesta cuina, podem dir que d'aprofitament no és nova, forma part també de la nostra tradició gastronòmica. Creus, Josep, que el GastroRecap recupera d'una manera de cuinar de generacions anteriors?
2: Sí, al final, això ara sona com molt modern, però al final és la cuina que feien a casa meva. Ma mare agafava un pollastre i l'aprofitava absolutament tot, per fer el caldo, per fer les croquetes, per fer el pit de pollastre a la catalana, i inclús et diria que inclús la cresta també la feia confitada i l'aprofitava millor per fer, pues, per fer un plat. Doncs com això, pues, el porc. O sigui, a casa meva també fèiem la matança del porc, el porc s'aprofitava tot. Bueno, al final tot és iniciativa, però sí que és veritat que aquesta cuina, aquesta tradició d'aprofitar tot el menjar ja fa molts anys que es porta.
1: Hi ha un repte en aquest GastroRecap, com dèiem, 100 restaurants hi participen, un d'aquests restaurants és de Sant Andreu la Barca, el restaurant al Palau Vell. Fareu una activitat el dia 23 d'octubre, aquí en el restaurant. Parlava de repte perquè és un repte. Explica'ns una mica què és el que fareu i els objectius que voleu aconseguir.
2: Doncs la iniciativa aquesta està molt xula perquè al final, com deies tu ara mateix, són més de 100 restaurants de tota Catalunya que ens hem proposat un dia cada restaurant escollir i fer un sopar. És un repte perquè hem parlat amb els nostres proveïdors habituals del restaurant, tant de peix, de carn, de verdures, tal, que tot aquest producte que no tingui sortida al mercat, que estigui en bones condicions, torno a repetir, i que sigui un producte, un aprofitament alimentari, doncs que ens ho portaran. M'arribarà aquell dia, m'arribarà 4 cols, mig quilo de figues, un pollastre, 4 iogurts, un formatge de cabra, i aquest sopar es tracta de reunir a bona gent, a bons amics, i muntar un sopar. Un sopar que serà a un cost molt bàsic, molt petitet, es pot dir ja que és un menú que valdrà 20 euros, ¿vale? Però al final és fer entendre a la gent que amb aquests productes que no estaven, que s'anaven a llançar i que ja no estava a la venda al públic, podem fer un gran menjar. Tu vindràs aquí amb la teva parella i la teva parella menjarà unes figues amb anxoves i tu menjaràs un plat de pèsols. Vull dir, serà un sopar sorpresa dels quals els clients vindran, se sentaran i menjaran, pues, d'una taula de 4 plats diferents i 4 segons diferents i potser també 4 postres diferents de tot el que haguem pogut trobar dels nostres proveïdors i que tinguem a la cuina.
1: El primer repte és per vosaltres, no? Perquè no sabeu fins aquell mateix dia els productes que us arribaran i a partir d'aquí elaborar plats.
2: Sí. La idea és aquesta. Vull dir, idees en tenim moltíssimes. Cuina i sala està preparada per fer aquest repte. És un repte molt xulo i amb aquesta iniciativa encara et dona per poder pensar i poder treballar. Jo crec que està molt ben pensat i la iniciativa està molt ben feta perquè tothom entengui de que amb aquests productes anem a fer un menú gastronòmic xulo i que amb aquests productes que potser s'anaven a llançar es pot fer un gran plat i d'un restaurant, pues, de categoria i, bueno, i que la gent gaudeixi. Bueno, al final la idea és aquesta, que passi una bona estona, que passi una bona nit. 23 d'octubre a les 20:30. Les entrades poten agafar a través de la bio de l'Instagram del restaurant i si no anant també a GastroRecup també es pot anar trobant. Hi ha molt poques entradetes ja, perquè bueno, la gent s'ha enganxat molt ràpid a tot això, però sí que sembla que queda alguna entrada.
1: Per tant, sortireu aquell dia de la vostra zona de confort, no? Tenint en compte que sempre presenteu una recepta o dissenyeu una recepta, compreu els ingredients i després elaboreu els plats. Aquí tindreu primer els ingredients i després a fer els plats.
2: I a més tindrem els ingredients com màxim 2 o 3 dies abans. Què vol dir? Doncs que ràpidament ens hem d'enxufar perquè les places són, farem uns 40 sopars i en aquells 2 dies hem de saber què farem i què ens arribarà, perquè torno a dir, potser ara és temporada de bledes, però no ens arriba bledes i ens arriba macarrons, eh? Doncs bueno, doncs farem uns macarrons i macarrons i ens aniran uns bolets i bueno, jo crec que la iniciativa és xula, nosaltres estem molt motivats. La cuina està motivada per poder fer aquest repte, com dius tu, i el client ho gaudirà.
1: Per lluitar contra el malbaratament alimentari, hi ha activitats com aquesta, com el GastroRecup, promogut doncs, per la xef Ada Parellada, que sempre s'ha doncs, destacat per lluitar contra el malbaratament alimentari. Aquí hi ha la feina, evidentment des de la restauració, i la feina des de casa també, no? Què els diries a la gent que des de casa cuina doncs perquè tingui en compte això?
2: Doncs de que aquell plàtan que està molt madur, que està negre, que hem de començar des de la base, vull dir, des dels pares, a ensenyar-li als nens que aquell plàtan que està madur es passa amb un turmix i podem fer una mousse de plàtan. Que aquell iogurt que li queden dos dies podem fer doncs, un iogurt i posar-li alguna fruita o unes peres que estan una mica tocadetes i fer doncs, un mousse de pera. Vull dir, no llançar-ho tot de seguida. Vull dir, hem de buscar-li avui en dia el ChatGPT, que està tan de moda. Si no vols buscar una recepta d'un llibre, que hi ha grans cuiners que fan llibres, i jo soc dels 100% de llibres encara, ChatGPT te pot buscar-te una recepta amb qualsevol producte que trobis a la nevera, un enciam que està una mica tocat i 3-4 i la pots marcar a la planxa i fas un cogollo a la planxa després amb unes anxuetes a sobre i està ben bo, unes endívies, un tomàquet una mica dur, li treus la pell i pots fer un confitat de tomàquet també marcat a la planxa si vols algo fred, pots fer un tartar de tomàquet, tens moltes sortides abans de llançar. I jo penso que al final la iniciativa està en pensar de que tot aquest menjar que tenim a les neveres, hi ha gent que obre la nevera i està tot embuida.
1: Doncs a tenir en compte aquests consells, Josep Martín, del Palau Vell i Restaurant, gràcies per acompanyar-nos.
2: A vosaltres.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Aquesta setmana, Pedro Sánchez ha convocat eleccions generals per al dia 29 de novembre. Hem preguntat als santandroencs i les santandroenques què n'opinen. És un reportatge de Joel Carrasco.
3: La convocatòria d'eleccions generals anticipades per al pròxim 29 de novembre obre un nou escenari polític a Espanya. El president del govern, Pedro Sánchez, ha anunciat la dissolució de les Corts després de la derrota parlamentària dels decrets d'habitatge i el decret de convocatòria ja ha estat publicat aquest dimarts al Butlletí Oficial de l'Estat. Davant d'aquest nou escenari, Ràdio Sant Andreu ha sortit al carrer per preguntar als santandreuencs què en pensen de l'avançament electoral.
4: Bastanta sorpresa. No m'esperava gens que convoqués. Pensava que agotaria la legislatura.
3: Votaràs? Tenies ganes de votar? En quin moment et trobes?
4: Jo tenia ganes de que arribés, no sé si estaven convocades en teoria pel maig o pel juny, es preveien. Jo tenia ganes d'anar al maig a votar i ara que les ha avançat, més encara.
3: Quines són les principals preocupacions que tens al cap i amb quines coses et faran decidir per escollir el vot?
4: Pues ara mateix està el tema de la vivenda super en auge, però jo de moment això no em preocupa massa. El que més em preocupa és la seguretat als carrers. El tema de no poder anar tan segur com abans pel carrer.
3: Parlem de vivenda, per començar. La vivenda cada vegada està més cara, la gent jove, com tu, costa més accedir als lloguers, a les cases. Creus que és una de les principals preocupacions dels espanyols?
4: Home, segurament. Enxegues el televisor i només surt el tema de la vivenda. Ara està molt, molt de moda. Jo, per sort, estic de lloguer i tinc un bon lloguer, però sí que és veritat que et fiques a mirar per comprar pis i està tot caríssim.
3: Parlant de seguretat, com trobes que ha evolucionat la seguretat dels carrers respecte a l'inici de quan va arribar Pedro Sánchez al govern?
4: Ostres, no tinc les dades a la mà, però jo cada vegada sento que és més insegur caminar pel carrer i sortir de nit i cada vegada hi ha gent més dolenta per aquí, no sé.
3: Quina creus que seria la solució, doncs, per acabar amb la inseguretat dels carrers?
4: Uf, és difícil de dir. Però al final hem de tenir una mica de control de qui entra al nostre país i a qui deixem entrar i a qui no. I la gent que no es comporti, doncs mira, cap enfora, o sigui, no, sense dubte.
3: Deixant a banda que el vot és secret, totes les enquestes donen una victòria de PP en Vox. Creus que es produirà aquesta victòria de la dreta o creus que Pedro Sánchez encara resistirà?
4: Jo crec que sí que hi haurà un canvi al Parlament, però clar, és tot tan insegur que al final sempre hi ha sorpreses.
3: Creus que la situació demanava eleccions o creus que el president del govern podia aguantar fins a esgotar la legislatura?
5: No, estava acorralado. Le ha venido muy bien. La acampada, toda esa mandanga, le ha venido de fábula. Ahora Ceuta, ahí no se ha presentado.
3: Quines creus que són les principals o quines són les teves principals preocupacions? Ara mateix sobre la taula hi ha la vivenda, la seguretat dels carrers, el preu de la vida. Quines serien les teves prioritats a l'hora d'escollir a qui votar?
5: Mis prioridades serían todo el extranjero, el emigrante, que no tiene papeles, que no trabaja, que viene solamente a que les ayudes, devolverlos a sus países. Me da igual la edad que tenga. Todo el que cometa un delito a su país. No a la cárcel aquí, que lo alimentamos nosotros. a su país.
6: És a dir, endurir el tema d'immigració. I pel que fa a la vivenda?
5: La vivienda, a ver, ni tanto ni tan, ni tan calvo. Ni una señora que paga 400 euros por alquiler, gas y agua, ¿me entiendes? Y tiene 250.000 euros en el banco, ni personas que están pagando 1.500 euros que no lleguen a final de mes. Porque tenemos juventud que están en pareja y claro, dicen, no pueden tener hijos, no tienen hijos los españoles. Es que no pueden tener hijos porque no les llega para comer. Esa es la diferencia. Suben el sueldo interprofesional, pero es que sube el IRPF.
6: Llavors, ara venen eleccions, totes les enquestes donen una victòria de la dreta de PP més Vox. Creus que es produirà aquest canvi de tendència o creus que tornarà a sobreviure Pedro Sánchez?
5: No Pedro Sánchez directamente, pero sí la izquierda.
6: ¿Crees que le ves futuro entonces al bloque de izquierda?
5: Sí, mucho. La gente, hay muchas pagas pequeñas. Y la gente, mientras que tú le des una paga, ellos no van a querer dejar esa paga.
6: T'esperaves que Pedro Sánchez convoqués eleccions o t'esperaves més que acabés i esgotés legislatura?
7: Veient com ha anat funcionant durant aquests darrers anys, tenint-li el respecte que és un personatge valent en aquest aspecte, trobo que no m'ha sorprès gaire, sincerament.
6: Creus que totes les enquestes apunten a que les pròximes eleccions, les del 29 de novembre, les guanyarà la dreta, el PP amb Vox? Creus que es produirà aquest canvi de tendència d'esquerra a dreta o creus que Pedro Sánchez sobreviurà i seguirà guanyant una coalició formada per molts partits d'esquerres, la majoria?
7: A veure, sent optimista, a mi m'agradaria que continués un govern progressista com el que hi ha hagut fins ara, que no han aconseguit moltes coses per moltes circumstàncies, i si poses una mica d'alçada de mires i els teus referents són la història d'aquest país, inclús les de Catalunya, considero que la millor opció és aquesta.
6: Quines són les teves principals preocupacions a l'hora d'escollir qui votar el 29N? Quina és la cosa que tens, la preocupació més gran que tens sobre la taula? Te dono idea, ¿sí? La vivenda, seguretat dels carrers, la inflació dels preus...
7: A veure, si també ho mirem en perspectiva, la vivenda és un problema sistèmic que fa més de 20 anys que s'arrossega i que cap govern ha abordat, ja sigui d'esquerres, de dretes, dona igual, inclús en els ajuntaments, que són una de les coses que tenen com a competències. En el cas nostre de Barcelona, que jo era abans... vivia a Barcelona, jo em vaig haver de marxar de la meva ciutat estimada perquè els preus no s'acordaven i jo tinc 56 anys, per tant aquesta situació de no arribar a aquest tipus de a poder tenir una vivenda digna, doncs ja fa 20 anys que s'arrossega. I hem d'ajuntar també amb el tema dels bancs que estan darrere de tots aquests fons.
6: Les respostes dels veïns i veïnes mostren diferents punts de vista sobre una convocatòria que tornarà a portar la ciutadania a les urnes el 29 de novembre.
1: No només aquesta setmana s'han convocat eleccions generals pel dia 29 de novembre, sinó que per l'11 de novembre hi ha prevista una vaga general. També hem preguntat als ciutadans de Sant Andreu de la Barca quin opinen sobre aquesta qüestió.
6: Comissions Obreres i UGT han acordat convocar una vaga general de 24 hores el pròxim 11 de novembre per reclamar mesures davant la crisi d'habitatge i reivindicar salaris que permetin accedir a una llar digna. La mobilització també compta amb el suport del Sindicat de Llogateres i altres organitzacions sindicals i socials. La convocatòria arriba després del rebuig al Congrés dels Diputats de dos decrets relacionats amb l'habitatge i en un context de mobilitzacions per l'increment dels preus del lloguer i les dificultats per accedir a un habitatge. Els sindicats reclamen, entre altres mesures, un augment dels salaris, el control dels preus i més habitatge públic. L'aturada serà de 24 hores i està prevista pel dimecres 11 de novembre, poques setmanes abans de les eleccions generals, el 29 de novembre. Des de Ràdio Sant Andreu hem sortit al carrer per preguntar als santandreuencs què opinen de la convocatòria de vaga general i de la situació actual de l'habitatge.
8: Pues a ver, me parece muy bien que la gente, o sea, luche por sus derechos. Lo que no me parece bien es que después de tanto tiempo gobernando tengan que echar una señora a la calle para poder, o sea, para moverse y hacer leyes y todo esto. Es una injusticia.
6: Creo que es necesario fue una vaga general en aquest context on molta gent no pot permetre's ni anar-se'n a viure, ni pagar un lloguer, ni comprar una casa.
8: Es que es un tema delicado, ¿eh? Es un tema delicado porque yo qué sé. Es que los mismos jóvenes tienen que vivir con los padres porque ya el sueldo no les llega para independizarse. Luego hay mucha gente que bueno, no puede pagárselo. Una persona que, por ejemplo, esta señora que han desahuciado de su casa por no pagar un alquiler, cuando hay miles de ocupas ocupando viviendas que no les corresponden. Y a esta gente no les hacen nada. Están protegidos por la ley. Es lo que tampoco...
3: Després de molts anys, com comento, torna a haver-hi una vaga general, aquest cop pel motiu, com comentem, de la vivenda. Creu que la culpa ha sigut dels governs de dretes, dels governs d'esquerres, ha sigut la culpa compartida? Qui creu que és el culpable de tot plegat?
8: El culpable són tots, tantos uns com altres. Perquè jo penso que estan ahí tirándose les piedras d'un tejado a otro i nadie hace nada. Nadie hace nada.
3: ¿Directamente o indirectamente a tú te ha afectado el tema del encarecimiento de la vivienda?
8: Bueno, yo tengo dos hijas que no se pueden ir de casa. Tienen ya cerca de 30 años las dos y no se pueden ir por el tema de que no... Y ahora tengo una madre también que, bueno, puede ser que la echen a la calle también.
3: Llavors, ¿vostè farà vaga el dia 11 de novembre?
8: Sí, tant que sí, i tant.
3: És important? Creus que si apretem des dels carrers potser fan alguna cosa els polítics?
8: Puede ser, porque ya te digo, hasta que no se ven apretados, como digo yo, con la soga al cuello no hacen nada. Entonces yo creo que es importante la huelga.
3: Aquest 11 de novembre hi ha convocada vaga general per Comissions Obreres i UGT. Et sembla una convocatòria indicada? És a propòsit de l'habitatge, de la vivenda.
9: Arriba una mica tard, potser, no? Una mica oportunista la decisió. Fa 8 anys que estem esperant que els mobilitzin els grans sindicats per segons quines coses tan importants com és la vivenda i no ho han fet. Així que ho veig una mica partidista, per una banda, i per altra banda necessari perquè ja és hora de que qualsevol polític que hagi demanat a l'estat espanyol es posin les piles i comencin a replantejar-se quin futur volen per a aquest país que tant estimen. I si no és amb els joves la vivenda, no sé què ens toca ara viure. Un govern dictatorial com pot ser PP i Vox, doncs pues no sé.
3: L'última vaga general que es va convocar va ser el 2012 amb Mariano Rajoy, que en va viure dues. Des de Mariano Rajoy, Espanya no ha tornat a viure una vaga general. I aquesta vegada arriba, per fi, després de molts anys. La crisi de l'habitatge és ja palpable, la gent no pot anar-se'n de lloguer ni comprar, els joves no poden emancipar-se, la gent gran inclús l'estan fent fora dels seus pisos. De qui creus que han passat governs de dretes, d'esquerres, de tots els colors? De qui creus que és la culpa o és una culpa compartida?
9: Doncs com ja he dit abans, és una mica la culpa del sistema. Des de fa 20 anys, quan va haver-hi l'esclat de la bombolla immobiliària, es van vendre crèdits i pisos com si no hi hagués un demà. Això va fer inflar i va acabar amb una crisi. Com sempre, i això el meu pare, que havia treballat en una entitat bancària, sempre m'explicava que són els bancs els que tenen la clau de com millorar la vida de les persones. Per tant, partint d'aquesta base, jo el que sempre he pensat des de fa ja temps és que no es poden emancipar els joves si no poden comprar un pis. I si la gent que accedeix a un lloguer no pot llogar, és perquè hi ha joves que no poden comprar un pis, i és com un peix que es menja la cua.
3: Aquest 11 de novembre, convocada a vaga general, què li sembla? És a propòsit de la vivenda,
10: Em sembla bé, em sembla molt bé.
3: Creu que és necessari que els sindicats s'apretin perquè els polítics facin alguna cosa?
10: Oh, i tant. Però no només amb allò, amb altres coses, sí, i tant que sí.
3: Llavors, vostè creu que està ben convocada, ben justificada, aquesta vaga.
10: Sí.
3: L'última va ser 2012, és a dir, han passat molts anys,
10: Sí, nos tendríamos que mover un poco más, un poquito más, movilizarnos, sí.
3: A vostè li afecta directament o indirectament el tema de la vivenda?
10: No.
3: La pujada?
10: Gràcies a Déu, no, perquè tinc el pis de propietat i no, però bueno, hi ha molta gent que està patint molt. I els joves... I el que més penso són els joves que no tenen mèdies de sortir de casa.
3: Han passat molts anys amb el tema de la vivenda, han passat governs de dretes, d'esquerres, uns i altres, no han pogut solucionar-ho. De qui creus que és la culpa?
10: De tothom. O sigui, ara estan socialistes, quan vinguin el Vox o el PP, que no m'agrada ningú, serà el mateix. penso que serà el mateix. Canviaran algunes coses, però no tinc gaire a fer amb els polítics.
3: Ara mateix, amb tota l'afer de la senyora Mari Carmen, que lamentablement ha traspassat i la van desnonar fa una setmana, sí, de casa seva, tot ara aquest motiu de la vivenda està, de l'habitatge està pujant. Què penses de tot plegat? I sobretot, creus que està ben justificada aquesta vaga després de tants anys de no convocar-la, que sigui el tema de l'habitatge?
10: O sigui, està bé, però penso que s'ha agafat el nom i la imatge d'aquesta dona massa. I no vull, si jo sóc gran també, no vull ser dura, però aquesta dona tenia possibilitats d'anar a mira, seré una mica dura, amb els fills o a un centre. I porta 71 anys de lloguer. I ara dic jo, el pis seu tindria un amo. Sí que és potser que no ho entengui i que és una dona gran, ja està. Però que s'agafin tots els polítics ara aquesta dona, hi ha casos pitjor que el d'aquesta dona, que... M'explico?
3: Quina creus que és la solució? Potser la solució ha de ser radical i prohibir que es faci negoci amb la vivenda, o no?
10: Sí.
3: O s'ha de regular?
10: Sí. Una cosa és un propietari que vulgui lloguer o vendre, però els voltors... això no, estic totalment en contra.
3: Els veïns i veïnes han pogut valorar si consideren necessària la mobilització i quines mesures creuen que caldria impulsar per facilitar l'accés a l'habitatge.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som esport.

0: Des de barri volem parlar amb Javi Romero, regidor de participació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bé, des del 19 d'octubre fins al 5 de novembre tornen les assemblees de barri. Amb quin objectiu encareu aquesta nova ronda d'assemblees de barri?
1: Doncs, bé, com dic, bon dia, doncs l'objectiu sempre és marca d'aquest govern apropar a l'administració, als nostres barris, als nostres veïns i veïnes, i retre comptes de doncs, totes aquelles propostes, neguits, suggerències que vulguin fer-nos arribar, i d'aquesta manera establir un canal de comunicació directe, de tu a tu, i a més obert a que la resta de la ciutadania també doncs, sigui partícip, no?, públic de les preguntes que es vulguin fer. En aquest sentit, dic que des que vam entrar en el 2023 i vam engegar aquestes assemblees de barri, n'hem fet ja moltes rondes. Si no recordo malament, aquesta serà la setena i penúltima ronda d'aquest curs polític, i bé, doncs sempre molt contents de la participació que hem tingut tots aquests anys.
0: Les assemblees es fan després de cada jornada de l'oficina de l'alcalde. Per què s'ha decidit combinar aquests dos espais de participació i escolta ciutadana?
1: Doncs perquè tot el que sigui amplificar la participació ciutadana sempre és un encert. I en aquest sentit, les assemblees de barri ja eren espais que ens funcionaven molt bé, amb molt bona assistència, però sempre hi ha veïns i veïnes que, doncs, per horari potser no poden assistir a l'horari de les assemblees, o volen tractar una qüestió més personal, més privada, que no pas parlar-ho en obert. I en aquest sentit, doncs, vam habilitar fa ja dues rondes anteriors a aquestes oficines de l'alcalde, doncs, per tenir una trobada directa i personal amb el nostre alcalde, Marc Giribet.
0: La diferència entre l'oficina de l'alcalde i l'assemblea de barri, l'oficina de l'alcalde és més directa, en aquest cas, amb l'alcalde.
1: Sí, no? I potser la temàtica, com dic, més privada, més personal, no?, i que les assemblees es tracten més qüestions de barri o de ciutat.
0: Com funciona una assemblea de barri, com es pot participar, i després ja donarem detall de les diferents assemblees que es fan i les oficines de l'alcalde, que també tornen a les oficines de l'alcalde als instituts. Però quin és el funcionament d'aquesta assemblea de barri, per si hi ha alguna persona que encara no ha assistit a cap de les moltes rondes que s'han realitzat fins ara?
1: Doncs l'únic requisit és venir. Venir al punt i hora d'inici de les assemblees de cada barri i escoltar i participar. En aquest sentit, el que acostumem a fer és que dona inici de l'assemblea al regidor o regidora de barri responsable, parla una mica de les darreres actuacions que s'han anat treballant a nivell del seu barri, i després passa paraula al nostre alcalde, doncs, que tracta no només aquestes qüestions de barri, sinó normalment, doncs, els grans temes de ciutat. I a partir d'aquí s'obre un espai d'interlocució, de torn obert de preguntes, on la ciutadania, doncs, com dic, doncs, porta els temes que consideri, ja sigui del que s'ha parlat anteriorment o d'altres qüestions. Dir també que tot això, tot aquest torn obert de preguntes, nosaltres les enregistrem en un acte escrita que posteriorment, quan acaben totes les assemblees, es pengen a la plataforma Decidim Sant Andreu perquè estiguin a l'abast de la ciutadania per poder consultar allò que s'ha parlat en aquestes sessions.
0: Propostes o idees que han sorgit de les assemblees de barri s'han posat en pràctica després? El govern municipal ho ha posat en pràctica?
1: I tant. Ara són tantes que no em ve una concreta al cap. Mira, per posar-te un exemple, una de les qüestions que es van tractar amb veïns i veïnes del carrer Santiago Rusiñol era poder dotar el Parc Salvador Dalí d'elements d'activitat física a l'aire lliure, i com vam comentar la setmana passada, es veurà materialitzat. No sé, per posar-te un exemple, però són mil qüestions, cadascuna d'una envergadura diferent, perquè potser aquesta és com molt directa, molt visible, però hi ha multitud de rajoles aixecades que ens han vingut a demanar arreglar-ho, i a través del servei de la brigada, del servei de punt, les hem anat arreglant. per posar-te un altre exemple.
0: Suposo que cada barri és diferent i hi ha necessitats diferents o hi ha algunes necessitats comunes pràcticament de tots els barris. Li pregunto a vostè perquè vostè és el regidor de participació i jo crec que vostè va a totes
1: les...

0: totes les assemblees,
1: a part
0: sí.
1: la del seu barri,
0: correcte,
1: no?
0: Sí, sí, sí. Doncs sí, efectivament, hi han qüestions diguem-ne preocupacions de ciutat que es van replicant en tots els barris, i després qüestions més concretes. Per posar algun exemple, doncs evidentment, no sé, doncs en el meu barri, en el barri del centre, una qüestió que acostuma a sortir concreta del meu barri és el tema de la festa major, ja que els veïns i veïnes, doncs la festa major els impacta directament, per exemple, però molt diferent de les qüestions del barri del Palau o del barri del Pla de l'Estació, que poder també tenen molts neguits al voltant de tot el tema que envolta les vies del tren, per exemple. Però després hi ha qüestions, com dic, que acostumen a sortir de manera general i que doncs ens venen a dir, no, aquelles preocupacions generals de ciutadania, com pot ser continuar treballant en millorar el servei de neteja i manteniment de l'espai públic, o la qüestió de l'incivisme, o doncs que també està ara doncs molt en boca de tothom, però ja venen pràcticament des de l'inici també preguntant pel cas de la sentència del sector 21. Llavors són qüestions que sempre van envoltant tots els circuits d'assemblea que realitzem.
1: A l'anterior ronda es va fer doncs, l'oficina d'alcalde en els instituts de Sant Andreu Barca, el Palau, l'Institut Sant Andreu, l'Institut Montserrat Roig. Es torna a repetir, de fet el dia 13 d'octubre serà l'Institut del Palau, 14 d'octubre Institut Sant Andreu i 15 d'octubre Institut Montserrat Roig. Si es torna a repetir la iniciativa, és que va anar bé.
0: I tant, és que vam sortir molt contents de la participació.
1: També regidor de joventut,
0: sí, exacte.
1: Aquí també hi va assistir.
0: Vaig acompanyar l'alcalde juntament amb la regidora Ana Serra d'Educació, i va ser molt interessant, molt positiu veure com els nostres joves doncs també estan interessats a participar i tenen inquietuds sobre la seva ciutat i com millorar-la. Va ser super positiu. Vam rebre al voltant d'una vuitantena de joves en l'edició anterior, i la repliquem perquè, com dius, doncs va ser una experiència molt profitosa.
1: Anem a l'agenda de les diferents assemblees de barri i també de les oficines de l'alcalde. Recordem l'oficina de l'alcalde al matí, i l'assemblea doncs arrencaria a les 7 de la tarda, on l'accés és lliure, per tant tothom hi pot accedir. Sí que a l'oficina de l'alcalde s'han d'haver registrat prèviament,
0: no?
1: A través del WhatsApp.
0: Sí, demanem que en aquest cas es dirigeixin al número de telèfon de l'alcalde, doncs per demanar una cita en concret, sobretot doncs per primer organització interna, evidentment, i després per assegurar que aquesta persona pugui ser atesa. No amagarem que en altres ocasions doncs veïns que no s'havien informat d'aquesta oficina i que s'ho han trobat, doncs en el cas de que quedés algun forat lliure, les hem pogut atendre, però amb la voluntat d'assegurar que seran atesos i ateses, recomanem demanar cita prèvia.
1: 674-795-180 674-795-180 Número de WhatsApp, ja us afegiu. Vull anar a l'oficina d'alcalde, per exemple, de la plaça Font de la Roda.
0: Exacte.
1: I aquí ens donaran...
0: Sí, sí, exacte. Molt bé.
1: Dilluns 19 d'octubre.
0: Comencem aquesta ronda d'assemblees que es mouen entre els dilluns i els dijous de la setmana, i com dius iniciarem el dilluns 19 d'octubre al barri de Can Prats. Concretament es celebrarà als Jardins Montserrat Roig.
1: Dimarts 20 d'octubre
0: tindrem l'assemblea barrial nucli antic a la plaça Font de la Roda.
1: Dimecres 21 d'octubre
0: ens movem al Palau, a la plaça Clara Campoamor.
1: Dijous 22 d'octubre
0: al meu, al centre, que ho farem a l'aparcament del carrer Anoia, és a dir, a l'encreuament entre la via de l'Esport i carrer Anoia, darrere del teatre.
1: Passem ja al dilluns 2 de novembre,
0: que anirem, aquest serà el temps de setmana, i passem al Pla de l'Estació, a la plaça 11 de setembre.
1: Dimarts 3 de novembre
0: ens movem al barri de la Colònia. Aquí anem alternant entre el parc de Can Preses i parc de la Colònia, i com en l'edició anterior per pluja es va ajornar, fem aquesta assemblea al Parc de la Colònia, al de l'Avinguda del Bosc.
1: Dimecres 4 de novembre
0: al barri de la Solana, al Parc de la Solana.
1: I l'última, dijous 5 de novembre
0: al barri de la Plana, que de la mateixa manera que l'edició anterior es farà als jardins de la pista de petanca de l'antic centre cívic de la Solana, actualment en obres per l'edificació de la Quimeta, però a la part del costat, que seria accessible des del carrer Urgell, doncs allà celebrarem aquesta assemblea de barri.
1: Doncs són informacions tant de les oficines de l'alcalde, recordem doncs, que arrenquen a les 10 del matí, i a les 7 de la tarda doncs, les diferents assemblees de barri, la nova ronda de les assemblees de barri, on els veïns i veïnes poden accedir i poden doncs, preguntar dubtes que puguin tenir o fins i tot fer propostes, no?
0: I tant, és que al final que...
1: No tots són queixes.
0: No tots són queixes, de veritat que no tots ho són. Molts cops és, sobretot, també ho sentim molt, les expressions de gratitud per part dels veïns i veïnes de fer aquests espais, perquè, com deia a l'inici d'aquesta entrevista, és una de les insígnies del nostre govern, la participació ciutadana. Ho hem fet amb les assemblees de barri, les regidories de barri, ara les oficines de l'alcalde, les oficines de l'alcalde dels instituts, l'audiència pública. És a dir, habilitar tots els espais que se'ns ocorreixen per arribar a la ciutadania de manera més directa.
1: Doncs Javier Romero, regidor de participació a l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, gràcies per acompanyar-nos. I recordem, assemblees de barri, oficina de l'alcalde i també les noves trobades als instituts de Sant Andreu de la Barca. Gràcies i que vagi molt bé.
0: Molt bé, moltes gràcies.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La Festa de la Bicicleta tornarà als carrers de Sant Andreu de la Barca. Serà el 15 de novembre amb la celebració de la seva 27a edició. La cita començarà a les 11 del matí i mantindrà el seu caràcter familiar i no competitiu, amb un recorregut d'uns 5 quilòmetres i un aforament ampliat fins als 600 participants. La jornada tornarà a combinar esport, lleure i també sostenibilitat, amb una passejada en bicicleta pels carrers de la ciutat, oberta a participants de totes les edats a partir dels 4 anys. N'hem parlat amb el regidor d'Esport, Miquel Àngel Abril.
3: Doncs per aquesta 27a edició de la Festa de la Bicicleta a casa nostra, la data serà el 15 de novembre a les 11 del matí. Com sempre, seran uns 5 quilòmetres de recorregut i està tothom, com sempre, no? Una festa oberta a totes les edats. A partir de 4 anys ja es pot gaudir d'aquesta passejada. Repeteixo, sempre que en parlem d'aquesta Festa de la Bicicleta, no competitiva, és una passejada per gaudir justament de la ciutat, fer esport i també, per què no, demostrar que hi ha mitjans de transport que no generen impacte CO2, o sigui que aquí vinculem la part d'esports també i la part de sostenibilitat.
1: Per tant, a partir de 4 anys es poden inscriure ja en aquesta Festa de la Bicicleta, inscripcions que ja estan disponibles.
3: Sí, les inscripcions són gratuïtes i s'han de fer per internet exclusivament. El formulari que tenim disponible a la web d'esports.sabarca.cat i es poden fer fins al 13 de novembre a la 1 del migdia. I en aquest cas l'aforament, donat que cada cop tenim més èxit amb aquesta Festa de la Bicicleta, l'hem ampliat aquest any amb el rècord, que seria de 600 participants per aquesta edició.
1: Un recorregut pels carrers de Sant Andreu de la Barca no és competició, sinó que és un acte festiu.
3: Efectivament, es tracta de trobar-nos, de fer esport, de gaudir de la nostra ciutat i de fer-ho en bicicleta, en família, en companyonia, gaudint justament, com deia, del mitjà de transport de la bicicleta i també fent esport i combinant la part de sostenibilitat.
1: Un any més també s'habilitarà doncs, a l'esplanada un lloc perquè els més petits puguin participar en un circuit tancat.
3: Sí, com sempre tenim aquesta part organitzada per les més petites i més petits que podran gaudir en un circuit específic també doncs de les seves bicicletes. No? Aquí agrair també la col·laboració de l'entitat del Motoclub, que sempre ens ajuda amb aquestes edicions de la Festa de la Bicicleta i garantirà que aquest circuit doncs, sigui sumi i sigui un plus també perquè totes les famílies puguin gaudir.
1: Aquell dia que la gent vagi amb la bicicleta i sobretot casc.
3: Sí, que vagin amb la bicicleta, que vagin protegides i protegits amb el casc i ens veiem doncs, aquest 15 de novembre Serà un plaer una altra vegada participar activament i veure com aquí a Sant Andreu de la Barca és un dels actes doncs, més concorreguts de tot l'any.
1: Doncs aquesta jornada de la 27a edició de la Festa de la Bicicleta serà el proper 15 de novembre, en diumenge, i entre tots els participants, a més de gaudir de fer esport, una activitat molt saludable, també podran optar a un premi, el premi d'una bicicleta.
3: Sí, a més, el fet de participar hi té premi, com bé dius. Llavors, en aquesta edició tenim també el premi a una bicicleta que es sortejarà entre els participants. I també abonaments pel poliesportiu de l'11, no? Hi ha diferents premis per la persona més petita, per la persona més gran, etc. Llavors, com sempre, intentem que sigui uns premis acorde a l'abanic, el ventall que tenim de participants de totes les edats, i és una excusa també per incentivar aquesta participació.
1: Oberta a 600 participants, per tant, doncs una crida aquí a la participació.
3: Sí, convido a totes i tots a ser-hi, als nostres carrers, que el dia 15 ens trobem a l'esplanada a partir de les 11, gaudirem d'aquest recorregut i també del final i dels premis, i ens veiem allà totes i tots.
1: La participació a la Festa de la Bicicleta del 15 de novembre és gratuïta, però cal inscriure's prèviament i exclusivament per internet a través del formulari disponible a la pàgina web municipal d'Esports. El termini finalitzarà el 13 de novembre a la 1 del migdia. Com a les darreres edicions, entre totes les persones participants es farà el sorteig d'una bicicleta, a més d'abonaments pel complex esportiu.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, que us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Més informació a través de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Tornem al proper dimarts.
2: Tant de bo que m'esperis a escuriar.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: He de confessar, Pere, que m'estàs fent molt feliç començant el programa amb Sau.
1: De les poques cançons que tenen bones.
0: I llàstima que sigui per parlar d'un tema tan miserable, no?
1: Del tren, no?
2: Sí, perquè avui...
0: T'has pensat una mica, però Carles Bancs és així.
2: Sí, sí, avui parlarem...
1: El tema miserable i tren no ho relacionava. Jo relacionava tren, cosa que triga molt.
2: Bueno, però també podria ser un servei deficitari i miserable.
1: Ah, vale, no, així sí.
2: O sorpresa... El tren sempre arriba tard perquè la xarxa ferroviària de Catalunya funciona molt malament. No ho dic només jo, com a usuari, que també, sinó perquè hi ha dades i fets que així ens ho expliquen i que els ha recollit i ordenat és Nil Santmartí, autor d'En Via Morta, un llibre editat per Columna, que analitza la situació del tren a Catalunya. No sé quina experiència en teniu vosaltres agafant el transport públic, en concret el Rodalies.
0: Ho evito.
1: Jo l'evito, però tinc una anècdota. Quan malauradament va haver-hi l'atemptat de l'11 de març,
0: sí.
1: Jo el dia següent vaig agafar un tren per anar a la universitat i justament aquell tren se li va anar la llum i la gent en el tren es va tornar molt histèrica. I jo pensant, carai, tu, pues, vinga, anècdota per la vida.
2: És que quan estem histèrics, qualsevol cosa ens altera i a molta gent l'altera segurament agafar el tren cada dia, així que avui en parlarem.
0: Avui parlem amb en Nil Santmartí i amb moltes altres persones, així que ens hi posem, Carles, Pere, som-hi.
3: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: I la primera parada d'aquest tren, com cada setmana, és l'anàlisi de l'actualitat amb Carles Bancs. Carles, de fet, podríem parlar dels retards, però com que ho farem més endavant, avui ens fixem en una altra qüestió.
2: Sí, podríem parlar de retards i mai aniríem tard, però avui parlarem d'una altra qüestió, perquè a vegades, com el del tren, hi ha temes que ens persegueixen i que de tant en tant, doncs, toca tractar.
0: No sé si podríem tanta metàfora,
2: Bueno,
0: ferroviària.
2: Ara rebaixarem. Sempre intento fer-ho des d'un punt de vista diferent, però si a l'època en què vivim tenim problemes, per exemple, amb l'habitatge, doncs ens toca parlar-ne. I és que la crisi que es viu a casa nostra no sembla que hagi de millorar aviat i avui vull explicar-te com això afecta a les pimes.
0: Això sí que no m'ho esperava.
2: Clar, ara mateix estem en un moment on hi ha molt de rebombori i segurament podríem parlar de com afecta l'augment del preu de l'habitatge en qualsevol àmbit de la nostra vida. És el que té, que sigui una necessitat bàsica sí. I que necessitem dormir a algun lloc. Doncs bé, si el preu per a viure és molt alt, els sous també haurien de ser més alts del que eren abans. Per aquest motiu hi ha moltes pimes, petites i mitjanes empreses, que tenen problemes per contractar nous treballadors, ja que aquests cada cop tenen necessitats salarials més altes que potser les pimes no poden cobrir.
0: És que, de fet, si puja el lloguer, potser també hauria de pujar el sou, no?
2: Hauria de ser així, però això ho pot afrontar una gran empresa amb uns ingressos anuals estables i considerables, cosa que no passa en el sector dels petits empresaris, que en molts casos també es poden veure ofegats pel preu del lloguer o dels productes que després venen. Així ho ha declarat el president del Consell Territorial de la Pime, Pep García, que en roda de premsa ha dit que la falta d'habitatge a preus assequibles és una barrera directa que afecta la competitivitat de les petites i mitjanes empreses.
0: Per tant, la crisi de l'habitatge és una crisi transversal. Gairebé ningú se'n salva.
2: Clar, se'n salven molt pocs, de fet se'n salvarà segurament qui tingui prou diners com per viure molt tranquil·lament. El president del Consell Territorial de la Pime també va demanar segellar un gran acord públic o privat per facilitar l'accés de l'habitatge a Catalunya. Al final crec que tots acabarem creient que s'ha de fer alguna cosa, menys el govern, que sembla que des de fa un parell de setmanes i gràcies a alguns casos molt concrets s'està movent una mica, mai sabrem si per màrqueting o per necessitat real. I una dada que és bastant preocupant és que el primer semestre del 2026 el preu de l'habitatge a Catalunya va augmentar en un 10,5% interanual. I fins i tot hi ha empreses que estan abonant complements salarials específics d'habitatge per poder disposar de tècnics industrials, ja que si no marxen a grans empreses.
0: T'imagino que és difícil competir si el mercat presenta tantes desigualtats, però afecta igual a tots els sectors de les pimes?
2: Clar, dins de la pime la pressió no és la mateixa. Els sectors de l'hostaleria i el comerç tenen un poder adquisitiu més baix i tenen més dificultats per trobar treballadors. En canvi, el sector manufacturer tècnic té contractes de llarg termini que poden compensar l'augment dels costos si la productivitat doncs millora. L'hostaleria no queda ben parada gairebé mai.
0: De fet, fa molt de temps que es queixen perquè es costa trobar treballadors.
2: I a vegades és una mica culpa seva també perquè hi ha vegades que proposen sous i condicions una mica abusives, però pot ser que ho facin perquè ells també pateixen aquest augment del cost de la vida i de l'habitatge. El fet és que el 95% de les empreses catalanes són pimes, òbviament no generen el 95% dels llocs de treball de la nostra terra, però són la nostra identitat econòmica i la base del teixit productiu. Crec que s'ha de garantir que els catalans puguin emprendre i posar-los més facilitats. I si podem beneficiar el conjunt de la societat, doncs encara millor. Sembla ser que hauríem de fer alguna cosa amb l'habitatge, perquè cada setmana tenim nous informes o notícies del seu impacte al nostre dia a dia. Fa ben poc, de fet, a l'Hospitalet una veïna es va suïcidar poc després d'haver estat desnonada. L'Olga, hi ha hagut el cas de la Mari Carmen, pel qual estan havent-hi moltes mobilitzacions arreu del país. I recordem que a Catalunya cada dia s'executen uns 30 desnonaments, cosa que preocupa. I molt.
0: La situació és molt preocupant i tenim l'habitatge com a causa i conseqüència de molts dels mals actuals. Esperem que es comencin a trobar solucions. Carles, gràcies. Començàvem parlant d'això, de la xarxa ferroviària de Catalunya, que fa temps que està en boca de tothom. De fet, des de fa anys, el servei ha empitjorat considerablement, acumula retards, cancel·lacions que compliquen la vida dels seus usuaris, i aquest fet va esclatar pels aires, Carles, amb l'accident mortal de Gelida del passat 20 de gener.
2: Doncs sí, l'accident va fer saltar les alarmes de tothom després d'un dia de pluges ple d'incidents. La mort d'un dels maquinistes de la cabina va posar el debat sobre la seguretat dels trens a casa nostra sobre la taula i va destapar la ineficiència d'un servei que empitjora amb els anys. Però com hem arribat fins a aquest punt? Com pot ser que la xarxa empitjori any rere any? Per què els maquinistes no volen treballar a Catalunya? Doncs totes aquestes preguntes les respon el periodista Nil Sant Martí al seu nou llibre En Via Morta, que ha publicat Editorial Columna i que és una investigació periodística que pretén explicar les causes d'aquesta crisi i, a més, en planteja possibles solucions.
0: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar el primer convidat d'aquesta setmana. Nil Sant Martí, benvingut a Valors a l'Alça. Com estàs?
4: Hola, què tal? Com esteu? Molt bé.
0: Gràcies per acceptar la invitació. Teníem moltes ganes de parlar d'un dels temes que jo crec que no deixa mai d'estar de moda, que és la xarxa ferroviària de Catalunya. Tu la coneixes molt bé, fa temps que estàs lligat a l'anàlisi de l'actualitat ferroviària. De fet, ets el director i editor del podcast Via 1 de RAC1. Com has vist l'evolució de la xarxa els últims anys?
4: Crec que és una fotografia que podríem dir que ha anat evolucionant cap on preveiem tenir una mica de coneixement de com estava la infraestructura, de com estava la gestió d'aquestes empreses ferroviàries, més enllà del que és pròpiament la política, perquè aquesta, diguem-ne, situació d'empitjorament de la situació fins a arribar a la crisi que hem arribat aquest 2026, al final no és només un factor polític, no va vinculat només a una gestió, per entendre'ns, del govern espanyol, que és d'aquí depèn tota la xarxa d'ample ibèrica a hores d'ara encara a Catalunya o del traspàs a la Generalitat, sinó també del propi funcionament de les dues companyies que s'ocupen del ferrocarril, és a dir, de la infraestructura d'ADIF i de la gestió del personal, dels maquinistes i dels trens, que és Renfe, no? I aquesta evolució, al final, diguem-ne que podríem dir que malauradament ha anat cap on preveiem per tots els senyals d'alarma que durant anys han anat donant, en aquest cas, doncs, maquinistes, amb les crisis de personal que han tingut, amb els accidents que hi ha hagut, amb l'envelliment del material mòbil, és a dir, dels trens, amb situacions doncs greus a la infraestructura que hem viscut, sense anar més lluny a la mateixa línia del Maresme, no? Amb problemes recurrents, per exemple, quan hi havia els temporals de mar. Per tant, diguem-ne que és una crisi que malauradament s'estava anunciant i a la que no s'hi ha intentat posar remei fins que hi ha hagut un accident mortal, no? És a dir, una situació ja molt greu com la que vam viure el gener amb l'accident mortal de Gelida, que a més va ser 48 hores després de l'accident també més greu de l'alta velocitat a l'estat espanyol, no? Del Dinamo d'Andalusia.
0: Sí, tot això ha marcat, com tu bé deies, un 2026 que jo crec que es podria etiquetar de crisi, amb majúscules, no?
4: Sí, i tant. De crisi o fins i tot podríem dir de catarsi, no? Perquè, per una banda, doncs ha estat molt evident la situació, xocant, perquè a més ha implicat desenes de víctimes mortals. En el cas de Catalunya només una, però igualment greu, la d'un dels maquinistes que anava a cabina en aquest accident el 20 de gener a Gelida, però també de catarsi perquè, cert, ha servit una mica com per reaccionar. Hi havia moltes senyals d'alarma internes per part del personal de conducció, per part també del personal de DIF, que és molt poc d'intern, la majoria majoria són empreses externes, i això també ha complicat doncs la gestió i que DIF sàpigués l'abast de la gravetat de moltes circumstàncies de molts problemes a la infraestructura, però que finalment no ha servit perquè hi hagi una obertura d'ulls, no? S'han obert els ulls especialment des del govern espanyol, que és qui encara gestiona tota aquesta xarxa en espera d'un primer traspàs com és el de l'R1 a la Generalitat. I hem de veure doncs, que aquesta, diguem-ne, aquest despertar no sigui només a flor d'un dia, no sigui només aquest 26, sinó que permeti fer el manteniment, permeti fer les inversions necessàries i permeti fer el control continu de tota la infraestructura de vies, de catenàries i de tot el que envolta aquestes vies i catenàries, el que diem, no? Les parets, en aquest cas, si parlem de terraplens, si parlem de boscos, perquè és veritat, la xarxa a Catalunya està molt exposada a efectes climàtics, tant a l'interior, ho deia, boscos, zones amb penya-segats, és a dir, amb riscos, com també a les pròpies línies de la costa, com són la del Garraf o la del Maresme.
0: De fet, Tonil, comences el llibre explicant com es ha construït tot el sistema de comunicacions ferroviàries i també la seva evolució. És agosarat dir que tenim gairebé la mateixa xarxa que fa 150 anys?
4: Bé, és una fotografia fidel dir que les línies de tren bàsiques, si deixem de banda l'alta velocitat, evidentment, que les línies de tren bàsiques que fa servir la gent en el dia a dia són les que es van construir en aquell moment. S'han ampliat en part, però són les mateixes i circulen pels mateixos llocs. No vol dir que no s'hagin canviat els carrils, no vol dir que, evidentment, no s'hagin electrificat, perquè quan es van començar a construir 1848, 1851, diguem-ne, els primers 30 anys a partir de la Barcelona-Mataró del 1848 es construeix pràcticament tot, doncs sí, s'ha electrificat, s'han canviat els sistemes de seguretat, s'han canviat els carrils, però els llocs per on passen aquestes línies continuen sent els mateixos i hi ha punts, evidentment, com hem vist, doncs que són de risc, no? I a partir d'aquí cal veure, doncs, no només què cal fer amb aquestes línies, sinó també el que és molt greu és que no se n'han fet més enllà de les que es van construir doncs, entre el 1848 i el 1880. Pràcticament no hi ha hagut cap construcció de línia nova i, evidentment, la Catalunya del 1848 no és la del 2026. Som 4, 5, 6, 7 milions d'habitants més, ha crescut molt el país en aquests 150 anys i la infraestructura no està dimensionada i crec que, a més, ho hem vist de manera molt palpable, si poso d'exemple sobretot l'última dècada, no? Com hem anat veient aquest empitjorament de la situació a Rodalies i també aquesta manca de capacitat. Al final, per exemple, que els autobusos interurbans vagin plens com un ou a moltíssimes comarques del país, dins de les comarques o per comunicar-se amb Barcelona, també és conseqüència de que el tren no té la capacitat que hauria de tenir ni la fiabilitat que hauria de tenir.
0: I tot i així continua sent un transport molt important en ple segle XXI.
4: Exacte, sí, és que de fet, a més, és que és probablement el transport clau i més si ens fixem en Catalunya, perquè som un país molt densament poblat, hi ha països amb una densitat de població molt més petita, amb molts menys habitants, o amb zones eminentment rurals en què probablement els transports, per exemple, es podrien cobrir per carretera, perquè la capacitat dels autobusos és la que és, però en un país com tenim, amb comarques molt densament poblades, amb molt moviment, entre comarques justament per anar a treballar, per l'oci, etc, perquè tenim una gran capital i tenim però al voltant àrees metropolitanes, no només la de Barcelona, també, per exemple, la de Tarragona, amb comarques amb 400.000, 500.000, fins a un milió d'habitants, com poden ser els Vallesos, com pot ser el Maresme, com pot ser doncs, tota l'àrea del Tarragonès, el Baix Llobregat. Clar, el transport ferroviari és imprescindible perquè és el que té més capacitat per moure població en aquests moviments, tant de cara a la feina com de cara a l'oci o a altres serveis socials, com pot ser doncs, anar a l'hospital, a una visita a metge, etc.
0: Tu, de fet, parles d'algunes comarques com la Terra Alta, el Ripollès, que han perdut habitants en les últimes dècades, i això coincideix una mica amb la desaparició del tren en aquestes zones. Per tant, quina afectació pot tenir per un territori, tenir una bona xarxa de comunicacions pel que fa al transport públic i, en concret, al tren?
4: És essencial i va lligat perquè el ferrocarril ha anat lligat moltes vegades no només al transport de les persones, sinó que de fet neix com el transport de les mercaderies. Per tant, que el ferrocarril és una eina clau, diguem-ne, per progressar a nivell territorial. És a dir, és una eina clau per traslladar mercaderies, per traslladar persones, i això es pot veure exacte en comarques del país que han vist doncs, minvada la indústria que tenien, que han vist minvada doncs, la capacitat de generar oferta de treball, que ha estat coincident, evidentment, amb el tancament del ferrocarril, perquè el ferrocarril era el que també permetia aquest transport, per exemple, de mercaderies. El Ripollès és un cas paradigmàtic en el moment en què tanca aquesta aquesta indústria més aviat de mineria, d'extractivista, que el que feia doncs, no, era treure mineral, era treure carbó, per exemple, per transportar-lo doncs, cap a les àrees on calia per la indústria, com era Barcelona, doncs clar, això també ha minvat les oportunitats de treball i les oportunitats de comunicació, que més a més, diguem-ne, la mercaderia, diguem-ne, que és amb el que neix el ferrocarril, però que després, aquestes últimes dècades, també ha agafat un paper preponderant al ferrocarril per moure la gent, perquè és cert que tal com ens movem ara, no ho fèiem fa 50 i ja no dic fa 100 anys. La gent abans no sortia pràcticament de la seva comarca i ara la gent volta per tot el món, això més eventualment, però habitualment sí, volta moltes vegades doncs, per tot el país o per moltes comarques, si parlem de Catalunya. Per tant, aquesta importància del ferrocarril lligat tant a la indústria com al moviment i a com pot perjudicar que no hi hagi tren doncs, a les oportunitats d'un territori i que la gent més jove d'aquest territori doncs, potser hagi d'emigrar cap a les grans ciutats per trobar feina.
0: Abans, Nil, parlaves de fiabilitat. No sé fins a quin punt hem acabat normalitzant amb certa resignació, per exemple, que hi hagi problemes constantment en aquesta xarxa, perquè pensava en fa gairebé 20 anys, no? El 2007, aquells esfondraments de l'estació de Bellvitge que van fer que s'activés per primera vegada desenes d'autocars per donar un servei alternatiu als viatgers. Clar, això és una situació en la que ens trobem constantment ara.
4: Sí, de fet, el 2007 és com la primera gran crisi ferroviària que vivim, justament quan la xarxa de Rodalies portava un parell de dècades funcionant, no diré com un rellotge, però funcionava raonablement molt bé, amb temps de trajecte molt competitius, amb trens que eren força puntuals, és a dir, tant a les relacions de Rodalies, és a dir, les línies del Maresme, del Garraf, del Vallès, com també, per exemple, les línies regionals, com pot ser les que uneixen Tarragona amb Barcelona o Barcelona amb Girona, que tenien índex de puntualitat molt elevats, els temps de trajecte eren molt més reduïts, és a dir, de Tarragona a Barcelona es podia viatjar menys d'una hora amb regional. Ara l'habitual és trigar una hora i mitja i pràcticament et surt més a compte per entendre's anar a l'estació del Camp de Tarragona, agafar un tren d'alta velocitat fins a Barcelona, quan aquesta estació està enmig del no-res i cal desplaçar-se expressament, si es ve de Tarragona, de Reus, de Valls, etc. Hem normalitzat una falta de fiabilitat que també és preocupant, tot i haver-la normalitzat, o quan parlem fins i tot no de certa normalitat al servei és que hi hagi retard, sí que és veritat que també el que ha implicat és que l'usuari finalment se n'ha fartat. Van néixer primer les plataformes a les Terres de l'Ebre per la dignitat dels trens dignes, però després neixen les de Tarragona, neixen també plataformes d'usuaris a l'àrea de Barcelona. També ha implicat doncs, que l'usuari s'hagi despertat i que també pugui tenir un paper molt important, diguem-ne, per fiscalitzar aquest funcionament de la xarxa i per millorar-lo. I també per una cosa que és molt important, que és cert, aquesta fiabilitat ha fallat perquè no hi ha hagut inversions, per entendre's no els impliqui moltíssims inconvenients a l'hora de viatjar, i aquí els usuaris han de tenir un paper important de veu i de vot, de dir doncs, com s'han de gestionar aquestes obres, com s'han de fer els plans alternatius perquè els autobusos o els trens que es posin doncs tinguin una certa coherència pels desplaçaments que fan els viatgers habituals doncs, de la línia que s'hagi de tallar per obres.
0: Mm-hmm. Al final tot això té una afectació directa sobre els usuaris i sobre el seu dia a dia, no? que es veu alteradíssim.
4: Sí, i aquí ho hem, no? Aquí és molt important el paper que han tingut aquestes associacions, aquestes plataformes d'usuaris, perquè també han permès, per entendre'ns, que des dels mitjans puguem explicar molts més casos casuístiques particulars de persones que exemplifiquen molt bé el problema que implica que la xarxa no funcioni, la ferroviària. Gent que ha perdut la feina, gent que s'ha hagut de traslladar de comarca o que s'ha hagut de traslladar 100 quilòmetres, 80 quilòmetres, per situar-se doncs, el més a prop possible del seu lloc de treball. Una cosa que no hauria de ser tolerable, que necessàriament es visqui a la cantonada del lloc de feina necessàriament perquè no tens altra manera d'arribar a la feina, no? I que això, doncs, diguem-ne, que també conèixer aquestes experiències, saber com està patint la població, i crec que ho hem viscut tots perquè tots més o menys hem estat usuaris del ferrocarril de manera més o menys recurrent, l'afectació que pot tenir fins i tot això en la vida, en el dia a dia familiar, de gestió de la família, i per tant com hem de, diguem-ne, prima l'accelerador, pressionar perquè aquesta situació, excel·lent no serà mai, però que no pugui ser aquesta situació de crisi contínua que hem estat vivint els últims anys amb retards, amb afectacions, amb robatoris a la infraestructura, amb manca de seguretat, etc.
0: Mm-hmm. Ara parlàvem d'usuaris, però si ens anem a l'altra banda, veiem que només el 2025 més de la meitat dels maquinistes de Renfe a Catalunya van demanar un trasllat. Per què els maquinistes no volen treballar a Catalunya?
4: Aquí és veritat que hi ha dos qüestions. Una primera és veritat, hi ha una part important del personal de les empreses estatals, i especialment en sectors com el ferroviari, però també en l'àmbit de la justícia, que no són catalans, perquè hi ha poca voluntat d'opositar per entrar en aquestes empreses estatals, havent-hi empreses pròpies del país, de la Generalitat, doncs hi ha molta més gent que prefereix opositar en aquestes empreses perquè et garanteixes que treballaràs a Catalunya, mentre que amb aquestes empreses estatals pots anar-te desplaçant a qualsevol punt de l'estat espanyol, no? Llavors hi ha una part important d'aquests maquinistes, per exemple, però també del personal de circulació de DIF, que no són catalans, que són d'altres punts de l'estat espanyol i que, quan poden, es demanen el trasllat. Però la situació d'extrema gravetat a què s'ha arribat a la xarxa, que implica l'accidentalitat, els retards continus, la impossibilitat d'arribar a casa tant dels usuaris com dels que hi treballen, no?, en el ferrocarril, que també està fent que els propis maquinistes o personal, diguem-ne, ferroviari que treballa aquí a Catalunya, especialment a Renfe, es demani també el trasllat perquè a la resta de l'estat espanyol la xarxa no funciona com un rellotge, però sí que funciona raonablement millor i no han de passar, no han de viure tantes situacions greus contínuament. I això també ha de fer reflexionar molt, perquè si no podem garantir una estabilitat de personal a Catalunya, ja siguin catalans o no, però si no podem garantir aquesta estabilitat, això també té una afectació, perquè tenir sempre personal novell doncs, implica més riscos, implica haver de fer més formacions, etc.
0: Aquest any de catarsi que comentàvem al principi, Nil, també ha estat l'any que s'ha tornat a posar sobre la taula un projecte gairebé històric, que és el del tren orbital, que aquí al Maresme també ens sentim a parlar des de fa molt de temps. Seria realment una millora per la xarxa catalana?
4: Aquí hi ha molt de debat, perquè el tren orbital és veritat que es considera una línia de tren contínua, però realment no estem parlant d'això, no estem parlant de construir una línia sencera des de Vilanova i la Geltrú fins a Mataró fent un arc, passant pel Penedès i pel Vallès, sinó que estem parlant d'utilitzar trams que ja existeixen i construir-ne de nous que vagin unint aquests trams que ja existeixen. No? Si partim des del Maresme, és construir, això sí, efectivament, la línia des de Mataró fins a l'entorn de la Roca del Vallès-Granollers, però allà connectar-la amb la línia de Rodalies que ja hi ha al Vallès, per després connectar amb la línia de Sabadell i Terrassa, després fer-hi un tram nou entre Terrassa i Martorell, però llavors de Martorell a Vilafranca fer servir la línia que ja existeix de Rodalies i de Vilafranca a Vilanova fer un tram nou. Per tant, és construir trams nous, però també mallar els existents. Això té una part positiva, que és tenir més connectivitat entre les línies que existeixen. Si hi ha qualsevol problema, pot permetre desviar trens. Però si el que es vol és fer trens que vagin de punta a punta en aquesta línia, també és, diguem-ne, que interferir les línies actuals, posant-hi trens que aniran entrant i sortint d'aquestes línies per anar fent tot aquest semicercle. Per tant, també té molts riscos a nivell d'operació i això també s'ha de tenir en compte. A banda, evidentment, de que no tots els trams que s'han de construir podrien tenir el mateix retorn. Hi ha molt desplaçament, per exemple, entre l'àmbit de Mataró, Argentona, Granollers, però n'hi ha molt menys entre Terrassa i Martorell. Probablement s'hauria de prioritzar i, de fet, es prioritzarà primer fer totes les connexions dins del Vallès i després veure si també és prioritari, per exemple, la connexió entre el Vallès i el Maresme, però no totes tenen la mateixa prioritat a l'hora de construir-se, més amb una obra que serà molt lenta i que ja la pròpia Generalitat no contempla que es faci d'ara a més enllà del 2040.
0: Mm-hmm. Nil, estaríem aquí hores i hores parlant de la xarxa ferroviària catalana, perquè a més és un tema que, com comentàvem, toca de ben a prop a milers de persones, però davant d'aquest escenari que hem intentat resumir en aquests pocs minuts, la gran pregunta que es fa a tothom, potser una mica des de l'escepticisme, no?, i des d'aquest cansament, és si el traspàs de Rodalies és necessari o si és traslladar el problema.
4: Més que el traspàs, el que sabem del traspàs és que el traspàs mai, però a curt i mitjà termini no serà mai possible fer-lo integralment, perquè estem parlant de sí que es podria traspassar el personal, es poden traspassar els trens i molt important, més que traspassar els trens, el compromís d'adquirir trens nous i de renovar tota la flota de trens i que es vagi renovant paulatinament. Els trens tenen una possibilitat de vida molt llarga, estem parlant de material que si es manté bé pot estar circulant 40-50 anys, però s'ha de mantenir bé, per tant, que es mantingui bé i que quan toca, es comprin els que arriben ja al final de la seva vida útil. I el traspàs de la infraestructura sabem que es podran traspassar algunes línies, però de moment poc es parla, només es parla del Maresme, de la R3 i del tram del Garraf. Més enllà d'això, poca cosa, perquè la resta són línies que connecten o cap a l'estat francès o cap a l'estat espanyol i, per tant, no es volen traspassar per part de Madrid. Per tant, el traspàs pot tenir una certa importància perquè les coses, diguem-ne, que passin a mans de la Generalitat siguin gestionades d'una manera molt més pròxima i molt més insistent, acurada, anant mirant el minut que sempre tot funcioni, però a més del traspàs, sobretot el que és important i vist aquesta crisi és que en aquest procés de traspàs la Generalitat també demani tenir un cert control del que no se li traspassi, que ho pugui revisar, que ho pugui controlar, que ho pugui planificar, perquè el que hem vist sobretot al llarg dels darrers anys és el problema ha estat l'opacitat de Renfe i especialment de DIF per explicar com tenia la seva infraestructura i com de malament la tenia en alguns punts i que això fins i tot doncs, no fos conegut ja no a la Generalitat, sinó que fins i tot el Ministeri de qui penja DIF, el Ministeri de Transports, doncs tampoc actués per resoldre algunes situacions molt evidents, com hem anat veient, no? Les crisis contínues quan hi ha hagut temporals, amb caigudes d'arbres, amb esllavissades, que evidentment en un temporal poden haver-hi situacions així, però no de manera tan continuada. Això demostrava que no hi havia un control efectiu i aquí seria important que la Generalitat, encara que no se li traspassi, tingui aquest control, pugui, diguem-ne, controlar, ni que sigui de manera col·legiada, evidentment, amb l'Estat, aquestes línies, perquè això no torni a passar.
0: Veurem com avança tot plegat. Si voleu aprofundir en aquestes qüestions, podeu llegir En via morta, el llibre editat per Columna que ha publicat el periodista Nil Sant Martí. Nil, moltíssimes gràcies per aquests minuts i per les teves reflexions.
4: Gràcies a vosaltres.
0: Descobrim què destaca d'aquesta entrevista amb Nil Sant Martí, el productor i guionista de Valors a l'Alça, Carles Bancs. Hola de nou, quin has subratllat?
2: El que he subratllat d'aquesta entrevista és que el ferrocarril és una eina clau per evolucionar com a territori i també la importància que té, perquè a molts llocs on abans n'hi havia i ara no, això doncs s'ha transformat en que hi visqui menys gent en aquella zona.
0: És el subratllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
3: Estàs escoltant Valors a l'Alça.
0: A Valors a l'Alça, ja ho sabeu, sempre tenim moltes ganes d'obrir espais de reflexió i a vegades aquesta reflexió sorgeix d'una dada. Una de les tres persones que s'encarrega de recollir-ne i sobretot d'analitzar-ne i posar-les en context a la revista Valors és la Núria Redó. Ella és doctora en biomedicina, membre de l'equip de la secció La Dada, i aquí a Valors a l'Alça ens acompanya periòdicament per posar sobre la taula una xifra en concret. Núria, com estàs?
5: Hola, molt bé, què tal vosaltres?
0: Contenta de saludar-te una vegada més i amb ganes de saber quina és la dada que ens proposes avui.
5: Mira, la dada que us proposo és el 37%, que són els municipis catalans, el 37% dels municipis catalans que tenen algun tipus de pressupost participatiu. I per què? Ens agrada, i em sembla que ja ho saps, ens agrada ser una mica provocadors. I ens agradaria saber si això es considera una xifra bona, dolenta, i anar-nos a preguntar-nos els beneficis o el per què de la participació. Sí que és cert que en els dies que corren, els polítics, la classe política, quan fa gala d'aquests pressupostos participatius o d'altres mecanismes de participació, perquè evidentment és una xifra infrarepresentada, perquè només ens estem fixant en els pressupostos, però hi ha referèndums, consultes, hi ha altres mecanismes. Es contempla com una cosa positiva, com a mínim, de cara a la galeria. S'apunta com un tanto per la classe política que sigui participativa i faci doni veu o escolti o pregunti a la ciutadania. Però això és realment positiu? I aquesta era la pregunta que volíem plantejar nosaltres. Sembla que beneficis a curt termini tampoc en treuen gaire. El descontentament envers la política, envers la classe política, envers els polítics, segueix creixent. L'allunyament de la ciutadania cap al dia a dia de la política, les enquestes diuen, i els estudis de ciències socials diuen, que segueix creixent. I a part, s'ha demostrat que les persones, la mostra, diguéssim, de persones que participen en aquests processos participatius és esbiaixada. Per tant, fins i tot ens atreviríem a dir que és pitjor que la democràcia en si, que ja, com saps, és el millor dels pitjors sistemes, diguéssim. Per tant, ens preguntem si realment podem estar tan contents de viure en una societat participada o que pretén que la ciutadania participi tant com diuen. No estem donant la nostra opinió, ja saps que sempre dic el mateix. Nosaltres plantegem les preguntes perquè la gent reflexioni sense ens intentem no mullar, però parlem tal com parlem a l'article, ens qüestionem sobre què és aquella dilema entre la democràcia republicana o la democràcia liberal, o sigui, nosaltres som subjectes que hem de participar de la vida pública i la vida política, o som més liberals en el sentit vosaltres feu i nosaltres ja us premiarem o us castigarem més endavant, o si podem posar-nos entre el mig de les dues coses i demanar participació, que queda molt bé, però que sigui una mica que permeti més representativitat i que acabi tenint un impacte molt millor, molt més alt a la vida cívica, com a mínim. I aquesta és la pregunta que aquest mes.
0: Una pregunta i una reflexió o reflexions que se'n deriven molt interessants, perquè realment, com tu dius, el titular d'un pressupost participatiu és molt suculent, no? I molt atractiu de cara a la galeria, però això ens deixa moltes qüestions i molts interrogants per resoldre, com els que ens has posat sobre la taula. Núria, moltíssimes gràcies.
5: A vosaltres.

0: De vegades tenim la sensació que la història només està formada per batalles i epidèmies i protagonitzada per aquells que han tingut el poder a les mans. Però al llarg dels segles també hi ha hagut gent que ha apostat per una altra manera de fer les coses i per millorar el món. En aquesta secció, una de les més veteranes d'aquest programa, no ens cansem mai d'explicar la història en positiu i també de destapar històries passades en clau de valors. Per complir aquest objectiu, una vegada més ens acompanya Maria Coll, periodista i historiadora. Maria, ben tornada.
1: Moltes gràcies.
0: Ja són unes quantes temporades, d'aquestes històries amb valors.
1: Sí, jo crec que devem estar a la novena o una cosa així, allò és el primer dia i encara que en portem nou, sempre és com allò, tornar a l'escola. Però jo crec que encara trobem moltes històries amb valors que no s'han explicat i que en podem treure un profit d'una bona lliçó.
0: I tu ets una gran arqueòloga d'històries amb valors, així que avui comencem i ho fem amb una dona que fa uns anys era molt poc coneguda, però que ara molta gent coneix per una sèrie de Netflix.
1: Sí, això ha passat molt amb moltes històries d'aquestes, que quan passen la pantalla tothom coneix el nom, però ningú coneix la història real, no?, que hi ha darrere d'alguns personatges de sèries que s'han fet famoses. Aquest és el cas de la Lídia Poët. Ella és nascuda el 1855 i coneguda per ser la primera dona que va exercir d'advocada a Itàlia. Si no recordo malament, a Netflix han fet una sèrie que són de 3 temporades, l'última relativament es va estrenar relativament fa poc, i doncs, a més, ella, a part de ser la primera dona italiana en ser advocada, va promoure el sistema penitenciari modern i va defensar el dret de les dones. La sèrie no està malament, es pot veure, però realment la seva història doncs és molt més que una sèrie.
0: Una sèrie que es diu La llei de Lídia Poët, precisament. Uh-huh. I suposo que si va estudiar dret, Maria no devia venir precisament de família humil.
1: Ella era filla d'un matrimoni de terratinents d'un petit poble de la vall de Germanasca, a la província de Torí. Els seus pares, igual que els seus 6 germans, li van inculcar la importància de la cultura i l'educació, i mal li van tallar les ales per ser dona. Després de l'escola bàsica, va assistir a l'Escola Normale, un centre de formació per a professors, i per tant tothom pensava que faria carrera de mestra, no?, de professora. Era una de les professions més comuns per les dones a l'Itàlia del segle XIX. De fet, ho podia haver fet perfectament, perquè ella parlava molt bé l'italià, el francès, l'alemany, el grec i el llatí, però va decidir, en contra de tothom, també de la seva família, ser advocada.
0: Això, com deies, a mitjans del segle XIX, quan segurament l'objectiu de la majoria de dones era casar-se i tenir fills.
1: Sí, això era el més establert. Moltes, algunes estudiaven, però també estudiaven una mica amb l'idea d'aquesta, no?, de trobar marit durant la seva carrera. Ella es va matricular a la Facultat de Dret, a la Universitat de Torí, i el 17 de juny de 1881, amb 26 anys, va ser una de les primeres dones a graduar-se en Dret. I ho va fer amb una tesi sobre la condició de la dona a la societat, per tant, ja apuntava els seus interessos professionals en aquest sentit. I el 1883 va presentar la seva sol·licitud d'admissió al Col·legi d'Advocats de Torí, i aquesta va ser aprovada amb 8 vots a favor i 4 en contra, i doncs així als 28 anys es va convertir en la primera advocada italiana. Però una cosa era estar al Col·legi d'Advocats i l'altra era poder exercir la professió.
0: Què vols dir?
1: Doncs que això, evidentment, aquest resultat de la votació no va agradar a tothom, i ni el fet que una dona entrés en el Col·legi d'Advocats, i el fiscal general del Tribunal d'Apel·lació de Torí va sol·licitar l'anul·lació d'aquesta resolució. Segons la sentència, i crec que val la pena destacar alguns fragments perquè és molt clara, es va pronunciar l'11 de novembre de 1883 i deia que la professió jurídica era només per homes i que les dones no havien d'interferir. Perquè, i això es llegeixo textualment, seria indecent i lleig veure dones descendint a l'arena jurídica i agitar-se enmig del xivarre dels judicis públics.
0: Caram.
1: Sí, no, eren claríssims, I a més recordava que haurien de discutir sobre temes que no eren gaire decents que les dones parlessin de certs temes. El text inclús també assegura que la toga era incompatible o és incompatible amb la vestimenta d'una dona, i s'adverteix que les dones no haurien de considerar un progrés compartir les mateixes professions que els homes i convertir-se en iguals. Per tant, en conclusió, les dones no tenien suficient rigor ni credibilitat per l'àmbit de la justícia, i el cas es va presentar al Tribunal Suprem de Cassació i el veredicte va ser ferm. Doncs Lídia Poët no podia exercir l'advocacia pel simple fet de ser dona. Aquesta era la conclusió d'un text llarguíssim. A més, com que, segons el Codi de Família establert el 1865, les dones no podien ocupar càrrecs públics o gaudir d'independència econòmica, o viatjar de manera independent i visitar doncs, llocs normalment que no hi entraven les dones, doncs amb aquesta excusa, ella, per exemple, doncs, no podia defensar certes persones o certs casos perquè no tenia tota aquesta possibilitat que tenia un home. I, per tant, no tenia la mateixa eficàcia professional i podia perjudicar el client.
0: I què va fer Lídia Poet davant d'aquest veredicte?
1: Bé, ja veieu que és una dona bastant tossuda en aquest sentit, i com que no podia entrar a la sala, tampoc no podia treballar en un bufet d'advocats que fos de la seva propietat, doncs va treballar al bufet d'advocats del seu germà gran, en Giovanni Enrico Poet, de qui va rebre doncs, sempre un gran suport incondicional, no? Perquè familiarment els havien tractat igual. Però també va buscar com oportunitats per canviar la justícia italiana des de fora dels tribunals. Per exemple, el 1883 va participar en el primer Congrés Penitenciari Internacional, on va defensar que la redempció social i moral dels presos només es podia fer a través de l'educació i el treball, i va proposar coses com la possibilitat d'oferir cursos i iniciatives de formació doncs, als centres penitenciaris per restaurar també la dignitat d'aquestes persones i potenciar la rehabilitació. Sobretot va defensar la necessitat de donar una segona oportunitat als centres de la gent que estava als centres de menors, perquè doncs, era una situació pels joves del país molt desesperançadora saber que un dia podies sortir d'allà però no tenies cap més possibilitat de reinserció.
0: En aquella època, Maria, és a dir, segona meitat del segle XIX, inicis del segle XX, la

0: Roger, va actuar activament, però evidentment no va estar en primera línia, que això ja en aquest moment sí que les dones no ho feien, era qüestió d'homes.
1: Com acaba la seva història?
0: Doncs mira, ell el 1919 va proposar un projecte de llei per regular allò que ja era una evidència, doncs el dret de les dones al treball, perquè hem de pensar que durant la guerra moltes dones van ocupar aquell lloc dels homes que havien anat al front. Quan les dones no treballaven, per exemple, se'n van anar doncs, a les fàbriques a tirar endavant l'economia de molts països. Concretament, el 17 de juliol del 1919, a Itàlia es va aprovar una llei titulada Normes relatives a la capacitat jurídica de les dones, i en aquest doncs, es facilitava moltes dones en molts espais públics, però les excluïa dels càrrecs judicials, polítics o militars. És a dir, per exemple, en el tema de judicial no podien ser jutges, però sí que podien ser advocades. I doncs, en aquest cas, ella, a través d'aquesta llei, va poder registrar-se al Col·legi d'Advocats de Turí, va ser advocada i va exercir com a tal. Però, clar, podem dir que Lídia Poët es va posar per primera vegada una toga quan tenia 65 anys. Sí, quan en feia 40 que es havia llicenciat. Va morir el 25 de febrer del 1949, però és un... L'hem conegut a través de la sèrie, però és una figura per emmirallar-se a totes les dones per la seva tossuderia.
1: I tant, Lídia Poët és la protagonista de la primera història en valors de la temporada. Maria Coll, moltes gràcies. Fins la propera.
0: Gràcies a tu.
1: Aquesta setmana volem dedicar al Laic al projecte Llegir Eixample la Vida que té d'endavant Laia Santís. Ella és mestra i des de fa uns anys s'ha convertit en divulgadora, en prescriptora de llibres a les xarxes socials, on la trobareu com a Vida entre Llibres. En aquest perfil, de fet, acumula milers de seguidors que estan interessats per la lectura i ara, amb Edicions Paper d'Estrassa, ha creat un diari de lectures. A més, en paral·lel, ha iniciat una sèrie de vídeos on entrevista escriptores catalanes. De tot plegat, en parlem amb ella mateixa. Laia Santís, benvinguda a Valors a l'Alça. Com estàs?
2: Hola, molt bon dia. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu per ser avui amb nosaltres. Has començat el curs amb molta força, eh? Diari de lectures, aquesta sèrie de vídeos, tot plegat per deixar clara una cosa que tu fa molt de temps que prediques, que és que llegir eixampla la vida. Què ens aporta la lectura, Laia?
2: Ai, sí, Laura, que bonic. Aquest és una mica el meu lema, el leitmotiv que fa que bategui Vida entre Llibres, aquest llegir eixampla la vida. I com bé dius, doncs comencem el curs amb molts reptes, amb una programació de clubs de lectura molt àmplia que comptarà amb els autors i les autores dels llibres, amb aquest diari de lectures per endreçar una mica tot allò que anem llegint, i amb aquest projecte de llegir eixampla la vida que la Generalitat molt sortosament m'ha becat d'entrevistar algunes de les autores del país.
1: Si et sembla bé, Laia, començaré preguntant-te per aquest diari de lectures, perquè a més teniu amb Edicions Paper d'Estrassa en marxa una campanya de micromecenatge a Verkami. Què ens aporta poder endreçar, com tu deies, poder anotar, registrar tot allò que llegim i tot allò que ens n'enduem dels llibres?
2: Sí, una mica aquesta proposta que fem amb l'editorial Olesana Paper d'Estrassa neix de la pròpia necessitat, de tot un seguit de necessitats que detecto en els diferents clubs de lectura que dinamitzo, que me n'adono que les lectores i els lectors, els usuaris i usuàries, tenen mil llibretes desordenades, caòtiques, fins i tot, per exemple, en el club de lectura, que és en préstec interbibliotecari, doncs quan venen els autors i autores en aquestes llibretes, els usuaris i usuàries demanen que els hi facin com la signatura o la dedicació del llibre, no? Que els hi dediquin el llibre a la llibreta, i era tot com molt caòtic, i vaig pensar, ostres, què millor que un diari de lectures barrejat amb una llibreta, perquè a mi m'apassionen personalment les llibretes, on tothom pugui recollir les lectures que fa i que també inclogui un repte lector. I llavors, per donar-hi un toc més personal, vam voler incloure aquesta xifra rodona de 100 frases o 100 cites que jo he anat d'alguna manera guardant en llegir els llibres d'aquests escriptors i escriptores contemporanis catalans.
1: No sé, Laia, si d'alguna manera has acabat creant aquell diari de lectures que t'hauria agradat tenir des de petita.
2: Tal qual, Laura, ho has dit a la perfecció. O sigui, és la llibreta, com diguem-ne, dels meus somnis, no? Entre cometes, una llibreta que recull les cites que jo ja havia emmagatzemat i que m'agradaria, que si les subratllaven els llibres és perquè en algun moment m'agrada reprendre'ls i rellegir aquestes cites que m'han com sacsejat o que m'han frapat, i d'altra banda que hi hagués espai per escriure i un diari de lectures breu on emmagatzemes la informació més escueta de les lectures que vas fent.
1: Un diari que...

0: La coberta està il·lustrat per Oriol Malet i, de fet, sí, tu que prescrius llibres tant per adults com per a joves i infants, saps com d'important és, no?, la il·lustració, la figura de la il·lustració en el món literari.
1: Exacte. Just va coincidir que Oriol Malet també és aquí al Montserratí i tenia una exposició feta dins del local de paper d'estrassa. Aleshores va ser com que es van alinear com tot de coses i vam pensar, ostres, que bonic poder incloure aquesta il·lustració, que justament és una noia llegint, no?, que d'alguna manera em ressonava a mi mateixa, anar a la portada del llibre. I evidentment doncs l'Oriol ha seguit la seva il·lustració molt exitosament, sí.
0: Tenim en marxa aquesta campanya de micromecenatge d'Erkami. Allà hi trobarem encara més informació sobre aquest projecte, sobre aquest diari de lectures. Per tant, des d'aquí convidem a tothom a qui li interessi a xafardejar, tafanejar una mica. Però, Laia, volíem aprofitar per parlar amb tu també sobre aquesta sèrie d'entrevistes, aquests 12 capítols on tu aniràs entrevistant a 12 escriptores catalanes, que has començat fa molt poc. És un projecte que suposo que t'està enriquint moltíssim.
1: Això és un projecte caigut del cel, perquè en cap cas m'imaginava que seria una de les 40 becades, perquè sé que es presenten més de 400 persones en aquestes beques propulsió del Departament de Política Lingüística, així que estic doblement, triplement agraïda de que m'hagin elegit a mi el meu projecte, que, com bé dius, doncs entrevistaré 12 escriptores. De moment només hi ha un episodi publicat, que és a Elisenda Solsona, autora de Mamàlia, i els demés s'estan gestant una mica en funció de la resposta d'aquestes autores, però sí que us puc anticipar doncs que hi haurà Laura Pinyol, que és l'autora del Risc més gran, un dels meus llibres preferits i que acostumo a recomanar sempre. Hi haurà també Marta Vives, hi haurà El Moral, i aniran venint doncs algunes escriptores més.
0: De fet, és una mica marca de la casa, de vida entre llibres, aquesta interacció amb els autors, amb les autores de casa nostra, per la que tu sempre has apostat, no? Tu has creat una comunitat de milers de seguidors, dèiem al principi, però també has donat molta importància a aquesta interacció, a aquest vincle amb les autores.
1: Sí, de fet, un dels pals de paller de vida entre llibres és aquests clubs de lectura, no només a distàncies, sinó també presencials, que molts d'ells tenen aquest denominador comú, que és la gran sort de comptar amb els escriptors i escriptores. Aprofito també, Laura, per agrair-te moltíssim que tu, com a escriptora de Gel a 40 graus, formaràs part del primer, de la primera sessió que farem del Club de Lectura Llegim Autors i Autores Catalanes a la Biblioteca d'Olesa d'aquí uns pocs dies. Sí. I això em fa molt feliç, perquè enriqueix perfectament la lectura comptar amb qui ha escrit l'obra, no?
0: Per mi serà un plaer, Laia, així que moltes gràcies també. I et volia preguntar com d'enriquidor és, a banda de poder compartir aquestes lectures o de poder comentar-les amb autors i autores, compartir-les amb altres persones, no? Perquè tu ens deies abans que condueixes molts clubs de lectura, de fet ja fa molt de temps. Aquests últims anys sembla que hem tingut un boom de clubs, cosa que
1: sí,
0: suposo que és molt bona notícia. Per què és important que compartim, que anem més enllà d'una lectura solitària?
1: És veritat que els clubs de lectura estan com en el seu moment daurat, no?, en aquest país, i això és veritat que és una molt bona notícia i ho hem d'aprofitar. I també m'agrada molt que els usuaris i usuàries que formen part dels clubs en gran part són les dones, per tant és preciós veure que les dones són qui capitanegen la cultura del nostre país. Jo crec que és molt bonic poder tenir aquests espais de reflexió, de compartir, perquè surten temes que no formen part de nosaltres, i com tu has dit, m'encanta que el pas de la solitud de llegir un llibre passa a l'ordre col·lectiu, i això per una societat és de les millors coses que pot passar, no?, que es col·lectivitzin els afers socials. I és preciós, està anant molt, molt bé, cada vegada s'hi vol sumar més i més gent, i la veritat és que, com us deia, és el moment daurat.
0: I físicament és preciós també, com deies, però a nivell virtual ens facilita poder participar d'aquest tipus d'activitats que potser, si no, el dia a dia a vegades ens atropella tant, no?, que no podríem fer tot allò que ens agradaria. Tu també fas clubs de lectura virtuals, i a més ja fa anys que fas aquesta prescripció literària a les xarxes, que has anat construint la teva comunitat. Ara mateix tens més de 60.000 seguidors, que es diu aviat, però
1: sí.
0: Déu-n'hi-do.
1: Uau, sí.
0: Per què?
1: Mil gràcies a tothom, perquè és que és una xifra que encara no em crec.
0: És impressionant, i és per la feina que tu has fet, així que enhorabona a tu.
1: Gràcies,
0: Laura. Perquè és important, Laia, que a les xarxes hi hagi contingut sobre literatura, sobre llibres per tothom.
1: A mi, de fet, m'ha sigut un regal tenir aquesta comunitat de seguidors i seguidores tan heavy. Quan hi penso, encara se'm posa la pell de gallina, perquè, a més, Laura és només en català. És a dir, jo llegeixo potser en altres idiomes, però de mi cap endavant, de mi cap enfora, quan socialitzo les lectures ho faig explícitament en català, i crec que encara és una xifra més bèstia pensar que aquestes 60.000 persones segueixen algú que parla de llibres en català. No? És que és desbordant imaginar-ho, i ara que tu m'ho dius, encara em fa posar més la pell de gallina. I una mica pensant també en el club de lectura online, que sí que és cert que té les seves pegues no poder estar en directe amb les persones, he anat descobrint que aquest format té moltíssimes coses positives i molts més beneficis que no pas trets en negatius, perquè es pot connectar des de qualsevol lloc per parlar en català de llibres, no? Des de l'estranger, és un regal, així que he descobert que té més punts a favor que en contra, i això, aprofitar per agrair també totes aquestes 60.000 persones que hi ha darrere aquests perfils i que segueixen una mica el dia a dia de Vida entre Llibres.
0: Doncs per molts anys a Vida entre Llibres, Laia Sentís, que ets la persona que hi ha al darrere, moltíssimes gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres i enhorabona per aquest diari de lectures, que recordeu que podeu seguir la campanya de micromecenatge que hi ha en marxa a Verkami, i també per aquesta nova sèrie de vídeos de Llegir Eixample la Vida que podem seguir a través del teu perfil Vida entre Llibres. Una abraçada, Laia.
1: Una abraçada i mil gràcies.
0: I fins aquí aquest Valors a l'Alça. Sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts d'aquest programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també les aplicacions iBooks i Spotify, o al web laxarxa.cat. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Que vagi molt bé.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
1: Salut, amics i amigues senderistes, excursionistes i viatgers. Es diu sovint que el més important no és arribar a destí, sinó gaudir del trajecte. En aquest programa, els Sendes, ens ho prenem fil per randa. Nosaltres preferim fer camí i gaudir-lo, tot fent tres parades. Capítol 578 d'aquest programa que fem des de Ràdio Martorell per les emissores de la xarxa. El comencem amb el sumari. Sant Pere de Vilamajor és una petita raconada a les faldes meridionals del Montseny. Al seu nucli antic, anomenat La Força, hi ha una església parroquial batejada com la Catedral del Vallès. I al costat, la romànica Torre Roja. Al seu davant hi ha el Centre d'Informació La Mongia, que en fa visites guiades. En parlem amb el seu coordinador, l'Higini Herrero. Aires de Pirineu Aragonès a la secció senderista. Iniciem un cicle que volta el Monte Perdido passant per valls com Pineta, Ordesa, Escuain o Añisclo. És la travessa de les Feixes, un integral de 9 etapes. El Xavi Tió proposa una variant de 5 dies, les Valles. Avui, primera etapa entre Bielsa i Lamiana. I el viatger Tomàs García del blog Viajero Crónico va quedar frapat de Talussac, un petit poble del Quebec, primer assentament francès permanent a l'Amèrica del Nord cap al 1600, enmig d'una badia idílica i d'aigües plenes de balenes i molt a prop d'un fiord espectacular. Tot això forma part dels Sendes. Ens acompanyeu? Doncs va, que marxem. Un raconet de pau a les faldes del Montseny. Un turonet situat en un cul-de-sac, ben a prop d'on el mític massís hi aboca el seu rostre més mediterrani. Una catifa boscosa d'alzines i de pins, que quan comencen a arribar a la plana ja s'alternen amb camps i urbanitzacions. Aquest petit promontori el corona una imponent torre romànica, sòlida, de tons vermellosos. I al seu costat, un no menys robust i massís temple, desproporcionat respecte al seu lloc. Fixeu-vos si és així que durant segles s'ha conegut com la Catedral del Vallès. Dues edificacions que sobresurten del petit i recollit nucli antic de Sant Pere de Vilamajor, conegut com La Força. Som oficialment al Vallès Oriental, paisatgísticament al Baix Montseny. Posem-los nom, la Torre Roja d'una banda i l'església de Sant Pere de l'altra. Dues majestuoses construccions que presideixen l'indret, custodiat a la mateixa plaça per la Mongia, centre d'informació que hi fa visites guiades. El seu coordinador, l'Higini Herrero, explica que el visitant s'hi sent atret no només per un conjunt monumental important, sinó també per un bonic i arreglat nucli antic, un parc amb escultures de ferro i un entorn natural digne de ser caminat.
2: Un dels encants que té és que no hi ha molta gent, perquè Sant Pere Vilamajor és final de carretera, per tant, o hi vens expressament, o és perquè t'has perdut, o ara ja recentment pel boca a orella. La gent ve, li agrada i recomana. I clar, pots venir, deixar el cotxe, passejar pel parc, visitar el centre històric, o fer una desena de rutes senyalitzades que tenim, que ja s'endinsen tant per la plana d'aquí aquest Alt Vallès o pel Baix Montseny.
1: Però centrem-nos en aquestes dues construccions. Comencem per l'església de Sant Pere. L'edifici es va finalitzar cap al 1610 i es va construir fet amb les pedres d'un antic palau d'estiuets dels comtes de Barcelona. Una construcció que, junt amb una antiga església adjacent i la resta de cases del poble, es van ensorrar en el gran terratrèmol del Vallès de l'any 1448. I, per tant, calia fer una església nova.
2: Com que els comtes no tornen a reconstruir el palau, tot el material de construcció es dedica a la construcció de la nova església, i com que ja tenen tot el material, doncs poden fer aquesta església desproporcionada pel que és la mida del poble, molt més gran del que és habitual, i dediquen tots els diners de l'obra no en compra de material, sinó a l'interior. La van omplir d'or, van buscar els millors pintors de retaules, van comprar relíquies, tant que es va conèixer com la Catedral del Vallès. I van haver de contractar 12 homes armats que la vigilessin dia i nit.
1: I tan gran van fer l'edifici religiós als comtes de Barcelona que, ja ho heu sentit, se'l va conèixer durant segles com la Catedral del Vallès, fins que la Guerra Civil, com no, ho esguerra absolutament tot.
2: A la Guerra Civil Espanyola, el 1936, un comitè revolucionari de la FAI la crema i no va quedar res. Sí que alguns quants feligresos van intentar abans de que vinguessin per protegir totes aquelles peces d'or, se les van endur a casa per protegir-les. El que passa que es van descuidar de tornar-les i tampoc n'hem tornat a saber res. Per tant, entre uns i altres, ens van deixar l'església ben buida.
1: L'església de Sant Pere ressorgeix a les darreries del segle passat i recupera part del seu esplendor, sobretot a l'interior, que torna a omplir-se d'escultures i altres elements artístics i de culte. I ho fa, com explica l'Higini, gràcies a l'aportació d'artistes internacionals.
2: La rectoria de Sant Pere i Vilamajor és una gran masia que tenim aquí al costat, que ara s'ha fet un parc nou al voltant, i el que de buida, una fundació privada la va reconvertir en un centre d'art internacional. Es donen beques a artistes de tot el món perquè vinguin a viure aquí, en habitacions, i en tallers fan la seva obra i sales d'exposicions. I quan acaben, exposen l'obra que han fet. Però una peça sempre queda pel poble, per això està tot el poble ple d'escultures, els parcs, per tot arreu, granes forjades, i són aquests artistes els que ens han restaurat l'església per dins. Per tant, quan es visita l'església, és com una espècie de museu d'art modern a dintre d'una església. Tot i així, si continuen fent misses cada dissabte, però sobta perquè et trobes figures d'artistes de tot el món.
1: I per fora, l'imponent edifici amb un fals campanar a un costat de la façana i gegantins contraforts a l'absis. Podríem dir que és una barreja d'estils arquitectònics que van del gòtic tardà, passant pel Renaixement i arribant fins al barroc.
2: Aquí està com a províncies, està en un lloc molt rural. Els estils arriben molt

0: resistir al gran terratrèmol. Va ser una qüestió de gruixos.
1: Té un sistema constructiu que es fa a base de molt material, és única. Es construeix cap a l'any 1060 i una de les diferències que el diferencia de la resta de romànic català és que té uns murs excessivament gruixuts, és 170 centímetres de mur massís. Això fa que l'interior sigui molt petit, gairebé tot és mur, i a dintre no hi cap ni l'escala. Però com que el mur és tan ample, l'escala és entre murs. Quan es fa la visita, doncs és molt interessant de pujar per una escala de gairebé 1.000 anys, de grons ben gastats, que passa, és com una càmera d'aire per dintre del mur fins a pujar a la primera planta.
0: Campanar de l'antiga església ensulsiada, la Torre Roja i l'actual església de Sant Pere fan un dos en un. I quan el nom, aquí sí que no hi trobem orígens medievals. De fet, aviat farà 100 anys que se la va començar a anomenar d'aquesta manera. El motiu el trobem gratant una mica les parets.
1: Aquesta torre està separada de l'església actual, però no estava separada de la seva església. Aquesta torre ja no té església perquè es desmunta per fer la nova i la nova no té campanar perquè aprofita el campanar romànic antic. Originàriament no tenia aquest aspecte, tenia una capa de morter de calç al voltant amb rellotges de sol, però el 1929 es creu que quedarà més maca si es treu tota aquesta capa. I al treure-la surt a la vista aquest color de pedra rogenca, aquesta arenisca vermella molt pròpia de la Calma, i va fer que el sortir aquest color tan vermellós, doncs, que se la comencés a conèixer com la Torre Roja.
0: Catedral del Vallès, Torre Roja, Catedral del Vallès, un dos en un amb una història oficial i amb un munt d'altres històries paral·leles per descobrir a la visita guiada. Una interpel·la a Pompeu Fabra i a les campanes.
1: Amb la Guerra Civil venen el Comitè Revolucionari de la FAI de Granollers a cremar l'església, però també es venen a endur les campanes. I amagat a una de les cases noucentistes d'aquí sota la plaça, hi havia amagat en Pompeu Fabra. El 36 ja era president de l'Institut d'Estudis Catalans i era una persona reconeguda i és l'únic del poble que s'atreveix a enfrontar-se. I els diuen que no l'església, que és un patrimoni, no li fan cas perquè la cremen, però sí que els convenç que de les quatre campanes del campanar en deixin dues amb l'argument que eren per fer tocs civils i no religiosos, els quarts i les hores. I per això encara conservem la campana gran de les hores i la campana petita dels quarts. Les altres sí que se les van emportar. Em van deixar un batall, que el tenim exposat en el punt d'informació, i també com a anècdota, en el punt d'informació també tenim la campana vella, que és una de les poques campanes romàniques que queden a Europa, deuen quedar una vintena com a molt, i tenim aquesta, la vella, que és la campana més antiga de Catalunya, que està datada entre l'any 1200 i 1250.
0: Si visiteu el Centre d'Informació La Bongia, veureu aquesta campana romànica, com dèiem, la més antiga de Catalunya i una de les més antigues d'Europa. També descobrireu altres atractius de Sant Pere de Vilamajor.
1: La Bongia és l'antiga casa del monjo, el que passa que l'edifici ja no hi és, només conservem un tram de muralla de l'antic castell, i ara és un edifici nou, és un centre d'informació del Parc Natural del Montseny, però també és un centre d'interpretació de la història de Vilamajor. Aquí et proposem rutes senyalitzades, fem les visites guiades, i a la planta de dalt tenim una sala d'exposicions, que són itinerants, les anem canviant, i parlen tant del patrimoni del Montseny, la història local, la història natural, vull dir que anem fent una mica de tot. També tenim algunes exposicions permanents, com els capgrossos o les campanes, l'antic rellotge del campanar, i anem fent publicacions.
0: Entreu al web vilamajor.cat i busqueu la Mongia o visiteu-los dissabtes i diumenges de 10 a 2 del migdia i podreu fer la visita guiada a Sant Pere i a la Torre Roja. Si sou d'acció, podeu participar a El Passaport, una divertida gincana que recorre indrets, proposa activitats i fa resoldre enigmes i preguntes. O des d'aquí, bé, podreu començar alguna de la desena de rutes turístiques senyalitzades per aquests encara plàcids entorns del Baix Montseny.
2: Sendes.
0: Doncs vinga, anem a fer una mica de senderisme, anem a caminar amb el Xavi Tió, que ja el tenim aquí per aparat als estudis. Xavi, què tal, com estem?
3: Ah, Maria, Déu Escolar, com anem?
0: Avui anem cap a una zona que ens agrada moltíssim en el programa, i no ens n'hem d'amagar. Tenim un Pirineu català fantàstic, però és que el Pirineu aragonès és, podríem dir, una de les nostres debilitats, també, eh?
3: Ah, això mateix. Doncs mira, us explico que el 2022... l'equip que va muntar la travessa 3.000 Ibones, que ja la vam comentar en el seu dia, es va treure de la màniga una altra travessa espectacular recorrent les valls d'Escoaín, Anyisclo, Ordesa, Pineta, els circs francesos d'Estauvé i

0: Ormús i les valls de Riumajor i Xistau. La van batejar com a Les Feixes i la travessa integral consta de 9 etapes i té diverses variants en funció dels dies disponibles que tinguem. I el que farem és avui iniciar una d'aquestes variants, en concret de 5 dies, que es diu Les Valles. És una variant que recorre les 4 primeres etapes de la travessa integral i que després tanca el cercle baixant per la vall de Pineta fins a Bielsa. I el que farem bàsicament és, a la primera etapa anirem de Bielsa a l'Amiana, saltant pel Portillo de Tella. A la segona etapa de l'Amiana ens arribarem a Bestué, passant per Escoaín i el Collado Raton. A la tercera, després de fer un transfer fins a Plana Canal, anirem a Nerín després de baixar bona part del canyó d'Anyesclo. A la quarta etapa, després de pujar en bus fins a Sierra Cils, anirem fins al refugi de Pineta, passant pel Collado de Arrablo, la Faja de las Olas i el Collado d'Anyesclo. I a la cinquena etapa ens durà de nou a Bielsa, baixant per la vall de Pineta.
1: Prometedor, prometedor. Anem ràpidament a començar amb aquesta primera etapa. Una primera etapa que la comencem, em sembla, al poble de Bielsa.
0: Ah, això mateix. Anem a començar la primera etapa ben bé a Bielsa, a l'entrada sud del poble, just al costat del pont sobre el Cinca, arrenca el GR19.1, que és una variant del GR19, conegut com a Sendero del Sobrarbe. El camí s'enfila des del primer moment per dins d'una pineda espessa de pi negre per la falda del Cerro del Puntal, passa pel mirador de Bielsa, coincideix un petit tram amb un PR que ens portaria a l'embalse de Pineta i continua amunt fins a sortir en una pista al costat d'una borda. Nosaltres agafem aquesta pista que ens dona un petit descans planer per dins d'un preciós i humit bosc d'avets fins a deixar-la per agafar un sender que torna a remuntar per entre blocs de pedres i trams herbats per arribar al refugi lliure de Montinier, una cabana enmig d'un prat obert sota les blanques i verticals parets calcàries de la Penya Altura, a la cara nord de la Sierra de les Suques. Al poc passem per un abeurador, per el bestiar, i tornem a entrar al bosc, i quan en sortim tenim al davant el Forato la Penya, un ample canal on podrem trobar flors de neu, és un canal pedregós al primer tram i terrosa després, que ens permetrà arribar dalt del Portillo de Tella, alçada màxima de l'etapa d'avui, poc més de 1.000 metres per sobre de Bielsa. Deixem enrere la vall de Pineta i saltem cap a la d'Escoaín. Se'n sobra una ampla panoràmica cap a sud i el primer que ens crida l'atenció és la muralla vertical de la paret nord del Castillo Mayor, una serra allargassada sobre Escoaín que sobresurt del bosc, talment un castell calcari dolomític. D'aquí comencem a baixar per Lloms Torrosos, amb vistes també cap a la Penya Muntanyesa, al costat d'Insa. Alternem trams d'herba amb trams de rascler i arribem a la Font de Trutxo, on els ramats de vaques tenen aigua assegurada en un abeurador. Continuem baixant encara, tallant trams d'una pista pedregosa i un bon tros avall tornem a trobar vegetació de boixos i pins i agafem un antic camí empedrat que ens acaba de baixar fins al Plan de Feners, on enllacem de nou amb la pista. La variant del GR que anàvem resseguint s'ajunta amb el GR19 i per un tram planer ens acosta a la carretera que puja a Tella. Aquí deixem el GR19, que se'n va cap al poble, i agafem el GR15, que ens duu en un no-res el Dolmen de Tella, rectangular, petit, però força sencer, del 3.000 abans de Crist, el neolític. Reprenem la ruta per entre pins i un darrer tram de baixada ens porta a sortir a la carretera de Revilla a l'alçada d'Arinzué, un poble petitonet, i d'aquí ja veiem el final d'etapa. L'Amiana, 500 metres enllà per la carretera, on trobem un hostal-restaurant amb allotjament també en un petit alberg. És un racó de món tranquil, amb vistes fantàstiques del Castillo Mayor, de les gargantes d'Escoaín, de les Tres Maries, al costat del Collado d'Anyesclo, i dels cims de més de 3.000 metres que acompanyen el món perdut.
1: Una de les imatges més impactants i espectaculars del Pirineu, sens dubte la podem trobar des d'aquest punt, amb el món perdut, amb les Tres Sorores, vaja, amb tot el que s'arriba a veure en aquest muntanyam espectacular. Anem a fer la fitxa tècnica, distància recorreguda.
0: Doncs estem parlant de 14 quilòmetres i mig.
1: Desnivell.
0: 1.050 metres de desnivell positiu i 920 de desnivell negatiu, acumulats tant l'un com l'altre.
1: En quant de temps la farem?
0: Posem-hi unes 7 horetes perquè hi ha força desnivell.
1: Grau de dificultat?
0: 2.5/5.
1: Cartografia.
0: Tenim un mapa de l'editorial Alpina que es diu Les Feixes, escala 1.25.000, amb dos fulls, perquè hi ha dos trams de tota aquesta integral.
1: I a internet, on ho trobarem?
0: A internet trobareu la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom Travessia Les Feixes, entre parèntesi, Les Valles, primera etapa, Bielsa, Portillo de Tella, Dolmen de Tella, Lamiana, d'un company que va fer la ruta amb nosaltres, que es diu Lluís López, amb majúscules i tot junt.
1: I un suggeriment final. Com que passeu pel Dolmen de Tella, si voleu allargar una miqueta més, potser val la pena fins i tot apropar-se al poble de Tella, fer una visita a aquest bonic poble encimbellat i també amb unes vistes espectaculars. Gràcies, Xavi. Fins la propera ruta, la segona.
0: Salut i República.
2: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
1: Moltes vegades, quan parlem d'un racó de món excepcional, el nom de l'indret ens acostuma a resultar conegut. Avui segurament no serà el cas, perquè si us diem el nom de Tadoussac, probablement no el sabreu ubicar. Tadoussac és una petita població del Quebec, amb un entorn natural espectacular i també una història al darrere. I sobretot, és un lloc turístic no massificat, perquè, entre d'altres coses, no és de fàcil ni ràpid accés. Un espectacular badia i fiord, un aiguabarreig de grans rius, balenes, muntanyes, miradors i cases de fusta al poble. Ingredients que fan que pel Tomàs García, autor del blog Viajero Crónico, Tadoussac sigui un dels indrets que més l'ha marcat. El coneixem tot seguit.
3: Tadoussac és un punt geogràfic espectacular, perquè és justament on està el fiord del Saguenay, del riu Saguenay, que desemboca al riu de Sant Llorenç, un riu immens. És un paisatge màgic i molt especial. El poble, que és minúscul, és conegut perquè és un dels millors llocs del món per observar balenes. De fet, les aigües d'aquesta zona formen part del parc natural marí del Saguenay-Saint-Laurent, i és una gran àrea protegida. Són més de 1.200 quilòmetres quadrats dels dos rius i del fiord, i és realment espectacular. Tadoussac és especial perquè combina moltes coses en un espai molt petit. D'una banda, tens un poble tranquil·líssim, envoltat de boscos, cases de fusta i una badia preciosa. I de l'altra, tens el fiord de Saguenay i l'immens riu Sant Llorenç. Pràcticament està a tocar. En definitiva, pura exuberància natural. Abans d'anar-hi, una part de mi pensava el típic, no? Que podia ser un d'aquests jocs que acaba de saber una mica perquè tens expectatives molt altes. Però, bueno, ja us avanço que no. Evidentment, el gran reclam són les balenes. Existeixen pocs jocs al món que permetin veure balenes des de la mateixa costa i Tadoussac és un d'ells. Aquí es poden veure fins a 13 espècies de cetacis, entre ells les belugues, diversos tipus de rorquals i fins i tot la immensa balena blava, el mamífer més gran del món. I sí, es veuen des de la mateixa costa, però si vols pots sortir des del poble embarcant-te en una zodiac molt petita i en poca estona està navegant literalment rodejat de balenes. L'experiència, us asseguro que és brutal. És una badia molt recollida, gairebé en forma d'amfiteatre natural, que està envoltada de muntanyes, boscos, llacs... Un paisatge, en definitiva, molt, molt maco i molt natural. Aquí, a la natura, Tadoussac és un lloc on gaudir molt d'ella. El poble queda repartit com suaument així al voltant de l'aigua. A primera línia hi ha una petita platja, està el petit port també, que és molt petitó, és molt maco, d'on surten allà les embarcacions que serveixen per fer les excursions per veure balenes. D'allà també ja surten els vaixells de pesca. Hi ha casetes de fusta molt petitones i, bueno, i també està el centre d'interpretació especialitzat en cetacis, que és un dels més importants del Canadà. És petitó, però és realment molt mac i molt didàctic. La badia de Tadoussac la pots veure des de diferents punts de vista. Tens la platja, tens el passeig marítim i després tens una part que a mi em va agradar molt, també perquè m'agrada molt caminar, que és pujar els miradors que envolten el poble. Allà la perspectiva va canviant completament. Val molt la pena fer alguna d'aquestes rutes, són curtetes. És veritat que molt inclinades en algun cas, però són molt curtetes. I alguns dels miradors que donen al poble són realment espectaculars, perquè veus a baix el poble, tota la badia, l'aigua, que és d'un riu que sembla de vegades perds la vista i sembla que estiguis a l'oceà, i de tant en tant veus balenes passar, a mi em va semblar de les coses més maques que he vist a la meva vida. I això de dir que és una de les badies més boniques del món no és només un eslògan turístic. S'ha de dir que hi ha un club que jo el vaig descobrir un cop vaig estar buscant informació sobre Tadoussac, que és el club de les badies més boniques del món, crec que es diu així literalment. Ha triat unes 40 badies excepcionals a més de 25 països i té l'objectiu com de fomentar la seva preservació, protegir el patrimoni ambiental, paisatgístic, dels litorals que han triat, i Tadoussac forma part del club i és una de les principals. Tadoussac es va fundar el 1600 i el que sí que és veritat és que aquesta població, Tadoussac, està considerada un dels primers assentaments francesos permanents d'Amèrica del Nord i, sobretot, el primer lloc comercial francès establert al Canadà, a la Nova França. De fet, al centre del poble es pot veure com el post de tret, sí que seria com el punt de tracte, que era el lloc d'intercanvi comercial entre europeus i pobles indígenes. Allà, al 1600, és on va quedar fundada oficialment Tadoussac i està reconeguda com la població permanent més antiga d'Amèrica del Nord per part de França. És molt petit. Oficialment té poc més de 800 habitants i el centre es pot recórrer perfectament a peu. És petitó, encantador, molt maco i molt agradable de caminar per allà. Estàs com a un poble costaner, envoltat de natura, i sí que és una destinació turística i famosa allà al Canadà, eh? Però és que realment no hi ha molta gent. Respecte a les construccions així singulars, és veritat que té les casetes de fusta, ja de per si que són molt maques, la construcció de fusta que hi ha a tot el poble, i té sobretot dos edificis peculiars que val la pena visitar i destacar. Primer, la Petite Chapelle de Tadoussac, una petita capilla que és del 1747 i que està considerada, segons diu allà el cartell que tenen posat, l'església de fusta més antiga que es conserva en peu a Amèrica del Nord. I el segon lloc singular és l'Hotel Tadoussac, la imatge icònica del poble amb la seva enorme façana blanca i la teulada vermella. El fiord de Saguenay és espectacular perquè sembla gairebé un tros de Noruega traslladat allà, al Quebec. És un enorme vall glacial encaixada entre parets de roca i bosc que s'estén durant aproximadament 100 quilòmetres i té, habitualment, en el gran part del recorregut, entre 2 i 3 quilòmetres d'amplada. A nivell visual és una barbaritat, és que és realment impressionant veure la magnitud d'aquest fiord. Paisatgísticament és un dels millors llocs que jo he vist en la meva vida, un dels llocs més macos a nivell visual. Fins i tot a nivell de fiord és encara més maco que els fiords de Noruega, per mi. Hi ha un altre detall molt interessant, i és que dins del fiord conviuen aigua dolça i aigua salada. L'aigua és molt profunda. Parlem de més de 300 metres de profunditat en punts molt propers a la costa. Per exemple, per on passa el ferri i que va impedir la construcció d'un pont. Això què passa? Que permet que hi hagi una barreja d'aigües. A la superfície circula principalment aigua dolça procedent de la conca del llac Saint-Jean, que està més al nord, i altres llacs propers. Mentre que, a més profunditat, entra l'aigua salada de l'oceà Atlàntic, que arriba després de recórrer tota la conca del riu Sant Llorenç. Aquesta barreja d'aigües i els corrents contribueixen a crear com un ecosistema extraordinàriament ric. I precisament a la desembocadura del Saguenay, davant de Tadoussac, de la població, hi ha una de les zones més importants per a les belugues de tot el món durant tot l'any. I com us deia, gràcies a tots aquests factors, tot Tadoussac és un dels millors llocs del món per veure balenes.
1: I fins aquí el programa d'avui. La setmana vinent, entre d'altres continguts, anirem fins al Pallars Jussà per descobrir un estany càrstic ple de fòssils vegetals, els estanys de Basturs. Als botons hi ha estat l'Andreu Ortega, a la redacció el Xavi Tió i a l'edició i presentació qui us ha parlat, en Jaume Monés. Ens emplacem per la setmana vinent i, mentrestant, seguiu-nos al podcast que trobareu al web martorelldigital.cat/ràdio, apartat Sendes. Salut i que tingueu una molt bona ruta.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Continguts en xarxa.

0: A les portes de Troia, amb Albert Torretxe i Albert Abril.
1: Ravenna és moltes coses alhora. Ha estat una petita ciutat romana de províncies, la darrera capital de l'Imperi Romà d'Occident, una ciutat governada per una de les zones més poderoses del seu temps, la primera capital del Regne Got d'Itàlia, un lloc de convivència entre diverses sensibilitats del cristianisme primitiu i un destí turístic on es pot trobar una de les majors concentracions d'edificis patrimoni de la humanitat de l'antiguitat tardana. Aquesta setmana seguirem la història d'aquesta ciutat tal i on la vam deixar, amb l'arribada dels bizantins i el seu nou paper com a punta de llança del món oriental a Occident. Aquests lligaran en la història de la ciutat noms de la talla de Belisari, Justinià o Teodora, i han donat lloc a un dels edificis més emblemàtics de la ciutat. Benvinguts a la Ravenna bizantina, benvinguts a les portes de Troia. Benvingudes i benvinguts a les portes de Troia, el programa de ràdio i història des dels estudis de ràdio castellà de la xarxa de comunicació local. Avui per parlar de la Ravenna bizantina. I ho fem amb el nostre historiador de capçalera, Alberto Retxe. Benvingut.
2: Bones.
1: Alberto, què ens trobarem al programa d'avui?
2: Doncs una mica de tot, no? Continuem aquesta sèrie de programes, no sé si sèrie o trilogia o quadrilogia.
1: Quan en portem ara?
2: A veure, portem un.
1: Vale.
2: No? Ravenna de Gala Placidia, t'he de dir. Sí que és cert que vam parlar una mica al tram final del programa de Roma sense Roma, no?
1: Ah,
2: a les altres capitals
1: veritat.
2: De l'Imperi Romà, però no ens van menturar, no? a parlar gaire de la història de la ciutat. Què ens trobarem al programa d'avui? Ens trobarem coses com tan fascinants com l'església de San Vitale, no? Aquí els seus mosaics, personatges com el general Belisari, Justinià, Teodora, guerres, potser parlem de pesta, potser parlem una mica dels perses, de la creació de l'exarcat bizantí, dels longobards, de disputes teològiques, una mica de tot, no? I ens aturarem en aquests dos... No els farem sencers, tampoc, però en aquests 200 anys, no?, que va durar més o menys, si fa no fa, la dominació bizantina sobre Ravenna, que sabeu que va ser la darrera capital de l'Imperi Romà d'Occident i també la capital del reeixit, tot i que efímer, Regne Ostrogot de Teodoric.
0: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast i YouTube.

0: Comença... Ah, comences... Digues, digues.
1: Digue, no, bueno, comença... Bueno...
0: Jo t'anava a preguntar per què Sabina.
1: Per què Sabina? Primer, per un homenatge al Sergio Rodríguez, que és molt fan de Sabina. Tu suposo que no saps qui és. És un senyor,
0: sí,
1: un senyor gran,
0: sé qui és,
1: raro,
0: soc fan.
1: Raro, bueno, ni... un exemple de que a vegades envellir no significa millorar. En qualsevol cas, parlem de Ravenna, ciutat imperial, al centre de moltes coses, i, per tant, no se m'acut millor referència que Ravenna és la Madrid
0: no!
1: de la tardo antiguitat italiana.
0: No jo, em facis això.
1: Jo tinc l'esperança, no està documentat, però jo tinc l'esperança de que allà mesuressin, jo què sé, mesuressin les coses en baptisteris de la Placídia. Això és com quatre baptisteris de... que la gent, jo que sé, de Milà o de Spoleto o d'on sigui, digués si vols el millor garum de 100 quilòmetres de Ravenna. Només a 100 quilòmetres de Ravenna. Llavors, bueno, posats a triar músiques, jo pensava que aquesta comparació ens és útil durant el programa.
0: Intentaré que no em perverteixis la meva imatge fantàstica i idealitzada de Ravenna amb això. Sí. En fi,
1: que la Placídia podia ser una mica Díaz Ayuso.
0: No em facis això. Atura't. En fi.
1: O sigui, m'has donat, és que m'has donat munició.
0: No,
1: no. Ho anava
0: no.
1: a deixar aquí, però sé que t'estimes molt aquesta ciutat, que tens moltes fotos d'aquesta ciutat. Has anat diverses vegades, de fet.
0: Dos cops.
1: Dos cops. I a Madrid, quantes?
0: Un.
1: O sigui, Ravenna, Madrid 1, la Madrid d'Itàlia 2.
0: No diré, no diré, no, no, no, és que no...
1: Vale,
0: faràs possible,
1: faré el possible per no ser jo.
0: Abans ja ens has avançat que portem alguns programes parlant sobre Ravenna. No sé si ens pots fer una miqueta de 5 cèntims. Òbviament sempre recomanem que s'escoltin aquests programes, però no sé si vols entrar a fer-nos una miqueta de resum.
1: Bueno, bàsicament el que m'has explicat una mica a la pregunta inicial, no? Ravenna és la darrera capital de l'Imperi Romà. Penseu que des de finals del segle III després de Crist, Roma deixa de ser la capital de l'imperi, no? Serà primer Milà, es desdoblarà després, no? En aquesta doble Milà Constantinople o Bizanci. I després també, a partir d'inicis del segle V, el 400, no recordo ara, 406, 407, la capital de l'Imperi Romà d'Occident es mou a Ravenna. Ravenna passa de ser una petita ciutat de províncies romana, com tantes altres, a ser la seu del govern imperial d'Occident. No? Això porta... era una ciutat, no?, amb una geografia privilegiada, no?, inexpugnable en aquest context, no?, de nova defensa de la part occidental de l'imperi, i això portarà a que s'hagi d'edificar, una mica com el Madrid dels Àustries, no? Una ciutat que el Madrid premodern no és res, i de cop i volta tens allà una capital molt ben situada, molt al mig del que tu necessites, i que pots monumentalitzar perquè tot allò és un solar, no? No serà exactament el cas de Ravenna, però sí que és potser una de les grans ciutats de la tardo-antiguitat occidental, i que a més, com després, no, pels avatars de la història ha passat sense gaire plena ni glòria, això ha permès que molts d'aquests edificis, molts d'aquests museus, per exemple, no, dels millors mosaics, no, de tardo-antiguitat es conserven a esglésies de Ravenna, no, perquè no passen per l'iconoclàstia, no passen per les destruccions que pateix l'imperi bizantí en els segles posteriors, i per tant, analitzar o estudiar l'evolució de la ciutat de Ravenna ens permet veure, no, doncs moltes coses interessants. El fi de l'Imperi Romà d'Occident, la síntesi godo-romana, no?, amb el regne dels ostrogots, els intents de recuperació de la idea imperial que des d'Orient farà Justinià, per exemple, les controvèrsies religioses entre arrians i catòlics. Penseu que els gots eren arrians, els romans eren catòlics, els que no eren altres coses, i per tant, és una ciutat molt interessant, no?, per anar resseguint com a fil conductor per explicar la de l'antiguitat.
0: Molt bé.
1: Mentrestant, en aquesta època, Madrid era un
0: descampat, no?
1: Era ja...
0: Quatre camps. Havíem deixat la ciutat a la mort de Teodoric. Què passarà els anys següents?
1: Bé, si partim de la base que Teodoric és potser l'exemple més reeixit dels reis que van succeir a la disgregació de l'Imperi Romà d'Occident, ja podem intuir que el que va venir després de Teodoric potser no va ser tan reeixit. Mm-hmm. No, els successors de Teodoric, a més no deixen un successor clar, bueno, seran uns anys una mica turbulents. Però, en el fons, la desaparició del regne ostrogot pocs anys després de la mort del Teodoric tampoc va ser tot culpa dels propis ostrogots.
0: Vale, i llavors... on hem de buscar els culpables?
1: Doncs no haurem d'esperar a l'alba del cinquè dia, oh, com els defensors de la gorja d'en Helm, però si el que volem és buscar els responsables del devenir de la ciutat de Ravenna durant els propers dos segles, sí que hem de seguir la recomanació de Gandalf.
0: Molt bé.
1: I mirar a l'est.
0: Molt ben trobat, Alberto.
1: Més concretament, a l'imperi romà d'Orient, és a dir, l'imperi bizantí.
0: Doncs... posant la nostra mirada a l'est, no veurem a Gandalf vestit de blanc.
1: T'imagines?
0: Mira cap allà.
1: No faré bromes.
0: No, amb Gandalf sí que no, eh?
1: No, Gandalf sí que no. Hi ha una línia, el límit de l'humor...
0: És en Gandalf.
1: Està el Senyor dels Anells.
0: Sí.
1: No?
0: Vale. Sí, és que, bueno, sí. Mirem cap a l'est i mirem Bizanci. Qui està governant en aquest
1: doncs,
0: moment?
1: Doncs un altre vell conegut del programa, en Justinià, oh, i la seva dona Teodora.
0: Aprofitem, no?, per recomanar el programa 503, Nica Nica, la revolta a l'hipòdrom de Constantinople de l'any 532, on ja vam parlar bastant d'aquests personatges.
1: Sí, totalment, no? De fet, el programa d'avui l'arrenquem precisament en una decisió de Justinià que va canviar moltes coses en el decurs de la història, no?, que és la d'enviar el seu home de confiança, el general Belisari, que és també el responsable d'esclafar la revolta de l'hipòdrom, a recuperar el que es consideren els territoris occidentals de l'imperi sobre els quals Bizanci tenia dret. I, per tant, aquesta decisió de Justinià de recuperar la part occidental de l'imperi és el nostre punt de partida del programa d'avui.
0: Ei, com bé saps, volem portar el Portes de Troia al següent nivell i ens agradaria fer-ho amb tu.
1: Hem creat una comunitat a Patreon i a iVoox per a fans. Així, els que gaudiu del programa ens podeu donar un cop de mà per crear més i millors continguts.
0: Hi ha moltes opcions de subscripció diferents, totes amb recompenses exclusives. Si t'animes, tens tots els enllaços a la descripció del programa, al nostre lloc web i a les xarxes socials.
1: Gràcies per fer-ho possible i ara continuem amb el programa.

0: Molt bé, Alberto. Què estem escoltant?
1: Doncs estem escoltant una cançó que es diu Belisarius i que, com veu, suposo, intuït pel que diu, parla de Belisarius. Mm-hmm. L'he posat perquè, a banda d'aquests inquietants moments de flauta no afinada...
0: Són una gralla mal feta.
1: Una gralla mal feta, que és la definició de gralla. Vull dir... No obrim aquest menú.
0: No, no l'obrim.
1: Les gralles, per mi, són el teu Madrid.
0: L'estàs obrint, eh?
1: Vale. És una cançó perpetrada el 2023, composada i escrita per Farja Faragi i Dimitris Atanasoupoulos, que van dir, Belisarius és un personatge important de la història de Grècia, anem a dedicar-li una cançó, així com amb un la traduïm, suposo que en Google Translate, al llatí, fem un text així que sembli èpic i posem una música que sembli antiga. Doncs això va ser el 2023 i els autors van haver de disculpar-se, i si busqueu la música a YouTube, o donar explicacions, i si busqueu la música a YouTube, veureu que hi ha un comentari dels creadors dient que aquesta cançó es va viralitzar a TikTok. Algú la va compartir a TikTok posant música antiga...
0: Bizantina,
1: música bizantina, antiga, no sé què. Llavors, com a TikTok són tots uns descerebrats... Tenim contra TikTok?
0: Tenim contra TikTok.
1: Gairebé tothom a TikTok és un descerebrat.
0: Sí?
1: Doncs va colar i va començar com a compartir-se milers i milions, trilions de reproduccions. Aquesta, Belisarius. Veus? El senyor
0: la gralleta, eh?
1: El senyor de la flauta. I fins al punt que els propis... No? I va ser música tradicional, no sé què, èpica del segle... Sí, no sé què. Van sortir experts dient, però bueno, que això no és, perquè no sé què. I els propis autocompositors van haver de sortir i dir, a veure, això ho he fet jo amb un pianito.
0: Clar, tio.
1: Amb els meus amics. Que...
0: El Fruity Loops.
1: Exacte. I total, bueno, em semblava una anècdota espectacular. Per entendre que a vegades quan revisitem el passat estem presoners d'una idea, no? Com això ens sona com a antic, no? Perquè té aquesta música així com ja sé què, sona en llatí, automàticament és una cançó original del segle VI o del segle VII. Vull dir, ja està, deixem-ho aquí,
0: us convidem a buscar aquesta polèmica, no? I a informar-vos una miqueta d'aquests temes que sempre donen una miqueta de vidilla. Belisari és considerat encara avui un dels grans generals de l'antiguitat. Per què?
1: Sí, a veure, ja sabeu que això dels rànquings és molt subjectiu,
0: sí.
1: No? I ho és en coses quantificables, però sobretot en temes com les victòries militars, on la propaganda, o tota l'antiguitat, on la propaganda juga un paper molt important, no tenen gaire sentit, no? De fet, coneixem molt bé les accions de Belisari precisament perquè l'historiador Procopi li dedica pàgines i pàgines a la seva història de les guerres a relatar les seves campanyes militars. Tant al nord d'Àfrica, a Itàlia, era la mà dreta de Justinià, fins que va deixar de ser-ho. I, per tant, és un general victoriós, potser no tant, però... un general victoriós, amb unes campanyes ben documentades, i això és la clau del seu èxit, no? Quan penses en un general, doncs tens això, una combinació heterogènia d'èxit i propaganda. De fet, es considera Belisari, si no un dels grans generals de la història o de la història de l'antiguitat, com a mínim sí, dels grans generals de l'antiguitat tardana, no? D'aquest moment, on tampoc era massa difícil.
0: No destacava per...
1: Home, vull dir que siguis un dels grans generals de l'època de Napoleó, vale, que siguis un dels grans generals a la Segona Guerra Mundial, vale, que siguis un dels grans generals a l'antiguitat tardana.
0: No té gaire mèrit.
1: Bueno,
0: ens agrada molt l'antiguitat tardana, però sí, que no destaca... Per...
1: Que jo era un torneig amateur de paintball, on gent flipada es posava...
0: Que hora.
1: Es vestia de...
0: De romà, no?
1: De romà, i feia... No? Eren gots disfrutant-se de romà, i disfrutant-se de gots.
0: Bueno, espectacular.
1: Espectacular. Farem un paintball troià.
0: Una trobada per mecenes? I que tothom vingui vestit?
1: Això són molt pocs. Llavors, això s'acabarà seguida.
0: Bueno, doncs que sigui. Pues, bueno, però cada cop
1: que
0: són més,
1: s'apunti més gent, i llavors ens plantegem fer una no una partida de paintball, sinó una lliga. La lliga troiana de paintball. Cada equip pot anar disfressat de qui vulgui. Oplites contra marines, samurais contra maoris...
0: Com el guerrero más letal, no?
1: Com el guerrero más letal.
0: Aquella sèrie de merda.
1: Però amb coloraines. Jo proposaria també per la gent de, que més col·labori a Patreon, que les seves boles de pintura portin purpurina i que llavors són doblement letals i coses així.
0: Sí, perquè pagar, no? Et dona els teus privilegis, per favor.
1: Que és putejar la gent, sempre. Bueno,
0: Belisari.
1: Belisari, en qualsevol cas, es considera un dels grans generals de l'antiguitat tardana. Potser li dediquem, potser, algun programa o alguna píndola per mecenes o alguna cosa, perquè el personatge ho permet.
0: Ho val, sí.
1: Ara no ens aturarem gaire en ell, més en el fet de saber que, com a part de la seva campanya a Itàlia, després de 3 mesos de negociacions amb els dirigents de Ravenna, recordem que Ravenna era una ciutat força inexpugnable, no ens diu, ja no ens diu gaire del talent militar de Belisari, que hagués de pactar, però bueno. El mes de maig de l'any 540, els ostrogots capitulen i entreguen la ciutat i els dirigents ostrogots se'n van de la ciutat.
0: Doncs ja ho tenim. Ravenna, ciutat bizantina. Quan durarà això?
1: Doncs ni més ni menys, si fa no fa, uns 200 anys. 210 anys, una cosa així.
0: Home, Déu-n'hi-do.
1: Sí, Déu-n'hi-do.
0: Hi haurà molts canvis en aquest temps?
1: Forces, potser no tants canvis com els que ha patit Madrid en els últims 200 anys, però Déu-n'hi-do. De fet, cal pensar que durant les dècades anteriors de domini got, Ravenna havia estat una mena de ciutat doble, no? Sobretot en quant a culte religiós, ja que coexistien, i això havia donat forma al paisatge devocional, al paisatge polític i humà de la ciutat, una jerarquia catòlica, permesa i integrada, i una jerarquia arriana, no?, sustentada des del poder ostrogot. I encara més, a banda del creixent pes dels ciutats catòlics, amb l'arribada dels bizantins, cal pensar en l'arribada a la ciutat de funcionaris imperials, homes de negocis bizantins, gent, no?, d'Orient, amb ganes de fer negoci, i tot això també anirà canviant a partir dels 540 la fesomia de la ciutat.
0: Molt bé, per tant, Ravenna està canviant de mans. Quina petjada deixarà aquest canvi a la fesomia de la ciutat?
1: Bé, Ravenna té un bon grapat de monuments que estan a la llista de Patrimoni Universal. De fet, és una dada que m'estic inventant totalment, però farem veure que és veritat.
0: Que és, jo, no ho fem mai a les Portes de Troia, això. Mai inventem res.
1: Jo no. Bueno, no. Que deu ser de les ciutats amb més edificis Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO per superfície.
0: Per habitant? Ah, per superfície.
1: I per habitant, tal qual. No? És un lloc molt petitet
0: que
1: conserva...
0: Coses.
1: On hi ha moltes coses, com el centre de Madrid.
0: Hi ha coses que amb el zoolòdic de la Presídia, que és petitonet, que van 15 persones a dins.
1: Clar. Bueno, ja sabeu que Ravenna té un bon grapat de monuments que estan a la llista de Patrimoni Universal de la UNESCO, però si preguntéssim a la gent que té, no sé, mínima idea de què és Ravenna, sobre quin de tots ells és el monument més emblemàtic de tots, segurament la resposta seria la mateixa, i per tant te la faig a tu, Albert Abril, el nostre expert de confiança de Ravenna. Quin seria per tu l'edifici més emblemàtic de tots els edificis tardoantics? O sigui, descartem l'Starbucks, McDonald's, de la Ravenna tardoantiga.
0: L'església de Sant Vitale.
1: Exacte. Respiro, perquè si m'hagués dit una altra hauria de tancar el guió.
0: No.
1: Però és l'església de Sant Vital, Sant Vitale, sí. És l'espai que exemplifica a la perfecció la nova Ravenna. No? I no només això, sinó el paper que Justinià vol projectar en la política internacional. I, per tant, la creació de l'església de Sant Vital és un punt clau on ens aturarem en aquest programa. No? I, a més, la creació d'aquesta església compta amb diversos protagonistes que potser hem de posar sobre la taula per entendre millor el context de la seva creació, la seva forma, els seus mosaics i la seva història.
0: Doncs, Alberto, som-hi. Quins seran els protagonistes?
1: Jo destacaria 3. Hi ha altres. Vull dir, per l'època de construcció de Sant Vitale passaran, per exemple, 4 bisbes de Ravenna, bueno, 2 bisbes i 2 arquebisbes, perquè en el procés es passa de la diòcesi de Ravenna passa a ser un arquebisbat, però jo destacaria el bisbe Víctor, no?, que és el successor del bisbe que comença dos mesos després del bisbe que comença les obres, i és el que li dona una reembranzida, és el bisbe que està a la ciutat dels 540, per tant, és el bisbe que recolzen els bizantins i que comença a guanyar poder, el seu successor, Maximià, que és qui acaba l'església i la consagra, i un personatge, en Julià, un argentarius, que ja veurem què és això, que és una persona que també està molt implicada en les obres d'aquesta església. Si us sembla, anem una mica cronològicament, aquest Víctor, aquest bisbe Víctor, és el bisbe catòlic de la ciutat, com hem dit, en el moment de l'arribada de Belisari. Llavors és el responsable de la marginació dels arrians i és el moment en què el bisbe catòlic comença, amb l'ajuda dels bizantins, una intensa campanya de reacondicionament de les esglésies catòliques. No? I aquesta ficció de que el catolicisme està oprimit amb els ostrogots... I, per tant, gràcies als bizantins, comencen a com un Barcelona posa guapa, no? Però com un Madrid ponte guapa.
0: No com un Ravenna posa guapa.
1: No, bueno, Ravenna. No. Ravenna ja és guapa. En el teu cor saps que faci el que faci,
0: sí.
1: està bonic.
0: Bueno, sort que la van arreglar, després de la...
1: De la Segona Guerra Mundial. Que, bueno, és que
0: passen coses, eh?
1: Passen coses. Bueno, a vegades les bombes cauen on no han de caure les bombes. Mm. En qualsevol cas, sabem, no?, tota aquesta campanya de recondicionament del bisbe Víctor, perquè uns 300 anys després van ser acollides per Agnello, que és un clergue de la Ravenna de principis mitjans del segle IX, que ha redactat una història del bisbat de Ravenna, llavors recull inscripcions, documents, històries que s'han perdut alguns d'ells i que coneixen gràcies a aquesta recopilació del segle IX. Penseu també que Ravenna, ja ho anirem comentant al llarg de programació d'on a temps, conserva un important arxiu notarial i un important arxiu de manuscrits, de papirs, no? Encara, penseu que encara en aquest món oriental vinculat al comerç bizantí i egipci, encara circula documentació en papir. Es conserven pel segle V, pel segle VI, principis del segle VII, rotlles de papir de documentació notarial, testaments, compraventes, vull dir, cosa impensable fora d'aquest context, no? Aquí haurem d'esperar a l'arribada dels carolingis per tenir alguna cosa semblant, però que ens permet veure una mica la societat ravenesa, o Raveni, o Raventosa. Raventosa. Com sigui, no? Llavors tenim aquestes notícies que el clergue Agnello, al segle IX, fa sobre el bisbe Víctor.
0: I què ens explica aquest tal Agnello?
1: Doncs ens explica que Víctor va fer diferents actuacions a diferents esglésies catòliques. Per exemple, a l'església Urciana, no? Perquè... Urcià va ser el bisbe catòlic que va fer aquesta església al segle V, va fer tota una sèrie de reformes per va deluxificar-les, diríem avui, no? Per exemple, va canviar el baldaquí de fusta de l'església per un d'argent de 120 lliures.
0: Hòstia, vale.
1: La mateixa església va fer tota una sèrie de donacions de calces litúrgics nous, de metalls preciosos, un luxós pany de seda per l'altar, no? Que es feia servir per als oficis de Pasqua, imatges de Crist i amb imatges d'ell mateix.
0: Òbviament.
1: Has de posar-te allà, has de sortir a la foto. Com quan Díaz Ayuso es fa fotos allà amb la publicitat de carretera del restaurant franquista. No sé si ho has vist.
0: Sí.
1: Allà Víctor diu, jo també surto. Restaurarà, m'encanta, els banys que estaven prop del Palau Episcopal i per exemple, decretarà que els dimarts i els divendres els clergues de la ciutat poden banyar-se gratis. Perquè si vagin dos nets, com a mínim dos dies a la setmana.
0: Bueno, escolta.
1: Elaborarà un calendari de marbre per tal de calcular la Pasqua. No és el mecanisme d'anticitera, però...
0: Bon programa pels mecenes.
1: Però... Ja està més, oi? Sí.
0: Sí.
1: A calcular la Pasqua. I llavors són exemples, no, d'aquest intent de tornar, no, a omplir de luxe els espais catòlics.
0: Però, a veure, només amb aquesta resposta m'estàs dient una quantitat de reformes i de modificacions que valen molts diners.
1: I encara no és en mobiliari i en coses, encara no hem entrat res en construcció.
0: D'on treuen els diners?
1: Bé, doncs, per una banda, Agnello ens diu que segurament, vist tota la pasta que es gasten els bisbes de Ravenna a partir dels 540, això devia venir perquè van obtenir dels emperadors bizantins els impostos sobre tota Itàlia. Penseu que Ravenna continua sent el centre administratiu de la Itàlia bizantina. No? Roma, grans ciutats en aquest moment, Milà, no? Que és molt, molt goda encara. Roma, no? Que ha perdut bona part del seu... Penseu que Roma, excepte una setmaneta molt efímera a principis del segle V, ha deixat de ser capital des del 285. Vull dir, fa més, gairebé 250 anys que Roma ja no és capital de Roma. Llavors es creu, no, que segurament bona part dels impostos de la, del, de la província italiana de Bizanci eren gestionats, no, per, ara, en aquest moment, abans de la creació de l'exarcat, pel bisbe. Una altra font d'ingressos ens porta al segon personatge, un personatge excepcionalment ric, aquest Julià Argentarius, que se'ns diu que va invertir gran part de la seva fortuna en els projectes dels bisbes de Ravenna i ben especialment en els projectes constructius dels bisbes de Ravenna. I, per tant, de la unió dels interessos d'aquests dos personatges, l'església havia començat a s'havia projectat abans, de fet, és una església que en origen ja es comença en temps de Teodoric, però que les obres s'aturen, no, perquè penseu que per mig passen unes guerres, les guerres gòtiques.
0: I el metro.
1: No sé, Madrid, sí. De...
0: Merda. M'he caigut a la meva pròpia trampa.
1: Està tan confuso que seguiré a si mismo.
0: Sí.
1: Bueno. Llavors, sí que és cert, no, que l'església de Sant Vital tindrà com una nova embranzida durant l'episcopat de Víctor i gràcies al finançament d'aquest Julià.
0: Bueno, ja ens has avançat que no és que es comença a construir, no?, durant l'episcopat de Víctor.
1: Sí, no, la va començar, de fet, el bisbe Eclesi l'any 527 i trigarà més o menys una vintena d'anys en acabar-se, no? I, per tant, ocuparà l'episcopat d'Eclesi, d'Ursici, de Víctor i de Maximià. No? La part bona és que la recuperació bizantina porta de nou noms intel·ligibles, no? Passant d'un Ursici a un
0: Víctor. No? Víctor podria ser... Sí.
1: I llavors, d'aquest projecte inicial es conserven alguns trets molt reconeixibles, com la planta octogonal i la cúpula, així com alguns dels mosaics que s'havien projectat i s'havien començat a fer en alguns espais laterals de l'església.
0: A veure, sí que trigarà una vintena d'anys en acabar-se. Això és molt o poc per construir una església com aquesta?
1: Bueno, és força relatiu tot plegat, no? Perquè direm algunes dades i deixem que cadascú consideri que cregui oportú. És que en el tema de les obres, cada persona té una opinió, ens anem fent grans, els nostres oients es van fent grans i, per tant, parlar d'obres al Troia cada vegada és més preocupant perquè la gent està més acostumada a mirar obres a mesura que jubila.
0: Amb les mans darrere a l'esquena?
1: Clar. Llavors, habituem-nos a pensar que el nostre target possiblement sigui més un avi d'obres que un jovenet confús amant de la història.
0: Vale.
1: En qualsevol cas, donem algunes dades i cadascú tregui les funcions que vulguin. Per les mateixes dates en què s'està construint l'església de Sant Vital, s'està construint a Constantinople Santa Sofia. Se'ns diu que, ja sabeu que també és una reforma, perquè bla, bla, bla, un terratrem, no sé.
0: Molt ben resumit, eh?
1: Bueno,
0: molt ben resumit.
1: Santa Sofia... Bueno, Santa Sofia trigarà 5 anys en fer-se.
0: Vale, és una mica més gran.
1: Clar. Clar, és una mica més gran, però... Clar, per comparació, sembla que Sant Vital trigui molt, però si pensem que Santa Sofia es construeix gràcies a tota la maquinària imperial, es projecta com la gran església de la capital del món, que s'inverteix bona part de l'erari imperial en això i que, bueno, pues, també s'utilitzen potser treballadors no en les millors condicions. Bueno, i penseu també que per la seva banda, Ravenna passa durant aquests anys per una sèrie de condicionants, com poden ser la complexa successió de Teodoric, les lluites intestines entre els ostrogots per la successió, l'arribada dels bizantins, que els bizantins, Belisari arriba als 540, però no resol el problema. Els ostrogots continuen fora de Ravenna i comença una etapa molt divertida que són les guerres gòtiques, que només pel nom a mi m'encanta, perquè t'imagines com una mena de K-pop, Demon Hunter, no? Les guerres gòtiques. Molaria molt, no? Fer això, pues, si a tu que t'agrada tant Vinland Saga, no? Pues, fer com una mena d'un anime de les guerres gòtiques entre Belisari i els ostrogots, però que els gots siguin gòtics. Saps? Una mena com de... estil Evangelion, però amb gòtics, en comptes de memos, però... Bueno.
0: Estaria molt interessant.
1: Seria, vamos.
0: És que tenim tantes bones idees.
1: Sí.
0: No entenc per què ningú... O sigui, per què la gent no posa diners aquí?
1: Jo ho entenc.
0: Ah, sí?
1: Després t'explico molt tranquil·lament amb dibuixets.
0: Vale. Bueno, fora del programa, m'ho expliques.
1: No et preocupes. En qualsevol cas... les guerres gòtiques, la pesta justiniana, no? Que a partir també de mitjans del segle del 540 arriba i mata moltíssima gent, la reembranzida dels atacs perses a l'altra banda de la frontera... Clar, ja us... I, a més, a nivell local, diversos conflictes sobre qui havia de liderar el projecte, no? Sobre qui qui es penjava la medalla, no?, d'inaugurar... Això és molt madrileny, no? Qui es fa la foto inaugurant la puta rotonda de Torn, doncs això, no? Penseu que, no?, que si l'alcalde, que si la presidenta, que si la delegació del govern, que si el ministre, doncs una mica igual.
0: Molt bé, i fins a quin punt eren freqüents les plantes octogonals i les cúpules en aquella època?
1: A veure, doncs no era un tipus arquitectònic superfreqüent, però tampoc era un tipus arquitectònic inusual. De fet, les cúpules, tot i que ara hi ha aquesta idea, no, és que no hi ha cúpules al món romà, no hi ha el Panteó, no? Però després no hi ha cúpules fins a Sofia i no hi ha cúpules fins a Santa Maria del Fiore, no?
0: Sí.
1: Les cúpules normalment s'associaven a les tombes imperials, com podem trobar-les al mausoleu d'Adrià, al mausoleu de Dioclecià, no? A Splits, al mausoleu de Constància, o a la pròpia Ravenna tenim els mausoleus de Gala Placida i el mausoleu de Teodoric, que tenen dues cupuletes.
0: Mm-hmm.
1: O, per exemple, a Constantinople, l'església de Sant Poliecte, de la que, no sé, no recordo si vam parlar de la píndola que vam fer sobre Anícia Juliana, recordo una de les primeres píndoles troianes, que parlàvem d'aquesta mecenes de la entitat romana. I, de fet, l'església de Sant Poliocte va ser l'església més gran de Constantinople fins que Justinià va dir això no pot ser, l'església més gran la de fer jo, i va fer Santa Sofia. I el mateix passa amb la planta octogonal, que és pròpia dels dos baptisteris de la ciutat, no? Aquests baptisteris arrià i el baptisteri catòlic, que també tenen una petita cúpula, però, sobretot, la planta octogonal i la cúpula és una característica que trobem sobretot a edificis paleocristians d'època de Constantí, a Terra Santa, no? L'església de Nativitat, l'església de l'Ascensió, i que Justinià introdueix a la capital bizantina a inicis del seu regnat, no?, a l'església de Sant Sergi i Bacus, i que diuen que es torna com a posar de moda aquesta barreja de cúpula octogonal, o sigui, planta octogonal i cúpula. Llavors, l'església de Sant Vital el que està fent és reproduir, no?, els models imperials més moderns en matèria de construcció.
0: Molt bé. Víctor, ja hem parlat d'aquest personatge que serà important per la construcció de l'església. I ara ens toca parlar de Julià, aquest argenter, no?, que mencionaves abans. Ja ens has avançat una miqueta perquè serà important, però què té a veure ell amb la construcció de Sant Vitale?
1: Bé, aquest Julià, que les fonts ens diuen que és argentarius, no?, avui diríem un argenter, una persona que es dedica a fabricació d'objectes d'argent, de plata, però a l'època realment fa referència més a un banquer.
0: Ostres.
1: A una mena d'un... No? La gent que toca la moneda d'argent. No? Un canvista de monedes, que fins i tot moltes vegades també sembla ser que aquests argenters, a banda de canvistes de monedes, també eren una mena d'asseguradors de vaixells comercials, no? Una mica, doncs això, un canvista, un assegurador, un banquer...
0: Vaja.
1: Gent que necessita netejar la seva ànima i, per tant, després finança l'església.
0: Sí,
1: clar, exacte. Llavors, aquest Julià el trobem actuant com a donant, com a pagador de diverses obres religioses a la ciutat. Per exemple, va proporcionar 26.000 sòlids per a la construcció de Sant Vital i també va destinar pocs anys després, diners per la construcció de Sant Apol·lina l'Inclasse, no? Inclasse, ja sabeu que és el port marítim de Ravenna, seria la València de Madrid, no? Simplement que està a 5 quilòmetres i no a uns quants més.
0: Hauria d'estar fent un recompte.
1: Sí, tard. Ja. Això passa per improvisar, perquè ja. Llavors no podem preveure cap a on anirà el programa d'avui. També, per exemple, a l'església de Sant Miquel i na Francisco, també a Ravenna. No? És un personatge que inverteix, no?, en bona part d'aquesta dèria constructiva. Sant Apol·linar en classe, ja sabeu que és la que està a classe, després a Ravenna hi ha Sant Apol·linar Nuovo, que ja sabeu que és una església, paradoxalment, més antiga que Sant Apol·linar en classe. Però Sant Apol·linar Nuovo és l'antiga capella palatina de Teodoric, no? I llavors quan es fan fora els arrians, fan tot aquell procés de modificar els mosaics per amagar...
0: Te vas explicar l'últim programa,
1: a Teodoric, no sé què,
0: a les cortines aquelles...
1: El que fan llavors és renombrar l'església i li posen el nom de Sant... La reformen i l'advoquen a Sant Apol·linar, que és el sant de Ravenna. I llavors, com ja hi ha Sant Apol·linar Novo, li diuen Sant Apol·linar Novo, tot i que és una església més antiga que Sant Apol·linar Vell. Coses que passen, no? És més fàcil posar de platja i de, no, de mar i de munt, mm-hmm. Haguessin acabat d'abans. No ens aturarem més del necessari en explicar Sant Vital com a església, no? Perquè podíem parlar durant hores, no?, de la disposició, de la construcció, de tots els mosaics, de la cúpula... Feu com l'Albert d'Abril i aneu a visitar Ravenna tots els cops que sigui necessari, perquè com a mínim no estaré bon vagit. I proposo dedicar uns minuts a centrar-nos en el mosaic més conegut de tots els conservats de l'Església, que és el que presenta a Justinià i a Teodora i els seus respectius seguicis, no? Els Belisari, la dona de Belisari, els bisbes, els soldats, les dames de companyia, i que és potser la imatge que molta gent té al cap.
0: De fet, Alberto, només mencionar-te que a la meva nevera, entremig de tots els imants aquells...
1: Al costat del imant de Madrid.
0: No sé si en tinc cap de Madrid.
1: No tens un imant d'una rotonda de la M30?
0: Ojalà.
1: Vale. Obro...
0: Un altre cop una crida, no?
1: Saps què m'està passant?
0: Què?
1: Que com estem gravant aquest... Bueno, es pot dir, no?
0: Ho
1: podem
0: dir.
1: Com estem gravant aquests capítols a l'agost, i no sé exactament en quin ordre s'emetran, no sé si ja hem parlat de la dèria de l'Albert Abril pels imants de nevera. Si ho hem fet, sabeu de què parlem. Si no ho hem fet, fluïu, seguiu-nos i ja us trobarem.

0: Allò té categoria de col·lecció.
1: Té categoria de col·lecció. Vale. De imants
0: supercutres. Recomanem el programa sobre les Wunderkammer.
1: De col·leccions rares. Hi ha dues postals, o sigui, crec que és com de les úniques coses normals que hi ha penjades a la nevera, òbviament, respectivament, dels mosaics.
0: Cert.
1: De Teodora i Justinià. I són de les úniques coses normals que hi ha penjades a la meva nevera.
0: Qui no té un mosaic bizantí
1: penjat a casa seva,
0: a casa
1: no?
0: Seva. A qui no li va gustar?
1: Doncs després d'aquesta petita falca...
0: Molt bé. I tot això anava...
1: A parlar, precisament, d'aquestes dues imatges, no, que potser són les imatges més icòniques de l'art antic. Què tenen d'especial, aquests mosaics?
0: Bueno, pues, tenen d'especial moltes coses, no? I la conjunció de totes aquestes coses és el que fa que encara ens fascinin fins al punt, no?, de que un jovenet random de Sant Celoni tingui a la seva nevera dues postals sobre els mosaics de Ravenna. Per començar, aquests mosaics són la resposta bizantina, tot just encetada a la conquesta dels 540, al cicle de mosaics de l'església palatina de Teodoric, dels que ja vam parlar al programa sobre Gala, Placídia i Teodoric. I que, com sabeu més, no? No només és la resposta bizantina, sinó que l'altra resposta bizantina va ser tapar-los i ocultar-los i córrer un tupido velo.
1: Literalment,
0: perquè allà on havia Teodoric i els seus homes van dibuixar unes cortines.
1: Una puta cortina.
0: I es veuen les mans i els peus, perquè ja sabeu que, bueno, estem ja cap a l'edat mitjana i la gent de l'edat mitjana pues, no sabia fer les coses gaire,
1: clar.
0: Bé i es deixava les mans i els peus. Molt bé, després el mosaic de Sant Vital representa d'una manera fidedigna, s'ha pogut comprovar gràcies a mosses de vestits imperials conservats o altres fonts històriques, a la parella imperial i el luxe que els envoltava en el moment de la consagració de l'església de Sant Vital, no? En aquest moment penseu també que altres mosaics o altres imatges importants de Ravenna és aquella de l'adoració dels tres mags, no? Que també apareixen amb aquests barrets frigis, amb aquells pantalons, amb robes d'uns colors llampants, que és el que surt d'una reconstrucció, però això ja en parlarem.
1: O no.
0: Ja en parlarem.
1: Ah, vale.
0: O avui no, però ja un dia.
1: Vale.
0: Portem 550 i pico programes en algun moment.
1: Haurem
0: de restar al fons de l'olla. Però sí que representa aquest luxe imperial, aquesta visualització del luxe imperial, que moltes vegades sabem per fonts literàries, sabem per fonts arqueològiques, però que hem perdut en fonts iconogràfiques, perquè l'imperi bizantí passa per diversos processos d'iconoclàstia, no? On bona part de les icones bizantines són destruïdes. En canvi, no? El mejor arte bizantino... a només uns quants milers de quilòmetres de Madrid. I el més important de tot, el mosaic de Justinià i Teodora és excepcional, ens captiva a tots nosaltres, però ben especialment a l'Albert Abril, perquè és la visualització del poder i dels seus rituals, no? Tal com el Baix Imperi, sobretot a partir de Dioclecià, havia instituït. Aquesta idea que encara avui ens captiva de com és l'autoritat pública, quan es desplega el poder institucional, té uns codis de representació, un protocol, una manera de fer, no? Que a veure, que Dioclecià no s'inventa, ho havia robat dels perses, com totes les coses bones de l'imperi romà. I tota aquesta idea del cerimonial persa, aquesta idea, no?, de la submissió, de la proskinesis, no?, d'allò de genollar-te davant del poder, el poder està en alt, porta un sceptre, porta una corona, porta uns símbols del poder, no? Pues tot això es desplega de manera excepcional, aquests mosaics, no? És potser la primera vegada que podem veure en la Terra Antiguitat aquesta parsificació del món romà. I no només això, sinó que des d'aquí, no?, des dels mosaics de Teodora i Justinià, aquesta ritualitat s'ha projectat cap endavant. Corona, orbes, sceptres, luxe, sobrietat, rigidesa, no?, protocol... perquè us feu una idea. Ens anem molt lluny. Estem al 547 a Ravenna, a Sant Vital. Doncs el 2020...
1: Uf!
0: Hòstia, de cop, eh?
1: Bon salt.
0: El 2020, Donald Trump i Melania Trump es fan una foto oficial, podeu buscar-ho per internet, dins de l'església del Redentor Hominis, a Washington DC, és una capella dedicada a Joan Pau II, i es fan una imatge davant d'una capella que és tal qual la imatge actualitzada al segle XXI de Justinià i Teodora. O sigui, la manera que tenen Donald i Melania, jo els hi dic pel nom perquè, bueno, ja
1: Hi ha confiança.

0: confiança. Hi ha confiança. Ja. Fan és exactament igual en la posa, en la suavitat, en els elements. A més, aquella capella té al fons unes icones, una mena d'icones pseudo-bizantines, unes creus. És tal qual, a tu que t'agrada molt. Mira, potser, si no tenim imant de la M30, potser algú et pot fer un imant de la foto de Donald i Melania Trump perquè te la posis al costat de la Teodorica i Justiniana. Teodora i Justiniana. Però això és... Això és l'important d'aquests mosaics de Ravenna, no? Perquè són la ritualitat del poder, l'expressió del poder que captivarà Occident, no? Quan els Lombards, quan els Carolingis, no? Quan els germànics, quan el Sacre Imperi Romano Germànic retorni al nord d'Itàlia, trobarà aquests mosaics, no? I la representació de com es representen, no? els carolingis, els utònides, els emperadors alemanys, no? Aquesta idea del poder és clavada a com es representen Justina i Teodora, no? Per això ens ressona, tot i que sigui un mosaic de fa 1.500 anys, ens ressona en un llenguatge estètic que podem entendre perfectament.
1: Per tant, la visita de Justinià i Teodora a Ravenna va ser importantíssima.
0: Aquesta és la gràcia, no van anar mai.
1: Fantàstic.
0: Ni a Ravenna, ni... O sea, ni... No van anar mai ni a Ravenna, ni molt menys van anar a donar la consagració de l'Església.
1: Hòstia, tio. Fan un mosaic allà guapíssim, sobretot.
0: Fan un mosaic... Belisari encara sí que estava allà, el bisbe Maximià sí que estava allà...
1: No. Però, volem Justinià i Teodora.
0: Però Justinià i Teodora no van estar mai, però aquesta és la gràcia, no? És un desplegament. Segurament, la gent de... Molta gent que van a Sant Vidal no coneixien l'emperador més enllà de les icones portàtils que circulaven per l'imperi, que eren desaparegut, però tothom, no?, tenia clarament, no?, representada ja aquesta imatge. És tot plegat un exercici de propaganda imperial a través de l'obra constructiva dels bisbes catòlics de la ciutat. I per això també és un element divertit.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Què estem escoltant, Alberto?
1: Upton Funk, Bruno Mars i Mark Ronson. I et deixo tu la pilota de per què he triat aquesta música.
0: Doncs la veritat, Aleluia.
1: Aleluia, molt bé. Molt bé. Alguna idea?
0: Ni idea.
1: Jo tampoc. vaig posar les músiques ahir a la 1:30 del matí i vaig dir, no tinc ni cap idea de què posar aquí. Llavors vaig fer una cosa, que és posar al cercador de YouTube música aleatòria. I aquest és el primer resultat que m'ha passat. I a partir d'aquí podíem anar, pues, Upton Funk, un nou estil, nou ritme, la ciutat, Aleluia, l'arribada de la nova arribada del poder del catolicisme contra l'arianisme. Podríem fer un exercici de tenim aquesta música, busquem-li l'explicació, que és el que fem els historiadors, que és davant de coses que no tenim ni idea de què són, ens fem una
0: pel·lícula.
1: Jo he dit palla mental, però una pel·lícula sobre el significat. Llavors, per això he triat Upton Funk.
0: Molt bé. Has decidit tirar per la sinceritat? Això també està...
1: Sí, com sempre.
0: Ens devem als nostres oients. En fi, amb aquesta cançó, que té una justificació tan profunda per estar en el nostre programa avui, encetem la recta final. I, Alberto, just abans del separador, mencionaves el paper dels bisbes catòlics. Canviarà molt la ciutat a partir del 540?
1: Doncs sí, després d'uns primers anys, no?, en el context d'aquestes guerres gòtiques, la situació entre arians i catòlics entra en una mena d'estand-by, no? Però a partir de mitjans de la dècada dels 550, Justinià mou fitxa i comença a arraconar el culte arrià. I, per tant, els gots que el professen de la vida pública. Per exemple, això passarà a Itàlia, però també a l'exarcat del nord d'Àfrica, passarà també als territoris bizantins de la península ibèrica. Per exemple, molts béns de castells arrians són confiscats i posats sota control de l'acabat de crear l'arquebisbat de Ravenna. No? Propietats oficials als arrians passen a ser moltes esglésies arrianes, molts monestirs arrians, passen a ser comprats, passen a ser adquirits per catòlics. O, per exemple, la promulgació d'una llei que prohibia als arrians fer testament. No? Clar, l'imperi és catòlic. Hi ha una religió oficial. Fer testament és un acte notarial, és un acte de fe pública. No? Quan es fa un testament, tu estàs garantint que l'Estat supervisa que el teu patrimoni passa als teus hereus. No? Si no hi ha testaments, no hi ha llei. No? Per tant, si no renunciaves a la teva fe, no podies transmetre el teu patrimoni.
0: Hòstia.
1: I aquest revertia a l'Església Catòlica.
0: No, jo era interessant.
1: Ets arrià. No pots fer, pots fer testament, perquè els testaments són catòlics, perquè el notari que t'ho fa és un clergue, perquè l'estat que garanteix aquest estat, no? És com si diguessin ara, no vols ser des de Madrid, no? No vols ser espanyol? Doncs només pots fer testament si
0: el fas en castellà,
1: si,
0: no?
1: Si ets catòlic, apostòlic romano i del Real Madrid.
0: Joder. Bueno. No sé què costa més.
1: I en espanyol, òbviament. Clar, això sí, pagaràs imports de successions a Catalunya perquè
0: ets català.
1: Perquè són les nostres tradicions i les hem de respectar.
0: Òbviament.
1: En qualsevol cas. Si no renunciaves a la teva fe, no podies transmetre el teu patrimoni. I aquest revertia l'Església Catòlica, jugada mestra.
0: Mestríbula.
1: A la documentació de la segona meitat del segle VI, que ja sabeu, es conserva amb força documentació en papirs en aquella època, trobem, per exemple, molts casos de romanització de noms gots, no? Gent que es canvia de nom, que canvia el seu nom got per un nom romà, o que soni a...
0: Que sorpresa!
1: Romans, uh-huh. I per tant, et canvies el nom en el mateix moment que et canvies de fe.
0: Home,
1: no? Perquè, clar, vull dir... Pensa que tu portes no sé quants anys dirigint la ciutat i de cop i volta et diuen que si no et canvies de religió, no passa res.
0: Molt bé, i quins problemes haurà de fer front la Ravenna bizantina?
1: Doncs diversos. Per una banda, Ravenna es troba al vell mig de la disputa creixent entre Roma i els seus bisbes, que van guanyar en poder, i Constantinople. No? Per exemple, la primera, Roma, havia abandonat des de feia molt temps el seu pes com a capital política, comença ara, no, a finals del segle VI, principis del segle VII, a erigir-se com un centre en construcció, trigarà fins al segle XI, com a centre de l'Església Catòlica. No? Aquesta reconversió dels bisbes de Roma en papes de la cristiandat. Papes com Gregori I, Gregori Magne, seran actors polítics de primer ordre. No? I, per tant, Roma s'està intentant guanyar un poder polític a través del bisbat de Roma. Mentrestant, Ravenna era la punta de llança de la dominació bizantina sobre la península itàlica. No? Era la ciutat dels emperadors. Cap a finals del segle VI, aquesta dominació adopta una estructura més ferma, el que coneixem com a exarcat, que porta a una concessió del poder, a una militarització de la vida política de la ciutat i del seu territori, una mica en el que estava passant també en altres territoris bizantins de l'Occident Mediterrani, ja fos al nord d'Àfrica i al fons els territoris de l'Hispània bizantina.
0: I va fer fortuna l'exarcat de Ravenna?
1: Doncs no gaire, la veritat. Penseu que just en ascens... S'ha durat 200 anys, però... 170 anys. Just entren accent a un nou jugador, els longobards, els futurs lombards, que fa molta gràcia perquè una de les coses que un dels, de les possibles etimologies del nom és perquè tenien la barba llarga, eren com nans.
0: Nans italians.
1: M'encanta, nans italians dient calzones! coses així. Ho fa nena a tothom. Els longobards s'ensenyoriran d'alguns territoris tant del nord com Milà, Pavia, com del sud, Spoleto, Benevento, i suposaran un perill constant contra les posicions bizantines d'Itàlia, no? I penseu que els longobards, els lombards, no se'ls traurà de sobre l'emperador bizantí ni l'exarca de Ravenna, sinó haurem d'esperar a Carlemany perquè els faci fora.
0: Llavors ens hem d'imaginar que Ravenna al segle VII és una ciutat empetitida?
1: No, ni molt menys, anirem acabant, però penseu que les connexions marítimes de Ravenna amb Orient continuen facilitant anades i tornades de peregrins, comerciants, soldats, homes de lletres, i per tant, no, aquest port de Ravenna continua sent un lloc molt important.
0: Molt bé. Com vols acabar tot això, Alberto? Bueno,
1: jo voldria aturar-nos en aquesta darrera faceta de Ravenna, del que hem parlat poquet, que és la de ciutat cultural, no? Per la tarada, homes de lletres que venien a Ravenna. Hem de pensar que era un centre de primera magnitud, un dels pocs jocs a Itàlia, i per tant a Occident, on seguies podent escoltar, fora d'Irlanda, on podies escoltar i llegir grec, per exemple, i per tant Ravenna es guanyarà una fama merescuda dins els regnes germànics de l'Occident europeu com a centre cultural. Poso un exemple, i amb això acabem. Un dels grans literats occidentals de finals del segle VI, el bisbe de Poitiers, que coneixeu tothom, Venanci Fortunat, sí. Fantàstic. Potser ara no en sona massa, però us diré que és el responsable, entre altres coses, del pas de la mètrica llatina a la mètrica de les llengües romàniques, que potser no sona res, però vol dir que si alguna vegada heu estat farts de contar versos a batxillerat, li agraïu a Venanci Fortunat. No, perquè es passa d'una... Doncs bé, Venanci Fortunat ens explica que estava ben orgullós d'una cosa, que és d'haver-se format a Ravenna, on va poder accedir, no, a les obres dels principals autors romans, que en altres zones, de la Gàlia, per exemple, ja havien acabat. Esgota aquest programa la Ravenna bizantina? Ni molt menys, però jo crec que ens aturem en aquest moment, inicis del segle VII després de Crist, bàsicament per una qüestió de temps, però sobretot per una qüestió de respecte cap al ver abril, perquè ens aturem al inici del regnat d'Heracli i tot el que es derivarà d'ell, i per tant, no prometo continuar amb la història de Ravenna, però com a mínim hem deixat la ciutat ben aparcada.
0: Molt bé, Alberto Reche, moltíssimes gràcies per continuar aquesta sèrie sobre Ravenna.
1: A tu per la teva col·lecció d'imants.
0: A pocs quilòmetres de Madrid. A Carlos Lecegui, el control tècnic, i nosaltres us esperem una setmana més a un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: Portes de Troia, amb Alberto Reche i Albert Abril.
3: El control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Marina Antúnez.

0: L'oficina de l'alcalde torna als barris aquest mes d'octubre amb una nova ronda de trobades per reforçar la participació i també l'escolta directa de la ciutadania. Serà del 19 d'octubre al 5 de novembre. També tindrà lloc les assemblees de barri. Volem parlar amb Javi Romero, regidor de participació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bé, des del 19 d'octubre fins al 5 de novembre tornen les assemblees de barri. Amb quin objectiu encareu aquesta nova ronda d'assemblees de barri?
1: Doncs, bé, com dic, bon dia. Doncs l'objectiu sempre, sempre, sempre és marca d'aquest govern apropar l'administració als nostres barris, als nostres veïns i veïnes, i retre comptes de doncs, totes aquelles propostes, neguits, suggerències que vulguin fer-nos arribar, i d'aquesta manera establir un canal de comunicació directe, de tu a tu, i a més obert a que la resta de la ciutadania també, doncs, sigui partícip, no?, públic de les preguntes que es vulguin fer. En aquest sentit, dic que des que vam entrar en el 2023 i vam engegar aquestes assemblees de barri, n'hem fet ja moltes rondes. Si no recordo malament, aquesta serà la setena i penúltima ronda d'aquest curs polític, i bé, doncs, sempre molt contents de la participació que hem tingut tots aquests anys.
0: Les assemblees es fan després de cada jornada de l'oficina de l'alcalde. Per què s'ha decidit combinar aquests dos espais de participació i escolta ciutadana?
1: Doncs perquè tot el que sigui amplificar la participació ciutadana sempre és un encert. I en aquest sentit, les assemblees de barri ja eren espais que ens funcionaven molt bé, amb molt bona assistència, però sempre hi ha veïns i veïnes que, doncs, per horari potser no poden assistir a l'horari de les assemblees, o volen tractar una qüestió més personal, més privada, que no pas parlar-ho en obert. I en aquest sentit, doncs, vam habilitar fa ja dues rondes anteriors a aquestes oficines de l'alcalde, doncs, per tenir una trobada directa i personal amb el nostre alcalde, Marc Giribet.
0: La diferència entre l'oficina de l'alcalde i l'assemblea de barri, l'oficina de l'alcalde és més directa, en aquest cas,
1: sí,
0: amb l'alcalde.
1: I potser la temàtica, com dic, més privada, més personal, no? I que les assemblees es tracten més qüestions de barri o de ciutat.
0: Com funciona una assemblea de barri, com es pot participar, i després ja donarem detall de les diferents assemblees que es fan i les oficines de l'alcalde, que també tornen a les oficines de l'alcalde als instituts. Però quin és el funcionament d'aquesta assemblea de barri, per si hi ha alguna persona que encara no ha assistit a cap de les moltes rondes que s'han realitzat fins ara?
1: Doncs l'únic requisit és venir. Venir al punt i hora d'inici de les assemblees de cada barri i escoltar i participar. En aquest sentit, el que acostumem a fer és que dona inici de l'assemblea al regidor o regidora de barri responsable, parla una mica de les darreres actuacions que s'han anat treballant a nivell del seu barri, i després passa paraula al nostre alcalde, doncs, que tracta no només aquestes qüestions de barri, sinó normalment, doncs, els grans temes de ciutat. I a partir d'aquí s'obre un espai d'interlocució, de torn obert de preguntes, on la ciutadania, doncs, com dic, doncs, porta els temes que consideri, ja sigui del que s'ha parlat anteriorment o d'altres qüestions. Dir també que tot això, tot aquest torn obert de preguntes, nosaltres les enregistrem en un acte escrita que posteriorment, quan acaben totes les assemblees, es pengen a la plataforma Decidim Sant Andreu perquè estiguin a l'abast de la ciutadania per poder consultar allò que s'ha parlat en aquestes sessions.
0: Propostes o idees que han sorgit de les assemblees de barri s'han posat en pràctica després? El govern municipal ho ha posat en pràctica?
1: I tant. Ara són tantes que no em ve una concreta al cap. Mira, per posar-te un exemple, una de les qüestions que es van tractar amb veïns i veïnes del carrer Santiago Rusiñol era poder dotar el Parc Salvador Dalí d'elements d'activitat física a l'aire lliure, i com vam comentar la setmana passada, es veurà materialitzat. No sé, per posar-te un exemple, però són mil qüestions, cadascuna d'una envergadura diferent, perquè potser aquesta és com molt directa, molt visible, però hi ha multitud de rajoles aixecades que ens han vingut a demanar arreglar-ho, i a través del servei de la brigada, del servei de punt, les hem anat arreglant, per posar-te un altre exemple.
0: Suposo que cada barri és diferent, hi ha necessitats diferents o hi ha algunes necessitats comunes pràcticament de tots els barris. Pregunto a vostè, perquè vostè és el regidor de participació, jo crec que vostè va a totes les
1: assemblees, totes les
0: de barri,
1: assemblees,
0: a part la del seu barri.
1: Correcte,
0: no?
1: sí. Doncs sí, efectivament, hi ha qüestions, diguem-ne, preocupacions de ciutat que es van replicant en tots els barris, i després qüestions més concretes. Per posar algun exemple, doncs evidentment, no sé, doncs en el meu barri, en el barri del centre, una qüestió que acostuma a sortir concreta del meu barri és el tema de la festa major, ja que els veïns i veïnes, doncs, la festa major els impacta directament, per exemple, però molt diferent de les qüestions del barri del Palau o del barri del Pla de l'Estació, que poder també tenen molts neguits al voltant de tot el tema que envolta les vies del tren, per exemple. Però després hi ha qüestions, com dic, que acostumen a sortir de manera general i que, doncs, ens venen a dir, no, aquelles preocupacions generals de ciutadania, com pot ser continuar treballant en millorar el servei de neteja i manteniment de l'espai públic, o la qüestió de l'incivisme, o, doncs, que també està ara, doncs, molt en boca de tothom, però ja venen pràcticament des de l'inici també preguntant pel cas de la sentència del sector 21. Llavors, són qüestions que sempre van envoltant tots els circuits d'assemblea que realitzem.
0: En l'anterior ronda es va fer, doncs, l'oficina d'alcalde en els instituts de Sant Andreu de la Barca, el Palau, l'Institut Sant Andreu, l'Institut Montserrat Roig. Es torna a repetir, de fet el dia 13 d'octubre serà l'Institut del Palau, 14 d'octubre Institut Sant Andreu i 15 d'octubre Institut Montserrat Roig. Si es torna a repetir la iniciativa, és que va anar bé.
1: I tant, és que vam sortir molt contents de la participació.
0: Regidor de Joventut,
1: sí, exacte.
0: Aquí també hi va assistir.
1: Vaig acompanyar l'alcalde juntament amb la regidora Ana Serra d'Educació, i va ser molt interessant, molt positiu veure com els nostres joves, doncs, també estan interessats a participar i tenen inquietuds sobre la seva ciutat i com millorar-la. Va ser superpositiu. Vam rebre al voltant d'una vuitantena de joves en l'edició anterior, i la repliquem perquè, com dius, doncs va ser una experiència molt profitosa.
0: Anem a l'agenda de les diferents assemblees de barri i també de les oficines de l'alcalde. Recordem, l'oficina de l'alcalde al matí, i l'assemblea, doncs, arrencaria a les 7 de la tarda, on l'accés és lliure, per tant tothom hi pot accedir. Sí que a l'oficina de l'alcalde s'han d'haver registrat prèviament,
1: no?
0: A través del WhatsApp.
1: Sí, demanem que en aquest cas es dirigeixin al número de telèfon de l'alcalde, doncs, per demanar una cita en concret, sobretot, doncs, per primer organització interna, evidentment, i després per assegurar que aquesta persona pugui ser atesa. No amagarem que en altres ocasions, doncs, veïns que no s'havien informat d'aquesta oficina i que s'ho han trobat, doncs, en el cas de que quedés algun forat lliure, les hem pogut atendre, però amb la voluntat d'assegurar que seran atesos i ateses, recomanem demanar cita prèvia.
0: 674-795-180 674-795-180 Número de WhatsApp, ja us afegiu. Vull anar a l'oficina d'alcalde, per exemple, de la plaça Font de la Roda.
1: Exacte.
0: I aquí ens donaran...
1: Sí, sí, exacte. Molt bé.
0: Dilluns 19 d'octubre.
1: Comencem aquesta ronda d'assemblees que es mouen entre els dilluns i els dijous de la setmana, i, com dius, iniciarem el dilluns 19 d'octubre al barri de Can Prats. Concretament, es celebrarà als Jardins Montserrat Roig.
0: Dimarts 20 d'octubre.
1: Tindrem l'assemblea barrial Nucli Antic a la plaça Font de la Roda.
0: Dimecres 21 d'octubre.
1: Ens movem al Palau, a la plaça Clara Campoamor.
0: Dijous 22 d'octubre.
1: El meu, al centre, que ho farem a l'aparcament del carrer Anoia, és a dir, a l'encreuament entre la via de l'Esport i carrer Anoia, darrere del teatre.
0: Passem ja al dilluns 2 de novembre.
1: que anirem, saltem de setmana i passem al Pla de l'Estació, a la plaça 11 de setembre.
0: Dimarts 3 de novembre.
1: Ens movem al barri de la Colònia. Aquí anem alternant entre el Parc de Campreses i Parc de la Colònia, i com en l'edició anterior per pluja es va ajornar, fem aquesta assemblea al Parc de la Colònia, el de l'Avinguda del Bosc.
0: Dimecres 4 de novembre.
1: Al barri de la Solana, al Parc de la Solana.
0: I l'última, dijous 5 de novembre.
1: Al barri de la Plana, que de la mateixa manera que l'edició anterior es farà als jardins de la pista de petanca de l'antic centre cívic de la Solana, actualment en obres per l'edificació de la Quimeta, però a la part del costat, que seria accessible des del carrer Urgell, doncs allà celebrarem aquesta assemblea de barri.
0: Doncs són informacions tant de les oficines de l'alcalde, recordem, doncs, que arrenquen a les 10 del matí, i a les 7 de la tarda, doncs, les diferents assemblees de barri, la nova ronda de les assemblees de barri, on els veïns i veïnes poden accedir i poden, doncs, preguntar dubtes que puguin tenir o fins i tot fer propostes, no?
1: I tant, és que al final que...
0: No tots són queixes.
1: No tots són queixes, de veritat que no tots ho són. Molts cops és, sobretot, també ho sentim molt, les expressions de gratitud per part dels veïns i veïnes de fer aquests espais, perquè, com deia a l'inici d'aquesta entrevista, és una de les insígnies del nostre govern, la participació ciutadana. Ho hem fet amb les assemblees de barri, les regidories de barri, ara les oficines de l'alcalde, les oficines de l'alcalde dels instituts, l'audiència pública. És a dir, habilitar tots els espais que se'ns ocorreixen per arribar a la ciutadania de manera més directa.
0: Doncs Javier Romero, regidor de participació a l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, gràcies per acompanyar-nos. I recordem, assemblees de barri, oficina de l'alcalde i també les noves trobades als instituts de Sant Andreu de la Barca. Gràcies i que vagi molt bé.
1: Molt bé, moltes gràcies.
2: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.

0: Sant Andreu de la Barca inicia la campanya anual de poda. Els treballs han començat a la carretera de Barcelona i s'estendran progressivament als diferents barris. El regidor d'Espai Públic, Joan Jansana, ha anunciat el reforç del servei de jardineria, una inversió de 50.000 euros per reposar arbres i arbustos i millores en el sistema de rec. Joan Jansana, regidor d'Espai Públic a Ràdio Sant Andreu.
1: Els principals objectius que tenim doncs, és treballar sobretot doncs, a les zones que hi ha més incidència, que perquè els arbres doncs, estan molt propers als balcons o les finestres, i també doncs, a aquelles zones doncs, que l'arbrat doncs, a vegades doncs, impedeix una bona il·luminació. Doncs, el que fem és doncs, sobretot actuar o tenir en compte doncs, totes aquestes zones.
0: S'ha iniciat aquí a la carretera de Barcelona. L'objectiu és ampliar-ho en altres zones, altres barris de la ciutat.
1: Sí, de fet, s'ha començat en aquesta zona, que és el carrer més llarg, diguem-ne, que tenim a Sant Andreu, i després s'anirà doncs, fent per les diferents zones.
0: Per segon any consecutiu, hi ha dos equips que treballen de forma simultània a les tasques de poda. Quines millores suposa aquest reforç?
1: Sí, doncs per començar, doncs, hem començat ja més aviat aquest any, hem començat justament a principis d'octubre amb un equip, d'aquí uns dies s'incorporarà ja un segon equip i per tant doncs, permetrà doncs, anar molt més ràpid i tenir doncs, aquest servei de poda doncs, el més aviat possible.
0: Mentre s'estigui fent aquesta campanya de la poda, les afectacions al trànsit mínimes.
1: Sí, de fet es tracta de minimitzar les afectacions en les zones on s'han de treure vehicles per seguretat, doncs perquè doncs, estan tallant els arbres, doncs naturalment es van avisant, es van posant senyals, però les afectacions al trànsit doncs, seran les mínimes possibles.
0: L'Ajuntament sí que ha mantingut diverses reunions amb l'empresa responsable del servei de jardineria i s'ha acordat ampliar en aquest cas també el personal.
1: Sí, d'acord, doncs hem mantingut diferents reunions amb el personal de jardineria, doncs hem ampliat, d'acord, hem aconseguit doncs, que ampliïn una persona més doncs, a aquest servei i doncs, també doncs, hem, a part d'això doncs, també invertirem 50.000 euros doncs, en tornar a replantar arbrat i arbustiva doncs, que per culpa de les temperatures s'han anat fent malbé.
0: On es faran aquestes plantacions d'aquests nous arbres?
1: Bé, de fet, doncs, aquests nous arbres ja tenim marcat doncs, a les zones on s'ha mort algun arbre durant aquesta temporada, que l'any passat també hem plantat, alguna zona que s'havia quedat buida. Per tant, doncs, aniran replantant doncs, a totes les zones on ja hi havia arbrat.
0: Una altra qüestió també és, una altra prioritat, és la millora del sistema del rec dels parcs i també dels jardins. Quines incidències s'han resolt fins a l'actualitat i quines actuacions queden pendents per garantir un manteniment més eficient dels espais verds de Sant Andreu de la Barca?
1: Sí, doncs recordem que veníem d'una sequera bastant llarga, va estar dos anys el sistema de rec sense funcionar i ens ha costat doncs, anar millorant aquests... anar desenvolupant i que tot, ja han tingut diferents avaries i per tant s'han anat resolent. Ara pràcticament doncs, queden poques avaries doncs, o zones on es pugui haver-hi el rec, i el que sí que hem fet, hem aprofitat també doncs, per anar complementant amb un sistema de telegestió del rec, perquè així doncs, també millorem l'eficiència tant del rec com de l'aigua que es pugui gastar en aquests casos.
0: Aquesta campanya de la poda comença ara. Tenim previsió de finalització?
1: Sí, en principi, si el temps ens ho permet i no ens fa enredar-hi gaire, doncs a principi, a finals de febrer, doncs ja hauria d'estar totalment acabada.
0: Amb l'avançament de la campanya de poda, el reforç dels equips de treball i la reposició de l'arbrat, a més de les millores del sistema de rec, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca vol reforçar el manteniment dels seus espais verds i també donar resposta a les incidències detectades als diferents barris de la ciutat.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca,

0: Gran Isabel Marcos ha estat rebuda per l'alcalde d'Alcolea del Río, José Raimundo López.
1: Pues para nosotros es una visita que supone mucho por los lazos que tenemos con San Andrés, con su gente, con sus vecinos, y supone mucho porque además es una relación que se estaba perdiendo, se estaba enfriando. Las relaciones familiares siempre están ahí, sobre todo las de las personas que son originarias de Alcolea, pero necesitábamos el vernos, el que vinieran vecinos, el poder nosotros tener el compromiso también de ir a San Andrés a visitarla y el que esos vínculos, esos lazos se fortalezcan y que las relaciones entre los vecinos y vecinas con Alcolea pues que vuelvan a ser lo que fueron y no solo eso, sino incluso mejorarse.
0: Una cinquantena de veïns i de veïnes de Sant Andreu de la Barca també han participat en d'aquest agermanament, d'aquest viatge cultural de 4 dies per Alcolea del Río i també per Sevilla. També han assistit en l'acte que s'ha realitzat a l'Ajuntament d'Alcolea. Durant la recepció celebrada a la sala de plens de l'Ajuntament d'Alcolea, els dos alcaldes han signat la renovació del compromís d'agermanament i han coincidit en la necessitat de tornar a impulsar una relació institucional que havia perdut intensitat, malgrat que els lligams personals i familiars s'han mantingut vius. Marc Giribet, alcalde de Sant Andreu de la Barca.
2: Per a Sant Andreu l'important de tot això és poder donar-li també als veïns i veïnes que són originaris d'Alcolea el fet de poder tornar al seu municipi, que evidentment ho fan perquè, com deia l'alcalde, segueixen visitant els seus familiars, aquesta relació és una relació activa, però aquesta relació institucional doncs creiem que l'havíem de recuperar, una relació que l'havíem de posar un altre cop al centre per poder-nos trobar, com deia l'alcalde, en el seu Parlament, a nivell cultural, a nivell de tradicions, i per tant jo crec que els ajuntaments aquí hem d'estar darrere i des de Sant Andreu de la Barca doncs ens ha fet moltíssima il·lusió poder fer aquesta visita des de fa molt de temps, acompanyat per una cinquantena de veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca i que hem estat molt, molt ben rebuts per part del consistori i de l'alcalde José Raimundo López per part de l'Ajuntament d'Alcolea. Per tant, estem molt contents i jo crec que és el principi d'una altra història, diguéssim, de relació, de vincle i també, diguéssim, de col·laborar en tot allò que sigui possible.
0: Com a mostra d'aquest vincle, l'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Giribet, ha lliurat al consistori d'Alcolea del Río una placa commemorativa. Després de l'acte institucional, la delegació santandereuenca ha visitat alguns dels principals monuments i edificis històrics d'Alcolea del Río. La jornada ha finalitzat amb una actuació de ball flamenc. Sobre aquesta renovació de l'agermanament, també n'han parlat els alcaldes d'Alcolea i el de Sant Andreu de la Barca.
1: Pues sí, al final també és una manera de darle un toque institucional a este encuentro. Y desde la administración, desde los ayuntamientos, pues darle esa formalidad para que este vínculo pues realmente tenga el respaldo de nuestras alcaldías y que los vecinos y vecinas pues sientan ese apoyo de cara a que volvamos a retomar esas relaciones tanto institucionales como con los vecinos y vecinas para cualquier tipo de actividad, para en fin, visitas, intercambios, como antiguamente, años A, visitas a la romería de San Andrés, la de Alcolea del Río, y que al final sea un elemento más que nos ayude a consolidar este hermanamiento.
2: I per Sant Andreu de la Barca, el fet de tornar a renovar l'agermanament és per nosaltres una mostra d'intencions total cap al respecte, cap a també les tradicions del col·lectiu de persones nascudes a Andalusia i en concret també aquí al Col·le del Río, per tant també és un respecte cap a les tradicions i cap a aquest sentiment que Sant Andreu de la Barca el tenim molt present i és una de les ànimes de la ciutat que ens ajuden a ser una ciutat doncs, diversa, plural, que ens ajuden a construir precisament actes com el que avui hem fet i que si els hem de rubricar sobre un paper doncs seria en forma d'agermanament.
0: Una cinquantena de veïns i de veïnes han participat en aquest viatge, un viatge cultural de 4 dies obert a la ciutadania en què ha participat una cinquantena de veïns i veïnes de la ciutat. El programa ha inclòs visites al Alcolea del Río i a Sevilla per conèixer el patrimoni cultural històric del territori, però també per afavorir el retrobament entre famílies i reforçar els lligams personals entre les dues poblacions. L'agermanament entre Sant Andreu de la Barca i el Alcolea del Río es va formalitzar l'any 1999. 27 anys després, els dos ajuntaments volen que la renovació del compromís sigui el punt de partida d'una nova etapa que consolidi els vincles existents i generi nous intercanvis culturals, institucionals i també ciutadans.

0: a l'InfoSap.
1: Fins al dia 1 de novembre, 100 restaurants d'arreu de Catalunya participen en una nova edició del Gastro Recap, una iniciativa que vol demostrar que la cuina, amb creativitat i imaginació, es pot aprofitar pràcticament tot. Els restaurants participants ofereixen menús elaborats amb aliments recuperats que han quedat fora del circuit comercial per motius estètics, per excedents de producció o per altres circumstàncies, però que mantenen intactes la seva qualitat i la seva seguretat alimentària. I tot plegat amb un element afegit. El menú és sorpresa i no es descobreix fins al moment de l'àpat. Aquest any, Sant Andreu de la Barca també és present al Gastro Recup gràcies al restaurant El Palau Vell, que s'ha sumat a aquesta iniciativa impulsada per la xef Ada Parellada. Volem saber com afronten aquest repte, quins productes recuperats arriben a la seva cuina, com es transforma un excedent alimentari en un plat gastronòmic o fins a quin punt iniciatives com aquesta poden ajudar-nos a prendre consciència sobre el malbaratament alimentari. En parlem amb Josep Martín, propietari del restaurant El Palau Vell de Sant Andreu de la Barca.
2: Bueno, primer de tot és perquè la filosofia aquesta nosaltres ja la tenim ja engrescada i posada des de fa més de 30 anys que portem aquí al restaurant. Al final nosaltres busquem sempre el producte, busquem la proximitat del producte i dintre d'aquesta proximitat doncs, ens trobem moltes vegades a la cuina de que aquesta pera que està tocadeta o que té un cop, doncs potser no la pots presentar la sencera, però sí que la pots netejar i tallar-la i fer una confitura de pera o una crema de puerros amb peres. Bueno, tot això ens comporta de que nosaltres aquest recuperació de producte sempre l'havíem fet durant 30 anys. Lo que sí que és veritat que aquesta vegada hem tingut la sort i que han pensat en nosaltres, i la veritat és d'agrair sobretot a la parellada que ens hagi convidat, i bueno, ja hem presentat i sí, i col·laborarem amb aquesta... amb aquesta iniciativa, que em sembla que és molt engrescadora com restaurants, donar una visibilitat a l'altra gent, però això des de casa es pot fer tranquil·lament.
1: De fet, el Gastro Recap parteix d'una idea molt clara. Aliments que queden fora del circuit comercial encara poden tenir un valor important a la cuina. Quins productes us arriben i per quins motius haurien d'estar descartats?
2: Bueno, realment és que no són productes que estiguin en mal estat, sinó són productes que estan descartats al mercat, no? Vull dir que el que comentava, una pera que està tocadeta, un iogurt que li queden 3 dies de caducitat, un formatge que potser l'etiqueta no ha sortit com tenia que ser i es llença. Vull dir, quan entres dintre d'aquest cercle et dones compte de que, bueno, els números manen, 250.000 tonelades de menjar es llencen a l'any. I després un terç de cada menjar que comprem també es llença. Vull dir, els números diuen molt i en aquest cas et dones compte de que llencem molt de menjar.
1: Tenim prou consciència, ja no només d'aquestes dades, sinó d'aquest malbaratament alimentari.
2: Quan estàs a la cuina i estàs tocant cada dia aliments i productes, et dones compte de que es llença molta cosa, moltíssima cosa. I això és una llàstima perquè després veus, bueno, com està tot i la situació... de que hi ha gent que no pot arribar a menjar-se ni un plat de mongetes al dia i ni un tros de pa. Llavors això et cop molt, sobretot la gent que estem tractant cada dia a menjar. I és una forma, una iniciativa que a nosaltres ja ens agradava de fer ja molt de temps. Aquest any, torno a dir, ens han convidat i aquesta iniciativa espero que sigui durant molt de temps. A més, hi ha una iniciativa darrere també que volem col·laborar amb un hospital de Barcelona també per fer uns dinars per més de 2.000 persones. Vull dir, tot és començar, no? I jo crec que arrenquem amb aquest projecte, però tirem endavant.
1: De fet, aquesta cuina, podem dir que d'aprofitament no és nova, forma part també de la nostra tradició gastronòmica. Creus, Josep, que el Gastro Recap recupera d'una manera una manera de cuinar de generacions anteriors?
2: Sí, al final, això ara sona com molt modern, però al final és la cuina que feien a casa meva. Ma mare agafava un pollastre i l'aprofitava absolutament tot, per fer el caldo, per fer les croquetes, per fer el pit de pollastre a la catalana, i inclús et diria que inclús la cresta també la feia confitada i l'aprofitava millor per fer, pues, per fer un plat. Doncs com això, pues, el porc, o sigui, a casa meva també fèiem la matança del porc, el porc s'aprofitava tot. Bueno, al final tot és iniciativa, però sí que és veritat que aquesta cuina, aquesta tradició d'aprofitar tot el menjar ja fa molts anys que es porta.
1: Hi ha un repte en aquest GastroRecap, com dèiem, 100 restaurants hi participen, un d'aquests restaurants és de Sant Andreu de la Barca, el restaurant al Palau Vell. Fareu una activitat el dia 23 d'octubre, aquí en el restaurant. Parlava de repte perquè és un repte. Explica'ns una mica què és el que fareu i els objectius que voleu aconseguir.
2: Doncs la iniciativa aquesta està molt xula perquè al final, com deies tu ara mateix, són més de 100 restaurants de tota Catalunya que ens hem proposat un dia cada restaurant escollir i fer un sopar. És un repte perquè hem parlat amb els nostres proveïdors habituals del restaurant, tant de peix, de carn, de verdures, tal, que tot aquest producte que no tingui sortida al mercat, que estigui en bones condicions, torno a repetir, i que sigui un aprofitament alimentari, doncs que ens ho portaran. M'arribarà aquell dia, m'arribarà 4 cols, mig quilo de figues, un pollastre, 4 iogurts, un formatge de cabra, i aquest sopar es tracta de reunir a bona gent, a bons amics, i muntar un sopar. Un sopar que serà a un cost molt bàsic, molt petitet, es pot dir ja que és un menú que valdrà 20 euros, ¿vale? Però al final és fer entendre a la gent que amb aquests productes que no estaven, que s'anaven a llançar i que ja no estava a la venda al públic, podem fer un gran menjar. Tu vindràs aquí amb la teva parella i la teva parella menjarà unes figues amb anxoves i tu menjaràs un plat de pèsols. Vull dir, serà un sopar sorpresa dels quals els clients vindran, se sentaran i menjaran d'una taula de 4 plats diferents i 4 segons diferents i potser també 4 postres diferents de tot el que haguem pogut trobar dels nostres proveïdors i que tinguem a la cuina.
1: El primer repte és per vosaltres, no? Perquè no sabeu fins aquell mateix dia els productes que us arribaran i a partir d'aquí elaborar plats.
2: Sí. La idea és aquesta. Vull dir, idees en tenim moltíssimes. Cuina i sala està preparada per fer aquest repte. És un repte molt xulo i amb aquesta iniciativa encara et dona per poder pensar i poder treballar. Jo crec que està molt ben pensat i la iniciativa està molt ben feta perquè tothom entengui de que amb aquests productes anem a fer un menú gastronòmic xulo i que amb aquests productes que potser s'anaven a llançar es pot fer un gran plat i d'un restaurant pues, de categoria i bueno, que la gent gaudeixi. Al final la idea és aquesta, que passi una bona estona, que passi una bona nit. 23 d'octubre a les 20:30. Les entrades es poden agafar a través de la bio de l'Instagram del restaurant i si no anant també a GastroRecup també es pot anar trobant. Hi ha molt poques entradetes ja, perquè bueno, la gent s'ha enganxat molt ràpid a tot això, però sí que sembla que queda alguna entrada.
1: Per tant, sortireu aquell dia de la vostra zona de confort, no? Tenint en compte que sempre presenteu una recepta o dissenyeu una recepta, compreu els ingredients i després elaboreu els plats. Aquí tindreu primer els ingredients i després a fer els plats.
2: I a més tindrem els ingredients com màxim 2 o 3 dies abans. Què vol dir? Doncs que ràpidament ens hem d'enxufar perquè les places són... farem uns 40 sopars i en aquells 2 dies hem de saber què farem i què ens arribarà, perquè, torno a dir, potser ara és temporada de bledes, però no ens arriba bledes i ens arriba macarrons. Doncs, bueno, doncs farem uns macarrons. I macarrons i ens aniran uns bolets. I, bueno, jo crec que la iniciativa és xula, nosaltres estem molt motivats, la cuina està motivada per poder fer aquest repte, com dius tu, i el client ho gaudirà.
1: Per lluitar contra el malbaratament alimentari, hi ha activitats com aquesta, com el GastroRecup, promogut doncs, per la xef Ada Parellada, que sempre doncs, s'ha destacat per lluitar contra el malbaratament alimentari. Aquí hi ha la feina, evidentment des de la restauració, i la feina des de casa també, no? Què els diries a la gent que des de casa cuina doncs perquè tingui en compte això?
2: Doncs de que aquell plàtan que està molt madur, que està negre, que hem de començar des de la base, vull dir, des dels pares a ensenyar-li als nens que aquell plàtan que està madur es passa amb un turmix i podem fer una mousse de plàtan. Que aquell iogurt que li queden 2 dies podem fer doncs, un iogurt i posar-li alguna fruita o unes peres que estan una mica tocadetes i fer doncs, un mousse de pera. Vull dir, no llançar-ho tot de seguida. Vull dir, hem de buscar-li avui en dia el ChatGPT, que està tan de moda, si no vols buscar una recepta d'un llibre, que hi ha grans cuiners que fan llibres, i jo soc dels 100% de llibres encara, ChatGPT te pot buscar-te una recepta amb qualsevol producte que trobis a la nevera, un enciam que està una mica tocat, i 3-4 i la pots marcar a la planxa i fas un cogollo a la planxa després amb unes anxuetes a sobre i està ben bo, unes endívies, un tomàquet una mica dur, li treus la pell i pots fer un confitat de tomàquet també marcat a la planxa, si vols algo fred, pots fer un tartar de tomàquet. Tens moltes sortides abans de llançar, i jo penso que al final la iniciativa està en pensar de que tot aquest menjar que tenim a les neveres, hi ha gent que obre la nevera i està tot embuida.
1: Doncs a tenir en compte aquests consells, Josep Martín, del Palau Vell i Restaurant, gràcies per acompanyar-nos.
2: A vosaltres.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: La Festa de la Bicicleta tornarà als carrers de Sant Andreu de la Barca. Serà el 15 de novembre amb la celebració de la seva 27a edició. La cita començarà a les 11 del matí i mantindrà el seu caràcter familiar i no competitiu, amb un recorregut d'uns 5 quilòmetres i un aforament ampliat fins als 600 participants. La jornada tornarà a combinar esport, lleure i també sostenibilitat, amb una passejada en bicicleta pels carrers de la ciutat, oberta a participants de totes les edats a partir dels 4 anys. N'hem parlat amb el regidor d'Esport, Miquel Àngel Abril.
3: Doncs per aquesta 27a edició de la Festa de la Bicicleta a casa nostra, la data serà el 15 de novembre a les 11 del matí. Com sempre, seran uns 5 quilòmetres de recorregut i està tothom, com sempre, no? Una festa oberta a totes les edats. A partir de 4 anys ja es pot gaudir d'aquesta passejada. Repeteixo, sempre que en parlem d'aquesta Festa de la Bicicleta, no competitiva, és una passejada per gaudir justament de la ciutat, fer esport i també, per què no, demostrar que hi ha mitjans de transport que no generen impacte CO2. O sigui que aquí vinculem la part d'esports també i la part de sostenibilitat.
1: Per tant, a partir de 4 anys es poden inscriure ja en aquesta Festa de la Bicicleta, inscripcions que ja estan disponibles.
3: Sí, les inscripcions són gratuïtes i s'han de fer per internet exclusivament. El formulari que tenim disponible a la web d'esports.sabarca.cat, i es poden fer fins al 13 de novembre a la 1 del migdia. I en aquest cas l'aforament, donat que cada cop tenim més èxit amb aquesta Festa de la Bicicleta, l'hem ampliat aquest any amb el rècord, que seria de 600 participants per aquesta edició.
1: Un recorregut pels carrers de Sant Andreu de la Barca no és competició, sinó que és un acte festiu.
3: Efectivament, es tracta de trobar-nos, de fer esport, de gaudir de la nostra ciutat i de fer-ho en bicicleta, en família, en companyonia, gaudint justament, com deia, del mitjà de transport de la bicicleta i també fent esport i combinant la part de sostenibilitat.
1: Un any més també s'habilitarà, doncs, a l'esplanada un lloc perquè els més petits puguin participar en un circuit tancat.
3: Sí, com sempre tenim aquesta part organitzada per les més petites i més petits que podran gaudir amb un circuit específic també de les seves bicicletes, no? Aquí agrair també la col·laboració de l'entitat del Motoclub, que sempre ens ajuda amb aquestes edicions de la Festa de la Bicicleta, i garantirà que aquest circuit, doncs, sigui un plus també perquè totes les famílies puguin gaudir.
1: Aquell dia que la gent vagi amb la bicicleta i sobretot casc.
3: Sí, que vagin amb la bicicleta, que vagin protegides i protegits amb el casc, i ens veiem aquest 15 de novembre. Serà un plaer una altra vegada participar activament i veure com aquí a Sant Andreu de la Barca és un dels actes, doncs, més concorreguts de tot l'any.
1: Doncs aquesta jornada de la 27a edició de la Festa de la Bicicleta serà el proper 15 de novembre, en diumenge, i entre tots els participants, a més de gaudir de fer esport, una activitat molt saludable, també podran optar a un premi, el premi d'una bicicleta.
3: Sí, a més, el fet de participar-hi té premi, com bé dius. Llavors, en aquesta edició tenim també el premi a una bicicleta que es sortejarà entre els participants i també abonaments pel poliesportiu de l'11, no? Hi ha diferents premis per la persona més petita, per la persona més gran, etc. Llavors, com sempre, intentem que sigui uns premis acorde a l'amanic, al ventall que tenim de participants de totes les edats, i és una excusa també per incentivar aquesta participació.
1: Posem punt final d'aquesta edició de l'InfoSap. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
5: Continguts en xarxa.

0: Comencem una nova entrega de la Show en Sèrie, l'espai de sèries d'UA Ull de Ràdio. Sergi i Joanson, bon dia.
1: Hola.
2: Bon dia.
0: Almenys comencem aquesta entrega de la Show en Sèrie. Tenim actualitat?
1: Doncs mira, jo tinc actualitat.
0: Vinga, perfecte.
1: Serà la de sempre, però bueno. Futurama
0: sí.
1: Ha acabat. Un altre cop. Per tercera, quarta vegada, ara no ho recordo gaire bé, però ha acabat les seves emissions regulars, és a dir, amb els episodis setmanals.
0: Vale.
1: A partir d'aquí, l'únic que hi ha confirmat són tres especials de duració pel·lícula, aproximadament, que arribaran en algun moment de 2027, concretament al Nadal, i a partir d'aquí els dos següents ja s'anirà veient. Però un cop més, jo crec que ja tenim un peu posat a la cancel·lació. Eh? Haurem d'esperar dos anys per veure el que passi, però bueno, escolta, són 27 anys d'anar i tornar, jo crec que també la podem deixar marxar. Eh?
3: Sí, senyor, estic d'acord.
0: Sí?
3: Sí, home, tot el que porta 20 i pico anys ja es pot deixar marxar des de fa molt de temps.
1: Vull dir, a mi la sèrie me segueix agradant, però jo 180 capítols més 3 especials ex d'alta duració, jo crec que ja n'hi ha prou. Jo penso, eh?
0: Molt bé.
1: Si segueixen fent, jo seguiré veient, per cert, també.
3: Jo he vist de DTF.
1: Què és això?
3: DTF St. Louis. És una de les guanyadores també dels Emmys.
1: Sí?
3: Entre altres, protagonitzada pel David Harbour, de Stranger Things, de HBO. Però bé, és curiós, és interessant. Parla, bueno, de dos adults que viuen crisis existencials, sobretot a nivell sexual, i la veritat és que ha estat, és original en el sentit de la paraula original, doncs m'ha agradat bastant. Crec que va guanyar diversos Emmys, sobretot d'actors i actrius. Ara fa un parell de setmanes, la recomano per qui la vulgui veure, no és gaire llarga, té capítols duren relativament poquet.
0: Molt bé, perfecte. Doncs jo la veritat és que no tinc res de...
1: No has admirat res? Com va, Friends?
0: Continua, novena temporada. Ja
3: ah, bueno.
1: Molt bé, molt
0: ara
1: bé.
0: La Rachel ja ha tingut la nena.
3: A mi jo estic al capítol 15 de la novena temporada de The Office, eh? Ja ho tinc, això. Bé. Sí, sí.
1: Pues...
3: Sí, ara a l'octubre ho acabo ja.
1: També t'he dit que ho sento, perquè aquesta temporada...
3: Aquesta temporada i moltes, però
1: jo
3: no passa res.
1: Jo te la puc arribar a comprar fins que marxi Michael. Jo te la puc arribar a comprar. Soc conscient que els capítols ja no són
3: la
1: mateix.
3: La temporada després de que marxi l'Steve Carrell, la temporada 8, és de les que a mi més m'ha agradat.
1: És interessant per tota la rotació de personatges que hi ha. Robert California a mi m'encanta.
3: És la que més m'ha agradat a mi. Robert California és el de l'actor de Blacklist, no?
1: Crec que sí, és que fa el personatge més passat de voltes que jo he vist.
3: Aquest personatge no m'agrada. Però sí, la novena temporada, diguem-li que no estic rient jo a la novena temporada.
1: Jo et dic que pague la pena al final, eh? O sigui...
3: Bueno, després de 26 capítols, el 27 està bé que estigui bé, sí.
1: No,
3: gràcies,
1: no, no tant per l'última temporada, sinó per la sèrie en general. Eh? Vull dir,
3: no,
1: la tanque molt bé i quan l'acabes de veure dius, bueno, vale, les últimes dues temporades que he vist no ha estat perdre el temps. Pa la pena, ho pague.
3: Sí, és que jo crec que no m'agrada, vull dir, ja ho sabíem que no m'agradaven les sitcoms, he vist una de les que està catalogada com de les tres millors, no m'ha agradat, veurem, perquè ja estic encomanat a fer-ho i cap problema, a veure Friends si m'agrada o no.
1: I també tu estàs a l'època dura de Friends, eh? Perquè sí. Joey i Rachel, a veure qui se li va acudir allò.
0: A mi m'hagués encantat.
1: En sèrio?
0: Sí. Sí, de, a
1: no
0: més des del principi jo,
1: d'acord.
0: La relació Ross i Rachel és profundament tòxica.
1: Aquí estic d'acord amb tu.
0: I sosa.
1: Aquí sí, estic d'acord amb tu. Però
0: Joey i Rachel...
1: Joey i Rachel no tenen res a veure l'un amb l'altre.
0: Per això.
1: És que no. Sí. És d'aquelles idees que se'ls acudeixen al final d'un programa que dius... És que no,
0: perquè...
1: és que això se t'ha acudit perquè portem tants capítols que ja no tenia res més a fer. O sigui,
0: ja,
1: saps?
0: No sé. Bueno, a mi sí que m'agradi. En
1: bueno,
0: tot cas...
1: Si em deixes, perdó, últim incís d'actualitat, que la tecnologia és d'actualitat, però bueno, estàvem parlant de Friends, eh? Me queden 4 capítols per acabar Lo Serrano.
0: ¡Hombre! Buah, vaya sèrie, també t'he dit.
1: La última temporada
3: que me fico jo
1: és la cosa més insuportable que jo he vist mai. Són 8 capítols, eh? Però és molt insuportable, eh?
0: Pues imagina't.
1: És que tot el rato estan presentant personatges nous i jo penso, però qui és tota aquesta gent? Voleu donar-li temps als que tenim aquí que en 4 capítols marxen tots?
0: Sí,
3: com
0: sí.
3: És que mires Los Serrano amb la mà de coses que se fan a dia d'avui?
1: Perquè jo t'ho he dit moltes vegades, jo miro sèries espanyoles des dels ulls de dos mexicans, perquè estic en un canal de Patreon doncs això, on fan revisions de coses de cultura pop espanyoles. I l'última que estàvem mirant, els caps de setmana miren pel·lis, però entre setmana miren Lo Serrano. I cada dos dies, un capítol de Los Hombres de Paco. Los Hombres de Paco no l'estic seguint, eh?
0: No?
1: I jo crec que m'hauria d'haver quedat amb Los Hombres de Paco.
0: Sí.
3: Home, que, home Los Hombres de Paco, quan se'n va amb el del dimoni i l'inferi, així,
0: sí,
3: també
0: és una miqueta...
1: Sí, però saps el que passa? Que tenen la desena temporada que com a mínim ho anul·la, tot això.
0: La, desa, perquè...
1: no, la desena no, és la nova, no. La del 2021.
0: Ah, bueno, no, clar. Però... Uf, però allò
3: això
0: encara...
3: És una, això és una altra sèrie.
1: Però allò... com a mínim ho anul·les, saps, tot això? És com la nova temporada de Scraps, que anul·la l'última.
3: Mínimament recordava jo d'aquesta extra de l'hotel.
0: Bueno, és que la van cancel·lar de la televisió. La van treure. En fi, doncs avui torna a tocar estrenes, en aquest cas la primera quinzena d'octubre, i comencem per a Netflix, que arriba a l'Este de l'Edén.
2: Creo que hay monstruos que nacieron en este mundo de padres humanos. Un monstruo es una variación de la normalidad aceptada. Un niño puede nacer perfecto, pero sin bondad o sin una conciencia.
0: Després de la Guerra Civil, dos germanastres hereten una fortuna. Una dona anomenada Kathy Ames els sedueix i els manipula. L'actriu Florence Pugh és la protagonista d'aquesta sèrie basada en la novel·la de John Steinbeck, que va adaptar al cinema Elia Kazan l'any 1955.
3: Estem parlant de quina guerra civil estem parlant?
0: Ja no ho sé.
3: Evidentment l'espanyola no.
0: No, l'espanyola no.
1: No fa pinta. No. No fa pinta.
3: Per cert, d'aquí poc farem monotemàtica de guerra civil, ja us aviso.
0: Ah, sí?
3: Ja està... Però no, ho farem per ordre cronològic. Primer farem una de la Primera Guerra Mundial.
1: La mateixa pregunta que has fet tu, guerra civil espanyola o...?
3: No, home, no, espanyola.
1: Ah, vale.
0: Sí? Bueno, vinga, doncs Amazon Prime Video arriba Reina Roja.
4: ¿Qué quiere?
5: Advertirle. Usted y su organización. Desde ayer estaba en Londres, pero se mueve por todo el mundo con mucha rapidez.
4: Usted sabe cosas que no debería.
5: Quiere destruir Reina Roja. Hace unos años...
0: Tiramilles, Sergi.
3: Juan Gómez Jurado, escriptor espanyol, de moda pel que fa a la novel·la negra, va fer aquesta trilogia, millor dit, ja li podríem dir saga de Reina Roja, Loba Negra i Rei Blanco. Prime Video fa un parell d'anys, ho feia, va fer la primera temporada, adaptant el primer llibre, el de Reina Roja, que parla d'Antonia Scott, que és com un... podríem dir que és com un experiment de superdona, per així dir-ho entre cometes, que la gent ho ha llegit, no ho ha explicat bé, però més o menys és això, i John Gutiérrez, que és el típic policia, d'acord, de qualsevol novel·la negra, Jovis Keuskerian i Vicky Luengo, que han enllaçat la promo del ser querido del Javier Bardem i del
1: sí,
3: Toro Goyen
1: sí.
3: amb la promo de la segona temporada de Reina Roja. Està bé la trilogia, està bé el que escriu Juan Gómez Jurado, jo ho he dit més d'un cop, a mi no m'agraden les adaptacions a l'audiovisual espanyol de novel·les negres comercials
1: sí?
3: espanyoles, però la primera temporada de Reina Roja està superbé.
0: Molt bé.
3: Molt ben doncs... feta, molt ben interpretada, perquè tant el Hobby com la Victoria Luengo són molt bons sí. actors, un bon actor i una bona actriu, es complementen molt bé, i la primera temporada, la veritat, és que està molt ben feta, veurem aquesta segona què tal.
1: S'haurà llegit les acotacions, Hobbits que et querien, amb aquesta sèrie?
3: De fet, et diré que... Bueno, espera allò que va dir, eh?
1: Sí, sí.
3: Et diré que no sé si a les altres ha passat o no, però una de les coses que crec que també li dona un plus en aquesta sèrie és que Juan Gómez Jurado té moltíssima mà en el guió, i això sempre acostuma a ser positiu sí. perquè vagi bé l'adaptació del llibre. Sí.
0: Molt bé. Gràcies, Sergi. Adéu. Doncs continuem repassant en aquest cas The Ark.
6: Hey, sport.
7: We know you're still sleeping, but we know that we'll all be reunited in the colony that you built.

0: one told us what happened to the ship.
1: Whatever happened, it knocked us off course.
2: Where's the captain? Everybody that was in charge of running this ship is dead. It all falls to us now. We have some of the most brilliant engineers and scientists.
3: La trama segueix la tripulació restant d'una nau especial coneguda com a Arc One, que després d'experimentar un succés catastròfic haurà d'esforçar-se per mantenir el rumb de la nau i sobreviure. Creada per Dean Devlin, l'acció té lloc 100 anys en el futur, quan les missions de colonització planetària han començat com una necessitat per ajudar a assegurar la supervivència de la raça humana.
4: Interessant, això,
3: la veritat és que sí, t'he de dir. Sí, sí, sí.
4: I això que tu no ets de gaire de ciència-ficció,
3: no,
4: eh?
3: No, però com està plantejada la trama m'agrada bastant, la veritat. A Disney Plus, el que arriba és Coven Academy, el hechizo de les brujas.
5: It says here in your record you have anger issues.
6: Stop talking! What just happened?
7: Welcome to Coven Academy.
8: I'm so insecure, I think.
9: Being a witch is about sisterhood.
10: I'm over this teenage dream.
11: You ready to get in some real trouble?
12: As a coven, you can be unstoppable.
13: If I were a vampire, you'd be dead.
14: God! It's brutal out here.
3: Les portes de l'internat més fosc de Nova Orleans s'obren per una nova generació de bruixes. Hauran d'aprendre a controlar les seves habilitats, a enfrontar-se a forces obscures i a descobrir quins secrets amaga la seva nova acadèmia. És una mica com a l'internado. Bueno, versió bruja, no?
4: Home, home.
3: A veure, les portes de l'internado, pues...
4: Pues aquesta jo no me la miraria, veus?
3: No?
4: No.
3: És més adolescentoide.
4: Sí, sí, sí, sí, sí.
3: A veure, HBO Max, el sí. Que arriba és Kill Jackie.
15: Do you ever get that feeling when things go bad? Like there's something much worse coming for you.
16: Well, you knew I wasn't always an art. What I used to do for a living was... Something I thought was far behind looks like it found me.
17: Jackie, what is happening?
16: Someone hired the Seven Demons. They are professional assassins. Genuine psychopaths.
17: Fuck off! I didn't sign up for this!
16: Get on the plane, Sam. They're coming for me and anyone I know.
18: Where is Jackie Bryce?
17: This is fucking insane!
19: You might be right about that.
3: Doncs Jackie Bryce porta 20 anys vivint en una vida de luxe, viatjant per tot el món, venent obres d'art i sobretot intentant mantenir l'anonimat després d'escapar d'un passat perillós com a traficant internacional de drogues. Però just quan la vida comença a resultar-li una miqueta avorrida, dona un gir repentí, i letal, al descobrir que els set dimonis, un grup format pels sicaris més temuts del món, han estat contractats per matar-la, suposant que algú del seu passat està darrere d'això. Això, la Jackie dona llibertat als seus vells instints i s'embarca en un pla descabellat i perillós. Acabar amb els set dimonis un a un abans que la matin a ella. Tot i això, aviat se n'adonarà que els seus propis dimonis són molt més aterridors que els despietats assassins que la persegueixen i els seus secrets ocults la porten més a prop de casa amb conseqüències sorprenents.
4: Delinqüenta retirada, torna a l'assumpto.
3: Sí.
4: Punt! Següent sèrie.
3: Sí, absolutament. Amazon Prime Video. El que arriba és justament el contrari. Prefiero la muerte.
4: Ay.
20: Me presento. Yo soy Archie Pérez. No tan mala en el romance ni en hacer amigos y así. De haber sabido que iba a acabar muerto, de todos modos me hubiera valido madres.
21: ¿Archie? Voy tres del culo.
20: Voy a oler tu sangre.
21: ¿Qué?
20: Que nos tenemos que ir. Estoy bien. Vámonos.
17: ¡No mames!
21: Hay algo podrido en Mendoza. Están pasando cosas muy raras.
20: Oye, aparte tengo mucho antojo y no puedo tragar nada.
21: ¿Qué se te antoja?
22: ¿Y qué?
21: ¿No quieres limón o algo?
3: Entre ser adolescent i ser adolescent zombi creix a... Créixer mai havia estat tan complicat. Tot es desenvolupa quan el perdedor del col·legi és mossegat i alhora els joves hauran de salvar el poble.
4: A mi, jo li estava dient a la Judit a micro tancat, a mi agafes un concepte així de terror i el ridiculitzes fent una història de comèdia i a mi me tens guanyat, eh? Mira, aprofito per recomanar una sèrie de Prime Video que també no ve una mica d'això, que ara no me'n recordaré com es diu, era espanyola, sortia la Malena Alterio, era protagonista, així us dono pistes, i anava de què passaria si no s'hagués acabat el món. O sigui, el dia, yeah. O sigui, la sèrie comença el dia després que s'hagués hagut d'acabar el món i, clar, tothom s'ha deixat anar. De totes maneres possibles, no? Pues tu estaves casat, sí. Has muntat una orgia aquí, o has assassinat a no sé qui, perquè com s'anava a acabar el món i resulta sí. Que no s'ha acabat.
3: Pues,
4: i llavors és lidiar amb les conseqüències d'un món que no s'ha acabat. Home, és molt pues, entretinguda. Sí. Ara te la buscaré i te diré com es diu.
3: Vale, perfecte. Doncs a Calle 13 el que arriba és Inspector Marlowe.
0: En cuanto al móvil, ¿tiene alguna pista?
11: Le he puesto un poquito de presión. Si él es el culpable, entonces hará algo estúpido.
22: ¿Los criminales no pueden escapar ni de sus métodos?
11: No acuso a nadie, sospecho de todos. Para eso me pagan.
22: Ni de su humor.
23: ¿Podemos hablar un segundo?
11: ¿Un segundo? Sí, claro, le escucho.
23: Yo voy.
11: Stop, eso ha sido un segundo.
22: Inspectora Marlowe, temporada 8. Nuevo episodio el domingo a las 10 de la noche en Calle 13.
3: Darrere de la façana deliberadament poc convencional, la inspectora jefa Marlowe destaca per la seva franquesa, les seves bromes i el seu marcat accent, sarcàstica i desconcertant. No hi ha escena del crim que se li resisteixi. Després de les seves formes poc ortodoxes, amaga una duresa formidable i un estil afilat que li permeten distingir els culpables més retorçats. A veure com es diu la sèrie.
4: En fin.
3: Així
4: es diu la sèrie. Són 6 capitolets de 40 minuts cadascun. Vull dir que és fàcil de mirar.
3: Sí, sí, sí. Vinga, més coses. A Filmin, el que arriba és el peso de la justícia.
24: Somos abogados, Sasha. No una comisión de la verdad ni la policía de la moral.
25: ¡Papá! No, pero hay un límite.
24: ¿Ah, sí? ¿Y dónde lo pones?
26: ¿Quién te crees que eres? ¡Son asesinos! ¿No lo entiendes? ¿Cómo puedes?
27: Es que no he hecho nada, ¿te enteras?
24: A nosotros nos es irrelevante si Wall es culpable o no. Lo sabemos los dos.
25: Ya lo sé.
28: Papá, ¿por qué defiendes a un violador?
29: Yo no estaba dispuesto.
25: No, lo que le pregunto es si Jonas pudo interpretar así sus gemidos.
29: No sé qué decir.
24: El 90% de nuestros clientes son escoria. Mienten, matan o agreden. Por eso, precisamente, vienen a nosotros.
3: El peso de la justícia s'entinsa en la polida superfície dels bufets advocats d'elit d'Estocolm per revelar un món en el que la desaparició, l'admissió i el compromís moral fan bullir justament bulleixen sota la superfície. Ambientada en un sistema judicial sotmès a la pressió, la sèrie ofereix una exploració de la veritat, la lleialtat i el poder, on cada veredicte té un preu.
4: Bueno.
3: O sigui, pot estar bé per passar una miqueta el temps. Vull dir, no, és una sèrie que pot no avorrir-te, però tampoc, no, és veritat, o sigui, pot no avorrir-te, però tampoc és... és a dir, és una trama que s'ha explotat bastant, ja la dels advocats, llavors, bueno, però pot no avorrir-te.
4: Mira, aquí diu que va ganar el premi a la millor sèrie en Los Cristal en TV.
3: Sí, això... En fi, bueno, a veure, és Estocolmo, saps?
4: Sí, sí.
3: A Netflix arriba, això sí que fa una vinta de mandra.
4: Vinga, va, som-hi.
3: El círculo.
30: 4 corazones con un alma. Los unos para los otros. Y lo cumplimos. Pero todo esto cambió.
31: Nadie está preparado para el momento en el que el mundo que conoce se parte en dos. El antes, el después.
32: Fue encontrado el cuerpo sin vida de la actriz.
30: ¿No qué crees? Digamos que fue una ejecución muy, muy profesional.
33: Básicamente estás inculpando al hombre más temido de México. ¿Cómo crees que se lo va a tomar el general?
3: L'assassinat d'una famosa actriu revela una caixa de Pandora de secrets i espionatge que amenaça amb destruir la vida de 4 amics de la infància. En aquest cercle, tots tenen alguna cosa a amagar. Bueno.
4: Vale. Sinopsis, Netflix.
3: Sí. Y la segunda de Netflix.
4: Venga,
3: machos de verdad.
1: Si estáis en esta sala, significa que tenéis un problema. Masculinidad tóxica.
2: ¿Qué haces? ¿Tomas apuntes?
5: ¿Cómo cojones hemos acabado aquí?
6: Roberta es el nuevo director de programas.
7: Directora.
6: Le han dado mi puesto a una tía. Nueva sensibilidad. Tenemos que dejar de hacer lo que nos dicen las mujeres. Somos hombres de verdad, líderes de la manada.
7: Abramos la relación.
6: ¿Perdona?
7: Tenemos que experimentar.
6: Me encuentro mal. Estoy fatal.
7: ¿Sabes cuánto hace que no...?
6: 5 semanas.
7: 5 meses.
6: Todas las parejas del mundo tienen altibajos.
7: Tú solo tienes bajos.
6: Más allá.
7: Debes acostarte con al menos 10 mujeres para liberarte de mamá. Sí, estás en Tinder.
8: En teoría podemos acostarnos ya mismo.
6: Ahora son ellas las que toman la iniciativa. Habéis cambiado mucho.
7: ¿Es un juguete sexual?
9: ¡Oh! ¿Pero qué es ese ruido?
7: Está llamando a la abuela loca.
3: A Luigi ha perdut la libido, Máximo està al paro, Matia segueix estimant la seva ex, la parella de Ricardo vol provar l'intercanvi de parelles, continua l'adaptació italiana de l'espanyola Machos Alfa.
4: Pues bueno, ¿que ha alguna raó per aquí a Espanya, aquí algú que vulgui mirar aquesta sèrie? No dic l'original, dic la italiana.
3: Ja. No sé.
4: És el que ens estàvem ara discutint aquí una mica amb la Judit. Per què? O sigui, entenem que aquí algú està fent negoci, vale?
3: S'entén.
4: Però per què no es distribueix directament la sèrie original per tot el món doblada i ja està, no? No ho sé.
3: Sí, no, la veritat és que costa d'entendre. No ho sé. A veure, Disney Plus, aquesta no tenim el tràiler, el que s'estén és The Drop, una història de Snowfall. És un spin-off de la sèrie Snowfall que segueix els personatges.
4: La del tren, no? Si no m'equivoco.
3: Sí, jo crec que no. De Wanda... No, és aquesta. De Wanda Bell i Leon Simons en la seva lluita per reinventar-se a Los Angeles dels anys 90. Allà, les seqüeles de l'epidèmia del crack donen pas a un nou joc, l'auge del rap a la costa oest. La Wanda creu que la música té el poder de transformar la cultura estatunidenca i decideix reunir a un divers grup de genis per fer realitat els seus somnis. Per aconseguir-ho, ha de moure's per la perillosa confluència de la música i la política callejera, per motiu pel qual recorre als seus cosins la Mary James Kinsey i persegueix el raper local Artillery, un tipus inestable que té problemes amb la llei. El que arriba a Netflix...
4: Pues no, però perdona, no és la del...
3: Ah, no?
4: No és la del tren. Va sobre això, sobre també... mira, la sèrie original està ambientada al 83 a Los Angeles i gira entorn a la primera epidèmia del crack i el seu impacte cultural a la ciutat.
3: Ah, molt bé. Doncs a Netflix, seguint la fantàstica oferta que tenim aquests 15
4: venga,
3: dies...
4: Venga, va. Més.
3: Amor, dulce amor. Després de perdre-ho tot, Lee Yubin, un dissenyador d'espais coreà d'èxit, es muda a la preciosa illa japonesa de Charo. Allà coneix una tenaç agricultora que lluita pel seu cultiu de maduixes mentre lidia amb una misteriosa malaltia. Malgrat haver de venir de dos mons diferents, un malentès els uneix. Mentrestant a la illa sorgeix un altre romans, una altra història d'amor entre dos pols oposats. Park Kunam, que està de pas per treball i decideix quedar-se després d'enamorar-se d'una terrorista incapaç de predir el seu propi futur amorós. Mare de Déu, això per dormir? Va, que ni te cuento. Perquè, mare santíssima, per favor. No sé, és que no... Netflix últimament tira de cada tonteria.
4: Jo te diré que per mi i el catàleg de Netflix mai és el que vaig a visitar.
3: Ui,
4: a veure què ha tret Netflix aquesta setmana.
3: Ja,
4: entens?
3: Ja. Que ho entenc. Que no, hòstia, no sé. A veure, Apple TV, el que arriba és Pequeños Profetas.
10: I met a man who managed to grow a homunculi.
12: The little people in jars.
13: Excuse me, you sell buckets?
12: Buckets? No.
14: I'm always wondering what he's up to in that shed of his.
12: Are you two an item?
15: No!
16: You can ask them questions about the future.
12: They will always answer with the truth.
16: What are you going to ask them?
3: És una comèdia britànica de 6 episodis creada, escrita i dirigida per Mackenzie Crook, que es va estrenar a principis d'any a la BBC Player i a la BBC Two al Regne Unit i que arribarà a Apple TV aquest octubre en tots els territoris excepte el Regne Unit. Com? Ah, vale. Bueno, clar.
4: Perquè ells ho tenen gratis, perquè la tele pública no entenc jo.
3: Exacte. Lo que no he copiat de la sinopsis, però no passa res. Bueno, comèdia britànica, ja.
4: Correcte.
3: Si voleu saber de què va...
4: No, i que no cal dir gaire res més, no? O sigui, comèdia britànica de la BBC, jo aquí espero que estigui bé.
3: Sí.
4: Sí, ja és una bona garantia de qualitat. Sí. I millor que no us feu espòiler amb la sinopsi, així neu nets, la gaudiu més.
3: Exacte. Amazon Prime Video, el que arriba és Carrie.
0: I hope you all had a good holiday season. Please say hello to Carrie White. Make her feel welcome.
11: Hi, I'm Sue, by the way.
15: Hi.
11: That's a really nice dress.
15: Thanks. I made it.
11: Sure did, didn't you?
15: So what do we do?
11: Oh, so this is your first day, like, ever?
15: I was schooled at home. Till today, I mean.
11: Oh, I love that for you. There's one thing no one understands about what happened here in Chamberlain. The police don't get it. The press don't get it. The scientists don't get it. And you won't get it either.
15: I used to dream about this.
3: És una reinvenció en forma de sèrie de 8 episodis de la història clàssica de Stephen King amb el guionista i director Mike Flanagan com a màxim responsable. La sèrie segueix a Carrie White, una inadaptada estudiant de secundària que ha passat la seva vida recluïda en una casa amb la seva mare Margaret, que la protegeix de forma feroig i després de que la inesperada i inoportuna mort del seu pare forci la seva entrada en l'implacable ecosistema de l'escola pública. La Carrie es veu obligada a lidiar amb un escàndol viral d'assetjament que fa tremolar la comunitat, com la continua pressió i la crueltat de l'era de les xarxes socials i el despertar d'uns misteriosos poders telequinètics.
4: Sí.
3: Arriben a l'adolescència. Bueno, està bé.
4: Sí.
3: No?
4: Sí. Si no m'equivoco, és un producte derivat, no? Perquè ara potser m'ho estic inventant, però Carrie no és una sèrie de pel·lis o alguna cosa així?
3: No en tinc ni idea. Mentre tu busques, anem repassant la resta sense tràiler. A Movistar Plus, el que arriba és El Castillo, Gerardo Liesa, un jove inspector de policia recent incorporat a la unitat central de reds de xarxes d'immigració il·legal i falsedats documentals, i la seva companya, Carmen Osés, intueixen que alguna cosa està canviant als bordels de tota Espanya. Suís i els seus socis dirigeixen diversos clubs de carretera on exploten sexualment a prostitutes arribades de tot el món. Una de les dones és la Clàudia, amb 18 anys i un fill petit a Colòmbia, que acaba d'arribar a Espanya buscant un futur millor.
4: Aquesta és dura, aquesta?
3: Aquesta és dura.
4: Sí, te confirmo que Carrie també és una pel·li del 76 que està basada, evidentment, en la mateixa novel·la de Stephen King.
3: Perfecte. A Netflix el que arriba és la Bajo la Superficie, una petita comunitat pesquera de Terranova veurà alterada la seva rutina quan una criatura marina desconeguda comença a atacar la zona. El misteri obligarà els seus habitants a enfrontar-se no només a l'amenaça física, sinó també secrets familiars i ferides que porten dècades enterrades. A Sky Showtime el que arriba és Marshalls, una història de Yellowstone.
4: Un altre spin-off de Yellowstone?
3: Sí.
4: Fantàstic, eh? Vull dir, la gent està encantada amb aquesta sèrie i amb els seus productes derivats, vull dir que palant.
3: Sí, mira, en aquest cas, Case Dutton s'uneix a una unitat d'elit dels Marshalls on combina la seva habilitat de cowboy amb les de Navy Seal per a impartir justícia a Montana. Bueno, vale. És que no acabo de veure lo de cowboy i impartir justícia, però... Oye, tu.
4: Vinga, va, la segona de Fúria.
3: HBO, Fúria, segona entrega de la sèrie original creada per Félix Sabroso. Està protagonitzada per Maribel Verdú, Carmen Maura, Maria León, Cecília Suárez, Ana Mena, Clara Sanz i Clàudia Salas i Ana Torrent.
4: Ah. Molt bé, pues Mujeres al Poder.
3: La veritat és que sí.
4: Era xula, Fúria. Sí? Jo recordo que va tenir... jo crec que va tenir bones crítiques. Vamos, recordo que la gent parlava bé en el seu moment. El que passa és que, clar... Passa allò de que fa temps, yeah. Ja de la primera temporada.
3: Ja. Yeah. A Netflix arriba La Xispa de l'Amor, l'hereu d'una fortuna, el seu cor, el cor del qual és el cor artificial del qual funciona, sí? Amb una bateria.
4: Vaja,
3: arriba un acord amb una noia electritzant perquè el recarregui. Sorgien les xispes... O sigui,
4: Perdó.
3: Netflix, per favor... Pues que a Netflix no es queda aquí, perquè també arriba aquell. Els actors Javier Morgan i Carlos Santos interpreten Rafael. Home, si el Carlos Santos sí, però quan estava amb Los Hombres de Paco, no fan això. Interpreten Rafael en dues etapes de la seva vida, la joventut i la maduresa.
4: Bueno, però per què? Escolta.
3: A veure, clar, no és comparable amb la d'abans, però és que què vols que et diga? De fet, sóc jo, Blanca Suárez no va fer una pel·li de una cançó de Rafael, o m'estic inventant?
4: Jo no ho sé, però podria ser perfectament, eh? Bueno, bé.
3: No sé,
4: vale,
3: és que
4: bueno,
3: jo em sembla que sí.
4: Pepa Nior de Manolo Caro, ve aquí pel repartiment, no pot, tampoc pot estar malament, no?
3: Natàlia Varela.
4: Al final és un... com es diu allò? Un biopic, no?
3: Sí, sí, no ho sé. A veure,
4: i Rafael confiem... és una figura important.
3: Sí, que no dic que no, que no dic que no. Confiem en Carlos Santos. Més coses, Sheriff Country Warner... Sheriff Country a Warner TV, La Trampa a Netflix, Vision Quest a Disney+, Hollywood Arts a Netflix i La Diplomàtica a Netflix. Arriba una nova temporada. Ho deixem aquí. Gràcies, Ivan, que vagi bé.
4: Adeu.
3: Fins aquí l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'Ouli de Ràdio.

0: Continguts en xarxa.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Continguts en xarxa.

0: ¿No os habláis?
1: Apenas le conozco.
0: Conocí a Frankie justo después de cumplir los 37. Hacía trabajillos de arreglacortes. A mí me curaba cuando yo creía que no había remedio. Un buen tipo para tener en tu esquina.
1: Sí, lo es.
0: Se quedó conmigo hasta mi último combate en San Bernardino. Mi manager andaba por ahí emborrachándose. Y nos quedamos solos, Frankie y yo. Estaba recibiendo una paliza brutal. Todos tenemos un tope de combates capaces de pelear. Nadie te dice cuál es ese tope. El mío era 109. Pero no quería reconocerlo. En el cuarto asalto, se me abrió un corte. Me empezó a chorrear sangre en el ojo. Tendrían que haber parado el combate, pero coño, yo era un negro en San Bernardino. Yo estaba allí para sangrar. Asalto tras asalto, le decía a Frankie que me curara. Él me hablaba de tirar la toalla, pero no era mi manager y no podía tirar nada. Asalto tras asalto, discutía conmigo. Yo me reía porque, joder, le afectaba más a él que a mí. Aguanté 15 asaltos y perdí por puntos. Al día siguiente perdí el ojo.
2: Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta escena que ara sentíem pertany a una de les grans pel·lícules de Clint Eastwood, Million Dollar Baby, que va ser guardonada amb l'Oscar al millor film, millor director, Clint Eastwood, millor actriu, Hilary Swank, i millor actor secundari, Morgan Freeman. Avui en parlem perquè aquest Cinema a la xarxa el dedicarem al cinema i a l'esport, una temàtica que ha donat una gran diversitat de films amb enfocaments igualment diversos. Hi ha hagut films que han optat per mostrar-nos la cara amarga d'un esport, d'altres s'han centrat en el perfil psicològic de l'esportista i d'altres en la força de voluntat per assolir una fita. Million Dollar Baby se centra a la figura d'una noia que entra en un món genuïnament masculí, com és la boxa, amb voluntat d'esdevenir una gran figura. Però l'interessant és tot el que hi ha al darrere. Una extracció social baixa, unes ferides familiars, la necessitat de reafirmació, l'esperit de sacrifici i la superació personal. La història té un final tràgic, però la noia descobreix que al final de la vida el més important no són les copes, les medalles o els honors que hem aconseguit, sinó els lligams que hem establert amb les persones que hem conegut. En aquest film, la temàtica és la boxa, però també podria ser l'automobilística. La pel·lícula Rush, de Ron Howard, parla en certa manera d'això. La història se centra en la figura del corredor austríac de Fórmula 1, Niki Lauda, que va ser 3 vegades campió del món. Lauda, a diferència de la noia de Million Dollar Baby, era de família benestant, però tenia una obsessió per ser el millor, per guanyar, per vèncer, i va mantenir una gran rivalitat amb el pilot britànic James Hunt. L'any 1976, quan tenia 27 anys, Niki Lauda va ser víctima d'un terrible accident en una cursa a Alemanya, quan se li va incendiar el cotxe i va patir ferides molt greus que li van desfigurar la cara. Aquest és un fragment del film.
3: 25 pilotos empiezan cada temporada de Fórmula 1. Y cada año mueren 2. ¿Qué clase de gente se dedica a esto? Gente normal, no, seguro. Rebeldes, lunáticos, soñadores. Gente desesperada por dejar huella y dispuesta a morir por ello. Me llamo Niki Lauda, y la gente de las carreras me conoce por 2 cosas. La primera, mi rivalidad con él.
4: ¡Cogen más, nos llevan islos! ¿Quieres cambiarlos?
5: Fotógrafos, por favor, despejen la parrilla.
4: ¿Qué ha hecho Han? ¿Los ha cambiado?
5: Va con los de lluvia.
3: No sé por qué se le dio tanta importancia. Solo éramos pilotos, tocándonos las pelotas. Para mí era algo normal, pero otros no lo veían así. y creían que lo que había entre nosotros era más profundo.
4: Bien, entonces me quedo con los de lluvia.
3: La otra cosa por la que se me recuerda es por lo que sucedió el 1 de agosto de 1976, cuando iba tras él, como un gilipollas.
2: Rush, una pel·lícula del 2013 sobre Niki Lauda i James Hunt, que no sols se centrava en la rivalitat esportiva, sinó també en l'ètica. Al llarg de la història de la Fórmula 1, comptant a partir dels anys 50, han mort d'accident 28 pilots. L'any 1975, a Barcelona, al circuit de Montjuïc, el pilot alemany Rolf Stommelen va patir un gravíssim accident que, per sort, no va ser fatal, però que va causar la mort de 4 persones. 2 espectadors, un periodista i un bomber. Entre els pilots morts més famosos hi ha hagut l'italià Lorenzo Bandini, el suec Ronnie Peterson, el brasiler Ayrton Senna o el francès Gilles Bianchi, que va morir després d'estar 9 mesos en coma. I pel que fa a les motos, el balanç és encara més gruixut, ja que des que es va crear el Campionat del Món l'any 1940,

0: presenten que no pas amb les seves qualitats individuals. Això no treu que l'esport hagi estat un factor de conciliació entre bàndols antagònics. Nelson Mandela, per exemple, només ser alliberat i esdevenir president de Sud-àfrica, va decretar l'abolició de l'apartheid i, com a mesura de reconciliació entre la minoria blanca i la majoria negra, malgrat les barbaritats que havia comès la minoria blanca, va aconseguir que la celebració de la Copa Mundial de Rugby, que es va celebrar al seu país l'any 1995, fos un instrument d'aquella reconciliació. Aquell episodi el va recollir la pel·lícula Invictus de Clint Eastwood.
1: En Robben Island, en la prisión de Portsmouth, todos los carceleros eran africaners. Me pasé 27 años estudiándolos. Aprendí su idioma. Leí sus libros. Su poesía. Tenía que conocer a mi enemigo antes de poder vencerle. Y le hemos vencido. ¿No creen? Todos nosotros hemos vencido. Nuestro enemigo ya no son los africaners. Ahora somos compatriotas, compañeros de democracia. Y para ellos lo más sagrado es su equipo de rugby. Si les arrebatamos eso, les perderemos. Les demostraremos que somos como ellos temían que éramos. No podemos caer tan bajo. Tenemos que sorprenderles con compasión, templanza y generosidad. Sé muy bien de todo lo que ellos nos han privado. Pero este no es el momento de aplaudir venganzas absurdas. Es el momento de construir nuestra nación utilizando hasta el último ladrillo disponible.
0: Invictus, de Clint Eastwood, amb Morgan Freeman en el paper de Nelson Mandela i Matt Damon en el de François Pienaar, capità de l'equip de rugby. Sud-àfrica va guanyar Nova Zelanda en el darrer minut del partit. Abans d'això, Nelson Mandela havia donat al capità el poema Invictus de William Ernest Henley, que en un dels seus fragments diu això. A les urpes ferotges de les circumstàncies no m'he arronsat ni he cridat de dolor. Sota els cops del destí, el meu cap sagna, però està alçat. No importa com sigui d'estreta la porta, ni quants càstigs pesin sobre el pergamí. Jo sóc l'amo del meu destí. Jo sóc el capità de la meva ànima. Una altra pel·lícula sobre el món de l'esport, però no sobre el món dels guanyadors, sinó dels derrotats, és l'esplèndida Fat City, Ciutat Daurada, de John Huston. Una autèntica joia. És un retrat molt cru de la gent que viu a la banda menys assolellada de l'esport, a la més sòrdida, podríem dir. I és que no tot són copes i premis i contractes milionaris. Hi ha una part no visible de l'esport on predomina la solitud, la lluita per la vida, el desencís i els somnis que ja mai no seran realitat. En el fons, la vida i l'esport són una mateixa cosa, perquè tots dos ens demanen aprendre de les nostres equivocacions i comprendre que la vida no sempre és justa i que no sempre guanya el millor. Podríem dir que la pràctica de l'esport pot ser una bona escola existencial si sabem treure profit dels seus valors, en el sentit que ens ajuda a gestionar la frustració cada cop que hem de tornar a la casella de sortida i començar de nou. A la banda sonora de Fat City hi ha una gran cançó de Chris Christopherson que es diu Ajuda'm a passar la nit. Serà la cançó amb la qual tancarem aquest cinema a la xarxa que ha tingut a Imantriqui a les vies de so. La cançó és un crit contra la solitud i també un crit en favor de la proximitat humana. La lletra diu, treu-te la cinta dels cabells, deixa'ls anar i que caiguin reposant suaus sobre la meva pell com les ombres a la paret. Vine, jeu al meu costat fins que arribi la llum de l'albada. L'única cosa que et demano és el teu temps. Ajuda'm a passar la nit. Fins la setmana vinent, amics.

Continguts en xarxa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: en sèrie.
1: Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
0: Les millors ficcions.
1: Els millors relats.
0: Les estrenes més espectaculars.
1: El retorn de les sèries més esperades.
0: Un repàs setmanal de la cartellera digital.
1: En sèrie, amb l'Ali Giné.
2: Molt benvinguts a l'Ensèrie en una setmana d'impàs entre setembre i octubre, però amb algunes estrenes destacades a la cartellera. Així que comencem, com sempre, el repàs setmanal.
3: ¿Cómo matar a un hombre en público y salir impune? El truco está en ocultar las pruebas a plena vista, al estilo de El Padrino.
2: I ho fem des d'aquest dimarts a Filmin i arriba la temporada 2 d'Inspectora Ellis.
3: Han asesinado a una pobre joven.
4: Las mujeres migrantes desaparecen y se ven obligadas a ejercer la prostitución.
2: Torna aquesta ficció que segueix-la a la detectiu més tenaç d'Anglaterra, la refrescant sèrie policíaca imprescindible del creador de Shetland.
3: Se toman decisiones y cuando las cosas no salen según lo planeado, haces todo lo posible para arreglarlas.
2: La trama segueix a la inspectora Ellis i el seu company, el sergent Harper, que arriben a una comissaria per resoldre casos d'assassinat. Malgrat ser menyspreada per ser dona, la protagonista és una detectiu decidida i impulsada per un fort sentit de la justícia.
5: Vale, vale. Adiós.
6: Adiós.
5: Los vecinos se han quejado de los crop tops.
7: És perquè s'aburre.
2: Des d'aquest dimecres a Disney Plus hi trobem la segona temporada d'Adults.
8: No quiero hacérmelo contigo en el baño, ¿vale?
9: ¡Oh, me encanta el sexo en la discoteca! Oh.
2: Arriba la segona entrega d'aquesta comèdia coral per adults sobre un grup de joves al voltant dels 20 anys que viuen a Nova York i intenten navegar junts per l'amor, la feina, les amistats i la família.
10: Quiero que quede algo muy claro. Mi papá no vuelve a poner un pie en esta empresa.
2: També des d'aquest dimecres tenim a Netflix la segona temporada de Medusa.
11: Tratan de matar a Bárbara y ahora a ti.
12: Esto es en contra de la empresa por todos los problemas que estamos teniendo y por eso manda mi papá.
2: Torna aquesta apassionant i complicada història de poder i ambició que s'entrellaça amb un amor com cap altre. La ficció parteix de la desaparició de la nova CEO de Medusa sota la sospitosa explosió del seu vaixell de luxe.
13: Sé que en este mundo hay monstruos nacidos de padres humanos.
2: Aquest dijous encara Netflix i arriba a l'Este de l'Edén.
13: Un bebé puede nacer sin mácula en el cuerpo, pero también sin bondad ni conciencia.
14: Me dirás cómo te llamas.
2: Després de la Guerra Civil Americana, dos germanastres hereten una fortuna. Una dona els sedueix i els manipula.
14: Encerrada en esta habitación y ya ha iluminado la casa entera.
13: Es muy bueno conmigo.
2: Aquest és l'argument d'aquesta sèrie protagonitzada per Florence Pugh, basada en la novel·la de John Steinbeck i que va adaptar al cinema Elia Kazan al 1955. Ara la seva neta està al capdavant de la proposta com a co-creadora i guionista.
15: Según tu expediente, te cuesta gestionar la ira.
8: ¡Cállese ya!
2: Divendres a Disney Plus s'estrena Coven Academy, el hechizo de las brujas.
16: Somos brujas, la confianza lo es todo.
2: Les portes de l'internat més obscur de Nova Orleans s'obren per una nova generació de bruixes. Hauran d'aprendre a controlar les seves habilitats, enfrontar-se a forces obscures i descobrir quins secrets amaga la seva nova acadèmia.
17: ¿Alguna vez has sentido cuando las cosas van mal? ¿Que hay algo mucho peor esperándote?
2: També divendres, però HBO, l'estrena de la setmana, Kill Jackie.
17: Algo de mi pasado ha regresado.
18: Jackie, ¿qué está pasando?
17: Alguien contrató a los siete demonios.
2: Catherine Zeta-Jones és la protagonista d'aquesta ficció que porta 20 anys vivint una vida de luxe, viatjant per tot el món, venent obres d'art i sobretot intentant mantenir l'anonimat després d'escapar d'un passat perillós com a traficant internacional de drogues.
19: Todo esto es una puta locura.
20: Puede que tengas razón.
2: Però tot canvia quan el grup de sicaris més perillós del sector reben l'encàrrec de matar-la.
21: Me presento, yo soy Archie Pérez. No tan mala en el romance ni en hacer amigos y así.
2: També aquest divendres a Amazon Prime i arriba Prefiero la muerte.
21: Puedo oler tu sangre.
22: ¿Qué?
21: Que nos tenemos que ir.
2: Un grup d'adolescents intenta salvar el seu poble d'una invasió de zombis després que el noi més impopular de l'escola sigui mossegat per un dels morts vivents.
23: Hoy han intentado asesinar a tiros a una mujer.
6: Tal vez ella tenga la clave de algo.
2: També a Amazon aquest divendres s'hi estrena la segona temporada de Reina Roja, Bola Negra.
18: Chornaya Volzitsa, que significa loba negra.
22: Es un asesino a sueldo.
2: Torna aquesta adaptació de la novel·la de Juan Gómez Jurado, ara centrada en la segona novel·la, Loba Negra.
18: Pero no siempre hago las cosas bien.
2: La primera temporada de la sèrie s'ha convertit en una de les propostes espanyoles més vistes de Prime a nivell local.
23: Llevamos mucho tiempo evitando el tema. Soy una soldada.
2: Arribem, ara sí, a la recomanació de l'ensèrie i aquesta setmana és per Lioness i la seva tercera temporada.
23: Todos nuestros enemigos han estado librando una guerra encubierta contra nosotros.
2: La ficció la podeu trobar completa ja a Sky Showtime. La crítica ha considerat aquesta tercera entrega com la més trepidant, ambiciosa i intensa de la sèrie d'espies creada per Taylor Sheridan.
24: Los objetivos del programa Lioness podrían hacerse públicos.
23: Tenemos que asumir que tienen tu número, que lo tienen todo.
2: Perquè ens situem, Lioness és una proposta d'espies que es basa en el programa real de la CIA basat en infiltracions en els moviments i grups més perillosos.
23: Encontraré a quienes están detrás de esto y me los cargaré a todos.
2: Aquí, però, Sheridan hi aporta el seu toc per fer de la secció Lioness, formada per dones principalment, un grup d'elit responsable de les trames més complicades de l'Agència d'Intel·ligència Nord-Americana.
25: Agarraos bien allá atrás.
26: Secuestraron a una congresista en suelo estadounidense.
2: Com sabeu, Lioness està protagonitzada per Zoe Saldana i Nicole Kidman, entre d'altres. Saldana és la cap de la unitat que durant les dues temporades anteriors ha dirigit a les joves Lioness en les seves missions d'infiltració.
23: És una Lioness. Lo dirijo. No sé si puedo confiar en la chica, pero sé que en ti puedo confiar. ¿Cuál es tu misión ahora?
2: Ara, en aquesta nova entrega, la trama es concentra directament en la protagonista portant l'acció a casa, als Estats Units, amb un segrest que destaparà els punts més foscos de la CIA.
23: Tu padre es la misión ahora. ¿Por qué? Porque así es como sobrevivirá. Lo saben.
26: ¿Quiénes lo saben?
2: Però anem a pams. Estem davant d'una entrega on les escenes de combat i desplegament militar llueixen amb gran qualitat, com ens té acostumat Sheridan. Però aquí la narrativa adopta una fredor clínica i metòdica que recorda l'estil sec i directe de pel·lícules com Sicario.
23: Tú eres la clave. Vamos a ver lo bien que sabes pilotar.
27: Dos minutos.
2: Una narrativa que des del primer moment juga amb dos temps, que es podrien definir com la causa i la conseqüència. Les dues trames acabaran concluint en un final més lineal.
28: Mamà, eres tu? Mamà?
29: Dame un abrazo.
2: Parlem d'una estratègia no nova, però que aquí funciona bé per mantenir el suspens i la tensió.
30: Totes les opcions, entre elles, declarar el estado de emergencia después de la tercera noche de violencia y disturbios cada 20
31: horas. The Wall Street Journal informa de que Hamas ha confirmado que tiene a 20 rehenes.
2: El tauler del joc, hem dit, és Estats Units, però l'excusa, la guerra d'Ucraïna. En aquesta tercera temporada, ja ho hem dit, tenim una trama molt més intensa, amb més joc, i on, sens dubte, el pes de l'acció dramàtica recau en la seva protagonista.
26: Asesinaron a su familia por orden del ministro de Seguridad Nacional de China.
32: Que haya una Lioness, por lo menos.
2: Menció especial, però també mereixen les interpretacions de Nicole Kidman o de Dave Annabel, el patidor marit de Saldana que lluita per mantenir la família unida mentre la seva dona cada cop s'allunya més de la vida familiar.
33: He recibido un embarazo. Busco la manera de aceptar el hecho de que me haya alejado por ti, por ellas, por mí.
2: En fi, que si encara no heu vist Lioness i sou amants de les sèries d'acció i d'espies, ara és un bon moment. I atenció, perquè aquesta tercera temporada pot interessar els més escèptics sobre els mètodes de la CIA.
34: La misión es demostrarles a Irán y a China que no somos los únicos con fronteras abiertas.
35: Haga lo que sea para que no les descubra.
2: De moment, aquí us deixem un fragment perquè us jutgeu vosaltres mateixos.
23: No nos gusta hacerlo así.
36: La inteligencia rusa observa más a los suyos que a vosotros. Queríamos contactar desde que empezó la guerra, así que aproveché la oportunidad.
23: Vale. ¿Y qué vas a hacer con ella?
36: Alexei Yurimov.
23: Lo siento, no estoy al día con los espías rusos. Lo mío es Oriente Medio.
36: ¿El SSD?
23: Sí.
36: Lo lleva él. Se ha desplazado al frente. Tengo su posición.
23: Vale. Bien por ti.
36: Queremos que lo capturéis.
23: ¿Y por qué nos interesaría?
36: Puede que un intercambio.
0: ¿Por qué os interesa a vosotros?
36: Es el martillo de Putin. Si lo matamos, la represalia de Putin será terrible. Pero si lo capturáis, así es el juego.
0: Sería peligroso para la unidad, porque si fracasan, serán exhibidos ante todo el mundo de camino a un campo de concentración.
36: Estaríais sacando a la reina de Putin del tablero. ¿Eres consciente del valor que tiene eso para
0: todos? No, si lo entiendo muy bien. Para vosotros. ¿Pero qué sacamos a cambio?
36: ¿Qué queréis?
0: No lo sé. ¿Qué haces? ¿Cuál es tu campo?
36: Reclutamiento e infiltración. ¿Conoces Honeypot?
0: Lo conozco.
36: Yo estoy al mando.
0: ¿Cómo te contactamos?
36: Dame tu número, haré que alguien te
0: contacte. Ni en tus putos sueños. Tú me das un número y te llamamos, tal vez. Si nos interesa, te llamaremos.
1: ¿Ha ido bien?
0: Interesante.
3: ¿Sí? ¿Y a dónde nos manda ese interesante?
0: ¿Conocéis Ucrania?
1: Tienes que estar de coña, jefa.
3: No está en mi lista de los lugares a los que quiero ir.
0: Ya, pues toca ahora.
1: Joder.
2: Fins aquí l'Ensèrie. La setmana vinent més estrenes. Fins llavors, no deixeu de veure sèries. Adéu-siau.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

És l'hora del rock. És l'hora de la crítica. És l'hora dels comentaris musicals. És l'hora de les notícies. És l'hora d'Histèria.

fins aquí l'histèria d'avui. Us esperem en el proper programa, aquí, als 98.0 de la freqüència modulada, Ràdio Sant Andreu.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54, Amano Morgades, Valldosera.
1: Ostres.
2: Rambla 54, Marta...
0: Amano Morgades, Valldosera.
2: Valldosera. Rambla 54, Amano Morgades, Valldosera.
0: Vale, un altre cop.
2: Rambla 54, Amano Morgades, Valldosera.
0: Perfecte.

0: Això és Rambla 54 a Domenys Ràdio.
1: S'ha debatut molt sobre l'animal que inspira aquestes notes genials, com tot, de John Williams. Alguns diuen que la Hedwig és una òliba, altres juren i perjuren que és un mussol. Sembla que el món científic els dona la raó als de l'equip mussol. I, de fet, a l'obra original de J.K. Rowling l'identifica clarament com una Snowy Owl, que en català s'anomena Duc Blanc o Mussol de les Neus. Per tant, pertanyeria a la família dels estrígids, mussols i ducs, i no a la dels titònids, que són les òlibes. Però nosaltres, al Rambla 54, som gent de pau, i avui els nostres ocells són tant mussols com òlibes. Ens interessen tots. Volem parlar de tots aquests rapinyaires nocturns que viuen en ambients agrícoles i que estan amenaçats per l'actuació dels humans. De tots els humans? No, com a les aventures de l'Astèrix i l'Obèlix, n'hi ha uns quants que es resisteixen i treballen per revertir aquesta situació. I alguns viuen a Sant Jaume dels Domenys. Laia Batlle, ben tornada al Rambla 54, com estem?
2: Molt bona tarda, Anna. Doncs molt contenta de passejar de nou per la Rambla.
1: I avui no passeges sola, passeges acompanyada, i no d'una, sinó de dues persones. Qui tens amb tu?
2: Doncs mira, avui m'acompanyen aquí als estudis de Domenys Ràdio la Maria Figueres, ella és tècnica del grup ecologista Geben del Baix Penedès i també del Vendrell, i el Jordi Palau, que és membre de Domenys Dempeus. Benvinguts a tots dos al programa. Què tal, com esteu?
3: Molt bé, bona tarda.
4: Bé.
2: Vosaltres, doncs heu entomat o començat un projecte per recuperar els mussols i les òlibes aquí, a Sant Jaume dels Domenys. És una iniciativa que és no pionera de Catalunya, podríem dir, però sí a la comarca, perquè va començar a la Plana de Vic, i que ara heu portat aquí al Baix Penedès. Què ens en podeu explicar? En què consisteix aquest projecte? Maria.
3: Doncs és un projecte que, si bé la implementació més pràctica s'ha fet ara fa poc aquí a Sant Jaume, va començar fa 3 anys, engrescat pel grup de naturalistes d'Osona, que es van posar en contacte amb nosaltres perquè creien que, per les característiques de la comarca del Baix Penedès, un projecte similar al que ells havien iniciat feia uns anys, doncs podia ser molt, molt interessant. I ara, doncs, ja fa 3 anys, vam començar amb un cens de mussol comú, amb una de les espècies que estem treballant aquí a Sant Jaume, i per poder estudiar i per poder saber una mica més d'aquestes poblacions que tenim a la comarca, perquè és un grup de fauna, doncs, que no està gaire estudiat, no se sap exactament què passa, no?, a la comarca del Baix Penedès. Llavors vam començar així, i després ens hem anat engrescant fins a avui, amb Domenys Dempeus.
1: Maria, Jordi, un plaer tenir-vos aquí a tots dos. Una cosa, aquest matí, quan preparava aquesta conversa, he tafanejat una mica per internet, i a risc d'equivocar-me, que amb internet no se sap mai, he trobat que a Catalunya tenim 8 espècies de rapinyaires nocturns i que només una d'aquestes 8, el gamarús, es considera que està en expansió, perquè resulta que viu als boscos i s'està beneficiant una mica, doncs, del creixement de la massa forestal, encara que sigui descontrolada. La resta, tots tenen una perspectiva bastant magra. L'òliba està en regressió, i el mussol comú, que parlaves, Maria, del mussol comú només en queden, a veure, que ho he apuntat per aquí, entre 7.000 i 13.000 parelles. Això és molt poc.
3: Sí, efectivament, al contrari del que ens pot semblar, perquè actualment ens trobem en una situació que és una mica paradigmàtica, que és que tenim una quantitat molt més gran de superfície forestal que fa unes dècades, i això ens podria semblar que és positiu, perquè dius, ostres, la natura s'està recuperant, està guanyant espai, però en realitat el que està passant és que, degut a l'èxode rural, a l'abandonament de cultius i de camps, el bosc està guanyant terreny, però està guanyant terreny en contra de les zones obertes. Zones obertes creades pels éssers humans, però que són molt positives per molts grups de fauna. Parlem de rèptils, parlem de pol·linitzadors i també parlem de rapinyaires, rapinyaires diurns i nocturns. En el cas de, com comentaves, no, el mussol, l'òliba, són espècies molt vinculades a aquests terrenys agrícoles i la pèrdua d'aquests doncs, també suposa la pèrdua de gran part d'aquesta població.
1: I això què representa pel nostre ecosistema? En realitat, què fem els humans que fa que aquesta població doncs, de mussols i òlibes vagi a la baixa a banda d'abandonar el camp, que no és menor, eh?
3: Doncs, a banda d'això, l'ús de raticides i altres pesticides també suposa un problema per aquest grup de fauna. Al final són depredadors que són a dalt de tot de la xarxa tròfica i això suposa doncs, que tots aquests verins acabin també arribant en aquestes espècies que es veuen molt perjudicades. A banda d'això, doncs, tenim altres aspectes negatius que podem trobar, com poden ser línies d'alta tensió que no estan en condicions adequades i, per tant, pateixen electrocucions, o també algunes basses agrícoles que no tenen elements adequats de sortida i, per tant, doncs, també es produeixen ofegaments. A banda de la pèrdua doncs, d'aquests espais oberts, doncs, hi ha altres efectes negatius doncs, que també són perjudicials per aquest grup.
2: I això, Maria, alguna d'aquestes qüestions que apuntes ara es podrien repensar o es podrien revertir?
3: Sí, de fet les solucions són relativament senzilles perquè al final jo crec que el problema és més el desconeixement que no tant que no hi hagi voluntat per fer-ho. Al final tenir aquest grup aquestes espècies al nostre voltant és molt positiu perquè controlen doncs altres poblacions que si no estan del tot controlades ens poden suposar un problema als éssers humans, com poden ser per exemple ratolins o altres tipus de rosegadors. I simplement posant elements perquè puguin sortir de les basses o controlant aquests punts d'alta tensió que puguin ser problemàtics, així com posant caixes niu per fomentar els llocs de cria, doncs ja estem fent una feina molt positiva per aquestes poblacions.
2: Estaríem parlant, per tant, de que el projecte que estem parlant avui és així, és aquest, posar caixes niu. Explica'ns una miqueta de què va.
3: Exactament. Doncs aquest projecte, com deia abans, va néixer primer amb l'estudi una mica de la població que trobàvem al Baix Penedès de mussol comú. Això es fa un cop l'any amb un grup de voluntaris. Aquest any vam ser al màxim, que van ser 80 persones escoltant per tota la comarca el cant del mussol, que és una cosa espectacular. I llavors, a partir d'aquesta observació de com es distribuïa aquesta població, ens dona una mica de pistes de com poden estar la resta d'espècies a la comarca, i Sant Jaume, la Bisbal, tot aquest entorn d'aquí és magnífic perquè està envoltat de molta, molta part agrícola i per tant doncs, també era un punt molt interessant per potenciar encara més aquesta població. Com ho fem? Doncs, òbviament, posant caixes niu, però també doncs, intentant corregir o estudiar quins són aquests efectes negatius que hi poden haver al voltant dels llocs on hem col·locat aquestes caixes niu.
1: I tot això a partir d'una prova que ja es va fer a Osona el 2022, no? I que va funcionar.
3: Exacte. En aquest aspecte estem molt, molt, molt agraïts en el grup de naturalistes perquè ens estan donant, bueno, doncs, des d'assessorament tècnic, suport moral, òbviament, i també són els que ens han ajudat a triar les ubicacions per col·locar aquestes caixes niu, per fer la instal·lació, per construir les caixes niu, o sigui, sense ells, és un projecte que difícilment hagués tirat endavant.
1: I allà ho van aconseguir? Tenen alguna xifra de dir, doncs mira, teníem, m'ho invento, 10 mussols i ara en tenim 20 o 25 o 30?
3: Allà fa més de 30 anys que treballen en aquesta direcció, per tant és un grup que es dedica entre moltes altres coses, però a nivell de rapinyaires són molt experts i s'hi dediquen molt. Llavors, òbviament, els resultats que han obtingut són magnífics, però perquè també coneixen molt el terreny. Nosaltres aquí ara tot just comencem a tantejar una mica i en el seu cas han aconseguit resultats molt positius, sobretot pel que fa a la implicació ciutadana en la protecció d'aquests grups, perquè han aconseguit que les masies o propietaris de terrenys agrícoles facin una mica com de padrins d'aquestes parelles o d'aquests individus que trobem en diferents punts de la comarca.
2: En el cas de Sant Jaume dels Domenys, la història doncs, té una col·laboració ben maca, no? Perquè el Geven col·labora amb altres entitats del municipi i és o amb altres entitats de la comarca, i és el cas del municipi amb Domenys Dempeus. Jordi, com va anar aquesta trobada, aquesta col·laboració?
4: Bé, amb el Geven ja n'hem tingut alguna altra de col·laboració per part de la nostra associació, tot el que sigui la millora ecològica, la defensa del territori. Tot això ens vincula a la nostra terra. Sabíem que tenien aquests estudis fets ells del cens de Mussol i de Òliva aquí a la comarca, i sabem també per seva doncs, que Sant Jaume era un dels punts que afavoria aquesta biodiversitat, doncs vam apostar per aquest any doncs poder crear aquest projecte, que ara mateix tenim 4 caixes col·locades per Òliva i tenim 8 per Mussol Comú.
2: El projecte té una pota important, com dèieu abans, que és el fet de col·laborar també amb les masies. Amb quantes esteu treballant aquí al municipi i per què s'ha escollit justament masies?
4: Bé, masies per una miqueta per el que comentava la Maria abans, és l'entorn on es troben còmodes aquests animals, on te troben lògicament també el seu aliment, i hem anat a buscar masies de tot el terme. Ja que tenim un terme bastant gran aquí a Sant Jaume dels Domenys, hem intentat parlar amb diversos propietaris de masies, explicant-los una miqueta el projecte, com funcionaria, que al cap i a la fi és que ens deixin un espai senzillament per col·locar aquestes caixes, i nosaltres anirem fent doncs, el que se'n diu una miqueta el control, de veure si realment estan en ús, si hi han entrat, no hi han entrat, si els hi agrada l'espai o no els hi agrada l'espai, perquè també són animals i han de trobar-se a gust en aquests llocs. I bé, és un projecte que no s'acaba aquí, perquè és continuat, seguirem treballant, seguirem mirant com evoluciona la població i intentarem afavorir doncs, que hi hagi una gran expansió d'aquestes espècies.
1: Maria, Jordi, i com podem fer arribar aquesta tasca a més gent? Nosaltres, des d'aquí, des del Rambla 54, doncs, intentem posar el nostre granet de sorra, però heu previst alguna activitat per explicar aquest projecte al gran públic?
4: Bé, sí, en principi nosaltres aquest divendres, dia 17 d'octubre, farem una caminada de dues horetes per aquí per al municipi, amb la col·laboració també del Geven, que ens vindran a fer les explicacions més tècniques sobre aquests animals, perquè ells són realment qui saben del tema. I bé, és una ruta molt curteta, apta per tots els públics aquí al municipi, doncs, com et deia, el dia 17 d'octubre de 2026 a 6:45 aquí a la plaça de l'Església, amb una ruta circular per poder veure algunes d'aquestes caixes que ja tenim col·locades i a veure si tenim sort de poder escoltar els mussols i les òlives.
2: Doncs Jordi Palau, Maria Figueres, moltíssimes gràcies, i Anna, ja ho veus, la importància d'aquestes aus i tota la feina que es fa des d'aquí a la comarca per preservar el nostre entorn, que és magnífic.
1: I tant, Laia, moltes gràcies a tots tres per explicar-nos avui aquí al Rambla 54, per parlar-nos d'aquest magnífic projecte. Qualsevol cosa, estem en contacte, si escolteu mussols, si escolteu òlives, Laia, enregistrament en mà, mòbil, el que sigui.
2: Exacte.
1: I ens ho deixes escoltar, que serà un plaer. Una abraçada a tots.
2: I tant, que sí, moltes gràcies.

0: quedem a la Rambla. A Rambla 54.
1: We accidentally bought a restricted domain for our game. .cat is reserved for Catalonia, and someone on Twitter warned us that if we don't comply, we could lose the domain. So, what does it look like to comply? We would have to either add Catalan influence into our game or translate the game into Catalan.
2: Ivan, tu de videojocs com vas?
3: Va, jo crec que prou bé. Pensa que tinc dos adolescents a casa i t'has de posar una mica al dia per poder-los seguir les converses.
2: Ja fas més que jo, eh?
3: Sí?
2: Sí, sí, sí. Jo ara semblaré una experta, però en realitat tot el crèdit de la història que avui us explico és de la meva filla, la Neus, que és la meva adolescent, Ivan, que sí, que és una gran amant d'aquests jocs. Amb ella, que li agraden els jocs d'estudis independents, de producció petita, doncs és qui m'ha explicat la història d'un gat que va néixer en un petit estudi d'Arizona, dalt d'un tren, i que gràcies a un domini d'internet ara resulta que aquest gat és més català que el pa amb tomaca. He enviat un missatge directe per Instagram als creadors d'aquest videojoc, l'empresa Grim Tales, però de moment no m'han contestat. Així que hem mirat d'estirar el fil per la part catalana, des de Catalunya. Aquest matí, la Gisela s'ha posat mans a l'obra i ha trucat a Accent Obert i ha convidat al Rambla 54 a la Bea Guzmán, que és directora de domini.cat a Accent Obert. Bea, benvinguda al programa.
4: Moltes gràcies.
2: Bea, a mi la història m'ha semblat un tamasso. Són uns nois d'Arizona que tenen una petita empresa independent de videojocs. N'estan creant un d'un gat que va amb un tren, fins aquí cap novetat, i decideixen donar a conèixer aquest projecte a internet a partir d'una adreça que registren, que és train.cat, jugant amb els dos elements característics del seu joc en anglès, que són el tren i el gat. I a partir d'aquí, què? Vosaltres quan teniu notícia de tot això a Accent Obert?
4: Doncs mira, el vídeo original es va publicar l'11 de setembre, casualment, així que el temps va ser perfecte en tots els sentits, i nosaltres ho vam veure, doncs vam tenir consciència dilluns següent, és a dir, la cosa va ser molt ràpida, perquè de 11 de setembre, que era divendres festiu, fins que nosaltres vam interactuar amb el tema, que va ser 14 de setembre, ja el primer vídeo que es va publicar dels estudis Grimm va alcançar, bueno, havia arribat a 56.000 likes a Instagram, és a dir, una passada, i 630 comentaris, i clar, tots els comentaris eren super positius, i això va ser una sorpresa també per nosaltres. Nosaltres, aquest domini estava registrat des del 21 de maig d'aquest any, però no teníem consciència de el contingut que tenia, i molt menys del que passaria a partir de la publicació d'aquest vídeo. Aleshores, tot, com gairebé tot en aquests temps a internet, es va viralitzar amb una velocitat increïble, i bueno, vam tenir consciència aquella setmana, i aquella mateixa setmana vam decidir que era tan increïble tot el que havia passat que volíem contactar amb ell.
2: Sí, de fet, ells han penjat un reel a Instagram explicant la història, i diuen que el .cat com a domini és un... Ells parlen d'un domini restringit, que té un seguit de requisits. Abans d'anar una mica més enllà en aquesta història, quins són aquests requisits? És a dir, si jo ara vull fer un .cat, què em demanareu?
4: Bàsicament, et demanarem que el contingut d'aquest domini o bé estigui en català o estigui en qualsevol idioma, sempre i quan estigui fent divulgació de la llengua i la cultura catalana. M'explico. Si el club de fans del Barça a Xina decideix fer un blog en xinès, però parlant del Barça, perfectament pot tenir un domini.cat, perquè està parlant de la llengua i de la cultura. L'altra opció és que pugui parlar de qualsevol tema, sempre quan ho faci en la nostra llengua.
2: D'acord. És un domini lingüístic.
4: Efectivament, lingüístic i cultural.
2: I cultural. Clar, els autors del joc, d'aquest train.cat... Bé, en realitat el joc no sé massa com es diu, eh? Vull dir, no em facis gaire cas, perquè jo videojocs no controlo massa, com ja hem dit. Podrien haver simplement canviat el domini, no? Podrien haver dit, vale, doncs fem cattrain.com. Però en lloc d'això, han decidit, efectivament, dir, escolta'm, tenim un domini.cat, doncs anem a apostar per identificar el joc amb Catalunya i fer que aquest joc parli català, no?
4: realitat han fet més que això, perquè tenien dues opcions, com tu dius, canviar l'extensió de domini i anar-se'n a un .com o qualsevol altra extensió de domini, o simplement fer una traducció senzilla, incloure el text en català i poca cosa més. Així haurien arribat al compliance, que és com es diu el compliment de la normativa. Però han fet una cosa més enllà d'això, i és que els ha cridat tant l'atenció i la mobilització de la comunitat que no només han volgut complir, sinó que han volgut anar més enllà i s'han engrescat d'una manera que jo crec que ells mateixos estan bastant sorpresos del resultat.
2: Clar, diuen, de fet, en aquest vídeo d'Instagram que escoltàvem al començar aquesta connexió, diuen que acumulen més de 500 missatges i comentaris i destaquen en aquest vídeo que un d'aquests és el vostre. Què els dèieu?
4: Efectivament. Realment, el que nosaltres vam veure, vam veure diverses coses aquí i volem destacar. D'una banda, vam veure que la gent és conscient de la nostra política, és a dir, la gent sap que més enllà d'un nom que en anglès pot semblar graciós perquè és divertit, mirat, i els gats són els amos d'internet, més enllà d'això, la funció de vetllar pels continguts i que no se'n vagi el .cat cap a altres derroters i que sigui arrelat al que som en realitat, això s'està fent bé. La segona cosa que ens va sobtar molt és la resposta massiva de la comunitat, tothom agraint-li aquest vídeo, tothom oferint-li suport per fer la traducció, tothom donant-li referències de lo que és la cultura i la llengua. Aleshores, en veure tot això, ens va semblar que era una oportunitat excepcional per fer que gràcies al .cat la llengua i la cultura anessin molt més enllà de les nostres geografies i territoris.
2: Clar, com per tu tant, digues.
4: Sí, no, la idea era, doncs, aquest és un cas d'èxit espectacular d'una persona que... Lo ideal seria que tothom arribés al .cat des del punt de vista lingüístic o cultural. Aquell ha arribat al .cat des d'un punt de vista completament diferent, però s'hi ha quedat. Aleshores, el nostre objectiu contactant amb ell és tenir una xerrada, poder fer una videotrucada i que ens expliqui les motivacions originals, les motivacions que el van portar després a intentar anar més enllà i com se sent ara amb tot el suport de la comunitat.
2: Clar, benvinguts als gats, perquè una comunitat que, com ens deia, s'ha llançat a proposar los trets identificatius de la cultura catalana, que si Montserrat, que si Gaudí, li hem posat al gat una barretina ja...
4: Hem creat un tió, també.
2: Hem creat un tió, que, per cert, això sí, vosaltres esteu parlant amb aquesta gent d'aquesta empresa de videojocs, de Grim Tales?
4: Sí, ens estem intentant coordinar per fer una videotrucada i intentarem a partir d'aquí fer un vídeo que tant de bo sigui tan viral com els dos que ha publicat ell.
2: Doncs escolta'm, només una coseta, que és que és gairebé una obsessió personal, això del cagatió. Que dius, no, és un tió, no és un cagatió. A veure si poden treure-li el caga del davant.
4: Ho intentarem.
2: També han tingut ofertes de tots d'usuaris que diuen que els ajudaran, si els cal ajuda, amb la traducció en català. És que com som els catalans, eh?
4: Sí, sí. La veritat és que tothom s'ha obert moltíssim a col·laborar. No sé si ho sabeu, però han creat dins del seu perfil a Discord, han creat un canal específic pel català i aleshores estan publicant en aquest canal doncs aquestes coses, no? La imatge del tió, la muntanya de Montserrat, i la gent opina i dona suport. És veritat que també en aquest canal al final la gent es desvia i acaba parlant d'altres coses, però sí, però en realitat ha estat com una trobada mútua molt profitosa, perquè ells s'han obert a nosaltres i la comunitat també s'ha obert a ells.
2: I en realitat podria acabar sent el primer joc nord-americà que té abans una versió en català que en castellà, potser.
4: T'imagines? Estaríem contentíssims tots.
2: Perfectament. És perfectament factible vista la resposta. Us havia passat mai això, aquesta confusió amb el .cat? Clar, el fet de que, com tu deies, els gats són els reis d'internet i doncs el nostre domini coincideix amb el nom de gat en anglès, us hi havíeu trobat mai?
4: Sí, tenim un parell d'anècdotes molt concretes i gracioses. La primera és que quan es va llançar el domini .dog, ens van trucar a mitjans internacionals a preguntar-nos què pensava, què opinava el .cat del domini .dog. I la nostra resposta va ser que estan molt contents de que per fi hi hagués un domini específic per animals de companyia, ja que nosaltres no ho érem. Això va ser la primera. I la segona, es veu que, diria concretament que als Estats Units es va aprovar alguna llei segons la qual els animals de companyia havien de tenir alguna assegurança, i de cop i volta vam veure un boom d'altes dels Estats Units de dominis relacionats amb insurance i, bueno, assegurances en anglès. I vam veure que clar, la gent s'estava posicionant intentant vendre l'assegurança per al gat. No tenien continguts en català, aleshores vam contactar amb ells i la majoria van fer una traducció de la pàgina principal en català per complir amb la normativa. Però és la primera vegada que ens passa que d'una manera tan aclaparadora i tan clara la comunitat i el titular del domini se comuniquen i es complementen tant.
2: I em deies que esteu pendents de parlar amb ells, d'una videotrucada amb ells. Jo he estat tafanejant, no hi entenc massa, però m'ha semblat llegir que encara no tenen data d'estrena per aquest joc. No sé si valoreu oferir-los alguna acció concreta a Catalunya o alguna cosa.
4: Estem en ello, estem pensant en propostes, però això és el que és més interessant de tot. Ni tan sols el joc està acabat, ni desenvolupat, ni presentat. Uh-huh. És un pre-llançament i ja ha tingut tota aquesta acollida. Aleshores, jo crec que ells seran els primers interessats en fer alguna cosa especial amb nosaltres.
2: Doncs Bea, nosaltres aquí ens tens sempre que vulguis al Rambla 54 per parlar d'aquestes i altres qüestions relatives a aquest .cat. Aquesta és potser més anecdòtica, però un altre dia, si vols, ens podem posar més seriosos.
4: I tant. Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a tu per portar-nos aquesta història tan divertida de Train.cat fins al Rambla 54 i per tot el que hem après. Som casa teva, ja t'ho deia, sempre que vulguis. Una abraçada.
4: Abraçada. Adéu.
5: Doncs...
6: M'he de trobar molt.
5: Bueno, has d'estar relativament a prop.
6: Així?
5: Sí, està bé. Veu profunda, veu intensa i a vocalitzar bé, vale? Rambla 54.
6: Rambla 54. A la meva ràdio local.
5: Perfecte.
6: Faig bé, eh?
5: Sí. Qui té art, té art.

0: Entrem al taller i ja veiem a tothom treballant. Damunt les taules hi ha peces a mig fer, ornaments, tires de paper, brodats i diversos patrons. Algunes treballen assegudes, d'altres van d'una punta a l'altra buscant material. I, entremig de tot plegat, la Carme Solà no para. Pregunta, mira, corregeix, calcula i dona instruccions. Perquè una cosa és veure el vestit acabat sobre la passarel·la de Mollerussa i una altra és veure d'on surt. I aquesta història, en el cas de la Carme, va començar fa més de 35 anys.
1: Fa, per lo menos, més de 35 anys que sóc a Mollerussa.
0: I en fas...
1: Pues, cada any mos anem superant. Vaig començar el primer any amb 6... Hem acabat pues, més, hem acabat més, hem acabat més, hem acabat més, i ara estem acabant sobre la xifra d'uns 24.
0: 24 a l'any. El primer any van ser 6 vestits, ara ja superen la vintena cada temporada. I fer la llista sencera dels reconeixements aconseguits durant tots aquests anys seria difícil. Han competit i han estat premiades en diferents ocasions i en diferents categories del concurs de vestits de paper de Mollerussa. Les fotografies i els trofeus que hi ha al taller són una bona mostra. I alguns dels vestits premiats ja ni tan sols tornen. Es queden al Museu de Vestits de Paper de Mollerussa. Però la feina de la Carme no es limita a aquest taller. També forma part de l'Associació de Vestits de Paper d'Almena, on es repeteix el mateix procés que al Guaire. Mesos de confecció, equips de dones treballant plegades i vestits que també han estat reconeguts en nombroses ocasions al certamen. Entre el Guaire i Almena, bona part de l'any de la Carme gira al voltant del paper.
1: Sí. Jo hi dedico 2 al Guaire, 2 al Almena. Però, pues, els caps de setmana tot el que puc, i a les nits tot el que puc, i, bueno, pues, és que són molts vestits.
0: Quan encara falten 10 mesos per al concurs, al febrer, ja es decideixen els nous vestits. Primer arriba la idea, després cal trobar el paper, pensar els materials, dibuixar, fer patrons i començar a descobrir com es pot reproduir en paper allò que normalment estaria fet de roba.
1: Això comença al febrer, cada any.
0: Vale. Al febrer us reuniu?
1: Sí, al febrer comencem, lo triem, i llavors allí, a partir d'allí ja començo a buscar el paper, los fils que em convenen, tot.
0: I des de febrer ja intensiu o
1: sí.
0: Ja intensiu, a l'estiu heu estat aquí amb l'aire condicionat.
1: Una setmana només a l'agost.
0: Bueno, una setmana de vacances, una setmana de vacances.
1: Però bueno, no, és que no podem parar. Són vestits molt elaborats, molt treballats i claro. Necessiten temps i hores.
0: La Carme és qui dona forma a aquella primera idea. Dibuixa, talla, pensa les peces, decideix els materials i busca la manera que un vestit que existeix en una fotografia o en la seva imaginació es pugui construir amb una condició molt concreta, ja que aquí tot ha de ser de paper.
1: Jo sóc la que es tallo, la que dibuixo, la que busquem pues, los fils que han d'anar, bueno, has de buscar pues, les combines que puguen anar per adornar, a veure, imitant el més possible el vestit que tu vols fer.
0: Però la Carme insisteix en una cosa, ella sola no podria fer-ho. Al taller cadascuna té la seva especialitat, n'hi ha que broden millor. D'altres preparen papers, unes fan fil, altres cusen, i la feina va passant d'unes mans a les altres. És gairebé una cadena de muntatge, però feta a mà.
2: Ahora yo, luego va otra, después va otra...
0: Trabajo en cadena.
2: Y la última, la maestra.
0: I la última, la supervisora.
1: La supervisora, que ojo, que digo, això no està bé.
0: Perquè abans d'arribar al vestit complet hi ha desenes de peces independents. I mentre som al taller, la Carme calcula quantes en necessitaran només per construir una part del vestit.
1: Mira, d'aquí a aquí és una pieza, ¿vale? Esto es una pieza.
3: Y hay pa una.
1: Hay pa una, pero son 6 piezas.
3: Pues 3 metros.
1: Tienes que hacer 5 más como esta.
3: Aquí hay 4 metros, pago 3 más.
1: Sí, porque es... ¿Eh? Bueno, sí, 3 más, lo que te... Tú calcula que esto es una pieza. Sí. Ya tenemos una. Son 6.
3: Hay que hacer...
1: Para 5 más.
0: Una de les peces que tenen damunt de la taula acabarà formant una gran capa. Cal calcular-ne la llargada, preparar-ne el remat i després incorporar-hi els ornaments.
1: Estem calculant la llargada d'aquesta capa, que té 5 peces... No, 6, me sembla que 2, 4, 6. 6 per 5 són 30. Claro, 30 serien 3 metres, no?, al meu veure. Sí, perquè són 1, 2, 3 metres.
3: 3 i 3, 6.
1: 3 i 2 d'aquí,
3: sí.
1: 8. Això és el que calculem per fer això que fa el remat aquest.
0: 8 metres només per a una part. I quan la Carme diu que tot és de paper, vol dir exactament això. Les perles es preparen perquè ho semblin. El paper de seda pot acabar imitant l'ermini d'una capa. La cel·lulosa es transforma fins al punt que, quan la tens al davant, costa identificar d'on ha sortit. I fins i tot els fils amb els que cusen i fan les puntilles són de paper. Aquesta és segurament una de les parts més sorprenents de tot el procés. I al principi també ho era per a elles. Primer ho feien amb les mans. I després, la Carme va provar de torçar el paper amb una canya de pescar. Més endavant, ho van intentar amb una batidora. Fins que la solució va aparèixer en una eina que, d'entrada, costa imaginar dins un taller de costura. Sí, és un taladre.
1: Llavors, vaig descobrir que hi havia uns taladros que hi havia marxa. Si proves amb un taladro, ficarem la marxa més baixeta, perquè no... Llavors, a partir d'aquí, vam començar ja amb el taladro. Ja tot arreu ja amb el taladro. De primer era marxa curta, però ara ja fiquem la més llarga.
4: Ara ja aneu amb la marxa a tope.
0: Amb el taladre van torçant tires finíssimes de paper fins a convertir-les en fil. Parlem de tires d'uns 4 mil·límetres que després serviran per fer ganxet, brodats, puntilles o cordons. Una feinada que, quan el vestit està acabat, gairebé desapareix davant dels ulls, perquè aquest és precisament l'objectiu, que quan el vestit arribi a la passarel·la sembli qualsevol cosa menys paper. I després de mesos de feina, arriba a Mollerussa. Allí els vestits d'Alguaire competeixen en les diferents modalitats del certamen, la moda d'època, la moda actual i la moda de fantasia. Però cada any la Carme encara assumeix un altre repte, confeccionar el vestit del dissenyador, ja que aquest és diferent, ja que no competeix, sinó que és per ser exposat al Museu dels Vestits de Paper de Mollerussa.
1: Pues també fa el del dissenyador cada any.
4: Que és una altra categoria a part.
1: Sí, bueno, és un aquell
4: altre...
1: no entra.
4: No entra categoria, és no. Com d'exposició.
1: Sí, aquell ja queda com a d'exposició. Perquè...
4: De museu, totalment.
1: I cada any ho fa jo, perquè clar, és que no hi ha gent que pugui fer el patronatge d'aquest...
4: Sempre ho han comentat, que no hi ha cantera.
1: No. Bueno, a veure, això és de comptar que pues, cada dia, ja ho veus, no? La gent pues, mos fem grans, de jovens no vol començar perquè totes són... Tenen feina i no volen estar... Però, bueno, aquí, pues, el grupet que tinc, ja ho veus, molt majes i les donen aigua.
0: Vestits que ja no només passen per una passarel·la, sinó que queden conservats i exposats en aquest museu. I així han anat passant els anys, més de 35. I aquesta temporada, la Carme Solà farà 75 anys. Però quan li preguntes fins quan pensa continuar, costa obtenir una dada concreta.
1: I mentre elles aguanten, jo ja ho puc jo aguantar, anirem continuant i tirarem endavant... Perquè pues, és el nostre, vull dir, és que quan parem, al desembre, al gener ja m'estan preguntant. Ja en tinc triats per l'any que ve.
4: Ja estan pensats, abans d'aquesta edició de l'enguany.
1: Quan veig alguna cosa que jo m'agrada, de seguida ho guardo. Vinga, aquest per l'any que ve.
0: Ara encara queden mesos de feina, però abans de la passarel·la hi ha tot això. Metres i metres de paper, peces que repeteixen una vegada i una altra, mans que broden, cusen, tallen i torcen, un taladre convertit en filadora i unes dones d'Alguaire i d'Almenar que s'hi dediquen tardes, nits i bona part de l'any només per això. I la Carme Solà caminant entre les taules, mirant, calculant i pensant sempre una mica més enllà, perquè que un vestit no comença quan algú se'l posa, comença molts mesos abans quan algú mira un tros de paper i és capaç d'imaginar un vestit.

0: Hola, bon dia, rambleros i rambleres. Soc el Miquel García, viticultor del celler La Gravera. Ja estem una setmana més aquí, fent de la part rural, la part de Lleida a sobre. I res, amb molts ànims, primer de tot, a la gent de les comarques barcelonines, bueno, que heu tingut aquests jaleos amb la pluja. I mira, allí tantíssima aigua i aquí ni un gram. Aquí al meu poble, al Menar, han caigut 1,2 litres. O sigui que ni mullar. Tenim lo sembrat, que necessitem més aigua, sí o sí. I no res, i nosaltres aquesta setmana, que ja hem acabat verema, lluna descendent, dia fulla, estem fent preparats 500 avui, per exemple, que, bueno, jo crec que això és... Dóna per un capítol sencer, però feu-vos una idea, caca matinera de vaca i banya de vaca, 6 mesos enterrats, i a partir d'aquí us expliquem propietats. Vinga, una abraçada, ramblers i rambleres.
1: Rambla 54 és... No sé el que és.
2: No, sí, el que has dit abans.
1: Rambla 54 és el programa que ens uneix.
2: Rambla 54 és el programa que ens uneix.
1: M'agrada la pausa, és com... pausa poètica.
2: Vale. Rambla 54 és la ràdio que ens uneix.
1: Ha quedat d'artista, aquesta.
2: Molt bona, eh?
1: Sí.
3: Señales de horizonte extraño y ajeno, de brújula sin norte, en la sombra de un padre, luz yerma y fría, cobijo de hombres, subiendo, bajando, entrando. Se llenan huecos con vacíos, en casa de mamá. Solo los muros recuerdan los secretos, las ausencias, donde el hambre tiene cuerpo, alma y piel. El grito habla a través de esas cuatro bocas, y su cuerpo tiene forma de desliz, del que viene sin invitación ni planes para el futuro. El espurio, el pequeño, el que es diferente en silencio, pero toma todo como propio y tibia las posibles grietas.
4: Maria Gateu, ben tornada al Rambla 54.
3: Gràcies, Anna.
5: Rambla 54, a Ràdio Rosselló.
4: Quan ens vam presentar al Rambla 54 per primera vegada des de Ràdio Rosselló, em vas dir que havies escrit un poemari que es titula Malva, i vam quedar que un dia et trucaríem per parlar de la teva poesia. De seguida en parlem. De moment n'hem sentit una d'elles, una poesia inclosa en aquest poemari que es diu Malva. Maria, a tu dona't bé això d'escriure poesia?
3: Ai, doncs a mi em ve des de fa molt de temps, és a dir, sempre he escrit, en realitat. Però la poesia com a tal va començar a l'adolescència, que crec que és algo bastant tòpic en aquest sentit, però sí, sobretot durant la universitat va ser quan ja vaig, diguem-ne, escriure amb més consciència, no? Més, en el sentit més de forma, estructures i qüestions, no? Amb més consciència de poesia com a tal. I ja després, doncs, una cosa va portar l'altra i va d'aquí bé Malva, més o menys.
4: Aquí, o sigui, la cosa va acabar amb un poemari.
3: Sí.
4: I escriure poesia, o sigui, realment, bueno, a mi, des del desconeixement, se'm fa una muntanya, perquè no és només escriure, no? És escriure amb tot un seguit de normes, potser, i de corsers, i de... que, buf, em sembla superdifícil.
3: Doncs no et pensis, eh? Per mi és el contrari. O sigui, jo he intentat escriure relats, per exemple, és a dir, prosa, no? O sigui, ficció, narrativa, i no me n'he sortit, vaja, és que ni volent, eh? Però, en canvi, la poesia té una, diguem-ne, com una qüestió molt bonica, que és la llibertat. I molta gent es pensa això, no?, el que tu comentes,
4: sí,
3: que és com molt complicada, com molt complexa, com que cal seguir unes rimes, unes estructures, no?, etcètera, però en realitat no. És a dir, és expressar una idea, un sentiment, una emoció, una imatge, però ho pots fer com tu vulguis i tal i com tu ets i de la manera que tu vulguis. O sigui, hi ha gent que sí que és veritat que escriu el que comentem, amb més rimes, estructures, etcètera, Però jo, en el meu cas, almenys, faig vers lliure i jo intento ser fidel a mi mateixa i ser lliure en aquest sentit. És a dir, ja com que la vida de norma, no? No et proposa espais on puguis ser tu mateixa, o almenys no de la manera exacta, no? Ni tan lliure com aquí, almenys l'escriptura per mi sí que és això, no? El meu espai com d'oci.

0: Quan em ve la inspiració, sí. Vinga, que no vol dir que després no ho revisis, eh? Mm-hmm. Però jo no sé en el teu cas.
1: Virginia Woolf tenia el seu, la seva habitació, no? On ella escrivia i s'aixecava cada matí i seguia una rutina i una, no? Vaja, una qüestió que al final ella ho feia de manera rutinària. Jo per mi no, o sigui, jo de fet hi ha hagut, ara fa temps, que no em surt res, diguem-ne, que les muses no m'ajuden, no? Però quan estava així com més activa en aquest sentit, jo me'n recordo de moments d'anar-me'n a dormir. Mi està lo típic que te agites al llit i de repente te ve com una imatge, un vers, i m'havia d'aixecar i escriure. I
0: clar, perquè si no, no te'n recordes, no?
1: Clar, ni que fos al mòbil, al teu xat personal de WhatsApp, que tots el tenim, suposo, doncs allà ficar-ho, no? I ficar com una idea o aquell vers o aquella, no? Aquella frase o paraula que em venia. Però jo normalment lo que faig és escriure a raig. Després sí que quan ja... vull fer d'allò, no? És a dir, trobo que aquell text doncs té com una contundència, diguem-ne, o com una idea que a mi m'agrada molt, doncs llavors sí que el perfilo, no? El corregeixo, etcètera. Però jo intento no ficar-me com cotilles, no ficar-me com corsers i anar directe a la idea, i ja després ve tot el treball posterior, que és complicat, perquè al final... Si algo té també, jo suposo que qualsevol escriptor o escriptora que m'estigui escoltant ara mateix també coincideix amb mi, que al final has de dir prou perquè si no mai s'acaba, no? La creació d'un text, ja sigui narrativa o poesia. Vull dir que has de tu mateix parar i dir, bueno, ja està, suficient, ja he corregit prou. Perquè si no, podríem estar fins a eternum, no? Escrivint o modificant aquell text.
0: Clar, fins que intervingui l'editor que diu, bueno, ja vale, no?
1: Exacte, també una tasca molt important aquesta.
0: Maria, i Malva, d'on va sortir? Són poemes que has estat acumulant durant molt de temps? O com es va construir aquest poemari?
1: Doncs això sorgeix després de la mort de mon pare. Que ell va morir el 2017, i jo en aquella època doncs tenia com... en aquella època, just després de la mort, no, va passar un temps. Però jo sí que tenia com molt aquesta cosa, no, d'intentar treure tot allò, no el dol com a tal, perquè Malva no va sobre el dol de la mort de mon pare, sinó més tots els canvis que hi ha hagut, no?, arran de tot aquest procés, és a dir, de Maria abans de la mort de son pare i Maria després de la mort de son pare. I llavors va sorgir d'aquí, i de fet no va ser acumular poemes que ja tenia d'abans, sinó jo em vaig fer com un índex dels diferents temes que volia tractar, i a partir d'aquí vaig anar escrivint poc a poc. És a dir, en aquest cas sí que potser el que t'he dit abans de que anava a raig, pues ara em contradic i no és així, però sí que intentava no seguir dintre de la meva manera d'escriure, no?, que és aquesta qüestió de no ficar-te corsers, no?, de ser més lliure, doncs intentar passar per certs parts, no?, certes parts i certes qüestions i temes que jo volia abordar, perquè al cap i a la fi doncs parla d'això, no?, de mon pare abans i després, no?, de la seva mort.
0: Per això potser s'explica el fet de que hagis dividit el poemari en infantesa, vida i mort, però després hi hagi un espill, un mirall d'aquesta mateixa infantesa, aquesta mateixa vida i aquesta mateixa mort.
1: Sí, exacte, és totalment això. De fet, el poemari comença amb mon pare, diguem-ne, amb el seu relat, no?, entre cometes, perquè acabé la fi l'estic escrivint jo, però són les seves fases, i després aquest espill, no?, aquest mirall, són les meves parts reflexades en el seu, no?, en el seu reflexe, diguem-ne. És a dir, és com mon pare davant i jo mirallo amb ell, no?, i viceversa. Mm-hmm, totalment.
0: I el títol, Maria, Malva?
1: Doncs això és molt curiós, i en realitat és una anècdota com molt quotidiana, perquè, bueno, jo al barri on vivíem, no?, a Lleida, al parc on jo sempre jugava, no?, amb les meves amigues, hi havia moltes malves. I jo recordo un dia que li vaig preguntar a mon pare, que ell també havia estat pastor, no?, i havia, és a dir, era un home com molt, molt connectat amb la natura en aquest sentit, li vaig preguntar que quina flor era aquella, i em va dir, són unes malves, no? Perquè parlàvem en castellà en altres. I llavors, des, arrel d'en ell, no? És a dir, gràcies a ell, vaig descobrir aquesta flor. I ja sempre que la, després, a partir d'aleshores, no? Sempre que la veia pels camps, no? O per qualsevol puesto, doncs ja recordava que eren les malves, no? Que eren una malva.

0: Alba. I clar, vull dir, havia de ficar aquesta paraula, no? Aquest títol, i a més que, Anna, siguem sinceres, queda molt més poètic, Malva, crec jo, eh?
1: Una cosa, t'he escoltat dir ara, clar, ell i jo parlàvem en castellà, per això el poemari està en castellà, imagino.
0: Sí.
1: És una
0: sí,
1: cosa
0: sí.
1: Que m'ha sorprès, que quan em vas sí. dir, és que tinc un poemari i me'l vas enviar i tal, i el vaig obrir i vaig pensar, la Maria, però amb aquest català de Lleida tan correcte que té, que sembla que estigui parlant català de fa 4 segles, sí. Se'm feia com estrany. Però sí. És perquè, que no, vull dir, és perquè a casa, com a mínim amb el teu pare, parlaves en castellà.
0: Sí, de fet, ell és molt curiós això i em fa gràcia que ho preguntis perquè crec que poques vegades ho he explicat, almenys així en entrevistes, però sí que ell era de Maials i ell parlava sempre en català. O sigui, fora de casa parlava sempre en català. Però a casa, com a la família, no? Sobretot jo m'he criat amb els avis de ma mare i tot plegat, és a dir, la meva família materna, ells venen de Sevilla, llavors són no andalusos que van venir cap aquí, parlem sempre en castellà. Llavors jo suposo que ell mateix es va autoadaptar, no es va adaptar a aquella qüestió, i a mi em feia molta gràcia també de petit això, que ell fora de casa parlava sempre en català, però amb nosaltres en castellà. Per què? Li hauríem de preguntar amb ell, però jo crec que és per això, eh? I sí, clar, en aquest sentit jo havia d'escriure aquest poema en castellà, perquè clar, és com el llenguatge, no? I és la llengua amb la que jo me comunicava amb ell, i els meus records i tot el relat, diguem-ne, està connectat amb aquesta llengua, sí.
1: Clar, tot el vincle és en castellà.
0: Exacte. Mm-hmm. Sí, sí, totalment.
1: I després de Malva, què? Estem escrivint alguna cosa? Estem fent poemes? O t'estàs atrevint amb alguna novel·la? Alguna altra cosa?
0: No, jo el tema de relats, almenys fins que no crec que sigui el meu, diguem-ne, gènere, no? En el que me sento més còmoda. Però sí, de fet, estic treballant, o sigui, vaig com molt poc a poc, eh? És a dir, no és una qüestió que et pugui dir, mira, pues sí, ho tinc ja quasi enllestit i dentro d'uns mesos mirarà a veure si el puc publicar. No, en aquest sentit no, però sí que tinc allà com al calaix un poemari que vull fer, i en aquest cas aquest sí que el vull fer en català. I a més que, perquè també el català normalment en poesia no l'empro gaire, però en aquest cas sí que el vull fer sense en català.
1: Uh-huh. I alguna cosa sobre la temàtica ens pots dir? En què t'estàs inspirant ara mateix?
0: Doncs te diré només en els balcons, és a dir, en tota la vida i tota la vida que es pot veure, no? Des dels balcons, és a dir, tu quan passeges per les ciutats i te fixes a les façanes, almenys jo ho faig, en les façanes de les cases, no és només dir, oh, quin balcó més guapo té aquesta persona, no? Que gran que és aquest balcó, m'agradaria tenir-lo jo. No és només això, sinó és veure quin tarannà, no? Quina família, quin caràcter, no? Tenen les persones que viuen en aquelles cases, no? En aquells pisos o domicilis, que jo crec que es poden veure molt, no? Pots veure molt bé com és una casa segons el balcó que tingui o les finestres que tingui o les decoracions que tinguin allà. Aquesta seria una de les idees, eh? N'hi tinc més, però no vull fer gaires spoilers.
1: És una poesia una mica periodística, eh? De tafanejar, sí. de deduir, de, no?
0: Una miqueta sí, eh? I sobretot això de xafardejar, jo crec, eh? O més que xafardejar, d'idea, d'inventar-te fins i tot, no? Perquè al cap i a la fi tampoc ho saps, o sigui, jo potser sí que, no? O qualsevol clar, que ho sí. mire ho pense, i en realitat potser després tu penses que allà viu un pis d'estudiants i en realitat doncs és un senyor jubilat que està allà a la mar de gust mirant la tele a casa seva, saps el que te vull dir?
1: Ja. Yeah.
0: Llavors... Sí, és imaginar les vides que hi ha més enllà, no? D'aquests balcons o aquestes finestres.
1: Deixa'm acabar fent una mica d'apologia en general de la poesia. No sé si li donem prou importància, tinc clar que potser no la llegim prou i no sé si tu tens el perquè.
0: Jo crec que és la neguet lleig de la literatura. Igual que passem el jazz a la música, crec, jo per mi la poesia li passa més o menys el mateix, i és una llàstima. Jo crec que perquè tenen por, o sigui, fa com respecte, perquè se pensa que no es comprendrà, no? Que no s'entendrà. I jo crec que també això, que ara no vull criticar tampoc als mestres i als professors, però...
1: Pots fer-ho, no passa res tampoc.
0: Però a l'escola normalment, no?, sempre te diuen que aquest autor volia dir això amb aquest poema. I jo sempre dic i sempre defenso que això per mi no és del tot correcte, perquè al cap i a la fi, per exemple, Malva, no? I qualsevol poemari, quan ja l'has publicat i ja l'has escrit, ja no és teu. És a dir, jo puc dir que això va sobre l'amor de mon pare, no? I sobretot el que m'ha fet canviar a mi, però potser qualsevol, o potser tu quan l'has llegit, Anna, també has interpretat o has viscut una altra cosa, i per mi és totalment correcte. Llavors jo crec que la poesia és molt bonica per això, no? Perquè no...
1: Per viure-la, no? Cadascú, sí, cadascú des del seu moment, des del seu caràcter, des de les seves sensacions. Doncs, Maria, ha estat un luxe descobrir Malva amb tu al Rambla 54. Mil gràcies per la teva generositat i parlem aviat.
0: I tant, Anna, que vagi molt bé.
2: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
1: Hola, Dani, sóc l'Anna. Què tal, com vas? Escolta'm, tinc apuntat que avui començàveu els assajos de Crash. No sé si la pluja us ha canviat els plans o ho heu mantingut, en qualsevol cas. Escolta'm, quan hagueu fet aquesta primera jornada, per què no ens expliques com ha anat i com ho veus? Vinga, parlem aviat. Una abraçada. Adéu.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Sant Andreu de la Barca inicia la campanya anual de poda. Els treballs han començat a la carretera de Barcelona i s'estendran progressivament als diferents barris. El regidor d'Espai Públic, Joan Jansana, ha anunciat el reforç del servei de jardineria, una inversió de 50.000 euros per reposar arbres i arbustos i millores en el sistema de rec. Joan Jansana, regidor d'Espai Públic a Ràdio Sant Andreu.
1: Els principals objectius que tenim doncs, és treballar sobretot doncs, a les zones que hi ha més incidència, que perquè els arbres doncs, estan molt propers als balcons o les finestres, i també doncs, a aquelles zones doncs, que l'arbrat doncs, a vegades doncs, impedeix una bona il·luminació, doncs, el que fem és doncs, sobretot actuar o tenir en compte doncs, totes aquestes zones.
0: S'ha iniciat aquí a la carretera de Barcelona. L'objectiu és ampliar-ho en altres zones, en altres barris de la ciutat.
1: Sí, de fet, s'ha començat en aquesta zona, que és el carrer més llarg, diguem-ne, que tenim a Sant Andreu, i després doncs, s'anirà fent per les diferents zones.
0: Per segon any consecutiu, hi ha dos equips que treballen de forma simultània a les tasques de poda. Quines millores suposa aquest reforç?
1: Sí, doncs per començar, doncs hem començat ja més aviat aquest any, hem començat justament a principis d'octubre amb un equip, d'aquí uns dies s'incorporarà ja un segon equip i per tant doncs, permetrà doncs, anar molt més ràpid i tenir doncs, aquest servei de poda doncs, el més aviat possible.
0: Mentre s'estigui fent aquesta campanya de la poda, les afectacions al trànsit mínimes?
1: Sí, de fet es tracta de minimitzar les afectacions en les zones on s'han de treure vehicles per seguretat, doncs perquè doncs, estan tallant els arbres, doncs naturalment es van avisant, es van posant senyals, però les afectacions al trànsit doncs, seran les mínimes possibles.
0: L'Ajuntament sí que ha mantingut diverses reunions amb l'empresa responsable del servei de jardineria i s'ha acordat ampliar en aquest cas també el personal.
1: Sí, d'acord, doncs hem mantingut diferents reunions amb el personal de jardineria, doncs hem ampliat, d'acord, hem aconseguit doncs, que ampliïn en una persona més doncs a aquest servei i doncs també doncs hem a part d'això doncs també invertirem 50.000 euros doncs en tornar a replantar arbrat i arbustiva doncs que per culpa de les temperatures doncs s'han anat fent malbé.
0: On es faran aquestes plantacions d'aquests nous arbres?
1: Bé, de fet doncs aquests nous arbres ja tenim marcat doncs a les zones on s'ha mort algun arbre durant aquesta temporada, que l'any passat també hem plantat, alguna zona que s'havia quedat buida, per tant s'aniran doncs, replantant doncs, a totes les zones on ja hi havia arbrat.
0: Una altra qüestió també és, una altra prioritat, és la millora del sistema del rec dels parcs i també dels jardins. Quines incidències s'han resolt fins a l'actualitat i quines actuacions queden pendents per garantir un manteniment més eficient dels espais verds de Sant Andreu de la Barca?
1: Sí, doncs recordem que veníem d'una sequera bastant llarga, va estar dos anys el sistema de recs sense funcionar i ens ha costat doncs, anar millorant aquests, anar desenvolupant i que tot, ja han tingut diferents avaries i per tant s'han anat resolent. Ara pràcticament doncs, queden poques avaries doncs, o zones on es pugui haver-hi el rec i el que sí que hem fet, hem aprofitat també doncs, per anar complementant amb un sistema de telegestió del rec, perquè així doncs, també millorem l'eficiència tant del rec com de l'aigua que es pugui gastar en aquests casos.
0: Aquesta campanya de la poda comença ara. Tenim previsió de finalització?
1: Sí, en principi, si el temps ens ho permet i no ens fa enredar-hi gaire, doncs al principi, a finals de febrer, doncs ja hauria d'estar totalment acabada.
0: Amb l'avançament de la campanya de poda, el reforç dels equips de treball i la reposició de l'arbrat, a més de les millores del sistema de rec, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca vol reforçar el manteniment dels seus espais verds i també donar resposta a les incidències detectades als diferents barris de la ciutat. I tot seguit anem a d'altres qüestions. Aquesta setmana s'ha realitzat un nou agermanament entre Sant Andreu de la Barca i Alcolea del Río. Sant Andreu de la Barca i Alcolea del Río han renovat un agermanament que uneix les dues poblacions des de l'any 1999. Els alcaldes Marc Giribet i José Raimundo López han reivindicat els vincles familiars, culturals i emocionals entre els dos municipis i aposten per recuperar una relació institucional que havia perdut intensitat en els darrers anys. Santandero de la Barca i Alcolea del Río han renovat aquest dimecres, 7 d'octubre, el seu compromís d'agermanament formalitzat a l'any 1999. L'acte institucional, celebrat a l'Ajuntament del municipi Sevilla, ha servit per reivindicar, com dèiem, vincles històrics, familiars i culturals entre les dues poblacions. Una delegació de l'Ajuntament de Santandero de la Barca, encapçalada per l'alcalde Marc Girbet i formada també per la segona tinenta d'alcaldia, Eunice Martín, la regidora de Gent Gran, Isabel Marcos, ha estat rebuda per l'alcalde del Colea del Río, José Raimundo López.
2: Pues para nosotros es una visita que supone mucho por los lazos que tenemos con San Andrés, con su gente, con sus vecinos, y supone mucho porque además es una relación que se estaba perdiendo, se estaba enfriando. Las relaciones familiares siempre están ahí, sobre todo la de las personas que son originarias de Alcolea, pero necesitábamos el vernos, el que vinieran vecinos, el poder nosotros tener el compromiso también de ir a San Andrés a visitarla y el que esos vínculos, esos lazos se fortalezcan y que las relaciones entre los vecinos y vecinas con Alcolea pues que vuelvan a ser lo que fueron y no solo eso, sino incluso mejorarse.
0: Una cinquantena de veïns i de veïnes de Sant Andreu de la Barca també han participat en d'aquest agermanament, d'aquest viatge cultural de 4 dies per al Colea del Río i també per Sevilla. També han assistit en l'acte que s'ha realitzat a l'Ajuntament del Colea. Durant la recepció celebrada a la sala de plens de l'Ajuntament del Colea, els dos alcaldes han signat la renovació del compromís d'agermanament i han coincidit en la necessitat de tornar a impulsar una relació institucional que havia perdut intensitat, malgrat que els lligams personals i familiars s'han mantingut vius. Marc Girbet, alcalde de Sant Andreu de la Barca.
3: Per a Sant Andreu, l'important de tot això és poder donar-li també als veïns i veïnes que són originaris del Colea el fet de poder tornar al seu municipi, que evidentment ho fan perquè, com deia l'alcalde, segueixen visitant els seus familiars. Aquesta relació és una relació activa, però aquesta relació institucional, doncs creiem que l'havíem de recuperar, una relació que l'havíem de posar un altre cop al centre per poder-nos trobar, com deia l'alcalde, en el seu Parlament, a nivell cultural, a nivell de tradicions, i per tant jo crec que els ajuntaments aquí hem d'estar darrere, i des de Sant Andreu de la Barca doncs ens ha fet moltíssima il·lusió poder fer aquesta visita des de fa molt de temps, acompanyat per una cinquantena de veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca, i que hem estat molt, molt ben rebuts per part del consistori, de l'alcalde José Raimundo López, per part de l'Ajuntament d'Alcolea. Per tant, estem molt contents i jo crec que és el principi d'una altra història, diguéssim, de relació, de vincle i també, diguéssim, de col·laborar en tot allò que sigui possible.
0: Com a mostra d'aquest vincle, l'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Girbet, ha lliurat al consistori del Colea del Río una placa commemorativa. Després de l'acte institucional, la delegació santandereuenca ha visitat algun dels principals monuments i edificis històrics del Colea del Río. La jornada ha finalitzat amb una actuació de ball flamenc. Sobre aquesta renovació de l'agermanament, també n'han parlat els alcaldes del Colea i el de Sant Andreu de la Barca.
2: Pues sí, al final també és una manera de darle un toque institucional a este encuentro. Y desde la administración, desde los ayuntamientos, pues darle esa formalidad para que este vínculo pues realmente tenga el respaldo de nuestras alcaldías y que los vecinos y vecinas pues sientan ese apoyo de cara a que volvamos a retomar esas relaciones tanto institucionales como con los vecinos y vecinas para cualquier tipo de actividad, para en fin, visitas, intercambios, como antiguamente, años A, visitas a la romería de San Andrés, la de Alcolea del Río, y que al final sea un elemento más que nos ayude a consolidar este hermanamiento.
3: I per Sant Andreu de la Barca, el fet de tornar a renovar l'agermanament és per nosaltres una mostra d'intencions total cap al respecte, cap a també les tradicions del col·lectiu de persones nascudes a Andalusia i en concret també aquí al Colea del Río. Per tant, també és un respecte cap a les tradicions i cap a aquest sentiment que Sant Andreu de la Barca el tenim molt present, i és una de les ànimes de la ciutat que ens ajuden a ser una ciutat doncs diversa, plural, que ens ajuden a construir precisament actes com el que avui hem fet, i que si els hem de rubricar sobre un paper doncs seria en forma de germanament.
0: Una cinquantena de veïns i de veïnes han participat en aquest viatge, un viatge cultural de 4 dies obert a la ciutadania en què ha participat una cinquantena de veïns i veïnes de la ciutat. El programa ha inclòs visites al Colea del Río i a Sevilla per conèixer el patrimoni cultural i històric del territori, però també per afavorir el retrobament entre famílies i reforçar els lligams personals entre les dues poblacions. L'agermanament entre Sant Andreu del Barca i el Colea del Río es va formalitzar l'any 1999. 27 anys després, els dos ajuntaments volen que la renovació del compromís sigui el punt de partida d'una nova etapa que consolidi els vincles existents i generi nous intercanvis culturals, institucionals i també ciutadans.

0: Un any més, Santanderu de la Barca tornarà a mostrar la seva vessant més solidària. Serà el 17 d'octubre, amb una cita que enguany arriba amb una edició molt especial. És que el casino acollirà el 25è sopar benèfic contra el càncer, organitzat per la seu local de l'Associació de la Lluita contra el Càncer de Santanderu de la Barca. 25 edicions. Avui parlarem d'aquestes 25 edicions i d'aquesta edició especial. Ho volem fer amb Eva Carles, que és la presidenta de la seu local de l'Associació de la Lluita contra el Càncer. Molt bon dia, Eva.
1: Hola, bon dia, Jordi.
0: I avui també ens acompanya, doncs, una de les persones també vinculades a aquesta associació, que és l'Eugènia Quiringueli. Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Bé, 25 edicions. Penso que és una xifra màgica haver arribat a 25 edicions del sopar benèfic contra el càncer. Eva, com s'arriba a aquestes 25 edicions i com arribeu aquest any, amb aquesta data tan especial?
1: Bé, doncs s'arriba amb molta il·lusió, amb molt esforç. Jo ara, com has dit, està aquí amb nosaltres l'Eugènia porta més anys que jo preparant i organitzant aquest sopar. Ella després també pot donar el seu testimoni. Doncs bé, aquest sopar, com dius, és el 25è i el que fem sempre és un acte social també, perquè molta gent ja des de fa temps que ens pregunta pel carrer, a la gent de la Junta, quan es farà el sopar, perquè també, a part de ser un acte solidari per recaptar diners per l'Associació contra el Càncer, doncs també és un acte social que la gent aprofita també, doncs, per trobar-se, per passar-s'ho bé i per poder aportar el seu granet de sorra.
0: Serà el 17 d'octubre, a partir de 8:45 del vespre, amb 8:30, en el casino, el lloc que sempre heu escollit per fer aquest sopar benèfic.
1: Bé, nosaltres serà el 17 d'octubre, com tu vas dir, que és dissabte, però obrim portes a les 8:00, i després el sopar comença a 8:45. I sí, és com sempre a la Societat del Casino.
0: Les persones que vulguin participar en aquest sopar benèfic, els tíquets, on els poden comprar i a quin preu?
1: Sí, aquest any els tíquets es poden comprar també al casino. De dilluns, o sigui, ja s'estan venent des del 28 de setembre fins al 14 d'octubre i seran de dilluns a divendres des de les 5 de la tarda fins a les 7. I el preu del tíquet és de 45 euros.
0: Doncs ja sabem on podem aconseguir aquests tíquets, sabem el dia que es farà, l'hora i el lloc, i ara volem parlar d'aquestes 25 edicions. Per això avui també ens acompanya Eugènia Quiringueli, que és membre també de la seu local de l'Associació de la Lluita contra el Càncer. També coneix molt bé la història d'aquests sopars benèfics. Eugènia, què recordes d'aquells inicis?
2: Bé, els inicis, bueno, primer vam formar la seu local amb la Petra, que ella, la presidenta, que anava pel carrer i ens trobava i deia: escolta, vull formar una junta de l'Associació del Càncer, vols formar part? I unes quantes li vam dir que sí i vam començar. Llavors el sopar no, al principi no el vam fer al casino, sinó el vam fer a l'Hotel Bristol, el primer sopar. Però vam tenir tant èxit que el proper any, a l'altre any següent, resulta que ja no hi cabíem. I vam necessitar un lloc més gran i vam canviar el casino que hem estat fins ara.
0: Per tant, la història d'aquests 25 anys, evidentment que ha hagut una evolució. Ara heu dit un nom important dintre de la seu local, que és el nom de Petra Plaza, qui va ser presidenta durant molts anys de la vostra entitat, no?
2: Sí, sí, la Petra va ser, bueno, el motor, ho va engegar. Estava a la seu de Martorell i la Montse Campmany li va dir: escolta, per què no fas una seu a Sant Andreu? I es va animar, perquè la Petra és molt animada, molt eixerida, i va dir: bueno, doncs ho farem. I va ser això, no? Ella va anar buscant a gent que ella creia que podríem, i em sembla que a totes les que ens ho va dir li vam dir que sí i vam començar.
0: L'actual presidenta, Eva Carles, n'hem parlat en moltes ocasions, Eva, sobre aquest sopar, però aquest any, que són 25 anys, què heu preparat? No sé si hi ha alguns moments més especials o segueix la línia habitual dels anys anteriors.
1: No, aquest sopar, encara que sigui el 25è sopar, no hem preparat res especial, perquè ja es va fer, penso que fa 2 anys, amb motiu del 25è aniversari de la fundació de la, de la seu local d'aquí de Sant Andreu. Vam decidir fer-ho llavors, i llavors de moment aquest any farem el 20, serà el 25è, però de moment no hem preparat el que preparem cada any, el que he dit abans.
0: Quina és la previsió? Quanta gent creieu que pot anar en aquest sopar?
1: Les últimes notícies que tinc en aquest moment estan apuntades ja a aquestes alçades 132 persones. Pensem que podem arribar potser a el que vam arribar l'any passat, que eren 158-160 persones, més o menys.
0: Un sopar benèfic on també és important la col·laboració de comerços, no?, de Sant Andreu de la Barca, perquè us aporten doncs una sèrie de productes o de material que després vosaltres utilitzeu en la rifa, on aquí també és una manera més de poder col·laborar i de poder augmentar aquests diners que recapteu a través d'aquest sopar. Eugènia.
2: Sí, sí, és que la rifa és una cosa que, bueno, tots ho esperen, sembla...
0: És la tradició, eh?
2: Sí, sí, és que jo me'n recordo un any amb una senyora d'aquí Sant Andreu que li va tocar un carret de la compra i semblava que li havia tocat un cotxe. Vull dir, ho esperen. Els comerços són molt generosos. Bueno, des del principi jo sóc una de les que vaig a recollir. Ho fem a la vora d'on vivim o coses així perquè no sigui difícil desplaçar-se. Són generosos, cada any hi anem, quan ens veuen, ah, sí, sí, ja t'ho prepararé, i recollim pues bastantes coses. Llavors, durant la setmana abans del sopar, totes les persones de la junta ens juntem i algú ens afegeix a més per ajudar-nos i fem uns lots, no?, que els sortegem després del sopar, a l'hora del cafè es venen els números i sortegen. És la manera de recollir diners, perquè clar, amb el preu del sopar el fem molt ajustat i no recolliríem res. La nostra meta és recollir diners, i llavors, però la gent ja ho espera, estan contentíssim. Ja et dic, jo aquell any aquella senyora saltava i jo deia, però li ha tocat un carro de la compra, no? I sí, sí, i això, els comerços són molt generosos. Fins i tot també hi ha gent que no pot venir a sopar, però ens paga el sopar. Ens dona els diners del sopar com a donatiu. Mira, aquest any no puc venir, però jo us dono els diners. La gent són molt generosos, sí.
0: Aquí també hem de comptar, Eva, amb totes aquelles persones, voluntaris i voluntàries, que setmanes abans d'aquest sopar participen, com deia ara l'Eugènia, no?, el fet d'anar a buscar aquests productes que porten doncs molts comerços, de elaborar també aquests lots, no?, aquesta participació, no?, durant setmanes prèvies de molta gent.
1: Sí, com jo sempre dic, i ho seguiré dient, jo porto el càrrec de presidenta. Però jo quan vaig arribar, l'Eugènia i molta gent de la junta que m'acompanya ja, vull dir, fa una tasca espectacular. Perquè clar, jo sempre ho dic, quan parlem del sopar, dic que quan arriba la gent al sopar, veu les taules, veu l'escenari, veu tot preparat. Clar, jo sempre recordo que tot això porta una feina prèvia, que molta feinada. Aquestes senyores de la junta, aquestes companyes, ja comencen setmanes abans, inclús podria dir que mesos, a anar als comerços a demanar, a preguntar si, que la majoria són cada any que anem els mateixos, perquè són cada any donen, no? Fan l'aportació. Però sí, sí, hi ha una feina que jo sempre m'agrada recordar-lo, sobretot també ho recordo amb el meu discurs de benvinguda el dia del sopar, que s'ha d'agrair, no? Perquè si no tinguéssim les mans que tenim per preparar tot això, aquest sopar no es podria haver fet durant aquests 25 anys.
0: I serà, com dèiem, el 17 d'octubre, un sopar que és important continuar parlant del càncer, no? De donar la visibilitat a les necessitats dels pacients i també de les seves famílies. A banda d'aquest sopar, hem de recordar que també teniu doncs un local on les persones s'hi poden adreçar, Eva?
1: Sí, tenim un local al CRA, i els dimarts de 7 a 8 es poden adreçar a aquell lloc. Si per un casual no podem estar, la persona que està allà al CRA té el meu telèfon i sap que li pot donar qualsevol per contactar amb mi per el que necessiti.
0: Ara fa 25 edicions d'aquest sopar. fa 25 o 27 anys, quan es va inaugurar doncs, la seu local de la Junta contra el Càncer de Sant Andreu de la Barca, el tema del càncer no se'n parlava gaire. Ningú volia parlar del tema càncer. Avui en dia se'n parla.
2: Mira, el càncer, com ara jo ho relaciono amb la mort, ara la mort, la gent, quan algú es mora, diu, se n'ha anat. Dic, on se n'ha anat? I el càncer també, bueno, quan jo era petita era un mal lleig. I no se'n parlava. I s'ha de parlar perquè les coses que no se'n parla sembla que no existeixin. I això existeix. I després col·laborar a recollir diners és la cosa més gran que un pot fer. És igual el que pugui, no? Perquè a vegades jo dic, mira, amb una moneda i una moneda i una moneda s'omple un sac. Nosaltres tenim aquí al poble un metge, que ara no me'n recordo com se diu, tu sabràs, el Ricardo, que ha vingut moltes vegades al sopar, que un dia anava amb la Petra i jo pel carrer i ens para i ens diu, muchas gracias. Jo me'l miro i dic, i la Petra i jo ens mirem, gràcies de què? Diu, mira, estem fent una investigació sobre el càncer i se'ns havien acabat els diners. Diu, i ara, aquesta setmana ens ha arribat de l'Associació del Càncer de Barcelona uns diners perquè podem continuar les investigacions. I això em va omplir moltíssim. Jo vaig començar a col·laborar perquè volia, i per desgràcia la meva família ha hagut càncer com a totes les famílies, crec que jo, però no hi vaig ai, ara tens d'anar allà, però jo no hi vaig jo hi vaig amb alegria i riem molt i ens ho passem bé i fem la feina, sí que és molta feina i ens cansem perquè a més ens hem fet grat tots, però no, és una cosa i després saps on va i saps per què. I a vegades fan conferències a Barcelona, a la seu de Barcelona, i ens expliquen els avenços dels càncers i per què va i tot això, i jo estic contentíssima.
0: Penso, Eugènia, que és molt important el que acabes de comentar ara, no? De vegades gent participa en actes benèfics, però jo crec que s'ha explicat molt i molt bé, que era la pregunta que tenia reservada, però l'ha respost ara molt i molt bé, i a més amb un exemple molt clar on van aquests diners i per què són importants aquests diners. Són importants per la investigació i per trobar doncs, la cura del càncer.
2: Bueno, perdona, però a més, aviam, va a altres llocs, eh? L'Associació del Càncer ajuda amb les famílies que tenen nens ingressats per tenir casa. Bueno, hi ha moltes coses, però jo dic una d'aquestes perquè viu aquell poble, aquest metge, el coneixem tots i sabem el què. I jo, clar, jo ja sabia on anava, però ell que ens ho va dir així tan clarament, de dir gràcies per això que feu, que nosaltres aquí a Sant Andreu som un graner de sorra perquè tots els pobles que ho fan i tot arreu, no? Però vull dir, veus aquest granet de sorra que comença a omplir el sac.
0: Eva?
1: Sí, bé, jo també m'afegeixo a les paraules de l'Eugènia, però a mi sempre m'agrada explicar una història, que aquí és quan comencem també és quan comença tota la història, no? Hi havia un senyor que es deia José Biosca, que és el que funda l'Associació Espanyola contra el Càncer. Aquest, parlant de solidaritat, no? Aquest senyor viatjava cap a Madrid i es troba amb una senyora al tren que li parla que el seu fill té la malaltia, pateix càncer. I aquest senyor, que no tenia res a veure i que li sap greu, vull dir, el que li explica aquesta senyora, arrel d'això decideix ajudar a totes les persones que pateixin la malaltia. I és quan funda l'Associació Espanyola contra el Càncer. Per què dic això? Ja ho ha dit tot l'Eugènia, no? Però jo també volia afegir que tot el que recaptem, no només amb aquest sopar, clar, estem parlant del sopar, però fem moltes més coses. Fem la col·lecta, fem taules informatives, estem a la Fira de la Primavera, vull dir, sempre intentem que la gent ens vegui i ens coneixi, no? I a banda també el que ha dit ella, no? Que l'associació, aquests diners que recaptem, és no només per investigació, sinó que també prevenció, vull dir, com es diu, sensibilització, i també una cosa molt important que molta gent no sap, que clar, quan un nen en una família pateix la malaltia, el càncer, hi ha germans. I aquests germans, clar, els pares que estan pretenent que tenen la malaltia, no? Però també aquests diners que recaptem són per fer colònies per a aquests germans i perquè puguin també una mica, pues això, que no estiguin sempre, diguem-ne, veient que els pares, pues, evidentment, estan per aquest nen que està patint la malaltia.
0: Per tant, afegim molts més motius perquè la gent participi d'aquest sopar benèfic de la lluita contra el càncer del 17 d'octubre, que és importantíssim, que no és l'única activitat que feu al llarg l'any, perquè feu aquestes col·lectes que sempre diem que la gent de Sant Andreu de la Barca és molt solidària i participa activament d'aquestes campanyes, no?
1: Sí, jo sempre ho he dit, que Sant Andreu, la gent en general és molt solidària, tant al sopar com a la col·lecta, com a altres coses, participen. I bé, comentar això, que el sopar, a part de que animar la gent que vingui al sopar, perquè a banda de col·laborar amb el que hem explicat, per recaptar, per la investigació, per tot el que recapta, doncs també és una manera de... És una, bueno, de fer, diguem-ne, un acte social, no? Que la gent es troba allà any darrere any i també, doncs, per, bueno, està, també això és bonic.
0: Doncs recordem, 17 d'octubre, Eva, recorda'ns on podem aconseguir els tíquets per anar a aquest sopar, els preus, ho hem dit a l'inici d'aquesta conversa, ho tornem a repetir, perquè segurament que hem donat encara molts més motius, la gent que ens escolta, perquè vagin en aquest sopar benèfic.
1: Sí, el sopar, com hem dit, és el dissabte 17 d'octubre, obrim portes a les 8, el sopar, comencem a sopar a 8:45, els tiquets ja s'estan venent des del 28 de setembre, es vendran fins al 14 d'octubre al casino mateix, a l'entrada del casino, i a l'horari de dilluns a divendres de 5 a 7. I si em permés, volia fer un comentari. Hem parlat de tot això, però és molt important també, a mi m'ho han dit, que agrair les coses són importants i s'han de fer. Jo primer vull agrair tota la feina, com he dit abans, que fan totes les meves companyes de la Junta, perquè torno a repetir, jo he arribat més tard que elles i han fet una feina durant aquests anys espectacular. Si no fos per elles, aquest sopar no es podia fer. Ja hi ha seus locals que no fan sopar per falta de mans, per falta, s'han fet grans, i ja hi ha llocs que no es fa. Nosaltres encara el conservem. Vull també agrair a la Societat del Casino, a la seva presidenta, la Carme Lloberol, que també any darrere any ens ha deixat la sala del casino per poder fer aquest sopar, i que sempre que nosaltres li demanem col·labora amb nosaltres. També vull dir-li, donar les gràcies a l'Ajuntament també, i també vull donar les gràcies a l'Associació contra el Càncer, que també sempre, pues, col·laboren perquè nosaltres puguem tirar endavant, que no desfallim i podem continuar fent aquesta tasca tan bona com és el voluntariat de la lluita contra el càncer.
0: Doncs esperem que aquest sopar vagi molt bé, que hi participi molta gent, contra més millor. Eugènia Guiringueli, abans de finalitzar aquesta entrevista, tens els micròfons de Ràdio Sant Andreu per animar el que no estigui ja animat a que participi d'aquest sopar benèfic, o si no pot, com has comentat abans, la gent pot fer aquestes donacions si no poden anar al sopar.
2: Bueno, animar-los ja per totes les raons que hem explicat, aquestes raons serioses que són importants, però també perquè s'ho passaran molt bé. A més, tenim actuació musical, que aquest any vindrà amb nosaltres la Laura Miquel, que és filla del poble, que canta, bueno, ja us ho dic jo, meravellosament, però la cara de satisfacció, la gent com riu, la gent com s'ho passa bé, això és una cosa que... Si no vens, no ho saps. A vegades li pregunto a gent, tu no has vingut mai? No, doncs vine un any, mira-ho. Aviam, aquest preu tampoc és tan car. Vine, mira-ho. I bueno, s'apunten, perquè ara tenim una colla de joves que fa uns quants anys que venen, i bueno, perquè abans, clar, era la gent del poble, que ja ens han fet grans, tot això, però no, ara s'ha animat la cosa. Pot venir qualsevol edat i qui vulgui.
1: De fet, agafant les paraules de l'Eugènia, vull comentar que cada any venen pràcticament les mateixes persones de cada any, però l'any passat ja van venir gent nova, ja no només joves que també van venir, sinó d'altres entitats d'aquí del poble que no havien vingut mai, que van quedar meravellats i que aquest any tornen altra vegada a repetir el sopar.
0: Això és bo, eh? Això és bo, que hi hagi aquesta renovació, que hi hagi gent nova i que continuï, doncs, amb aquesta tradició que ha arribat a les 25 edicions d'aquest sopar benèfic, el 17 d'octubre en el casino. Eva Carles, presidenta de la seu local de l'Associació de la Lluita contra el Càncer, gràcies per acompanyar-nos una vegada més.
1: Gràcies a tu, Jordi.
0: I gràcies, com no, a Eugènia Gringueli, membre de la Junta, i crec que en aquest sopar no només participes recollint aquests productes dels comerços, sinó que segurament, ja ho avancem, et veurem a dalt de l'escenari també, no?
2: Bueno, sí, no és la primera vegada.
0: Aviam. No sé si era una exclusiva, això, o no es podia dir, però...
2: No, aviam, no, saps què passa?
0: Compartiràs amb Ferran Campany la presentació, eh?
2: Bueno, sí, això sí, però, aviam, allà les coses que es veuen no són les importants. Bueno, sí que ho són, eh? No diré, no li trec mèrit, però les que fem sense que ningú se n'adoni, sense que ningú ho vegi, això també és molt important, i com diu la Eva, l'esforç de totes fa que puguem fer aquest sopar.
1: Jo no sé si ja m'he despedit, però volia fer una altra cosa, un comentari que és important. Com abans he donat les gràcies, jo volia comentar també que tots aquests anys s'han acompanyat també amb la Junta i amb el sopar l'Enric Malet, que aquest any no podrà estar amb nosaltres, però que any darrere any ha estat un organitzador increïble. El sopar, ja he dit abans, que ha sortit endavant per totes les companyes de la Junta, però sobretot també per l'organització que ens ha dirigit ell també, i que aquest any no podrà estar al sopar.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Comença una nova campanya contra la grip i també la Covid-19, una campanya que es tornarà a desplegar de manera esglaonada, començant pels col·lectius més vulnerables, i a partir del 26 d'octubre s'ampliarà a la resta de grups que tenen indicada la vacunació. Per conèixer com es desenvoluparà la campanya Sant Andreu de la Barca, quines persones s'han de vacunar i com es podrà demanar cita i quina situació epidemiològica s'espera aquesta tardor i aquest hivern, parlem amb la infermera pediàtrica i referent de vacunes, Toñi Martínez. Martín, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: I també ens acompanya Marta Ginés, infermera referent de vacunes d'adults a la Solana. Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Comença la campanya Sant Andreu de la Barca. Toñi Martín, com s'organitzarà Sant Andreu de la Barca i quins seran els primers col·lectius que es vacunaran?
1: Pues Jordi, començarem el 5 d'octubre. La campanya comença el 5 d'octubre i després el 26 d'octubre ja començarem la resta de grups, vale? Començarem primer per les residències, persones a partir de 80 anys, ateses a domicilis i embarassades i infants de 6 mesos a 5 anys i les persones que estan a residències i sociosanitaris.
0: Parlarem cas per cas, però la campanya torna a prioritzar, com sempre, les persones més vulnerables. Per què és important començar per les persones de més edats i els de grup de risc?
1: Per la seva immunitat. Són més vulnerables i la seva immunitat doncs, tenen més risc de encomanar-se la grip i el Covid.
0: Quines persones tenen recomanada en aquesta temporada la vacunació contra la grip i quina és la vacuna contra la Covid-19? Hi ha diferències entre els dos grups?
2: Doncs Jordi, sí, aquest any sobretot es fa especial èmfasi en la població infantil sobre la Covid i la grip. Hi ha aquestes diferències. En principi, la població infantil aquest any agafa una mica d'importància entre els 6 mesos i els 5 anys. A la grip, a part d'aquesta població infantil, es vacunaran persones de 60 anys i més, persones que estan institucionalitzades, o sigui que estiguin en residències, o persones amb discapacitats. Les embarassades també és un grup important aquest any, i puerperi fins als 6 mesos, en el cas de que l'embarassada no s'hagi vacunat durant l'embaràs. Després, persones de 5 a 18 anys que estiguin en tractament perllongat amb aspirina. Persones com bombers, policies, gent de protecció civil, personal de farmàcia i important també els contactes als cuidadors de persones del risc. Aquestes persones també estaria indicada la vacunació de la grip per fet de protegir el malalt, no? El malalt gran. Després tenim persones que treballen en granges i els profes dels col·les. Això de la grip. I de Covid, més o menys el mateix, però la diferència és que en aquest grup la població infantil seria a partir dels 6 mesos amb una immunosupressió greu, per exemple, amb persones amb nens amb VIH o transplantament.
1: Encara tenen rics, perquè sí. La incidència és molt baixa.
2: Sí. I per lo de més serien persones de 60 anys i més, persones institucionalitzades igual que la grip, les embarassades en qualsevol trimestre d'embaràs, persones de centres sanitaris i sociosanitaris públics i privats i el que dèiem dels cuidadors de la gent gran, que també serà molt important. A partir dels 12 anys el grup de risc seria nens amb obesitat, per exemple, amb diabetes, malalties cardiovasculars, malalties renals, càncers, malalties hepàtiques, tot tipus de patologia crònica.
0: Es poden administrar les dues vacunes, la de la grip i de la Covid, al mateix temps?
1: Sí, es poden administrar de forma concurrent.

0: tramitant, o sigui, una en cada braç, i la resta de vacunes també. No ens oblidem que també tenim la vacuna del Pfizer, la pneumococ i la del tètan. O sigui, que podem, en qualsevol part del cos es poden administrar. També fer un incís que també els professionals sanitaris ens hem de vacunar a partir del 5 d'octubre. És molt important.
1: Entraríem dins del primer grup de vacunació, junt amb la gent gran, amb els majors de 80. És important que el personal sanitari es vacuni, doncs, com a, bueno, com a mètode de protecció també.
0: I els estudiants també, ja que ens acompanya una alumna.
1: Exacte.
0: I els estudiants també.
2: Com es podrà demanar cita a Sant Andreu de la Barca, o què hem de fer per demanar cita per vacunar-nos de la Covid i de la grip? Primer parlem dels grups de risc, els que és recomanable la vacuna. Aquestes persones que estan en el grup de risc són avisats o han de demanar cita?
1: Sí, la població de risc majors de 80 anys, per exemple, fem una trucada telefònica per programar atenció domiciliària. Són pacients fràgils que no es desplacen, llavors són amb els primers que comencem. Residències, i després amb aquest tipus de pacient la infermera es truca. Llavors, el dia que tenim atenció domiciliària, anem al domicili i administrem les vacunes.
0: També estan rebent missatges, vale, per telèfon, a aquest grup que comencem el 5 d'octubre. O sigui, sobretot els nens també, hi ha pares que ja estan dient a la consulta que han rebut missatge per vacunar els seus fills a partir dels 6 mesos fins als 5 anys. També s'ha de dir això. I com ho fem? Pues a veure, l'usuari pot anar al taulell, al CAP, al centre d'atenció primària, o trucant per telèfon al 93 553 0099, i a la Solana al 93 546 1777. També es poden dirigir a La Meva Salut o a citasalut.gencat.cat i al call center al 93 326 8901. I també s'ha de dir que el CUAP també, a la zona de la Solana, vacunaran de 6 a 8 del matí, sense cita, qui vulgui vacunar-se a aquesta hora.
2: A partir del 26 d'octubre tenim una segona fase de la vacunació de la Covid i de la grip. S'amplia a la resta de grups.
0: A la resta de grups, sí. O sigui, hem començat el 5 d'octubre a majors de 80 anys, persones de residència o sociosanitaris, embarassades, personal sanitari, els nens de 6 mesos a 59 mesos, 5 anys, i persones en condició de risc seria a partir dels 60 anys, a partir del 26 d'octubre.
2: Quan parlem de la vacunació de la grip, jo crec que tothom ho té clar, ara afegim la Covid-19, hi ha una consciència que potser vacunar-se de la Covid-19, doncs ja vam passar la pandèmia, però és important tenir en compte que cal vacunar-nos també, no?
0: Sí, encara que hagi baixat la incidència, segons l'epidemiologia, no sabem encara com es pot comportar aquest any. Hi ha casos, o sigui, durant l'estiu i ara tenim casos de gripa i de Covid. Però o sigui, no sabem com es comportarà aquest any.
2: Una persona que hagi passat recentment la grip o la Covid-19, quan es pot vacunar?
0: La grip es pot vacunar quan ja sigui, o sigui, estigui recuperat de la grip, sense símptomes, i de la Covid haurà de passar 3 mesos. Per vacunar-se i per haver passat la infecció. Sobretot també si s'ha vacunat de la campanya de la grip anterior i no han passat del Covid, de la Covid, si no han passat, o sigui, han de passar 3 mesos per tornar-se a vacunar, de 3 a 6 mesos també.
2: En els darrers anys vosaltres heu notat un cert relaxament respecte a les vacunacions o no? O cada vegada noteu que hi ha més demanda? La temporada passada a Catalunya es van administrar 1,5 milions de dosis de la grip i gairebé 1 milió de la Covid-19. Per tant, són xifres prou importants, no?
1: Importants, sí. La gent continua vacunant-se. També és veritat que fem molta vacunació oportunista a la consulta. encara que el pacient s'agafi hora i truqui o per totes les vies que ha dit Toni, quan tenim el pacient a la consulta es diu vacunació oportunista, vull dir que porti, encara que el pacient vingui a prendre retenció, sempre aprofitem aquesta visita per oferir-li la vacunació, fem molta èmfasi en que la gent es vacuni de les dues.
2: Per tant, hi ha molta consciència.
1: Molta, molta. I per part del personal sanitari hem de fer molta consciència que la gent
0: i hem d'informar, sobretot, a veure, tu passes una grip, o sigui, i és una via d'entrada per passar una pneumonia o una meningococ, o sigui, una meningitis. A veure, no ho sabes, però no t'assabentes de què passarà. Però
1: la grip es pot complicar i això pot desencadenar un altre tipus de patologia.
0: És una porta d'entrada.
1: I hem d'aprofitar també el que ha dit Toñi per posar el reste de vacunes, o sigui, no només grip i Covid, que estem a campanya, però aprofitar aquest moment també per valorar el calendari vacunal del pacient i administrar les vacunes que es poden administrar a la vegada junt amb la Covid i grip.
2: Per tant, aprofiteu les visites mèdiques per fer aquesta difusió.
1: Sí.
2: Quins efectes adversos són els habituals després de rebre aquestes vacunes? Perquè bueno, ningú s'espanti, eh?
0: No, la reacció habitual pot ser reacció local i malestar, pot ser febre, tota vacuna pot donar febre i, pues bueno, et prens un paracetamol
1: cada 8 hores i ja.
0: Cada 6 o 8 hores. Sí. I fred local.
1: Sí, perquè a vegades fa una reacció local aquí al braç, que sí, és veritat que en tenim molt poques reaccions, eh? Hi ha, però molt poquetes.
2: I si no, consultem el professional sanitari, eh?
1: Exacte.
2: Que sempre ens donarà indicacions
1: de
2: què hem de fer i no ens hem de preocupar.
1: Exacte.
2: Més enllà de la vacunació, quines mesures de prevenció continuen sent recomanables davant de l'augment del virus respiratoris durant la tardor i l'hivern? Ara fem una miqueta de prevenció, ara.
1: Sí, és important...
0: Rentar-se les mans.
1: Sí.
0: Rentar-se les mans. La higiene de mans és
1: molt
0: important.
2: Això ho recordem de l'època de la pandèmia.
0: Sí, per evitar contagis. I utilitzar mascareta. Ara que tenim a l'abast la mascareta, utilitzar-la. O sigui, èpoques de fred o centres tancats, metro, tren, centre comercial, que a vegades no ho penses, però allà jo em posaria, o sigui, em posaria i em posaré mascareta. I un centre d'atenció primària, o vaig de visita a l'hospital, doncs també.
1: I sobretot la gent que té ja símptomes o que comença amb simptomatologia, és important que, doncs,
0: sí,
1: que vingui amb la mascareta per prevenir,
0: sí,
1: a la gent que està...
0: I s'agrairia, sobretot, sí, Marta, és veritat, tu ho has dit, que sobretot persones que tinguin símptomes, que es posin la mascareta i que encara avisi o informi a la família, sobretot que a vegades estan convivint amb alguna persona
1: gran,
0: vulnerable.
1: Sí.
0: També posar-se la mascareta, sobretot en l'època de Nadal, que tots ens juntem per sopar i ens oblidem perquè és festa, però
1: sí,
0: clar, qui estigui amb la grip o amb el Covid, doncs tots junts,
1: que és quan es fa una mica de vida.
0: I jo sempre ho explico a la consulta, de dir ventilar entre primer plat i segon, ventilar
1: és important.
0: El menjador, encara que...
2: Tot el que vam aprendre de la pandèmia ho hem d'aplicar-ho sempre, eh?
1: Exacte.
2: El rentat de mans, que això es va fer molta incidència, i el fet de ventilar.
0: Sí.
2: I si tenim símptomes, mascareta, no passa res.
1: Exacte.
0: No,
2: ja ens hem habituat a portar la mascareta.
0: Sí, sí.
2: Finalment, Toñi, Marta, un missatge que donaríeu en aquest cas a la ciutadania de Sant Andreu de la Barca, especialment a aquelles persones que formen part del grup de risc, que... ara que començarà aquesta nova campanya de vacunació de la grip i de la Covid, hem parlat dels grups de risc, heu comentat també els motius pels quals ens hem de vacunar, però un últim missatge de reforç abans de finalitzar aquesta entrevista.
0: Pues ens hem de vacunar, o sigui, ja ho hem dit, que és una porta d'entrada tenir la grip, de tenir alguna infecció més respiratòria i complicacions i ingrés a hospital i
1: no sabem més.
0: I no sabem més,
1: que pot passar.
0: Però que no, o sigui, que no ha de donar por posar-se una vacuna. És una vacuna en evidència científica. I sí que és veritat que no sabem com es comportarà ni la Covid ni la grip aquest any. Però bueno, aquest any sí que han variat les soques, és una vacuna trivalent, o sigui, amb tres genotips, la grip, o sigui, dos grip A i B, i aquest any pues, és el primer any que l'han canviat totalment, o sigui, els tres, i bueno, no sabem com es comportarà, però ens hem de vacunar.
2: De fet, aquestes noves vacunes es té en compte els anys anteriors, no?, de com ha anat evolucionant,
0: sí,
2: per fabricar-les.
0: Sí, fan,
2: no?,
0: estudis i tot això, i van fer, elaborant aquesta vacuna, per això ha trigat tant aquest any
1: en començar,
0: perquè han tingut que elaborar aquesta nova vacuna.
1: Cada any suposo que estudien a millorar, no?
0: Sí.
1: En ampliar la cepa per agafar una mica més de protecció de cara al cos. Jo animaria la gent a que es vacuni, que deixin una mica als costats els mitos, que n'hi ha molts mitos per la vacunació. I que si ens protegim nosaltres, ens protegirem els del costat. Tenim famílies, tenim gent al costat que pot desencadenar de manera greu en un hospital.
0: I sobretot els nens, que
1: sí,
0: els nens són els que més encomanen.
1: Són
0: els que més encomanen.
1: I aquest any hem fet molt d'èmfasi en la població infantil, que comentaven, bueno, entre els 6 mesos i els 5 anys.
0: S'han de vacunar.
2: Tot té el seu motiu, no?
1: Sí.
2: A més, no fa mal, eh? A més, aquí a Sant Andreu Barca tenim grans professionals que ens poden administrar tant la dosi de la grip com de la Covid-19. I ni ens assabentem.
0: Ni t'assabentes,
1: Ho farem amb carinyo.
0: Sí.
2: Exacte. Doncs Marta Ginés, infermera referent de vacunes d'adults a La Solana, i Toñi Martín, la infermera pediàtrica i referent de vacunes de l'Avinguda Constitució i també de La Solana. Gràcies per acompanyar-nos, que vagi molt bé aquesta campanya, i abans de marxar tornem a recuperar i a recordar telèfon de contacte de com podem demanar cita tant de l'Avinguda Constitució com de La Solana.
0: Pues el taulell del CAP de Sant Andreu de la Barca, al centre d'atenció primària, el telèfon 93 653 0099,
1: i el de La Solana és el 93 546 1777.
0: A La Meva Salut, a la citasalut.gencat.cat, al Call Center, que és el 93 326 8901, i recordar també que el CUAP, de 6 a 8 del matí, també administraran vacunes de Covid i grip sense cita prèvia.
2: Doncs Toñi Martín, Marta Ginés, gràcies per acompanyar-nos, que vagi molt bé la campanya, sorgir de feina ara, eh?
1: Sí,
2: bueno,
1: sí.
2: Sempre,
0: sí,
2: no? Sempre.
0: Organitzar, sí.
1: Bueno, gràcies, sí, a tu, Jordi.
2: Fins la propera.
1: Adéu.
0: Gràcies, Jordi.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: visibilitzar les realitats trans, combatre els prejudicis, generar espais d'informació, sensibilització i respecte són alguns dels objectius de l'Octubre Trans, que torna aquest mes d'octubre a Sant Andreu de la Barca. Ens acompanya Javi Romero, regidor de Polítiques LGTB a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bé, un any més, l'Octubre Trans. Cal seguir reivindicant, visibilitzant l'Octubre Trans, tot un seguit d'activitats. Quin és el principal objectiu d'aquesta iniciativa que un any més proposa l'Ajuntament i ho fa a través de la seva regidoria?
1: Doncs bé, primer de tot, la celebració d'aquest programa per reivindicar les realitats de les persones trans, doncs és una de les accions que des de la Regidoria d'Igualtat, Feminismes i LGTBI vam impulsar a l'inici del mandat i que ja portem diverses edicions celebrant. I l'objectiu, doncs l'objectiu primordialment, i com diu el lema decidit per les entitats aquest any, és visibilitzar, sobretot. Visibilitzar les realitats d'aquestes persones, les lluites a les que s'enfronten, les dificultats que malauradament encara avui dia pateixen, les violències que les amenacen, i per tant, el lema d'enguany és: a Sant Andreu de la Barca ens visibilitzem i lluitem pel que som.
0: Amb un cartell també molt especial, com sí, cada any.
1: Sí, bueno, no volem deixar indiferents a ningú i que s'interessin o que es cridi l'atenció per després apropar-se a les diferents activitats que hem programat.
0: Per què es considera necessari dedicar tot un mes específicament a visibilitzar les persones trans i les seves realitats?
1: Bé, el dia,
0: són
1: diguem...
0: Són les persones més oblidades?
1: Bueno, sí que hi ha estudis, hi ha dades que efectivament confirmen que les persones trans pateixen un major percentatge de discriminació que altres realitats del col·lectiu LGTBI, i si parlem concretament amb aquesta mirada interseccional de les dones trans, encara augmenten més aquests percentatges. Són persones que es demostra que tenen un major risc de patir discriminacions, per exemple a la feina, tenen les taxes d'atur més elevades i també doncs patir agressions físiques, verbals, en espais públics, com lamentablement doncs veiem pràcticament cada dia a les nostres notícies.
0: Una part important de la programació són els punts d'informació als instituts de secundària, batxillerat, durant tot el mes. Vull dir, és especialment important, no?, treballar aquesta diversitat de gènere amb adolescents i joves.
1: Clar, perquè al final el que volem vetllar amb això és que la nostra ciutadania més jove esdevingui una ciutadania doncs compromesa i educada amb valors de gènere, per cada cop ser una societat doncs més igualitària en aquest sentit. Per tant, aquests punts del SAI i LGTBI en els nostres centres educatius el que volen és doncs apropar-nos a les nostres joves per resoldre els dubtes que puguin tenir i per divulgar doncs aquesta promoció de la igualtat.
0: A Sant Andreu de la Barca comptem amb una entitat que és transversal, Famílies Trans de Sant Andreu de la Barca, que ja sí, van participar el dia 1 d'octubre a l'Espai Ciutadà contra la Violència Masclista i LGTBI-fòbica, una entitat, associació, que ja n'hem parlat aquí a través de la ràdio, perquè és important, no?, que també les famílies s'uneixin a través d'una entitat i que donguin també aquesta visibilitat i que també participin de diferents activitats. Recordem que també van participar amb la lectura del manifest del Dia de l'Orgull, perquè és una entitat que ja està fent el seu camí.
1: Exacte, com dius, l'entitat transversal és una entitat de famílies en suport d'infants i joves trans, i que per mi personalment és una alegria, un orgull que existeixin a Sant Andreu de la Barca, perquè sempre d'aquesta qüestió i de moltes altres qüestions socials, allà on l'administració doncs no pugui arribar, les persones sempre arriben. I en aquest sentit, tot i que nosaltres posem des de la Regidoria d'Igualtat doncs molts serveis a l'abast, sempre comptar amb un suport directe d'una persona que ha viscut, té l'experiència directa de les dificultats a les que es pot enfrontar una jove trans, doncs qui millor, no?, per donar suport i acompanyar aquestes persones, i per tant fan una tasca transversal doncs molt encomiable.
0: De fet, precisament, Transversal serà qui protagonitzarà una carpa informativa a l'Octubre Trans divendres el 9 d'octubre a la plaça Federico García Lorca.
1: Exacte, estaran presents en aquesta carpa, que l'objectiu és doncs, que la ciutadania es pugui apropar per conèixer el seu projecte, per conèixer més a fons experiències directes de persones trans a la ciutat i per visibilitzar-se com a entitat, evidentment.
0: Parlem abans de joves, també el casal de la gent gran Maria Aurèlia Campmany també té cabuda una activitat, serà el divendres 9 d'octubre a les 6 de la tarda, en aquest cas serà una pel·lícula.
1: Sí, projectarem la nova versió que fa poquet ha sortit de la pel·lícula Miquel i la senyorita, una versió produïda pels Javis, ara tan de moda amb aquesta pel·lícula de Bola Negra que està a cinemes. Doncs aquesta és una reversió d'una pel·lícula dels anys 80, si no recordo malament, que tracta doncs, l'experiència d'una persona intersexual i tot el que envolta la seva autodeterminació de gènere quan és coneixedora d'aquesta realitat seva. I en ser una pel·lícula ambientada en els anys de la dictadura, a la última part de la dictadura, a inicis de la transició democràtica, doncs pensem que pot interpel·lar molt directament el nostre col·lectiu de gent gran i que per tant segur que els semblarà molt interessant aquesta pel·lícula.
0: També visibilitat al carrer. És per això que a la plaça Clara Campoamor, el dissabte 24 d'octubre, hi ha una renovació dels bancs que tenim a la plaça Clara Campoamor.
1: Doncs sí, el que busquem sempre és doncs, tenir com aquest impacte no només a col·lectius en concret, sinó a la ciutadania en general, en aquest sentit, tenir actuacions sobre l'espai públic de reivindicació. Dos tenen un impacte molt significatiu i hem decidit que a la plaça Clara Campoamor, al barri del Palau, doncs col·locar aquests bancs amb la bandera del col·lectiu trans.
0: La Biblioteca Aigüestosa s'acollirà el divendres 30 d'octubre, un taller a la tarda, 6:15 de la tarda, on aquí sí que cal inscripció, reserva prèvia.
1: Sí, tindrem el taller de tots els colors, de totes les formes, a càrrec de l'entitat Drac Màgic, que fan una feina estupenda. Aquí a la biblioteca, per qüestions d'aforament, doncs demanem aquesta inscripció prèvia a la web de reserves de l'Ajuntament i que també doncs, animem a totes les famílies amb infants a que vinguin a gaudir-la perquè és molt interessant.
0: Doncs l'Octubre Trans que torna a Sant Andreu de la Barca, tot un seguit d'activitats que hem repassat amb el regidor de polítiques de LGTBI a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Javi Romero, doncs un mes, com dèiem abans, no?, per visibilitzar les realitats trans, combatre els prejudicis, generar espais d'informació, sensibilització i també de respecte, que són algun dels objectius d'aquest Octubre Trans i, sobretot, des d'aquí felicitar també aquesta associació transversal de Sant Andreu de la Barca perquè continuï doncs, aquesta tasca de visibilització, no?
1: I tant, i des de l'Ajuntament doncs, acompanyar-los en les propostes que vulguin dur a terme i nosaltres també doncs, continuarem impulsant aquestes polítiques de visibilitat i de lluita per la igualtat.
0: Doncs Javier Romero, com dèiem, regidor de polítiques LGTBI a l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquest Octubre Trans.
1: Moltíssimes gràcies.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Fins al dia 1 de novembre, 100 restaurants d'arreu de Catalunya participen en una nova edició del Gastro Recap, una iniciativa que vol demostrar que la cuina, amb creativitat i imaginació, es pot aprofitar pràcticament tot. Els restaurants participants ofereixen menús elaborats amb aliments recuperats que han quedat fora del circuit comercial per motius estètics, per excedents de producció o per altres circumstàncies, però que mantenen intactes la seva qualitat i la seva seguretat alimentària. I tot plegat amb un element afegit. El menú és sorpresa i no es descobreix fins al moment de l'àpat. Aquest any, Sant Andreu de la Barca també és present al Gastro Recup gràcies al restaurant El Palau Vell, que s'ha sumat a aquesta iniciativa impulsada per la xef Ada Parellada. Volem saber com afronten aquest repte, quins productes recuperats arriben a la seva cuina, com es transforma un excedent alimentari en un plat gastronòmic o fins a quin punt iniciatives com aquesta poden ajudar-nos a prendre consciència sobre el malbaratament alimentari. En parlem amb Josep Martín, propietari del restaurant El Palau Vell de Sant Andreu de la Barca.
2: Bueno, primer de tot és perquè la filosofia aquesta nosaltres ja la tenim ja engrescada i posada des de fa més de 30 anys que portem aquí al restaurant. Al final nosaltres busquem sempre el producte, busquem la proximitat del producte i dintre d'aquesta proximitat doncs, ens trobem moltes vegades a la cuina de que aquesta pera que està tocadeta o que té un cop, doncs potser no la pots presentar la sencera, però sí que la pots netejar i tallar-la i fer una confitura de pera o una crema de puerros amb peres. Bueno, tot això ens comporta de que nosaltres aquest recuperació de producte sempre l'havíem fet durant 30 anys. Lo que sí que és veritat que aquesta vegada hem tingut la sort i que han pensat en nosaltres, i la veritat és agraït sobretot a la parellada que ens hagi convidat, i bueno, ja hem presentat i sí, i col·laborarem amb aquesta iniciativa que ens sembla que és molt engrescadora com restaurants, donar una visibilitat a l'altra gent, però això des de casa es pot fer tranquil·lament.
1: De fet, el Gastro Recap parteix d'una idea molt clara. Aliments que queden fora del circuit comercial encara poden tenir un valor important a la cuina. Quins productes us arriben i per quins motius haurien d'estar descartats?
2: Bueno, realment és que no són productes que estiguin en mal estat, sinó són productes que estan descartats al mercat, no? Vull dir que el que comentava, una pera que està tocadeta, un iogurt que li queden 3 dies de caducitat, un formatge que potser l'etiqueta no ha sortit com tenia que ser i es llença. Vull dir, quan entres dintre d'aquest cercle et dones compte de que, bueno, els números manen, 250.000 tonelades de menjar es llencen a l'any. I després un terç de cada menjar que comprem també es llença. Vull dir, els números diuen molt i en aquest cas et dones compte de que llencem molt de menjar.
1: Tenim prou consciència, ja no només d'aquestes dades, sinó d'aquest malbaratament alimentari?
2: Quan estàs a la cuina i estàs tocant cada dia aliments i productes, et dones compte de que es llança molta cosa, moltíssima cosa. I això és una llàstima perquè després veus, bueno, com està tot i la situació de que hi ha gent que no pot arribar a menjar-se ni un plat de mongetes al dia i ni un tros de pa. Llavors això et cop molt, sobretot la gent que estem tractant cada dia a menjar. I és una forma, una iniciativa que a nosaltres ens agradava de fer ja molt de temps. Aquest any, torno a dir, ens han convidat. I aquesta iniciativa espero que sigui durant molt de temps. A més, hi ha una iniciativa darrere també que volem col·laborar amb un hospital de Barcelona també per fer uns dinars per més de 2.000 persones. Vull dir, tot és començar, no? I jo crec que és arrenquem amb aquest projecte, però tirem endavant.
1: De fet, aquesta cuina, podem dir que d'aprofitament no és nova, forma part també de la nostra tradició gastronòmica. Creus, Josep, que el Gastro Recap recupera d'una manera una manera de cuinar de generacions anteriors?
2: Sí, al final, això ara sona com molt modern, però al final és la cuina que feien a casa meva. Ma mare agafava un pollastre i l'aprofitava absolutament tot, per fer el caldo, per fer les croquetes, per fer el pit de pollastre a la catalana, i inclús et diria que inclús la cresta també la feia confitada i l'aprofitava millor per fer, pues, per fer un plat. Doncs com això, pues, el porc, o sigui, a casa meva també fèiem la matança del porc, el porc s'aprofitava tot. Bueno, al final tot és iniciativa, però sí que és veritat que aquesta cuina, aquesta tradició d'aprofitar tot el menjar ja fa molts anys que es porta.
1: Hi ha un repte en aquest GastroRecap, com dèiem, 100 restaurants hi participen, un d'aquests restaurants és de Sant Andreu de Barca, el restaurant al Palau Vell. Fareu una activitat el dia 23 d'octubre, aquí en el restaurant. Parlava de repte perquè és un repte. Explica'ns una mica què és el que fareu i els objectius que voleu aconseguir.
2: Doncs la iniciativa aquesta està molt xula perquè al final, com deies tu ara mateix, són més de 100 restaurants de tota Catalunya que ens hem proposat un dia cada restaurant escollir i fer un sopar. És un repte perquè hem parlat amb els nostres proveïdors habituals del restaurant, tant de peix, de carn, de verdures, tal, que tot aquest producte que no tingui sortida al mercat, que estigui en bones condicions, torno a repetir, i que sigui un aprofitament alimentari, doncs que ens ho portaran. M'arribarà aquell dia, m'arribarà 4 cols, mig quilo de figues, un pollastre, 4 iogurts, un formatge de cabra, i aquest sopar es tracta de reunir a bona gent, a bons amics, i muntar un sopar. Un sopar que serà a un cost molt bàsic, molt petitet, es pot dir ja que és un menú que valdrà 20 euros, ¿vale? Però al final és fer entendre a la gent de que amb aquests productes que no estaven, que s'anaven a llançar i que ja no estava a la venda al públic, podem fer un gran menjar. Tu vindràs aquí amb la teva parella i la teva parella menjarà unes figues amb anxoves i tu menjaràs un plat de pèsols. Vull dir, serà un sopar sorpresa dels quals els clients vindran, se sentaran i menjaran, pues, d'una taula de 4 plats diferents i 4 segons diferents i potser també 4 postres diferents de tot el que haguem pogut trobar dels nostres proveïdors i que tinguem a la cuina.
1: El primer repte és per vosaltres, no? Perquè no sabeu fins aquell mateix dia els productes que us arribaran i a partir d'aquí elaborar plats.
2: Sí. La idea és aquesta, vull dir, idees en tenim moltíssimes, cuina i sala està preparada per fer aquest repte, és un repte molt xulo i amb aquesta iniciativa encara et dona per poder pensar i poder treballar. Jo crec que està molt ben pensat i la iniciativa està molt ben feta perquè tothom entengui de que amb aquests productes anem a fer un menú gastronòmic xulo i que amb aquests productes que potser s'anaven a llançar es pot fer un gran plat i d'un restaurant, pues, de categoria. I bueno, que la gent gaudeixi. Al final la idea és aquesta, que passi una bona estona, que passi una bona nit. 23 d'octubre a les 20:30. Les entrades poden agafar a través de la bio de l'Instagram del restaurant i si no anant també a GastroRecup també es pot anar trobant. Hi ha molt poques entradetes ja perquè bueno, la gent s'ha enganxat molt ràpid a tot això, però sí que sembla que queda alguna entrada.
1: Per tant, sortireu aquell dia de la vostra zona de confort, no? Tenint en compte que sempre presenteu una recepta o dissenyeu una recepta, compreu els ingredients i després elaboreu els plats. Aquí tindreu primer els ingredients i després a fer els plats.
2: I a més tindrem els ingredients com màxim 2 o 3 dies abans. Què vol dir? Doncs que ràpidament ens hem d'enxufar perquè les places són... farem uns 40 sopars i en aquells 2 dies hem de saber què farem i què ens arribarà, perquè torno a dir, potser ara és temporada de bledes, però no ens arriba bledes i ens arriba macarrons, doncs bueno, doncs farem uns macarrons i macarrons i ens aniran uns bolets i bueno, jo crec que la iniciativa és xula, nosaltres estem molt motivats, la cuina està motivada per poder fer aquest repte, com dius tu, i el client ho gaudirà.
1: Per lluitar contra el malbaratament alimentari, hi ha activitats com aquesta, com el GastroRecup, promogut doncs, per la xef Ada Parellada, que sempre doncs, s'ha destacat per lluitar contra el malbaratament alimentari. Aquí hi ha la feina, evidentment, des de la restauració, i la feina des de casa, també, no? Què els diries a la gent que des de casa cuina doncs, perquè tingui en compte això?
2: Doncs de que aquell plàtan que està molt madur, que està negre, que hem de començar des de la base, vull dir, des dels pares, a ensenyar-li als nens que aquell plàtan que està madur es passa amb un turmix i podem fer una mousse de plàtan. Que aquell iogurt que li queden dos dies podem fer doncs, un iogurt i posar-li alguna fruita o unes peres que estan una mica tocadetes i fer doncs, un mousse de pera. Vull dir, no llançar-ho tot de seguida. Vull dir, hem de buscar-li avui en dia el ChatGPT, que està tan de moda. Si no vols buscar una recepta d'un llibre, que hi ha grans cuiners que fan llibres, i jo sóc dels 100% de llibres encara, ChatGPT te pot buscar-te una recepta amb qualsevol producte que tu trobis a la nevera, un enciam que està una mica tocat, i 3-4, i la pots marcar a la planxa i fas un cogollo a la planxa després amb unes anxuetes a sobre i està ben bo. Unes endívies, un tomàquet una mica dur, li treus la pell i pots fer un confitat de tomàquet, també marcat a la planxa si vols algo fred, pots fer un tartar de tomàquet. Tens moltes sortides abans de llançar, i jo penso que al final la iniciativa està en pensar de que tot aquest menjar que tenim a les neveres, hi ha gent que obre la nevera i està tota buida.
1: Doncs a tenir en compte aquests consells, Josep Martín, del Palau Vell Restaurant, gràcies per acompanyar-nos.
2: A vosaltres.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Aquesta setmana, Pedro Sánchez ha convocat eleccions generals per al dia 29 de novembre. Hem preguntat als santandroencs i les santandroenques què n'opinen. És un reportatge de Joel Carrasco.
3: La convocatòria d'eleccions generals anticipades per al pròxim 29 de novembre obre un nou escenari polític a Espanya. El president del govern, Pedro Sánchez, ha anunciat la dissolució de les Corts després de la derrota parlamentària dels decrets d'habitatge, i el decret de convocatòria ja ha estat publicat aquest dimarts al Butlletí Oficial de l'Estat. Davant d'aquest nou escenari, Ràdio Sant Andreu ha sortit al carrer per preguntar als santandreuencs què en pensen de l'avançament electoral.
4: Bastanta sorpresa. No m'esperava gens que convoqués. Pensava que agotaria la legislatura.
3: Votaràs? Tenies ganes de votar? En quin moment et trobes?
4: Jo tenia ganes de que arribés, no sé si estaven convocades en teoria pel maig o pel juny, no es preveien. Jo tenia ganes d'anar al maig a votar, i ara que les ha avançat, més encara.
3: Quines són les principals preocupacions que tens al cap, i amb quines coses et faran decidir per escollir el vot?
4: Pues ara mateix està el tema de la vivenda super en auge, però jo de moment això no em preocupa massa. El que més em preocupa és la seguretat als carrers. El tema de no poder anar tan segur com abans pel carrer.
3: Parlem de vivenda, per començar. La vivenda cada vegada està més cara, la gent jove, com tu, costa més accedir als lloguers, a les cases. Creus que és una de les principals preocupacions dels espanyols?
4: Home, segurament. Enxegues el televisor i només surt el tema de la vivenda. Ara està molt, molt de moda. Jo, per sort, estic de lloguer i tinc un bon lloguer, però sí que és veritat que et fiques a mirar per comprar pis i està tot caríssim.
3: Parlant de seguretat, com trobes que ha evolucionat la seguretat dels carrers respecte a l'inici de quan va arribar Pedro Sánchez al govern?
4: Ostres, no tinc les dades a la mà, però jo cada vegada sento que és més insegur caminar pel carrer i sortir de nit, i cada vegada hi ha gent més dolenta per aquí, no sé.
3: Quina creus que seria la solució, doncs, per acabar amb la inseguretat dels carrers?
4: Uf, és difícil de dir, però al final hem de tenir una mica de control de qui entra al nostre país i a qui deixem entrar i a qui no. I la gent que no es comporti, doncs mira, cap enfora, o sigui, sense dubte.
3: Deixant a banda que el vot és secret, totes les enquestes donen una victòria de PP en Vox. Creus que es produirà aquesta victòria de la dreta, o creus que Pedro Sánchez encara resistirà?
4: Jo crec que sí que hi haurà un canvi al Parlament, però clar, és tot tan insegur que al final sempre hi ha sorpreses.
3: Creus que la situació demanava eleccions, o creus que el president del govern podia aguantar fins a esgotar la legislatura?
5: No, estava acorralado. Le ha venido muy bien. La acampada, toda esa mandanga, le ha venido de fábula. Ahora Ceuta, ahí no se ha presentado.
3: Quines creus que són les principals, o quines són les teves principals preocupacions? Ara mateix sobre la taula hi ha la vivenda, la seguretat dels carrers, el preu de la vida. Quines serien les teves prioritats a l'hora d'escollir a qui votar?
5: Mis prioridades serían todo el extranjero, el emigrante, que no tiene papeles, que no trabaja, que viene solamente a que les ayudes, devolverlos a sus países. Me da igual la edad que tenga. Todo el que cometa un delito, a su país. No a la cárcel aquí, que lo alimentamos nosotros. a su país.
6: És a dir, endurir el tema de immigració. I pel que fa a la vivenda?
5: La vivenda, a ver, ni tanto ni tan, ni tan calvo. Ni una señora que paga 400 euros por alquiler, gas y agua, ¿me entiendes? Y tiene 250.000 euros en el banco, ni personas que están pagando 1.500 euros que no lleguen a final de mes. Porque tenemos juventud que están en pareja y, claro, dicen, no pueden tener hijos. No tienen hijos los españoles. Es que no pueden tener hijos porque no les llega para comer. Esa es la diferencia. Suben el sueldo interprofesional, pero es que sube el IRPF.
6: Llavors, ara venen eleccions, totes les enquestes donen una victòria de la dreta de PP més Vox. Creus que es produirà aquest canvi de tendència o creus que tornarà a sobreviure Pedro Sánchez?
5: No Pedro Sánchez directamente, pero sí la izquierda.
6: ¿Crees que le ves futuro entonces al bloque de izquierda?
5: Sí, mucho. La gente, hay muchas pagas pequeñas. Y la gente, mientras que tú le des una paga, ellos no van a querer dejar esa paga.
6: T'esperaves que Pedro Sánchez convoqués eleccions o t'esperaves més que acabés i esgotés legislatura?
7: Veient com ha anat funcionant durant aquests darrers anys, tenir-li el respecte de que és un personatge valent en aquest aspecte, trobo que no m'ha sorprès gaire, sincerament.
6: Creus que totes les enquestes apunten a que les pròximes eleccions, les del 29 de novembre, les guanyarà la dreta, el PP amb Vox? Creus que es produirà aquest canvi de tendència d'esquerra a dreta o creus que Pedro Sánchez sobreviurà i seguirà guanyant una coalició formada per molts partits d'esquerres, la majoria?
7: A veure, sent optimista, a mi m'agradaria que continués un govern progressista com el que hi ha hagut fins ara, que no han aconseguit moltes coses per moltes circumstàncies, i si poses una mica d'alçada de mires i els teus referents són la història d'aquest país, inclús les de Catalunya, considero que la millor opció és aquesta.
6: Quines són les teves principals preocupacions a l'hora d'escollir qui votar el 29N? Quina és la cosa que tens, la preocupació més gran que tens sobre la taula? Te dono idea, la vivenda, seguretat dels carrers, la inflació dels preus...
7: A veure, si també ho mirem en perspectiva, la vivenda és un problema sistèmic que fa més de 20 anys que s'arrossega i que cap govern ha abordat, ja sigui d'esquerres, de dretes, dona igual, inclús en els ajuntaments, que són una de les coses que tenen com a competències. En el cas nostre de Barcelona, que jo era abans... vivia a Barcelona, jo em vaig haver de marxar de la meva ciutat estimada perquè els preus no s'acordaven i jo tinc 56 anys, per tant aquesta situació de no arribar a aquest tipus de a poder tenir una vivenda digna, doncs ja fa 20 anys que s'arrossega, i hem d'ajuntar també amb el tema dels bancs que estan darrere de tots aquests fons.
6: Les respostes dels veïns i veïnes mostren diferents punts de vista sobre una convocatòria que tornarà a portar la ciutadania a les urnes el 29 de novembre.
1: No només aquesta setmana s'han convocat eleccions generals pel dia 29 de novembre, sinó que per l'11 de novembre hi ha prevista una vaga general. També hem preguntat als ciutadans de Sant Andreu de la Barca quin opinen sobre aquesta qüestió.
6: Comissions Obreres i UGT han acordat convocar una vaga general de 24 hores el pròxim 11 de novembre per reclamar mesures davant la crisi d'habitatge i reivindicar salaris que permetin accedir a una llar digna. La mobilització també compta amb el suport del Sindicat de Llogateres i altres organitzacions sindicals i socials. La convocatòria arriba després del rebuig al Congrés dels Diputats de dos decrets relacionats amb l'habitatge i en un context de mobilitzacions per l'increment dels preus del lloguer i les dificultats per accedir a un habitatge. Els sindicats reclamen, entre altres mesures, un augment dels salaris, el control dels preus i més habitatge públic. L'aturada serà de 24 hores i està prevista pel dimecres 11 de novembre, poques setmanes abans de les eleccions generals, el 29 de novembre. Des de Ràdio Sant Andreu hem sortit al carrer per preguntar als santandreuencs què opinen de la convocatòria de vaga general i de la situació actual de l'habitatge.
8: Pues a ver, me parece muy bien que la gente, o sea, luche por sus derechos. Lo que no me parece bien es que después de tanto tiempo gobernando tengan que echar una señora a la calle para poder, o sea, para moverse y hacer leyes y todo esto. És una injustícia.
6: Creu que és necessari fer una vaga general en aquest context on molta gent no pot permetre's ni anar-se'n a viure, ni pagar un lloguer, ni comprar una casa?
8: És que és un tema delicat, eh? És un tema delicat perquè, jo què sé, Es que los mismos jóvenes tienen que vivir con los padres porque ya el sueldo no les llega para independizarse. Luego hay mucha gente que bueno, no puede pagárselo. Una persona que, por ejemplo, esta señora que han desahuciado de su casa por no pagar un alquiler, cuando hay miles de ocupas ocupando viviendas que no les corresponden. Y a esta gente no les hacen nada. Están protegidos por la ley. Es lo que tampoco...
3: Després de molts anys, com comento, torna a haver-hi una vaga general, aquest cop pel motiu, com comentem, de la vivenda. Creu que la culpa ha sigut dels governs de dretes, dels governs d'esquerres, ha sigut la culpa compartida? Qui creu que és el culpable de tot plegat?
8: El culpable són tots, tantos uns com altres. Perquè jo penso que estan ahí tirándose les pedres d'un tejado a otro i nadie hace nada. Nadie hace nada.
3: ¿Directament o indirectament a tu t'ha afectat el tema de l'encariment de la vivenda?
8: Bueno, yo tengo dos hijas que no se pueden ir de casa. Tienen ya cerca de 30 años las dos y no se pueden ir por el tema de que no... Y ahora tengo una madre también que, bueno, puede ser que la echen a la calle también.
3: Llavors, ¿vostè farà vaga el dia 11 de novembre?
8: Sí, tant que sí, i tant.
3: És important? Sí, sí. Creus que si apretem des dels carrers potser fan alguna cosa els polítics?
8: Puede ser, porque ya te digo, hasta que no se ven apretados, como digo yo, con la soga al cuello no hacen nada. Entonces yo creo que es importante la huelga.
3: Aquest 11 de novembre hi ha convocada vaga general per Comissions Obreres i UGT. Et sembla una convocatòria indicada? És a propòsit de l'habitatge, de la vivenda.
9: Arriba una mica tard, potser, no? Una mica oportunista la decisió. Fa 8 anys que estem esperant que els mobilitzin els grans sindicats per segons quines coses tan importants com és la vivenda i no ho han fet. Així que ho veig una mica partidista, per una banda, i per altra banda necessari perquè ja és hora de que qualsevol polític que hagi de manar a l'estat espanyol es posin les piles i comencin a replantejar-se quin futur volen per a aquest país que tant estimen. I si no és amb els joves la vivenda, no sé què ens toca ara viure. Un govern dictatorial com pot ser PP i Vox, pues no sé.
3: L'última vaga general que es va convocar va ser el 2012 amb Mariano Rajoy, que en va viure dues. Des de Mariano Rajoy, Espanya no ha tornat a viure una vaga general. I aquesta vegada arriba, per fi, després de molts anys. La crisi de l'habitatge és ja palpable, la gent no pot anar-se'n de lloguer ni comprar, els joves no poden emancipar-se, la gent gran inclús l'estan fent fora dels seus pisos. De qui creus que han passat governs de dretes, d'esquerres, de tots els colors? De qui creus que és la culpa o és una culpa compartida?
9: Doncs com ja he dit abans, és una mica la culpa del sistema. Des de fa 20 anys, quan va haver-hi l'esclat de la bombolla immobiliària, es van vendre crèdits i pisos com si no hi hagués un demà. Això va fer inflar i va acabar amb una crisi. Com sempre, i això el meu pare, que havia treballat en una entitat bancària, sempre m'explicava que són els bancs els que tenen la clau de com millorar la vida de les persones. Per tant, partint d'aquesta base, jo el que sempre he pensat des de fa ja temps és que no es poden emancipar els joves si no poden comprar un pis. I si la gent que accedeix a un lloguer no pot llogar, és perquè hi ha joves que no poden comprar un pis i és com un peix que es menja la cua.
3: Aquest 11 de novembre, convocada vaga general, què li sembla? És a propòsit de la vivenda, eh?
10: Em sembla bé, em sembla molt bé.
3: Creu que és necessari que els sindicats s'apretin perquè els polítics facin alguna cosa?
10: Oh, i tant. Però no només amb allò, amb altres coses, sí, i tant que sí.
3: Llavors, vostè creu que està ben convocada, ben justificada, aquesta vaga?
10: Sí.
3: L'última va ser 2012, és a dir, han passat molts anys, eh?
10: Sí. Nos tendríamos que mover un poco más, un poquito más, movilizarnos, sí.
3: A vostè li afecta directament o indirectament el tema de la vivenda?
10: No.
3: La pujada?
10: Gràcies a Déu, no, perquè tinc el pis de propietat i no, però bueno, hi ha molta gent que està patint molt. I els joves, jo el que més penso són els joves que no tenen mèdies de sortir de casa.
3: Han passat molts anys amb el tema de la vivenda, han passat governs de dretes, d'esquerres, uns i altres, no han pogut solucionar-ho. De qui creus que és la culpa?
10: De tothom. O sigui, ara estan socialistes, quan vinguin el Vox o el PP, que no m'agrada ningú, serà el mateix. penso que serà el mateix. Canviaran algunes coses, però no tinc gaire a fer amb els polítics.
11: Ara mateix, amb tota l'afer de la senyora Mari Carmen, que lamentablement ha traspassat i la van desnonar fa una setmana, sí, de casa seva, tot ara aquest motiu de la vivenda està, de l'habitatge està pujant. Què penses de tot plegat? I sobretot, creus que està ben justificada aquesta vaga després de tants anys de no convocar-la, que sigui el tema de l'habitatge?
10: O sigui, està bé, però penso que s'ha agafat el nom i la imatge d'aquesta dona massa. I no vull, si jo sóc gran també, no vull ser dura, però aquesta dona tenia possibilitats d'anar a mira, seré una mica dura, amb els fills o a un centre. I porta 71 anys de lloguer. I ara dic jo, el pis seu tindria un amo. Sí que és potser que no ho entengui i que és una dona gran, ja està. Però que s'agafin tots els polítics ara aquesta dona, hi ha casos pitjor que el d'aquesta dona, que... M'explico?
11: Quina creus que és la solució? Potser la solució ha de ser radical i prohibir que es faci negoci amb la vivenda, o no?
10: Sí.
11: O s'ha de regular?
10: Una cosa és un propietari que vulgui lloguer o vendre, però los voltors... això no, estic totalment en contra.
11: Els veïns i veïnes han pogut valorar si consideren necessària la mobilització i quines mesures creuen que caldria impulsar per facilitar l'accés a l'habitatge.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: L'oficina de l'alcalde torna als barris aquest mes d'octubre amb una nova ronda de trobades per reforçar la participació i també l'escolta directa de la ciutadania. Serà del 19 d'octubre al 5 de novembre. També tindrà lloc les assemblees de barri. Volem parlar amb Javi Romero, regidor de participació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
12: Molt bon dia.
1: Bé, des del 19 d'octubre fins al 5 de novembre tornen les assemblees de barri. Amb quin objectiu encareu aquesta nova ronda d'assemblees de barri?
12: Doncs, bé, com dic, bon dia. Doncs l'objectiu sempre, sempre, sempre és marca d'aquest govern apropar l'administració als nostres barris, als nostres veïns i veïnes, i retre comptes de doncs, totes aquelles propostes, neguits, suggerències que vulguin fer-nos arribar, i d'aquesta manera establir un canal de comunicació directe, de tu a tu, i a més obert a que la resta de la ciutadania també, doncs, sigui partícip, no?, públic de les preguntes que es vulguin fer. En aquest sentit, dic que des que vam entrar en el 2023 i vam engegar aquestes assemblees de barri, n'hem fet ja moltes rondes. Si no recordo malament, aquesta serà la setena i penúltima ronda d'aquest curs polític, i bé, doncs, sempre molt contents de la participació que hem tingut tots aquests anys.
1: Les assemblees es fan després de cada jornada de l'oficina de l'alcalde. Per què s'ha decidit combinar aquests dos espais de participació i escolta ciutadana?
12: Doncs perquè tot el que sigui amplificar la participació ciutadana sempre és un encert. I en aquest sentit, les assemblees de barri ja eren espais que ens funcionaven molt bé, amb molt bona assistència, però sempre hi ha veïns i veïnes que, doncs, per horari potser no poden assistir a l'horari de les assemblees, o volen tractar una qüestió més personal, més privada, que no pas parlar-ho en obert. I en aquest sentit, doncs, vam habilitar fa ja dues rondes anteriors a aquestes oficines de l'alcalde, doncs, per tenir una trobada directa i personal amb el nostre alcalde, Marc Giribet.
1: La diferència entre l'oficina de l'alcalde i l'assemblea de barri, l'oficina de l'alcalde és més directa, en aquest cas,
12: sí,
1: amb l'alcalde.
12: Sí, i potser la temàtica, com dic, més privada, més personal, no?, i que les assemblees es tracten més qüestions de barri o de ciutat.
1: a com funciona una assemblea de barri, com es pot participar, i després ja donarem detall de les diferents assemblees que es fan i les oficines de l'alcalde, que també tornen a les oficines de l'alcalde als instituts. Però quin és el funcionament d'aquesta assemblea de barri, per si hi ha alguna persona que encara no ha assistit a cap de les moltes rondes que s'han realitzat fins ara?
12: Doncs l'únic requisit és venir. Venir al punt i hora d'inici de les assemblees de cada barri i escoltar i participar. En aquest sentit, el que acostumem a fer és que dona inici de l'assemblea al regidor o regidora de barri responsable, parla una mica de les darreres actuacions que s'han anat treballant a nivell del seu barri i després passa paraula al nostre alcalde, doncs, que tracta no només aquestes qüestions de barri, sinó normalment doncs, els grans temes de ciutat. I a partir d'aquí s'obre un espai d'interlocució, de torn obert de preguntes, on la ciutadania, doncs, com dic, doncs, porta els temes que consideri, ja sigui del que s'ha parlat anteriorment o d'altres qüestions. Dir també que tot això, tot aquest torn obert de preguntes, nosaltres les enregistrem en un acte escrita que posteriorment, quan acaben totes les assemblees, es pengen a la plataforma Decidim Sant Andreu perquè estiguin a l'abast de la ciutadania per poder consultar allò que s'ha parlat en aquestes sessions.
1: Propostes o idees que han sorgit de les assemblees de barri s'han posat en pràctica després? El govern municipal ho ha posat en pràctica?
12: I tant. Ara són tantes que no em ve una concreta que... Mira, per posar-te un exemple, una de les qüestions que es van tractar amb veïns i veïnes del carrer Santiago Rusiñol era poder dotar el Parc Salvador Dalí d'elements d'activitat física a l'aire lliure i com vam comentar la setmana passada, es veurà materialitzat. No sé, per posar-te un exemple, però són mil qüestions, cadascuna d'una envergadura diferent, perquè potser aquesta és com molt directa, molt visible, però hi ha multitud de rajoles aixecades que ens han vingut a demanar arreglar-ho i a través del servei de la brigada, del servei a punt, les hem anat arreglant, per posar-te un altre exemple.
1: Suposo que cada barri és diferent i hi ha necessitats diferents o hi ha algunes necessitats comunes pràcticament de tots els barris. Pregunto a vostè perquè vostè és el regidor de participació i jo crec que vostè va a totes les
12: assemblees, totes les
1: de barri,
12: assemblees,
1: a part
12: sí.
1: La del seu barri.
12: Correcte,
1: no?
12: sí. Doncs sí, efectivament, hi ha qüestions, diguem-ne, preocupacions de ciutat que es van replicant en tots els barris i després qüestions més concretes. Per posar algun exemple, doncs evidentment, no sé, doncs en el meu barri, en el barri del centre, una qüestió que acostuma a sortir concreta del meu barri és el tema de la festa major, ja que els veïns i veïnes, doncs, la festa major els impacta directament, per exemple, però molt diferent de les qüestions del barri del Palau o del barri del Pla de l'Estació, que poder també tenen molts neguits al voltant de tot el tema que envolta les vies del tren, per exemple.

0: L'Institut Sant Andreu, l'Institut Montserrat Roig, es torna a repetir. De fet, el dia 13 d'octubre serà l'Institut del Palau, 14 d'octubre Institut Sant Andreu i 15 d'octubre Institut Montserrat Roig. Si es torna a repetir la iniciativa, és que va anar bé.
1: I tant, és que vam sortir molt contents de la participació.
0: També el regidor de joventut,
1: sí, tant, exacte.
0: Aquí també hi va assistir.
1: Vaig acompanyar l'alcalde, juntament amb la regidora Ana Serra d'Educació, i va ser molt interessant, molt positiu veure com els nostres joves doncs, també estan interessats a participar i tenen inquietuds sobre la seva ciutat i com millorar-la. Va ser superpositiu. Vam rebre al voltant d'una vuitantena de joves en l'edició anterior i la repliquem perquè, com dius, doncs, va ser una experiència molt profitosa.
0: Anem a l'agenda de les diferents assemblees de barri i també de les oficines de l'alcalde. Recordem l'oficina d'alcalde al matí i l'assemblea doncs, arrencaria a les 7 de la tarda on l'accés és lliure, per tant tothom hi pot accedir. Sí que a l'oficina d'alcalde s'han d'haver registrat prèviament a través del WhatsApp.
1: Sí, demanem que en aquest cas es dirigeixin al número de telèfon de l'alcalde doncs, per demanar una cita en concret, sobretot doncs, per primer organització interna, evidentment, i després per assegurar que aquesta persona pugui ser atesa. No amagarem que en altres ocasions doncs, veïns que no s'havien informat d'aquesta oficina i que s'ho han trobat, doncs, en el cas de que quedés algun forat lliure, les hem pogut atendre, però amb la voluntat d'assegurar que seran atesos i ateses, recomanem demanar cita prèvia.
0: 674-795-180 674-795-180 número de WhatsApp, Ja us afegiu. Vull anar a l'oficina d'alcalde, per exemple, de la plaça Font de la Roda.
1: Exacte.
0: I aquí ens donaran...
1: Sí, sí, exacte. Molt bé.
0: Dilluns 19 d'octubre.
1: Comencem aquesta ronda d'assemblees que es mouen entre els dilluns i els dijous de la setmana i, com dius, iniciarem el dilluns 19 d'octubre al barri de Can Prats. Concretament, es celebrarà als Jardins Montserrat Roig.
0: Dimarts 20 d'octubre.
1: Tindrem l'assemblea barrial Nucli Antic a la plaça Font de la Roda.
0: Dimecres 21 d'octubre.
1: Ens movem al Palau, a la plaça Clara Campoamor.
0: Dijous 22 d'octubre.
1: El meu, al centre, que ho farem a l'aparcament del carrer Anoia, és a dir, a l'encreuament entre la via de l'Esport i carrer Anoia, darrere del teatre.
0: Passem ja al dilluns 2 de novembre.
1: Que anirem, saltem de setmana, i passem al pla de l'estació, a la plaça 11 de setembre.
0: Dimarts 3 de novembre.
1: Ens movem al barri de la Colònia. Aquí anem alternant entre el parc de Campreses i parc de la Colònia, i com en l'edició anterior per pluja es va ajornar, fem aquesta assemblea al Parc de la Colònia, el de l'Avinguda del Bosc.
0: Dimecres 4 de novembre.
1: Al barri de la Solana, al Parc de la Solana.
0: I l'última, dijous 5 de novembre.
1: Al barri de la Plana, que de la mateixa manera que l'edició anterior es farà als jardins de la pista de petanca de l'antic centre cívic de la Solana, actualment en obres per l'edificació de la Quimeta, però a la part del costat, que seria accessible des del carrer Urgell, doncs allà celebrarem aquesta assemblea de barri.
0: Doncs són informacions tant de les oficines de l'alcalde, recordem doncs, que arrenquen a les 10 del matí, i a les 7 de la tarda doncs, les diferents assemblees de barri, la nova ronda de les assemblees de barri on els veïns i veïnes poden accedir i poden doncs, preguntar dubtes que puguin tenir o fins i tot fer propostes, no?
1: I tant, és que al final que...
0: No tots són queixes.
1: No tots són queixes, de veritat que no tots ho són. Molts cops és, sobretot, també ho sentim molt, les expressions de gratitud per part dels veïns i veïnes de fer aquests espais, perquè, com deia a l'inici d'aquesta entrevista, és una de les insígnies del nostre govern, la participació ciutadana. Ho hem fet amb les assemblees de barri, les regidories de barri, ara les oficines de l'alcalde, les oficines de l'alcalde dels instituts, l'audiència pública, és a dir, habilitar tots els espais que se'ns ocorreixen per arribar a la ciutadania de manera més directa.
0: Doncs Javier Romero, regidor de participació a l'Ajuntament de Sant Andreu Barca, gràcies per acompanyar-nos i recordem assemblees de barri, oficina de l'alcalde i també les noves trobades als instituts de Sant Andreu de la Barca. Gràcies i que vagi molt bé.
1: Molt bé, moltes gràcies.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport.

0: Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La Festa de la Bicicleta tornarà als carrers de Sant Andreu de la Barca. Serà el 15 de novembre amb la celebració de la seva 27a edició. La cita començarà a les 11 del matí i mantindrà el seu caràcter familiar i no competitiu, amb un recorregut d'uns 5 quilòmetres i un aforament ampliat fins als 600 participants. La jornada tornarà a combinar esport, lleure i també sostenibilitat, amb una passejada en bicicleta pels carrers de la ciutat, oberta a participants de totes les edats a partir dels 4 anys. N'hem parlat amb el regidor d'Esport, Miquel Àngel Abril.
2: Doncs per aquesta 27a edició de la Festa de la Bicicleta a casa nostra, la data serà el 15 de novembre a les 11 del matí. Com sempre, seran uns 5 quilòmetres de recorregut i està tothom, com sempre, no?, una festa oberta a totes les edats. A partir de 4 anys ja es pot gaudir d'aquesta passejada. Repeteixo, sempre que en parlem d'aquesta Festa de la Bicicleta, no competitiva, és una passejada per gaudir justament de la ciutat, fer esport i també, per què no, demostrar que hi ha mitjans de transport que no generen impacte CO2. O sigui que aquí vinculem la part d'esports també i la part de sostenibilitat.
1: Per tant, a partir de 4 anys es poden inscriure ja en aquesta Festa de la Bicicleta, inscripcions que ja estan disponibles.
2: Sí, les inscripcions són gratuïtes i s'han de fer per internet exclusivament. El formulari que tenim disponible a la web d'esports.sabarca.cat i es poden fer fins al 13 de novembre a la 1 del migdia. I en aquest cas l'aforament, donat que cada cop tenim més èxit amb aquesta Festa de la Bicicleta, l'hem ampliat aquest any amb el rècord, que seria de 600 participants per aquesta edició.
1: Un recorregut pels carrers de Sant Andreu de la Barca no és competició, sinó que és un acte festiu.
2: Efectivament, es tracta de trobar-nos, de fer esport, de gaudir de la nostra ciutat i de fer-ho en bicicleta, en família, en companyonia, gaudint justament, com deia, del mitjà de transport de la bicicleta i també fent esport i combinant la part de sostenibilitat.
1: Un any més també s'habilitarà, doncs, a l'esplanada un lloc perquè els més petits puguin participar en un circuit tancat.
2: Sí, com sempre tenim aquesta part organitzada per les més petites i més petits que podran gaudir amb un circuit específic també de les seves bicicletes, no? Aquí agrair també la col·laboració de l'entitat del Motoclub, que sempre ens ajuda amb aquestes edicions de la Festa de la Bicicleta i garantirà que aquest circuit, doncs, sigui un plus també perquè totes les famílies puguin gaudir.
1: Aquell dia que la gent vagi amb la bicicleta i sobretot casc.
2: Sí, que vagin amb la bicicleta, que vagin protegides i protegits amb el casc i ens veiem aquest 15 de novembre. Serà un plaer una altra vegada participar activament i veure com aquí a Sant Andreu de la Barca és un dels actes, doncs, més concorreguts de tot l'any.
1: Doncs aquesta jornada de la 27a edició de la Festa de la Bicicleta serà el proper 15 de novembre, en diumenge, i entre tots els participants, a més de gaudir de fer esport, una activitat molt saludable, també podran optar a un premi, el premi d'una bicicleta.
2: Sí, a més, el fet de participar-hi té premi, com bé dius. Llavors, en aquesta edició tenim també el premi a una bicicleta que es sortejarà entre els participants i també abonaments pel poliesportiu de l'11, no? Hi ha diferents premis per la persona més petita, per la persona més gran, etc. Llavors, com sempre, intentem que sigui uns premis acorde a l'avenir, el ventall que tenim de participants de totes les edats, i és una excusa també per incentivar aquesta participació.
1: Oberta a 600 participants, per tant, doncs, una crida aquí a la participació.
2: Sí, convido a totes i tots a ser-hi, als nostres carrers, que el dia 15 ens trobem a l'esplanada a partir de les 11, gaudirem d'aquest recorregut i també del final i dels premis, i ens veiem allà totes i tots.
1: La participació a la Festa de la Bicicleta del 15 de novembre és gratuïta, però cal inscriure's prèviament i exclusivament per internet a través del formulari disponible a la pàgina web municipal d'Esports. El termini finalitzarà el 13 de novembre a la 1 del migdia. Com a les darreres edicions, entre totes les persones participants es farà el sorteig d'una bicicleta, a més d'abonaments pel complex esportiu.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, que us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Més informació a través de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Tornem el proper dimarts.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Rambla 54, em van a Morgades Valldosera.
2: Em van a Morgades Valldosera?
1: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Valldo?
3: Sí, sí, sí.
4: Hola, Anna, soc la mare. Mira, m'he escoltat el programa i veig que està molt bé. Molt entretingut. Hi ha entrevistes així curtes, que una cosa et fa una mica més de pal. Doncs, bueno, saps que passa de seguida. Està molt bé.

0: escolteu Rambla 54 a Ràdio Sant Cugat.
1: Quina gran pregunta, no, Ivan? Tu saps quina mena de sorollet fa un cocodril?
2: Ni idea. Preguntes unes coses?
1: I de què deu tenir gust?
2: Per menjar-te'l, vols dir? Anna, estic preocupat.
1: Per?
2: Per tenir una presentadora que diu coses estranyes.
1: Co-presentadora, Ivan, co-presentadora, que m'acompanyes tu al micro.
2: Amb els botons de la taula et vull veure.
1: Millor que no. De moment, pots estar tranquil, que no desvarieixo. T'ho pregunto perquè avui parlem d'aquells entrepans excepcionals que ens va dir la Carme Reverte que fan a Sant Cugat, te'n recordes?
2: Sí, i tant.
1: Doncs n'hi ha un que es diu així, cocodril.
2: Ah, d'acord, em quedo més tranquil.
1: Tenen el cocodril, però també en tenen d'altres, com el caimà, el vegetarià, el Popeye, el caloum, el baobab... El seu creador fa 37 anys que els prepara darrere la barra del Baobab, que és un bar emblemàtic del carrer Major de Sant Cugat, que durant gairebé 4 dècades s'ha convertit en punt de trobada de diferents generacions. Carme Reverte, ben tornada al Rambla. Què tenen d'especial aquests entrepans?
3: Què tal? Molt bona tarda, Anna. Doncs què t'he de dir? Que estan boníssims. I també et diré que els he tastat tots. I que tinc un favorit. Tinc un favorit. A veure si qui m'acompanya, l'Alassane Endiaye. Molt bona tarda, Alassane.
4: Bones tardes.
3: Tu te'n recordes, Alassane, quin és el meu entrepà favorit de tots aquests?
4: El vegetarià.
3: Sí, senyor. Bingo. L'Alassane és el propietari i l'ànima del bar Baobab, a qui hem convidat perquè ens parli dels entrepans i de la història d'aquest establiment a Sant Cugat. Alassane, per què creus tu que s'han fet tan populars els teus entrepans?
4: Bueno, la popularitat de les bocates, diguem, totes les bocates que faig, jo la faig, no és pensant que la faig per als clients que serveixen, la faig pensant que sóc jo mateix que tinc que consumir-lo. Llavors, el que m'agradaria menjar bé i tal, també li agradaria també als clients que tinc. Doncs, d'aquesta manera, faig els meus bocata de la manera que poco vull cuidar les coses que consumo, crec que els clients també li agradarien aquests cuidados.
3: Vaja, que li poses molt de carinyo.
4: Sí.
1: És una bona filosofia, Alassane. Escolta, i amb quins ingredients fas aquests entrepans o què tenen de màgic perquè s'hagin convertit en una marca de la casa? Jo no conec molta gent de Sant Cugat, però tota la que conec et coneix a tu. I els teus entrepans.
4: Sí. Diguem, cada bocates té el seu ingredient, no? L'única cosa que dona més força a les bocates són les salses que poso.
1: Ah, és el secret.
4: Sí. Diguem, el que és, tot el que porten maionesa, són maionesa fet per jo mateixa. Uh-huh. I el que porten picant també faig jo mateixa el mateix tipus de picant. I doncs, de la manera que la faig, com havia dit abans, que tot el que penso que m'agrada, agradaria també als clients, doncs les coses van així.
1: I de tots aquests entrepans, quin és el que et demanen més? El vegetarià de la Carme, el cocodril amb el que hem començat aquesta secció?
4: El que se't demana més és el baobab.
1: Ah.
4: A vegades, quan el bar és a quasi la meitat ple, diguem, totes les bocates que han demanat són baobabs. Baobabs. Llavors pot entrar quasi un grup de 6 o 7 i llavors tot diuen, mira, volem 6, 7 baobabs. entens? Les altres també, com per exemple el Popeye, el Popeye i el Baobab són iguals. L'única diferència que existeix entre les dues és la salsa.
3: Mm-hmm.
4: Perquè el Popeye porta el picant i el Baobab porta maionesa. Però després, de tot el que, com havia dit abans, la maionesa, tots els que porten maionesa, que és el cocodril, la caiman, el vegetarià, totes aquestes també les demanen molt.
3: Alexandre, explica-li a l'Anna què porta, quins ingredients porta el Baobab, i així ja vindrà amb la recepta
1: preparada. Sí, amb la recepta de la maionesa, però no sé què més. Sé que porta maionesa i no porta picant.
4: La Baobab o Popeye porten maionesa, però porten a pell de pollastre, a la planxa, tomàquets tallades, enciam i formatge gruyère.
3: I orenga, una miqueta
4: d'orenga. Sí, orenga, quan faig, diguem, el pit a la planxa...
1: Quan el poses directament en el pit.
4: Pit, sí.
1: Jo t'he de dir que jo seria més de Popeye, eh? Perquè a mi el picant és una cosa que em motiva, diguéssim.
4: Mm-hmm. Mm. Pues sí, hi ha molta gent que preferen també molta... Depèn de la persona, no?
3: Ja veus, Anna, que sí. Són ingredients molt bàsics, molt senzills, vull dir sí. Que... Però no sabem exactament per què al final el resultat, de la manera que els fa l'Alessant, doncs acaben tenint aquest èxit que avui volem explicar. Dèiem abans que el Baobab porta obert gairebé 4 dècades, 37 anys, exactament, a Sant Cugat, en un dels carrers més emblemàtics d'aquesta ciutat. Va aixecar la persiana el 1989, Alessant. Jo no sé què és el que tu et va empènyer a obrir un bar. No sé si tenies experiència o et vas llançar a la piscina, vas anar a l'aventura.
4: Jo no tenia ninguna paciència per estar darrere d'un bar. És la primera vegada que entra darrere d'un bar. Diguem, la persona que tenia una mica de... coneixement sobre aquestes va ser la meva dona, perquè ells tenien una gelateria a Blanes i llavors una mica mesclat fent també algunes bocates per als clients tot. Doncs ella coneixia moltes coses sobre tot, inclús la majoria dels ingredients que tenim amb les bocates.
3: Uh-huh.
4: Va ser ella que també que va introduir totes aquestes coses també. Sí.
3: Uh-huh. Imagino que aixecar un negoci de zero, a més en una ciutat que per tu era nova, fàcil no és. I va trigar, no?, a començar a funcionar el negoci?
4: Sí, sí. No va trigar tant, perquè... La primera cosa que també va ser molt, perquè inclús t'he dit, ja encara la tinc al costat, hi ha una veïna que jo, una vegada un client em va demanar un Frankfurt i jo no sabia ni com se feia el Frankfurt. Estava posant dos Frankfurt al pa a bocata i quan posava el Frankfurt al pa, la senyora Maria em diu, a la Santa han demanat només un bocat. La dic, sí, em diu, a un bocat poses dos? Jo dic, bueno, és que no sé com se fa.
3: Anava farcidet, el bocat.
4: Sí.
1: És un bocat, un Frankfurt. Si no faràs negoci.
4: Sí. Efectivament, ella em va explicar com se fa. I a part d'això, diguem, hi havia un senyor que sempre estava a mi, era una mica gran, però era una persona que havia tingut totes les seves vides diferents restaurants a Sant Cugat, a un altre lloc i tal, tal. I ell sempre venia, a part de que m'explicava algunes coses, com tinc que fer això, com tinc que fer això, de vegades quan entrava i em trobava sentat i tot, i em donava consell, tens que moure't. No te posis el cap ple de prou, perquè si no ve gent i tal, tal, la gent no és el principi que tindràs gent. Vindrà a poc i mirant i amb la confiança que prenen cada vegada que així tindràs els clients. I llavors hi havia molta gent també que han participat per poder ajudar-me una miqueta sobre això.
1: Són molt acollidors a Sant Cugat, no?
4: Moltíssima.
1: I per què creus que la gent, i sobretot ara la gent jove, doncs se l'ha fet tan teu, el teu bar, el Baobab? Com has teixit aquesta complicitat? Ja sabem que ells et van rebre amb els braços oberts, ens has explicat la senyora Maria i el senyor que donava consells i tal, però mantenir tot això durant tant de temps i acabar convertint-te en un referent, com ho has fet això, Alassane?
4: Bueno, no l'he fet jo només. Els mateixos joves clients de la gent, les primers gent que m'han rebut, que m'han ajudat a portar aquesta... Diguem, de la manera que passen de generació en generació, són ells mateixos que apoyen per aquí i per allà les altres que venen perquè... siguin amb el Baobab. I però a part d'això, de la manera que venen al bar, diguem, fins que se marxin, és com si estan a casa seva. I jo també la reben com si són els meus nens. I tota la joventut que m'han conegut d'això, no és que van per a qualsevol bar, no. És que van com al bar de casa seva, i la persona que està treballant és un familiar, i així hem portat el Baobab. Diguem, tota aquella gent diu, com ho ha pogut estar? Sí, però jo crec que són els clients més que han pogut portar, ajudar perquè el Baobab sigui el que és.
3: Jo dono fe, Anna, que allò per la clientela és com si fos casa seva pràcticament. De vegades malestar que ho diguem, a lo millor t'has trobat algú darrere de la barra, no? Donant-li un cop de mà, a l'Alassane. L'Alassane, que ja en un altre episodi del Rambla, si recordeu, el vam anomenar perquè ell té caparrot propi.
1: Ostres.
3: Va ser, sí, i el van escollir els santcugatencs. Va ser el 2003, a la Sant.
4: Sí.
3: Ho recordes?
4: Sí, sí.
3: Quina sorpresa, va ser...
4: Va ser una sorpresa, sí.
3: Sí?
4: Sí, una sorpresa. Perquè quan em van fer aquesta proposició, aquell dia també estava sentat al bar, era un dia, una hora que estava al bar tancat. Llavors va entrar una noia que se diu Imma. Em va dir, mira, Alassane, vinc a parlar amb tu perquè el grup m'han deixat de venir a proposar-te una cosa. Diu, d'aquí un mes posaran un caparrot. I el caparrot, sempre que fan un caparrot, és com una elecció. Proposen 3, 4, 5 persones, i llavors la gent deixa com una elecció, cadascun diu, jo vull que aquesta persona sigui d'alta. Em va dir, aquest any em va donar els noms de tots els que estaven. I bueno, hi havia 2 o 3 persones que són gent molt, no és només que són de Sant Cugat, però són molt conegut de Sant Cugat, gent, diguem, culturalment conegut i que estan fent coses molt importants per al poble. Doncs jo vaig pensar que amb aquesta gent, jo al mig, que és, jo li vaig dir a la noia, bueno, ningú problema, jo no, si li decideu vosaltres, d'acord, doncs, em dic, bueno, me'n vaig, faig dic això als amics i torno ara. Se'n va anar a una hora després va tornar. Em va dir, bueno...
3: Amb el resultat,
1: que tenies caparrot.
4: No, el resultat no. Em diu, ja he explicat als meus amics que tu també seràs com se diu?
1: Caparrot.
3: La qüestió és que el 2003 tu vas sortir elegit, no?
4: Diu, tu també estàs entre les 5 persones que s'ha de que tenim que decidir qui serà el caparrot. Diu, però per això tenim que fer-te una foto. Diu, si doncs el teu nom surt, llavors
3: clar, hem de construir el caparrot.
4: Sí. Bueno, però això era ja que havia aconseguit jo, estava preparat per anar de vacances al meu país. Doncs jo vaig marxar, ni me recordava de la cosa tal. I estava allà, de vacances, diguem, 20 dies després, la meva filla em truca. Em diu, papa, hi ha una cosa que vull explicar-te, que no passa res. Diu, si tu te recordes del problema de caparrot que t'havien proposat i tot això, i diu, bueno, ja el resultat ha sortit. No t'ha posat perquè entre les 5 persones que s'havien proposat per el caparrot, diguem, tu has sigut el segon. I diu, bueno, per estar el segon, que no vol dir que te faran el caparrot, però està a segon de tot el corp.
3: L'Anna vol preguntar-te per una qüestió que segur que molta gent et va preguntar en el seu moment.
1: En el seu moment. M'ho estan preguntant de darrere el vidre. La Laia Micó m'ha dit per ordres, escolta'm, el bar, per què es diu Baobab?
4: Pues el Baobab és el nom d'un arbre. És un arbre, molta gent coneix aquest arbre.
1: Pel Petit Príncep, jo pensava que el conec.
4: Això, efectivament. En Àfrica, diguem, a tot arreu, en molts llocs trobaràs el baobab. És un arbre que viu molts anys. Quan veus alguna, et diuen, aquest porta 500 anys. Aquest porta tants anys. Però, bueno, la meva dona, ella, com que ella és catalana, ella estava allà fent el seu doctorat d'antropologia, doncs ella li va agradar el baobab i de tot el que ha vist sobre el baobab. Llavors, quan vam posar el bar...
1: El bar va recuperar aquell nom.
4: Em va dir, escolta, el nom del local la posarem baobab.
3: Doncs. I perquè segurament era l'auguri, no?, que aquest negoci que havia de durar molts anys.
4: Sí.
1: I per molts anys més. Carme, mil gràcies per haver portat l'Alassana a passejar pel Rambla 54 avui. Ha estat
3: Vens un dia i fem una bocata.
1: I tant, un Popeye. Ha estat un plaer descobrir aquesta història. Ara ja ho tinc clar, un Popeye, jo. Ens encanta la bona gent que genera bon rotllo, com l'Alassant. Alassant, sempre que vulguis, el Rambla 54 és casa teva. Una abraçada a tots dos i fins aviat.
3: Adéu-siau.
4: Adéu. Adéu. Merci. Adéu, adéu. El cocodrilo.

0: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54 a la meva ràdio local.
1: Rambla 53 a la meva ràdio local.
0: 54.
1: Ah, 54, has dit 54. Crec que has dit 53.
0: Pot ser que m'hagi equivocat.
1: Rambla 53 a la meva ràdio local.
2: 54. Crec que ho hem de tornar a fer.
0: Vale, va, un altre cop.
1: Rambla 54 a la meva ràdio local.
0: Perfecte.

0: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio Rosselló.
1: Maria Gateu, ben tornada al Rambla, com estàs?
2: Molt bones, Anna, doncs sí, molt bé, i de fet encantada, amb aquesta selecció musical que heu fet,
1: Avui és que m'han dit que hem de parlar de formatge, no?
2: Doncs sí, Anna, de fet avui surto d'aquí de Rosselló perquè vull que descobreixis el que fan a la Josa del Cadí, a l'Alt Urgell, un municipi situat a la cara sur de la Serra del Cadí i que té una vintena de veïns i veïnes. Doncs bé, resulta que en aquest poble, menudet, hi ha una de les formatgeries més antigues i amb més solera del Pirineu.
1: Ostres, quina!
2: Doncs mira, es diu Serrat Gros, una formatgeria nascuda al 1980 de la mà de l'Eulàlia Torràs i que des del 2006 porten el Raül Alcaraz i la Mercè Lagrava. Elaboren formatges, mató, iogurt, formatge fresc, de tot, I tot ell, i tots aquests productes, amb la llet de les seves pròpies cabres, que en tenen unes 90. Uh-huh. I et vull parlar d'ells perquè són un cas d'èxit en tot el referent al relleu del negoci.
1: Ah, sí? Per què?
2: Doncs bàsicament perquè aquest estiu la Mercè va publicar a les xarxes de Serrat Gros que buscaven un relleu pel negoci, perquè jubilaven. I, sorpresa, han tingut un allau de propostes i d'ofertes, Que ens ho expliqui la mateixa Mercè, no?
1: I tant.
2: Mercè Lagrava, benvinguda al Rambla 54.
3: Hola, bona tarda, moltes gràcies.
2: Escolta, ho he explicat bé, això de l'allau de propostes, per agafar-vos el relleu, Mercè, com ha anat tot?
3: Sí, hem tingut una llarga de propostes, però estem acompanyats per la taula del relleu agrari del Pirineu, que hi ha diferents entitats com els Consells Comarcals, l'Escola de Pastors, Departament de Ramaderia, Escoles de Capacitació Agrària, i ells també han publicat la informació a les seves xarxes, i una d'aquestes publicacions es va fer viral i a partir d'aquí també va anar anunciat en els mitjans de comunicació i, bueno, hem tingut molts contactes de gent interessada en poder fer el relleu.
1: Mercè, sou conscients que normalment això va a l'inrevés, no? Que és complicat aconseguir avui en dia que algú vulgui continuar en un ofici que és sacrificat, sí, com és el vostre.
3: En som molt conscients. Mireu, la nostra data de jubilació és a desembre del 27... i hem començat aquest any justament perquè si no hi hagués relleu tancaríem formatgeria, però hauríem de trobar una caseta per les cabres. I més que res pensem en el temps, doncs, perquè tot el que ens arriba és que negocis familiars de molts més anys, com poden ser una pastisseria al centre de Barcelona, uh-huh, o d'altres tipus de negocis familiars, acaben tancant perquè no hi ha relleu. En el nostre cas pensàvem que, bueno, aquí dalt a la muntanya i a més acompanyats de 90 cabres, que ningú voldria posar-s'hi, però afortunadament ha sigut una sorpresa molt agradable el fet que almenys tinguem molts contactes de gent jove o no tan jove, gent que ja està en el món ramader o en el món agrari, o gent que no hi és i vol fer un canvi de vida i que han contactat amb nosaltres.
1: Perquè vosaltres també vau ser el relleu de l'antiga propietària, sí, l'Eulàlia. Com va ser per vosaltres agafar aquest testimoni? Vosaltres sabeu com se senten i què estan vivint tota aquesta gent que us envien els missatges? Perquè heu passat per allà.
3: Sí, sí, totalment. Nosaltres, mireu, la formatgeria nostra va ser de les primeres formatgeries artesanes que es van crear a Catalunya cap als anys 80. El Serrat Gros aquest any farà 46 anys i l'Eulàlia i en Jaume van estar 25 anys i nosaltres els hi vam poder fer el relleu fa 21 anys. Nosaltres veníem de ciutat, voler quedar-nos a viure aquí dalt i vam pensar en fer formatge, doncs perquè en tots aquests poblets de muntanya el formatge es feia a les cases per subsistència. I en el cas concret de Josa s'havia perdut, doncs perquè la gent gran ja no ho feia o ja no hi eren. I vam decidir, ostres, doncs farem formatge. Vam anar a aprendre a fer formatge, vam començar a fer el nostre projecte Josa, però va coincidir en aquell moment que l'Eulàlia i el Jaume ho deixaven i ens van contactar si volíem el ramat. Amb la qual cosa, al posar-nos en contacte amb ells, els hi vam oferir el relleu a Ossera, que està a 20 quilòmetres de Quijosa, i la sort que vam tenir és que ells ens van fer el mestratge i nosaltres vam fer dels aprenents de tota la vida de dos oficis, el de pastor i el de formatger. La il·lusió de fer el canvi de vida acompanyats de la mà d'ells ens va fer que encara, jo crec que això ens va fer que encara estiguem ara aquí. I bé, ens posem molt en la pell en el lloc de qui ens vulgui fer el relleu, i la nostra intenció també és acompanyar-los i ensenyar-los el dia a dia de la nostra formatgeria. Mm-hmm.
2: I escolta, Mercè, si parlem de producte, no?, de producció, com vau fer vosaltres per canviar el negoci? No? Què heu incorporat, per dir-ho d'alguna manera?
3: Què hem incorporat des d'aleshores? Bueno, uh-huh. Després, entenc que, bueno, després d'uns anys d'aprenentatge, perquè clar, estàs treballant en certs vius, tant pel que fa al ramat com el tema del formatge, i el Raül i jo encara considerem que ara estem aprenent. Però mira, a mesura que vas agafant confiança, però això crec que passa en qualsevol ofici, no? Les hores de vol i la pràctica et fan bueno, que llavors ja vulguis incorporar nous productes, noves coses, i bé, nosaltres els hi vam fer el relleu amb que ells tenien 4 productes, i en aquests moments nosaltres tenim la possibilitat de fer-ne fins a 10.
2: I escolta, les xarxes, per vosaltres, no, encara que sí que aneu acompanyats en tot aquest procés de, diguem-ne, de cerca, no, d'aquest relleu, han estat i són un gran suport. I no parlem només d'aquesta crida, sinó també vosaltres, o almenys tu, no, publiqueu moltes coses del vostre dia a dia. I això suposo que ha ajudat també a donar més veu encara a la vostra producció i professió i als vostres productes.
3: Sí, sí, de fet, quan estàs lluny de tot, com és el nostre cas, que físicament estem en un poblet de muntanya, tot el que és les comunicacions, les xarxes, són molt importants. És la teva finestreta al món, i t'ajuda que tothom et vagi coneguent o vagin seguint-te i vagin veient com és el dia a dia i com funciona la formatgeria, el ramat, i és importantíssim.
1: Mercè, m'ha quedat una pregunta sobre aquest relleu, aquest càsting que podeu fer per substituir-vos al capdavant de la formatgeria. Quina mena de perfils us han arribat? Ens has descrit una mica de tot, no sé si hi ha més gent del sector professional, més gent d'aquesta que a mi m'agafa de vegades, de ho deixaré tot, me n'aniré, aquesta visió romàntica que tenim la gent de ciutat, i no sé si teniu avançat aquest càsting, no sé si teniu candidats o...
3: Sí, mireu, hem tingut moltíssims contactes i hi ha de tot, des del que només s'interessa pel valor econòmic que pot tenir aquest traspàs, com el qui t'explica tot el seu procés del canvi de vida. Hi ha molta gent de ciutat, però hi ha molta gent també que ja hi està en el món rural, en el món ramader, i que vol doncs donar un altre caire a la feina que està fent fins ara i ampliar-ho amb el tema del formatge. Hi ha també bastanta gent que ha contactat, sobretot amb el tema del canvi de vida. Hi ha una miqueta de tot, i pel que fa a les edats hi ha gent molt jove o gent que potser ja no és tan jove però que vol acabar una etapa laboral d'una altra manera.
1: I hi ha algú que tingui més punts que altre? Tens algú que diguis, ostres, no t'ho diré, però sí, tinc bones vibracions? O...
3: Sí, sí, sí, es pot dir que ho tenim molt, molt avançat.
1: Ostres!
3: Sí, el que passa que, bueno, és el primer cop que ens volem jubilar i és el primer cop que estem fent aquest procés. És un procés que anem lents, anem a poc, sortosament acompanyats per les entitats de la taula del relleu agrari, que ens estan acompanyant en temes fins i tot a nivell legal i per poder plasmar per escrit tot aquest tema del traspàs. I en principi doncs sí que ho tenim molt avançat, i bueno, només cal dir que és gent jove i que ja estan en el món ramader.
1: Doncs quin gust escoltar aquesta història i sobretot saber que teniu relleu, Mercè. Mercè i Raül, que estem parlant amb la Mercè, sí. Però diguéssim, aquest negoci té dos caps. Moltes gràcies per portar-nos fins al Rambla 54, doncs, aquesta història d'aquest relleu amb final feliç. I Maria, tu també, una abraçada a totes dues i fins aviat.
2: A tu, Anna, que vagi molt bé.
3: Moltes

0: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.
1: Contrapàs és una dansa que ens parla d'història. Observant els passos o escoltant les notes, podem saber més de la història i la cultura d'un municipi o regió. Avui us vull parlar del contrapàs de Sant Genís de Palafolls. Bé, de fet, no ho faré jo. Ens ajudarà l'historiador local, Xavier Salicru.
2: El contrapàs és una dansa tradicional que es havia ballat a Catalunya, especialment a les comarques nord-orientals i pirinenques. Un contrapàs amb uns passos molt similars al de la sardana curta, aquella sardana curta que es ballava abans de la reforma d'en Pep Ventura, a finals del segle XIX. Molt similar. Són dues danses que van evolucionar conjuntament amb la sardana.
1: Ara que ja estem situats, què té d'especial el contrapàs de Sant Genís i en la història de Catalunya on el podem situar?
2: Bé, partint que el contrapàs genèricament és un gènere de ball, arreu d'aquestes comarques on es va desenvolupar, doncs es van desenvolupar diferents contrapassos. En el nostre, el contrapàs de Sant Genís, conegut amb aquest nom, però no és realment amb aquest nom, sinó que és el contrapàs que es havia ballat tota una zona més extensa, el que coneixem com la Baixa Tordera, però el que va passar és que va ser l'últim reducte on es va ballar pel seu àmbit més rural i més apartat. I és on el van descobrir aquells folcloristes del segle XIX, perquè és el segle XX, i com el van descobrint allà, doncs li van posar el contrapàs que hem trobat a Sant Genís, i aquest nom s'ha perpetuat, no?, en tot el món del folclore.
1: Sant Genís va ser l'últim reducte on es va ballar, mantenint-se com a repertori de carnestoltes fins a la Guerra Civil. Però com s'explica la seva preservació? En Xavier Salicru ens ho explica.
2: Sí, doncs aquest entorn més rural i més separat, doncs el que va fer és que aquelles noves modes de música que van anar substituint totes aquestes ballades de contrapàs, allà van tardar més a arribar i vam tenir la sort que vam coincidir que encara es ballava amb aquesta arribada de folcloristes que buscaven informació de les danses antigues de Catalunya. I és per això que es va, doncs, descobrir aquí a Sant Genís.
1: Hem parlat de la dansa i de la seva part més social. Però i si parlem de la música? Com ha arribat als nostres temps?
2: Bé, tots aquests folcloristes que van fer aquesta feina de documentar el contrapàs, el que van fer va ser escriure les partitures de la música que sentien tocar. Aquells músics de tradició oral que funcionaven sense partitura no van deixar un llegat escrit, però aquests folcloristes sí que ens el van recollir. Hi ha un moment molt especial, que aquests folcloristes de principis del segle XX, no, el descobreixen, per dir-ho d'alguna manera, i el que fan és perpetuar-lo en partitures i perpetuar la dansa. Hi ha un moment, aquest que deia, molt puntual, és que el 1921, per primera vegada el contrapàs de Sant Genís puja dalt d'un escenari, i no un escenari qualsevol, sinó l'escenari del Palau de la Música Catalana.
1: En els últims anys, des del municipi de Palafolls, s'està fent una tasca important per traslladar tota aquesta informació a la ciutadania. Poder parlar en persona amb tots aquells que sabien del contrapàs de Sant Genís va ser una peça clau.
2: Sí, hi ha també un moment important, és que als anys 90, tres musicòlegs aterren de nou a Sant Genís buscant encara aquella informació original del contrapàs. Encara poden parlar amb dues persones amb més de 90 anys en aquell moment, recullen la seva informació, reconstrueixen de nou el contrapàs, tant la música, pel que els expliquen aquesta gent, com la dansa, i aquesta gent el que fa és posteriorment, al cap d'uns anys, tornar tota aquesta informació a la gent de Sant Genís perquè puguin seguir ballant-lo, i a partir d'aquest moment, durant uns anys, es van fent uns tallers de contrapàs, una festa del contrapàs, i ara puntualment se segueix ballant. Alguna entitat d'aquí Palafolls organitza algunes ballades de danses tradicionals, i sempre el contrapàs forma part d'aquests diferents tallers que es fan.
1: I per anar acabant, una anècdota. A vegades la casualitat ens juga a favor. Ens ho explica el mateix Xavier Salicru.
2: Sí, això, ens hem d'anar una mica enrere. L'any 36 es fa un gran festival de música i assisteixen de nivell internacional, i assisteixen diferents compositors, i un en especial ve un anglès, en Britten, un gran compositor, i escolta aquestes danses, escolta el contrapàs, i queda impregnat per aquesta música i altres danses i músiques catalanes, i ell, posteriorment, passada la guerra, compon una peça musical inspirada amb aquestes músiques. músiques. I la curiositat amb nosaltres hi és que, doncs, uns anys cap aquí hi ha un concert de música d'en Britten, música és un compositor molt conegut, i una palafollanca que assisteix en aquest concert, això fa pocs anys, i reconeix la tonada del contrapàs, no? I a partir d'aquí, que és una cosa que no s'havia fet pública, comencem a fer recerca i descobrim, doncs, aquest lligam amb en Britten que va assistir l'any 36 en aquest gran festival de música i va escoltar, va quedar corprès d'aquesta música i se segueix escoltant a moltes sales de música d'arreu del món.
1: Qui sap si en els propers anys descobrirem, per casualitat o no, coses noves d'aquest contrapàs i de les seves ballades. El que sí sabem és que gràcies a les seves notes i la manera de ballar-lo, sabem molt més de la cultura històrica del nostre poble, de Palau.

0: Vinga, Jan, que tens més idees, no?
1: Ah.
0: Vinga, va.
1: Esteu escoltant Rambla 54.
0: No, Rambla 54. Has de vocalitzar-ho bé.
1: Esteu escoltant Rambla 54.
2: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Joventut.
3: Dones de caràcter, nassos prominents, colors intensos i, sobretot, molt de sentit de l'humor. Aquest és l'univers pictòric de l'Elisabet Zavala, una artista barcelonina formada en Belles Arts i Disseny que fa més de 20 anys que viu i treballa a Masdenverge. L'Elisabet és la veïna que avui ens presenta la Blanca Carol. Blanca, ben tornada al programa.
4: Hola, Anna, moltes gràcies. Un plaer, com sempre.
3: Blanca, tu l'has anat a veure, l'Elisabet, has parlat amb ella, oi? Quin perfil ens en fas?
4: Així és, Anna. Si et sembla, comença una mica pel principi, perquè la trajectòria de l'Elisabet va començar fa molt. De fet, de ben jove, quan va descobrir que pintar podia ser molt més que una afició. De fet, ho recorda així.
5: Sense por i sense condicionants em vaig llançar. Això devia tindre 20 i tants i en tinc 70. I no he parat. El que passa que amb els anys vas aprenent i cada vegada, ostres, em diverteix més pintar i descobreixo més coses, perquè una mica pintar és buscar, és trobar, és reflexionar amb tu, és... no sé, per mi és la meva vida.
3: Una pintura que ha anat construint a partir d'un llenguatge propi i que té, com dèiem, en el color un dels seus trets més reconeixibles, no, Blanca?
4: Efectivament, Anna. De fet, l'Elisabet explica que quan va començar a apostar per una pintura figurativa i carregada de color, esta opció no era precisament ben vista en els cercles artístics de Barcelona. Ella, però, va decidir, no?, defensar-la seguint els seus ideals.
5: Mira, jo quan començo a fer aquest tipus de figuració i a tope color, a Barcelona tot era l'abstracció i posar molt de color era de mal gust, eres una hortera. I, saps, era tot abstracte, negre, una miqueta de vermellet, blanc, saps? I llavors jo vaig anar a fer un viatge a la Xina, a Hong Kong, i me'n vaig donar compte que, ostres, que el color ben posat és d'una elegància i dona una alegria que no et dona el negre.
4: I, Anna, si hi ha unes protagonistes habituals en els seus quadres, són les dones. L'Elisabet les pinta allunyades dels cànons de bellesa tradicionals i especialment grans dones a partir dels 50 anys. Són personatges que reivindiquen l'experiència, la personalitat i la capacitat de decidir per elles mateixes.
5: No, la protagonista sóc jo. I llavors és una reivindicació, perquè a la dona, o sigui, tens que tindre unes normes. Si tu no ets prima, alta, rosa, amb ulls blaus, ho tindràs fatal. Et parlo quan jo era jove, ara ha canviat una mica la cosa, però, a veure, no som normatives. Qui no té això, té allò. Llavors, bueno, pues, llavors s'ha d'inflar i s'ha de posar tetes i s'ha de... No... O sigui, valorem pues, l'estil, la saviesa, el ritme, però a veure, cada un s'ha tocat com som.
3: Visca l'Elisabet, molt a favor.
4: De veritat, Anna, també ha buscat una manera molt pròpia d'explicar, d'aplicar la pintura en lloc de limitar-se al pinzell, treballa directament en les mans. Deixa les marques dels dits visibles a sobre de la tela per aconseguir així una pintura matèrica.
5: Jo volia una pintura matèrica. M'agradava molt el Dubuffet, m'agrada molt Tàpies, bueno, i m'agrada la matèria. I, clar, si ho posava amb el pinzell em quedava massa pla tot, i llapat, que no ho podia suportar. I llavors al fer-me jo la pintura la faig com si fos fang, i llavors l'aplico amb les mans i tota la huella que queda dels dits m'encanta, perquè em recorda els dibuixos que feia Talita amb els llapisos de colors, que queda tota aquella línia plena, plena, plena, doncs aquí igual envolta pues la figura que faig o els personatges que surten.
3: I em deies que encara conserva una part petitona d'aquell neguit, no?, que acompanya els processos creatius.
4: Sí, ella diu que començar un quadre és una barreja d'atzar, observació i imaginació. De fet, una taca sobre la tela pot acabar convertir-se just en un punt de partida.
5: Abans em posava supernerviós. Què faig? Què faig? Saps allò? Era allò el rotllo en blanc. I llavors sempre embruto la tela. L'embruto i d'aquesta taca començo a veure coses. Mira, aquí sembla que vegi una cama. Ai, que si faig una dona amb la cama dalt, llavors que pam, pam, i començo allò que em va passar ahir, i de la taca començo a inventar. Al principi m'era dur, i ara és l'etapa que més m'agrada i disfruto i tal. Pues per què? Perquè tinc més informació, perquè sé que me'n sortiré segur. No sé, és un divertimento més. Abans tenia una mica d'angoixa quan començava.
3: I el paisatge, Blanca, el fet que estigui a Masdenverge, ell es veu a l'obra de l'Elisabet?
4: Sí que es veu, sí, Anna. La seva obra incorpora el paisatge de les Terres de l'Ebre, el delta, els canals, els núvols i la llum formen part d'un entorn que, diu, li ha portat una nova font d'inspiració. Però, per damunt de tot, l'Elisabet vol que els seus quadres provoquen una reacció, que qui els mire s'hi trobe i, si pot ser, somrigue.
5: M'encantaria que cada... Mira, primer, llegir els quadres, perquè no es dona molt temps. Ah, sí, ja ho he vist, ja.

0: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54. Pensa que és per un programa de ràdio.
1: Vale. I he de dir Rambla 54.
2: Ja.
1: I què he de dir?
0: Rambla
1: 54. Ah, vale. Rambla 54.
0: Perfecte.
3: Unes tisores, una agulla, un didal, una màquina de cosir i un metre. Durant dècades, aquestes han estat algunes de les eines indispensables d'un ofici que avui costa molt més de trobar, el de sastre. Fer un vestit a mida significa començar pràcticament des de zero, prendre les mides d'una persona, estudiar-ne les proporcions, dibuixar un patró, escollir el teixit, tallar-lo i aconseguir que totes les peces acabin encaixant. És una feina de precisió, però també d'experiència, i en Pere Mas en té molta. La seva història amb la sastreria, de fet, havia començat abans que ell mateix decidís dedicar-s'hi. El seu pare ja era sastre i el seu avi també.
4: Quan neixes en un d'allòs, en una casa que, per exemple, el negoci és de sastreria, esclar, vius la sastreria des de petit. Cap allà, quan tens 11 anys, 12 anys i tot plegat, entens, comences a agafar afició perquè veus com es fa una peça de roba. El meu pare era sastre a mida, el meu avi també era sastre a mida, i jo he seguit també com a sastre a mida.
3: En Pere representa, per tant, la tercera generació d'una família dedicada a la sastreria a mida. L'ofici el va conèixer primer a casa i amb 12 anys aquella familiaritat es va començar a convertir en interès. Però ser fill i net de sastres no el convertia automàticament en un. Calia aprendre una tècnica que durant molts anys s'ha transmès entre tallers, acadèmies i generacions de professionals. I entre tot el que havia d'estudiar, n'hi havia una part especialment important que, vista des de fora, pot sorprendre: la geometria. Perquè abans de tallar la roba cal portar el cos al paper. Les mides del pit, la cintura, els malucs o l'esquena es converteixen en línies, proporcions i càlculs que permeten construir el patró. És, d'alguna manera, el plànol del vestit que després confeccionarà el sastre. En Pere encara conserva alguns dels llibres amb què va aprendre aquesta part de l'ofici.
4: En acabat, tens que anar a una acadèmia per ensenyar-te, com si diguéssim, la tècnica de la sastreria. Que la sastreria, per posar una prenda, va tot, com si diguéssim, amb geometria. Es fa un croquis, es fa sobre la peça, o bé amb patronatge.
3: D'aquell dibuix sobre el paper en sortiran després les diferents peces de roba que formen una americana. Al davant, l'esquena, les mànigues, les butxaques o els elements interiors. I aquí és on la teoria deixa pas a l'ofici, perquè el patró pot estar ben calculat, però el resultat final s'haurà de provar sobre el client, observar com cau la roba i corregir tot allò que no acaba d'encaixar. Un procés que explica per què confeccionar un vestit a mida no és precisament una feina ràpida. Una americana i uns pantalons, dues peces que podem comprar en pocs minuts en qualsevol botiga, però que, fetes artesanalment per una sola persona, poden representar tota una setmana de feina. En Pere calcula que confeccionar un vestit complet pot arribar a ocupar unes 40 hores.
4: Tot un vestit està controlat per fer només una persona que ho faci estar 40 hores, una americana i un pantalon. S'està 40 hores.
3: La manera de comprar la roba ha canviat completament. La confecció industrial ha aconseguit establir talles i patrons que funcionen per a una gran part de la població. Triem la talla, ens en provem la peça i, si ens queda bé, ens l'emportem. En Pere no renega d'aquest sistema. Al contrari, considera que la confecció actual està molt ben estudiada. El límit apareix quan el cos de la persona no coincideix exactament amb les proporcions que aquella talla dona per fetes.
4: Si tu compres un vestit, és molt diferent de fer la mida de que el compris a confecció, perquè fent la

0: mida la fas a la mida del cos de la persona. Però si la compres de confecció, fan una mida estàndard. Llavors, si el tipus de la persona té la mida estàndard, sí que li va bé. Però si no té la mida estàndard, que, per exemple, s'inclina o es posa més dret del compte, o fa més panxa, o fa més cadera, entens, és el que varia.
1: Això és el que canvia quan el vestit es fa a mida. El punt de partida deixa de ser una talla predeterminada i passa a ser directament el cos del client. La postura, les espatlles, la cintura o la forma de caminar poden condicionar el resultat, i el vestit es construeix tenint-ho en compte. També permet una cosa, que abans era molt més habitual, conservar la peça durant anys i anar-la modificant. Si el cos canvia, el vestit també es pot adaptar. No tot, però s'ha mantingut igual al taller. En Pere ha conegut l'evolució de les eines amb què treballa un sastre. Encara conserva una màquina de pedal, però també treballa amb una d'elèctrica. I entre una i l'altra hi ha bona part de l'evolució tecnològica que ha viscut l'ofici.
0: Abans, per exemple, al segle X i al segle d'allò no tenien màquines de cosir i tot ho havien de fer a mà. I déu-n'hi-do les peces de l'època, de Jesucrist i tot plegat, déu-n'hi-do les peces que feien en aquella època també. Tot era a mà. Però, esclar, a màquina, abans només hi havia la màquina que cosia repunt. Ja en acabat va sortir la màquina que també sobrefilava. Això també era un avantatge. També va sortir l'avantatge de la màquina que ja hi havia un motor, ja elèctrica, i anava més ràpida.
1: La sastreria mida ha perdut bona part del terreny que havia ocupat, però no ha desaparegut del tot. Les reparacions, els arranjaments o les peces que necessiten una adaptació especial continuen requerint coneixements de sastreria. Hi ha, però, una part de l'ofici que no té gaire a veure ni amb patrons ni amb màquines de cosir. Un vestit a mida obliga el client a tornar diverses vegades al taller. Cal prendre mides, fer proves i comprovar els ajustos. I quan aquesta mateixa persona hi torna durant anys, la relació acaba sent molt diferent de la que tenim habitualment amb qui ens ven una peça de roba.
0: És propera i, és clar, el client has d'anar una miqueta, és clar, i parles normalment, entens, mentre li emproves una cosa i així, entens, i de vegades parles de futbol i de política, entens? Però hi ha d'haver-hi també una amistat, per exemple, que com que sempre tens més o menys molts que són clients que repeteixen, clar, entens, i ja saps el tarannà de cada client.
1: Després de tota una vida dedicada a la sastreria, en Pere ha vist canviar les màquines, la manera de comprar roba i també la presència del seu ofici als carrers. El que no ha canviat és el moment en què una peça està acabada, quan després dels patrons, les proves i les hores de feina, el vestit queda exactament com havia imaginat.
0: És una llàstima que l'ofici s'ha perdut. És un ofici molt maco, de creativitat, i que sents orgull quan et surt bé una peça. Principalment quan és una peça difícil i et surt bé, et surt perfecte.
1: Potser avui és molt més fàcil entrar en una botiga i trobar un vestit que ens vagi bé, però a la sastreria d'en Pere el procés encara funciona a l'inrevés. No és la persona qui s'ha d'adaptar al vestit, és el vestit el que s'adapta a la persona.

0: Hola Anna, com estàs? Soc l'Eduard París de Radio Ciutat de Tarragona i aquesta vegada ens endinsarem en un dels punts neuràlgics de la ciutat, com és el barri del Serrallo. Si pensem en el Serrallo, segurament ens venen al cap el mar, els pescadors o els restaurants, però és molt més que això. El coneixerem des de dins a través de tres persones que en formen part i que ens explicaran com l'han viscut des dels seus orígens fins a l'actualitat. Parlarem de la seva història, de la pesca, de la gastronomia i, sobretot, d'aquell sentiment de pertinença que fa que, per a molts, el Serrallo sigui molt més que un lloc on viure. Amb tres veus, amb tres maneres de veure'l i amb una mateixa pregunta. Què vol dir realment ser del Serrallo?
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: Amb un bon 11 inicial, vull guanyar 3 punts de glòria per la porta.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Continguts en xarxa.

0: És l'hora d'obrir el calaix.
1: Totes les setmanes fem cultura, fem ràdio, fem comunicació, fem el calaix.
0: Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: El calaix.
0: El calaix, obre'l i trobaràs cultura. Aquests són els continguts d'aquesta setmana. Mònica Socies.
2: En David Cantó torna amb les seves recomanacions al calaix actiu.
3: Si parlem d'espionatge, segurament un dels primers personatges que ens vindrà al cap és James Bond. L'agent 007 dels serveis d'intel·ligència britànics, l'MI6, ha protagonitzat més de 50 llibres, més de 20 pel·lícules i més de 30 videojocs.
2: I avui les entrevistes ens obren la porta al misteri i als girs de guió amb finals que no endevinarem. Ho fem amb les novel·les El cinquè cor d'Oriol Canals, publicada per Rosa dels Vents.
4: A veure, al final és una cosa pretesa. És a dir, jo el que busco és captar l'atenció del lector amb un, ho diu els anglicismes, però amb un hype que es diu ara, no? Que en aquest cas és un cardiòleg que ha rebut la notícia que necessita un trasplantament per seguir vivint. Si abans d'un any no té un trasplantament de cor, no seguirà vivint perquè morirà. El mateix dia que s'assabenta d'aquesta notícia, rep una capsa amb tres cors humans i dos espais buits. És a dir, tres morts i dues morts que han de venir. I a partir d'aquí, doncs, es munta un cristo inconsiderable.
2: I Nostra Senyora de l'Abisme, d'en Xus González, publicada per La Campana.
5: Sobretot respecte al Víctor, ja juguem. Quan ell arriba, això ho sabem des del principi de la novel·la, ella està allà, entra a treballar, que és a la Vall de Miranda, en un restaurant. El que passa és que des del primer moment nosaltres sabem que ell no està allà per anar a treballar, per fer la temporada d'estiu, sabem que està allà per descobrir què va passar amb l'última de les persones desaparegudes, que va ser una noia cambrera l'estiu passat. I llavors, nosaltres les sorpreses amb les que juguem sempre és, sobretot amb el Víctor, que no sabem quin passat té. Sabem que és una persona que fuig alhora que està allà amb una idea, amb una missió, i està fugint d'alguna cosa. Però és un misteri que s'anirà desvetllant a poc a poc.
2: Posarem la mirada també a la Setmana del Llibre en Català, en una edició que ha superat amb èxit totes les expectatives. Us portem algunes recomanacions que ja podeu trobar a les llibreries. I acabarem a la Garrotxa, fent agenda cultural amb el Festival de Gènere Negre Basalt.
0: Mònica Socies ens acaba de fer un repàs en el sumari dels continguts d'aquesta edició d'El Calaix. No és un programa complet, no. Completíssim. Aquesta edició, la número 362, temporada 8, en el seu capítol número 6, que comença ara mateix. El Calaix. Ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Cantó, periodista i professor.
3: Si parlem d'espionatge, segurament un dels primers personatges que ens vindrà al cap és James Bond. L'agent 007 dels serveis d'intel·ligència britànics, l'MI6, ha protagonitzat més de 50 llibres, més de 20 pel·lícules i més de 30 videojocs. Però tot va començar amb les novel·les d'Ian Fleming. A la televisió canadenca, Fleming explicava que l'espionatge sempre s'ha vist com una professió romàntica. Un espia de l'altre bàndol aixecava la tela d'una tenda i escoltava els plans dels enemics i intentava escapolir-se sense que l'atrapessin. Un sol home contra tot un cos de policia o un exèrcit. Aquest any ha arribat un videojoc que imagina el moment en què l'MI6 recluta James Bond, el seu entrenament i les seves primeres missions. És 007 First Light, de IO Interactive, que es pot trobar per ordinador i consoles.
6: What he did in Iceland was insubordination. It was ill-disciplined, utterly reckless. He only survived thanks to blind luck. Give me one good reason to put him in the program, Mom.
7: I think you just covered them all, Greenway. It's really quite simple. Bond is a bullet without a target.
8: Let's give him one.
3: I una de les sèries més interessants dels últims anys té com a protagonistes també agents, en aquest cas de l'MI5, els serveis secrets britànics, i no uns agents qualsevols, els Slow Horses del títol d'aquesta sèrie d'Apple TV, són agents caiguts en desgràcia per alguna ficada de pota, reunits tots en un edifici perquè no molestin gaire. La sèrie adapta la saga d'espionatge de l'escriptor britànic Mick Herron, centrada en aquests agents i en el seu cap, l'intel·ligent i també molt descuidat Jackson Lamb, que interpreta Gary Oldman.
9: But I realized very quickly that he was going to be a lot of fun to work with.
3: Herron diu que de seguida es va adonar que Lamb seria molt divertit d'escriure perquè és un personatge sense filtres. Per tant, pot dir el que li vingui de gust, i els personatges grollers sovint són molt entretinguts, així que es va anar convertint en un personatge molt políticament incorrecte, a qui mou l'odi envers ell mateix, i és evident que té un passat profundament marcat per les ferides. La sèrie ha emès 6 temporades i en té confirmades un parell més. Curiosament, un dels actors protagonistes, Jack Lowden, està a les travesses per ser el proper James Bond al cinema.
10: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
3: El manga de One Piece ha fet història amb la publicació del
10: sèries,
3: volum,
10: pel·lícules, còmics i llibres.
11: Avui us recomano 24 contes de Chekhov.
10: Els clàssics recuperats.
12: Us recomano un àlbum il·lustrat per a nens i nenes a partir
10: literatura infantil i juvenil.
13: Les xarxes socials són els aparadors.
10: Propostes. David Canto, Natàlia Cerezo, Misha i Mònica Socies són el nostre equip d'actius culturals. Calaix Actiu, totes les setmanes, la secció de suggeriments de cultura a El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: Oriol Canals és llicenciat en Publicitat i Relacions Públiques i té una llarga trajectòria professional dins del món de la comunicació. Actualment és director de negocis del diari Ara. És autor de les novel·les Fills de mala mare, Diví, Els sentinelles de la llibertat i No dormiràs, guardonada amb el primer premi a millor novel·la al Festival Lloret Negre. El dia que fa 50 anys, el doctor Jesús Maria Barceló, el cardiòleg més prestigiós del món, rep una notícia devastadora. Necessita un trasplantament de cor en menys d'un any o la cardiopatia acabarà amb la seva vida. Aquell mateix dia rep una capsa de regal inquietant. A dins hi ha 3 cors humans i 2 espais buits reservats per a 2 més. Una targeta acompanya el regal amb un missatge que glaça la sang. Feliç aniversari, Jesús. Benvingut a la realitat. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: No queda gravat, eh?
2: Sí, no pot començar. És com la claqueta.
1: Bé, no... Aquests riures que escolteu són per parlar de gènere negre. Escolta, no, això no és seriós, eh, Oriol?
2: No, aquest tros d'entrada, aquest tros no.
1: Aquest tros d'entrada, Oriol Canals, no és gens seriós, perquè a més parlem d'un tema... És que no puc continuar l'entrevista.
2: Bé, jo els dic als oients ara, la Mònica, estem aquí al Passeig Lluís Companys de Barcelona. S'està partint de riure, estem davant de la ciutat de la justícia, enmig de la setmana del llibre en català. I, Mònica, com es cobreix una setmana del llibre en català? Què esperes trobar-hi?
1: M'estàs fent una entrevista a mi. Jo, quan vinc aquí, puc morir. Puc morir de socialité.
2: De socialité.
1: De socialité, puc morir. Però escolta, això no és seriós, l'entrevista que hauria de fer jo.
2: Vinga, va, rebobinem.
1: Ah, no, ja han acabat la taula i ja podem cridar.
2: Ja podem cridar. Tornem a començar.
1: De què estàvem parlant?
2: De novel·la negra. Vinga, va.
1: Ja veieu com és treballar dintre de la setmana en català. Sí que són hores de no dormir perquè has d'acabar de llegir-te tots els llibres, preparar-te les taules, i després són jornades enormes i llargues perquè retrobes a tothom, però sempre amb bon humor. I... L'Oriol Canals no podia faltar a la nostra graella de la setmana, perquè, a més, acaba de treure novetat, el 5è cor. Si heu llegit Diví i tots els seus altres llibres, no us podeu perdre aquesta lectura. Us la recomanem fervorosament des del calaix. Oriol, escolta'm, a tu no s'ha d'acabar mai la imaginació?
2: De moment, no. No sé si algun dia passarà, però jo crec que tinc una cosa... que m'ajuda molt, que és treballar un mitjà de comunicació, veure moltes coses i la realitat, la segueixo l'actualitat molt, i l'actualitat és un pou d'inspiració.
1: Bé, com a bon periodista... Bé, periodista no, que treballes al diari.
2: Treballo.
1: Que treballes al diari.
2: Treballo als mitjans, sí.
1: Treballes als mitjans. Però podries ser-ho perfectament, si ara sortissis a fer campanya periodística, podries... Mira, ara m'estaves fent una mini-entrevista.
2: Sí, va, al final... No sé com es diu això en català, però allò que diuen en castellà, diuen que el que va mucho con el cojo, si no coge, arranquea. Doncs em passa una mica. No, a veure, al final són molts anys, algun article escrit, alguna entrevista he fet, però a nivell pinzellada, no. La meva feina dins dels mitjans és una altra, és més comercial i d'organitzar esdeveniments i coses d'aquestes.
1: Però les pinzellades les poses a les novel·les i els esdeveniments que organitzes a les novel·les són d'una magnitud espectacular. Ara els hi ha tocat el sector mèdic.
2: Mèdic. Sí, ara toca el mèdic. Va tocar els periodistes, abans havia tocat al món artístic i ara toca el sector mèdic. Sí, he hagut de submergir-me dins el sector mèdic, que no és un sector fàcil.
1: Però que també, com a tot, hi ha corrupció.
2: Evidentment, com a tot arreu.
1: Perquè la salut també es negocia.
2: Evidentment, ja... Malauradament, hi ha merda a tot arreu. I el sector mèdic, per molt que jugui amb la salut, no és una excepció.
1: Bé, en el 5è cor, explica'ns una mica aquest inici, perquè és esfereïdor. O sigui, tu sempre quan comences, ho comences donant-ho tot, ja?
2: A veure, al final és una cosa pretesa. És a dir, jo el que busco és captar l'atenció del lector amb un... Ho diu els anglicismes, però amb un hype que es diu ara, no? Que en aquest cas és un cardiòleg que ha rebut la notícia que necessita un trasplantament per seguir vivint. Si abans d'un any no té un trasplantament de cor, no seguirà vivint perquè morirà. I el mateix dia que s'assabenta d'aquesta notícia rep una capsa amb 3 cors humans i 5 espais, i 2 espais buits. És a dir, 3 morts i 2 morts que han de venir. I a partir d'aquí doncs, es munta un Cristo inconsiderable.
1: Bé, un Cristo considerable perquè tot es va tapant fins que arriben els periodistes, no?
2: Exacte.
1: Els periodistes. Jo
2: al final sempre dic que critico el mal periodista, el mal metge, el mal advocat, el mal mestre. És a dir, no és un tema de que m'agafi fixació per un cert col·lectiu. M'agafa fixació per la mala praxi de col·lectius que crec que tenen temes molt importants entre mans, i la medicina n'és un. Ho comentàvem abans, que soc un fervent defensor de la sanitat pública primer per tota l'experiència personal, però després perquè crec que és un tresor que hem de conservar, però això no està exempt de corrupció.
1: Bé, ell sempre ho destapa tot. O sigui, que el sector que li toqui pròximament, properament, ja sabem que aniràs destapant tot el que hi ha a sota.
2: Sí, clar, sí. Si fan les coses bé, ningú ha de patir.
1: No es fan les coses bé.
2: Digue'm un sector que estigui lliure de...
1: Cap.
2: Però ja està.
1: Cap
2: ja
1: ni
2: està. Un. Ja està. A partir d'aquí podem començar a treure porqueria amb en Salva.
1: Sí, però bueno, ho deixarem aquí. Ja, si de casa les novel·les, perquè a mi em tancarien el programa, tu potser et farien el conte i...
2: No.
1: Hem de continuar treballant.
2: Hem de continuar treballant, malauradament.
1: D'això se n'aprofiten, eh?
2: Oh, i tant.
1: I això també surt a la novel·la.
2: Evidentment.
1: Hi ha moltíssimes coses que surten. Per què aquesta vegada el factor mèdic? I m'agrada perquè, a més, toques no només el tema de les malalties de cor, sinó també les malalties minoritàries.
2: El tema de les malalties del cor venia perquè m'agradava que el cor fos un element central. És a dir, el cor és l'òrgan que associem a l'emoció, a la rauxa... però només hi ha dos òrgans que no puguis viure sense, que és el cor i el cervell. Aleshores, i el cervell, diguem que és la part racional, el cor és més la rauxa que dèiem, i simbòlicament el cor és segurament és l'òrgan més potent. A partir d'aquí, doncs, m'interessava que fos el motor de la història i em vaig tenir la sort, perquè no puc dir una altra cosa, el privilegi, fins i tot diria, de poder documentar-me amb la Georgia Sarquella, que és la cap de cardiologia del Sant Joan de Déu, que sense ella hagués sigut impossible escriure aquest llibre. Em va ajudar a crear el personatge, a la malaltia que té, a un algoritme que es busca i que genera de molts problemes. Va ser una delícia poder comptar amb el seu suport. I el tema de les malalties minoritàries, doncs perquè em toquen de prop i perquè, com que són minoritàries, doncs constantment estan oblidades. La gent no els hi fa cas, no? I aleshores... si d'alguna manera posem el nostre petit gra de sorra quan la gent ho llegeix, doncs mira, ben bé que estarà situar-les una mica al mapa, perquè, ostres, són gent que pateix molt, que està molt abandonada, que ningú els hi fot perdó ni puto cas, i aleshores doncs està bé que de tant en tant algú alci la mà i digui que aquesta gent existeix i té tant dret com els altres.
1: M'agrada la literatura, per això és una de les coses que trobo que són importants, perquè no deixen de ser un altaveu. I el gènere negre parla precisament no només d'assassinats, de sang i fetge, etcètera, etcètera, sinó també d'aquestes problemàtiques socials. I en aquest cas, bueno, doncs, nosaltres també els sembla mà per tot aquest col·lectiu. I en el cas del cor, jo t'haig de donar les gràcies, perquè, mira, sempre tenim algú més o menys, que hi ha algú que pateix, no?
2: Sí.
1: Penses, ostres, posem-ho damunt de la taula.
2: Posem-ho damunt de la taula, sí. En el meu cas admeto que el tema del cor era més un tema literari. En el cas de les malalties minoritàries era un tema de militància.
1: Doncs mira, jo milito per les dues i estic molt contenta. Però ara marxem una mica d'aquest tema més personal i ens n'anem una altra vegada a la trama. Ets mala persona, ho saps, no?
2: No, soc mala persona a la ficció. Hi ha molt de cabron a la ficció. No, a la ficció. La ficció m'agrada les coses, fer-les retorçades perquè... No, retorçades. M'agrada fer anar el lector per on jo vull.
1: Ja està. Jugar.
2: Jugar. Jugar amb el lector i... M'agrada imaginar-me que quan tanquin el llibre al final diguin «Ostres, el tio me l'ha fotut». Això no té preu. Això és molt divertit.
1: Bé, jo puc dir, no?, que me l'has fotut?
2: Sí. Sí, sí.
1: Me l'ha fotut, eh? Semblava que ho tenia. Doncs no, senyores i senyors, no ho tenia.
2: No. Sempre hi ha... L'altre dia l'Antoni Bassas, en una presentació, em va dir, diu, quan ja veus, sembla com la ruleta, aquella bola que va girant, i quan ja creus que el número que hi ha, pum, cau a un altre, dius, i no l'he encertat.
1: Realment, aquesta vegada, ets conscient que quan comença la tensió, ja des de l'inici, no la deixes fins al final, perquè enllaces una trama amb una altra subtrama, que tot al final està enllaçat, eh? Però la tensió no baixa mai.
2: No... Està, a veure, evidentment està pretès i m'ho curro, per dir-ho d'alguna manera, perquè així sigui. Sóc un escriptor d'aquests de mapa, que se'n diu, és a dir, que faig tot el guió, inverteixo molt de temps en entrevistes prèvies, molt de temps preparant el guió, per quan a l'hora que em poso a escriure saber exactament en cada capítol què ha de passar per mantenir aquesta tensió i perquè l'actor al final digui que cabron el tio que me l'ha fotut. Però això, segons la meva manera de treballar, hi ha mil maneres i totes són vàlides, només ho puc aconseguir si m'ho treballo molt a nivell de guió. I així ho busco.
1: I ara que parles de treballar, estem parlant de tota una trajectòria. A l'inici escoltàvem la teva biografia amb tots els llibres que has anat fent. No dormiràs ha estat un èxit espectacular. I després van recuperar Diví, que jo us recomano moltíssim de llegir-vos-el. Sí. És una mica també una línia, el cinquè cor també va amb aquesta línia. Clar, per tu també deu ser una tensió tornar a escriure i pensar, uau, m'ha anat molt bé, a veure ara què passarà.
2: Mira, amb el cinquè cor et juro que no. Et juro que no, t'ho juro. Sí, m'ho he passat molt bé. Molta gent m'ho va preguntar, és a dir, ostres, ara després del no dormiràs, tens pressió... Et juro que no. Jo tinc un avantatge enorme, que és que això a mi em diverteix molt i m'ho passo pipa, però no és la meva feina. Jo treballo als mitjans de comunicació, treballo l'ara, la meva feina és a l'ara, i la meva obligació o la meva pressió ve d'anar allà i fer la feina ben feta, com qualsevol treballador, que treballi en qualsevol feina. Exacte. Per tant, això m'ho prenc... sempre ho he comparat com a l'handbol. Jo he jugat handbol tota la vida, i ara que tinc els genolls ja una mica cascats, doncs encara hi jugo molt poc, i això és el meu altre embol. És a dir, és una afició que m'encanta i que em dona unes satisfaccions bestials i que m'ha donat oportunitats de conèixer gent bestial. Per tant, no puc estar-li més agraït a l'escriptura.
1: Doncs mira, al final, aquí l'únic que pateix és el lector. No sé, eh? Cada vegada anem a pitjor.
2: I a sobre paga per patir, eh? I a sobre paga.
1: Ens agrada.
2: Bueno, a mi també m'agrada patir. Quan jo llegeixo, sóc molt consumidor de novel·la negra, de thriller, però, o de tant audiovisual com en paper, com en teatre, vull dir, en qualsevol disciplina m'agrada. I aleshores també m'agrada patir d'aquesta manera.
1: Bueno, t'agrada que et facin estar sempre pendent de...
2: Sí.
1: Què estàs llegint últimament?
2: Mira, ara començaré a llegir el de l'Esther Invernón, que es diu Després de tu, que sé que és molt contradictori amb el que estic dient, perquè... Però m'he fet una... M'he fet com una... Sí, és sorprenent, però m'he fet una... Com un petit repte, que és començar a llegir gèneres diferents. És a dir, jo... 8 de cada 10 són thrillers o novel·la negra, m'agrada molt, recomano sempre la proximitat, per què? Doncs perquè tant és que... O sigui, una bona història pot passar a Nova York i pot passar a Vic, val? Aleshores, el més important és que la història sigui bona. Però sí que és cert que vull obrir-me una miqueta més a altres gèneres. Ara mateix, com et deia, faig 8 de cada 10 són thriller i els altres dos tinc que... una mena d'obsessió rara, que és el tema Vaticà, m'agrada molt... Sí, no sóc creient, no d'allò, però tots els entresijos del Vaticà m'ho passo pipa. I llegeixo tot el que treu el Vicenç Lozano, m'agrada molt.
1: És un gran autor de capçalera del programa, també.
2: Sí, m'agrada molt i m'ho trago tot, del Vicenç Lozano. Però clar, pobre home, tampoc és tan... Vull dir, tampoc hi ha tanta merda al Vaticà com perquè l'home vagi fent. Aleshores,
1: sí que volem que visqui molts anys.
2: I volem que visqui molts anys. I vull obrir-me una miqueta més i em vull llegir el de l'Esther, perquè crec que és bo que, per molt que a tu t'agradi un gènere, doncs provar mil gèneres diferents.
1: Bé, nosaltres ho deixarem aquí, Oriol, però... Escolta'm una cosa.
2: Què?
1: Una caixa, 5 cors. Bueno, 5 forats.
2: 5 forats, 3 cors.
1: 3 cors que no sabem de qui són.
2: No.
1: 2 cors...
2: Que estan per venir,
1: que hem de saber qui serà. Si ara hi haguessis d'afegir un sisè cor, i no parlarem de persones, per arrencar les coses no boniques d'aquest món, que fos el cor, jo que sé, d'una guerra o el cor d'un conflicte internacional o del cor de la fam, etc. Vull dir, no imaginis persones, sinó imagina situacions. Quin cor arrencaries perquè la gent no patís?
3: És difícil.
2: Diversos, però dóna'm en dos, va.
1: Dos, vinga, va.
2: El cor de la fam i el cor dels totalitarismes, digue-li Trump, Putin, Xina, posa-li totes les etiquetes que vulguis, tota aquesta gent, extrema dreta, alternativa per a Alemanya, no ho suporto. I és que ho arrencaria d'arrel. Tant de bo poguéssim. En alguna presentació estic dient, avui no ho he dit, però en alguna presentació estic dient que tant de bo la medicina també transplantés consciències. Seria fabulós. I m'agradaria arrencar el cor de tot això.
1: Doncs jo penso que llegint i fent resistència cultural, en certa manera, també ajudem a ampliar, no?, la mirada i erradicar una miqueta més aquests totalitarismes. Per tant, entre tots posem el nostre granet de sorra.
2: Per petit que sigui, doncs ajudem, sí.
1: Gràcies, Oriol. Sempre gràcies per posar-m'ho tan fàcil.
2: No, vosaltres, moltes gràcies a tu.
0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa.

0: Xus González és llicenciat en Ciències Ambientals i Comunicació Audiovisual. Va ingressar al cos dels Mossos d'Esquadra l'any 2004 i des del 2006 és agent d'investigació avançada a la Divisió d'Investigació Criminal. Ha treballat en tot tipus de casos i s'ha especialitzat en assalts violents a l'interior de domicilis on el robatori de droga entre criminals és una de les principals causes. El 2013 va publicar la seva primera novel·la, Abandonar el joc. Ha participat i col·laborat en diversos festivals de novel·la negra com el BC Negre i també és autor de Un treball net i El Corsari. El santuari de la Vall de Miranda és un paisatge idíl·lic entre majestuoses muntanyes i fonts naturals on acudeixen pelegrins i turistes durant tot l'any, un veritable oasi al cor del Pirineu català. No obstant, ningú vol esmentar que, durant 3 anys seguits, hi ha hagut al lloc inexplicables desaparicions. Com tants altres que hi treballen, Víctor Trafalgar fuig del seu passat. Ha acceptat una feina d'estiu al complex hoteler de la Vall, una simple tapadora per investigar un secret que va passar amb la Noa, l'última desapareguda. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: Doncs res, ens n'anem d'excursió. Però recordeu que la muntanya és absolutament traïdora. Ens endinsem en un àmbit rural, en un món que els turistes desconeixem, però que els que són autòctons el coneixen i el coneixen molt bé. Xus González, ens en podem enfiar de tothom?
2: No, no em refio de ningú. I menys dels llocs que no coneixeu i sobretot com més somrigui una persona, desconfieu més.
1: Deixen anar certes perles dintre de la novel·la, no? De no enfiar-te'n, frases fetes que et diuen, sobretot, no confieu en ningú. Clar, tenim aquest protagonista, en Víctor Trafalgar, que s'endinsa, no? Se'n va a treballar, forma part dels treballadors, s'ha de barrejar amb les persones autòctones, arriben els turistes, però és molt més del que amaga. Perquè hi ha una frase que m'agrada molt de la novel·la i la defineix molt bé, i és que res és el que sembla, però tot està enllaçat. Aleshores, aquest protagonista, jo me n'he enamorat, eh?
2: Oh, doncs me n'alegro.
1: Me n'he enamorat. Més d'una se n'enamorarà, jo també. Dintre la novel·la també és un trencacors, que diria. Però a poc anirem descobrint una mica el seu passat i com es va adaptant en aquest món rural, no? En totes aquestes desaparicions, que són treballadors d'on ell està, d'aquesta empresa, tindrem moltes, moltes sorpreses. Ha jugat molt en el lector.
2: Sí, i tant. Sobretot respecte al Víctor, ja juguem. Quan ell arriba, això ho sabem des del principi de la novel·la, ella està allà, entra a treballar, que és a la Vall de Miranda, en un restaurant. El que passa és que des del primer moment nosaltres sabem que ell no està allà per anar a treballar, per fer la temporada d'estiu. Sabem que està allà per descobrir què va passar amb l'última de les persones desaparegudes, que va ser una noia cambrera l'estiu passat. I llavors, nosaltres el que... Les sorpreses amb les que juguem sempre és, sobretot amb el Víctor, que no sabem quin passat té. Sabem que és una persona que fuig, alhora que està ja amb una idea, amb una missió, i està fugint d'alguna cosa. Però és un misteri que s'anirà desvetllant a poc a poc.
1: Clar, jo a mesura que anava llegint pensava, ostres, clar, fuig, se'n va a la muntanya, el que necessites és estar sol, tranquil, i deixar enrere un passat que ja anirem descobrint. La muntanya amaga molts secrets. I penso que aquí has fet una bona metàfora també amb els personatges, no? Ha jugat entre l'ambient i els personatges.
2: Sí, i tant, perquè la muntanya, sobretot on està la Vall de Miranda, és un lloc perdut, un lloc és molt gran, però alhora és molt opressiu per estar envoltat de muntanyes, i volia jugar amb això, en que els personatges, tot i en teoria estar en un lloc preciós, és un lloc paradisíac, alhora estan com tancats en una gàbia i una mica s'estan retrobant, volen saber què fer tant el Víctor com la Sara, que és un altre personatge, que és autòctona de la Vall, de la comarca, i també la part dels policies, no? Que no hem parlat, però la part dels policies tens el sergent, que acaba d'arribar a un lloc nou, i ell alhora també està coneixent tot aquell entorn. Per sort l'Arnau, que és un caporal, que entén com és la gent d'allà de la Vall, i alhora entén que el sergent ha de fer un canvi de xip si vol adaptar-se a aquell nou destí.
1: Clar, aquí hi ha diferents punts que a mi m'han anat agradant de la novel·la, ara estic mirant de no fer spoiler, per si de cas, però és una mica aquesta mirada des de totes les perspectives, no? O sigui, tenim mons enfrontats, el món rural, el món de la ciutat, el que són les persones, el que demana el sistema, els treballadors, els turistes... No és una trama fàcil, vull dir, aquí has hagut de treballar moltíssim.
2: Sí, no, realment, clar, ho planteges així i dius, ostres, com això, com s'ha arribat a fer que sigui comprensible, que sigui atractiu, que enganxi el lector. I realment, clar, el joc hem treballat molt perquè no hem parlat de que paral·lelament hi ha una trama. O sigui, hi ha una trama. Posteriorment, els fets que es narren a l'obra, ja es fa un documental. I la novel·la està farcida d'extractes d'aquest documental, amb entrevistes a gent que va participar, imatges d'arxiu... Això serveix moltíssim per poder explicar al lector d'una manera comprensible, atractiva, i jo crec que molt addictiva, què és el que passa a la novel·la i com es van desenvolupar tots els fets.
1: També jo penso que dibuixes molt bé el món dels Mossos d'Esquadra, que és un dels punts que m'ha agradat. Qui fa cadascú? Com es tracta? O sigui, a nivell humà, com han de fer de mitjancers, no? De conciliadors, quina és la seva feina real, però com l'apliquen cada dia. Jo penso que fas molt humà, molt humans en si, tots els personatges.
2: Sí, això a les meves novel·les sempre intento fer-ho així, no? Perquè, evidentment, jo jugo amb el factor a favor de que jo soc investigador de Mossos i sé com funcionen els procediments, però alhora jo vull que la gent conegui com és el dia a dia dels Mossos, que fora dels clichés de policia, evidentment policies 24 hores, però no només policies, sinó pares, fills, amb hobbies, amb aficions, amb carències també i amb desperfectes, però vull plasmar-ho i sobretot jugar amb això i que la gent vegi el dia a dia, que potser no és tan diferent una unitat d'investigació, una comissaria, com una oficina o un supermercat, que les relacions interpersonals, que la feina, són molt semblants en tots els ambients.
1: Si haguessis de buscar una paraula, un mot o una frase per definir la teva novel·la o per explicar-la al lector, quina triaries o quina frase triaries?
2: Jo la que acostumo a posar, sobretot quan algú entra a la novel·la, és dir-li benvingut a la Vall de Miranda. I realment una frase, una expressió que m'agrada molt és el fet de dir que tu pots anar a una muntanya que és tot molt bonic, doncs aixeques una pedra, per sota t'apareixen tota una sèrie de bitxos, d'animals, que realment tu no ho veies, però estan allà. I diguéssim que la Vall de Miranda, el que fa el Víctor, és aixecar una pedra molt grossa.
1: M'encanta aquesta metàfora. No us podeu ni arribar a imaginar tot el que surt de sota d'aquella pedra. Dic que jo no vaig endevinar al final, ho vaig intentar, però va ser impossible. Hi ha molts girs de guió. La realitat, quan teniu una investigació d'aquest estil, perquè aquí s'investiga una sèrie de desaparicions en el que van passant en el temps, vull dir, no van tan seguides una de l'altra, jo suposo que amb la teva feina d'investigador deus haver vist, bueno, en deus haver vist a tots colors, no? Com és traslladar a la ficció la teva feina, en certa manera?
2: A veure, sobretot el que jo vull és ser realista, sobretot perquè la gent vegi com són els funcionaments i alhora no ser passat, que no se li faci farragosa a la gent tot el que són els procediments policials. Però concretament el que jo volia reflectir en aquesta novel·la és que moltes vegades el que són els homicidis, les unitats d'investigació investiguen homicidis, l'índex de resolució sorprèn a la gent, però és molt alt, està en voltant del 90-95%. Però moltes vegades hi ha una sèrie de desaparicions que es consideren no inquietants, per tant, no s'investiguen com una desaparició, per exemple, d'una persona adult, que és una desaparició voluntària, o accidental a ambients de muntanya, com pot ser la Vall de Miranda, i no s'investiguen, però en realitat poden ser homicidis, però estadísticament on no apareix un cos no es consideren homicidis. Llavors jo volia una mica reflectir això, no? Aquesta carència a vegades del que tu no saps si és un homicidi o queda amagat dintre d'una desaparició.
1: Bé, jo només us dic que si agafeu la motxilla, ja ho he dit abans també, prepareu-vos perquè sobretot no aixequeu cap pedra, ja us les aixeca el Xus González per vosaltres quan agafeu la novel·la. Però el que a mi també m'ha fascinat una miqueta és aquest backstage, no? Aquesta part de darrere, aquest microcosmos dels treballadors, que és el que no veiem, no? I també l'he trobat Molt encertat i molt bonic.
2: Sí, no, no, volia reflectar-ho. Jo ja ho vaig viure, abans de ser Mosso d'Esquadra vaig estar treballant en un lloc molt semblant al que està ambientat a la novel·la, que és la Vall de Núria, i clar, vaig poder veure-ho des de dintre, dormir allà, passar les hores allà, veure com la gent venia i marxava, però alhora hi ha un personatge que és molt important dintre la novel·la, que és la Sala Velasco, que volia reflectir perquè el Víctor no deixa de ser una persona que ve de fora i veia treballar per les àrees d'aquelles persones que viuen allà, que mentre la gent va i ve, ells es queden. I ho veuen des de l'altre punt de vista, des de la persona, que el lloc on viu és el lloc on altres ho passen bé, però per ella és simplement un lloc on treballar.
1: Bé, jo només us dic que heu d'agafar Nostra Senyora de l'Abisme, que l'abisme és enorme i les pedres gegants, i assaborir-la i gaudir-la. Moltes gràcies, Xus.
2: Moltes gràcies a tu, Mònica. Un plaer.
0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa. El Calaix, recomanacions de la Setmana del Llibre en català.
1: La Setmana del Llibre en català ha estat un any més un gran èxit de convocatòria, un espai on hem trobat novetats i clàssics, noves traduccions, presentacions i moltes editorials, entre elles Lletra Impresa, que celebra el seu desè aniversari. En parlem amb en Juli Capilla. És un any d'aniversaris, i ho dic perquè llibreries, editorials, autors, llibres, segells, és com una alegria, perquè això vol dir que si sumem literatura, és que anem bé i el món encara resistirà una miqueta. Per tant, avui les recomanacions, abans de fer-les, primer farem aquesta prèvia. Tenim en Juli Capilla, que ja havia estat convidat alguna vegada, i ens hem... normalment sempre recomanem algun dels seus llibres, i és qui ens parlarà una mica de tot aquest aniversari i després ens recomanarà algunes lectures.
3: Molt bé, doncs sí, estem de ser aniversari, són 10 anys, som una editorial del País Valencià, que ens diem Lletra Impresa Edicions, i que publiquem íntegrament en català. Estem a 425 quilòmetres de Barcelona, que és la capitalitat, diguem-ne, cultural, no? Estem lluny, però prop de Catalunya i de la literatura catalana, òbviament. Estem molt contents perquè, a veure, publicar en català, no tenim tants lectors ni lectores com passa amb el castellà, però tot això estàvem convençuts que podia funcionar, i efectivament el temps ens ha donat la raó, perquè hi ha molts més lectors dels que ells diuen i volen, com deia en Raimon, no?
1: M'encanta.
3: I, per tant, enguany, per primera vegada, hem participat amb caseta compartida amb altres companys d'aquí de Catalunya a la Setmana Llibre en Català, que realment és una festa fantàstica per la varietat de llibres que n'hi ha, d'editorials, de perspectives, de temes, de gèneres. És la gran festa del llibre en català, no? I estem molt contents d'haver-hi participat i fins que s'acabi la fira, no?
1: Bé, doncs un aniversari compartit amb tots els lectors i lectores, companys, editorials i periodistes, a més, in situ, perquè tu dius, estem a 450 quilòmetres, però de cor i de llengua sou a casa, també.
3: Som a casa completament. Quan som a Catalunya ens sentim a casa, perquè com que compartim la mateixa llengua, doncs no hi ha cap problema. Jo faré un parell de recomanacions, precisament de dues autores catalanes que acaben de publicar. Una és Elena Carreras, hem publicat una novel·la que es diu Pues de Garota, que és una meravella, és Premi Gregal de novel·la, i és la història d'un nen, el Josep Giró, que durant la guerra li maten al millor amic i també al pare. I aleshores, quan creix, ell es debat en la temptació, el desig de revenjar-se d'aquells fets o la tentació d'adaptar-se, no?, a les circumstàncies, perquè, clar, no revelaré més, però és una novel·la molt ben feta, amb una trama molt ben travada i amb un suspens, diguem-ne, psicològic que t'atrapa des de, com es diu tòpicament, des de la primera pàgina. És que és una cosa molt, molt impressionant. Allò de Pues de Garota, sabeu que les garotes són els eriçons de mar, que a l'Empordà ho diuen d'aquesta manera, sí. I també hi ha un joc eròtico, amorós, pel mig, que també és molt interessant. Sí, sí, la veritat és que té molts elements i sobretot té l'exquisidesa de la llengua que, literària que empra. És, ella és filòloga i té molta cura de... A banda de la història...
1: Ha passat pel programa, l'hem entrevistada.
3: Ah, l'hem entrevistada. Sí. Doncs és una meravella d'escriptora. I també de les Terres del Nord tenim a Àngela Ribas, que li hem publicat Fins i tot els carrers tenen ànima, que és un recull de relats. Àngela ja havia guanyat el Premi de Poesia de Blanes, un altre premi de Badalona, també de poesia, i ara s'ha atrevit amb uns relats curts, molt bonics, també té una exquisidesa pel que fa a la llengua que fa molt de bon llegir el llibre, no? I té la peculiaritat que, a banda dels personatges de carn i ossos, que són els veïns de tota la vida del poble, del barri, d'alguna manera els carrers i les places també són coprotagonistes, esdevenen personatges, és a dir, ha fet aquí una conjunció, una fusió entre personatges i tal, que és molt interessant.
1: Mira, a mi m'agradaria, perquè tot i que ens has fet les recomanacions i hem parlat d'aquest aniversari, a mi m'agradaria que parlessis dels teus llibres, no només dels teus, sinó també els de la teva companya, que també l'hem tingut a...
4: programa, no?
1: També l'hem tingut al programa. Ella va venir, fins i tot la vaig tenir jo a televisió, que em va encantar poder parlar amb un llibre molt, molt interessant, juvenil, sí, i jo vaig trobar que estava superben trobat. I m'agradaria que ens parlessis de les vostres últimes publicacions. En feu moltes, perquè és un no paral.
4: Sí.
1: Vosaltres esteu sempre, vinga. Però sí, que m'agradaria.
3: Sí, aprofitant el desè aniversari, vam pensar, perquè tant Mercè Climent i jo, que som els dos editors de Lletra Impresa, ens va ocórrer que, clar, nosaltres abans de ser editor érem autors, i ara continuem sent autors perquè publiquem en altres editorials. I resulta que teníem una sèrie de... Havíem practicat, conreat la literatura breu, el relat, i teníem contes que havien guanyat premis pues, des d'Organyà fins a Sant Vicent de Raspeig, Sant Pere de Ribes, molts pobles, no? I aleshores, clar, són contes que a vegades o l'Ajuntament no es publica, o es publiquen en revistes, total, que estan dispersos. I això ens havia passat tant a Mercè com a mi. Contes que havien guanyat premis, contes que havien estat publicats o bé en revistes o bé en llibres, i vam pensar que era l'oportunitat per bé, per fer-nos un petit homenatge d'un desè aniversari. I n'hi ha el llibre de Mercè Climent, es diu Amor Particular, que és una cançó de Lluís Llach, no? És un homenatge a Lluís Llach, i li venia molt a Tom perquè són contes d'amor, de desamor, i també hi ha contes d'amor al pare, a la mare, a la terra, a la literatura. I el meu, que es diu Narratoregies, també és curiós perquè hem arribat als mateixos temes universals: l'amor, la mort, la família, la terra, la llengua. I bé, hem fet aquest maridatge, mai millor dit, entre un llibre i l'altre, i amb un disseny especial per commemorar aquest desè aniversari. Són contes, seguim la tradició catalana de Quim Monzó, Carme Riera, i també els autors universals, Pere Calders, en fi. Era una manera de celebrar, entre altres, aquests 10 anys que ens han servit per aprendre molt, i també per... Jo crec que és la nostra aportació a la literatura catalana i a la nostra cultura que compartim entre País Valencià, Catalunya i Illes, perquè, de fet, nosaltres publiquem autors catalans, valencians, mallorquins, fent traduccions també de literatura estrangera, de l'anglès, del portuguès, sobretot. I bé, doncs, això és aquesta... Són 10 anys, són molts anys,
1: Són molts anys, i jo recordo de totes les fires que penso... Quantes hores?
3: Sí, fires n'he fet moltes, perquè la veritat és, per exemple, la Setmana del Llibre en Català és que és una oportunitat, els editors que estem davant de l'aparador i tens el contacte directe amb els lectors, que pots comentar, pots recomanar, en fi. Jo crec que els lectors també ho agraeixen, no? Conèixer els editors, a més dels autors, que també fan presentacions. I bé, nosaltres estem contentíssims d'haver-hi participat i si podem,
1: tornarem.
3: Participarem tots els anys.
1: Pues tant de bo ens puguem retrobar sempre a la Setmana del Llibre en Català. Enhorabona per aquest desè aniversari i per un desè més, no?
3: I tant, moltíssimes gràcies per haver-nos convidat i fins a una altra.
0: Calaix.

0: Això és la història central de la novel·la, però no només se centra en ells dos, sinó que també la novel·la explosiona o contempla, no?, tota la família. És una novel·la bastant coral en el sentit que, igual que han heretat una granja, com també han heretat allò que és intangible. És una reflexió sobre allò intangible que heretem, el que s'espera de nosaltres, les expectatives, i què fem nosaltres amb allò que s'ha heretat. I sobretot aquí veurem les dues germanes del protagonista, una mica més grans que ella, que ell, que hauran de decidir què fan, no? Si accepten aquest rol que s'espera d'ella. Estem en una societat dels anys 90 molt patriarcal, també en cas del fill molt homòfoga, llavors cada un d'ells ha de decidir què fa. I també la novel·la acabem també veient, sobretot els pensaments de la mare, també del pare, en el sentit que tenen tot l'estiu per badar i pensar, de manera que també veurem quines eren les expectatives de la mare, quines han estat les seves renúncies. És una novel·la molt bonica, sobre saquets de família, sobre les expectatives de pares sobre fills, i en aquesta realitat que desconeixem de Malàisia, que també està travessada, en aquest cas, pel canvi climàtic, i veiem una gran sequera a la granja, que també posa en decadència una manera de viure, que també és com una metàfora, no?, amb aquesta família que segurament ha d'evolucionar. Esperem que us agradi.
1: Soc el Jordi Reventós, de l'editorial Es i Ara, i la meva recomanació és un llibre que acabem de publicar, que de Jules Verne, que es diu Sense damunt ni davall, que és una novel·la extraordinària que no s'havia traduït mai en català i que justament és una novel·la que demostra que Verne era un visionari, perquè l'argument, així breument, és que els americans volen comprar Groenlàndia i les terres àrtiques per aprofitar-ne els recursos naturals. Això escrit fa 150 anys, doncs té un punt de gràcia veient com està, veient com a l'actualitat. Per tant, simplement recomano la lectura, que és una, a més de tot, d'aquest argument hi ha molta més aventura, hi ha moltes més històries, que és Verne en estat pur i, per tant, val molt la pena de llegir-lo.
2: Soc Ilia Pèrdigo, director d'Editorial Clandestina. Tenim dues col·leccions, a Biblioteca Clandestina on recuperem clàssics i la col·lecció Crims.cat. La col·lecció Crims.cat fa 15 anys que publiquem novel·la negra, i dins d'aquesta responsabilitat que considerem publicar novel·la negra, fem autors catalans contemporanis, fem algunes traduccions i recuperem clàssics. Creiem que dins el nostre deure hi ha el de recuperar els pioners del gènere negre a casa nostra, i per tant una de les línies de publicació són clàssics. Per exemple, el número 100 de la col·lecció, que vam arribar al gener, és Rafael Tasis. Vam creure oportú que el número 100 li donéssim a un autor tan important i per les lletres catalanes i tan important pel gènere com és Rafael Tasis, i vam agafar la seva trilogia Policia Cara a Barcelona i vam publicar les tres novel·les amb un sol volum. I ara mateix, al setembre, a la Setmana del Llibre en Català, hem publicat dues novetats que crec que diuen molt del que és la col·lecció Crims.cat. La primera de totes és Short, de Lluís Llort. Lluís Llort és un autor de referència dins el gènere negre català, porta més de 15 novel·les publicades, i en aquest cas s'anima amb un llibre de relats, on la incomoditat, podríem dir que és un dels nexes d'Unió, però que són relats escrits en diferents punts de la seva vida, i jo diria que és totalment reconeixible la ploma de Llort. Són relats plens de sarcasme, d'humor, d'ironia, d'humor negre, i com he dit últimament, és el Lluís Llort de tota la vida en petites dosis. I després, un altre llibre que no té res a veure entre si, però que forma part del que és la família de la novel·la negra, perquè sempre defensem la transversalitat de la novel·la negra. La novel·la negra no només és investigació, no només és policial, no només és procediment, sinó que parla també de la societat, ens ajuda a comprendre com éssers humans. I en aquest cas, Fúria, de Lluís Riera, que és la seva segona novel·la, parla d'una part de la societat, justament. Són novel·les que ell utilitza per parlar de fer un retrat social d'una part de la societat, en aquest cas un grup d'adolescents que passen de l'edat de l'adolescència a l'edat adulta, un llibre que parla d'amor, que parla d'amistat, però que parla de gent que prové de famílies desestructurades, amb violència domèstica, amb drogadiccions, i que estan intentant desfer-se de l'herència. És un llibre que parla d'herències, de com, quan tu has conviscut amb violència a casa teva o drogues, com ho fas per desfer-te d'aquesta herència, o quin és el teu camí, no? Si seguir amb aquesta herència o t'aconsegueixes desfer. Per tant, són novel·les negres dures, però que conviden a la reflexió i que són molt, molt i molt humanes.
3: Soc la Pilar Blasco, d'Editorial Trípode. Tenim forces novetats aquest any, durant la setmana. Us recomano especialment Viatge final, de la Virginia Woolf, traducció de Mireia Vidal-Conte, que és la primera novel·la que va escriure la Woolf, i bé, ja és ella, el que després coneixem a Miss Dalloway o el Far. Us agradarà moltíssim, és la primera vegada que es tradueix al català. També voldria afegir, si puc dir-ho, hem obert una col·lecció de teatre, i el primer llibre ens estrenem amb en John Fosse, Premi Nobel del 93, amb una obra que es titula I mai no

0: Se separarem.
1: Hola, em dic Emma, soc de l'editorial de llibres del delicte i recomano el llibre d'ella, que són tres desconeguts sense cap connexió que confessen el mateix assassinat. I l'únic punt en comú que tenen és la figura d'ella, que si voleu saber qui és, haureu de llegir el llibre.
2: Ni de bon tros us podem presentar en un sol programa la immensitat literària que acull la Setmana del Llibre en Català. Però ja sabeu que teniu tota una temporada per escoltar el programa, on hi trobareu moltes més propostes per llegir.
3: El Calaix. Recomanacions de la Setmana del Llibre en Català. El Calaix. Un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa. El Calaix, l'agenda de la setmana. Mònica Socies.
2: La tardor literària arriba ben plena d'actes, un d'ells ens trasllada a La Garrotxa, el festival de novel·la negra Basalt, que celebra la seva segona edició els dies 16, 17 i 18 d'octubre. Escoltem Maribel Torres, una de les organitzadores del festival.
4: La veritat és que nosaltres vam pensar en Basalt com un festival que durés en el temps i que s'afegís al circuit de festivals de novel·les negres que hi ha al territori. I he de dir que l'èxit de la primera edició encara ens va refermar més amb aquesta intenció. Totes les taules, gairebé totes les taules, la sala va estar plena. I són sales a diferents llocs, perquè una de les coses que diferencia el nostre festival és que l'any passat el vam fer a tres seus diferents, a Sant Jaume de Llierca, Olot i la Vall d'en Bas, i que aquest any encara afegim una quarta localitat, que és Sant Feliu de Pallerols. Doncs l'any passat, realment, la sala es va omplir gairebé a totes les taules rodones. Això encara ens va donar més energia per continuar. Llavors, aquest any incorporem una seu més, i l'any passat van venir 16 autors i aquest any en venen 20. Estem molt contents de que el festival creixi i estem contents perquè d'aquesta manera la literatura i la novel·la negra a través del territori es pot acostar a més lectors.
2: I apropar-se al territori vol dir trepitjar-lo. I a Basalt ho fan el dissabte 17 d'octubre a les 8 del vespre amb una ruta literària criminal que ens portarà des de la Cànova fins a Can Xel, on els textos de la novel·la Sang de Senglar, de Daniel Harris, i La zona volcànica acompanyaran els més valents. Per si en voleu saber una mica més, Sang de Senglar, una de les novetats d'enguany, publicada per Edicions Xandri el passat mes de juny, ens trasllada a l'antic camí ral que va de Vic a Olot. El 26 d'agost, l'Arnau i en Xavier desapareixen durant un matí d'excursió entorn de les Marrades del Grau, a l'antic camí ral que va de Vic a Olot. Els Mossos d'Esquadra, de la comissaria olotina, es fan càrrec de la denúncia que ha presentat el pare de l'Arnau i inicien la recerca dels nois a l'aparcament dels Hostalets d'en Bas, on han trobat el cotxe. Aviat, el cas es convertirà en un fenomen mediàtic i en un mal de cap que afectarà les vides privades dels policies, familiars i amics dels desapareguts. Però aquest no serà l'únic crim d'aquesta història. Després de passejar entre literatura i natura, tocarà gaudir del sopar negre, que també porta una novetat.
4: Un altre dels canvis que hem fet aquest any és que hem canviat en el sopar negre, en comptes de fer un trivial negre, fem un bingo negre, que és un bingo que en comptes de cantar números es canta en novel·les negres. Això entra dintre de la nostra idea de que la novel·la negra i la literatura no només ha de fer denúncia social, sinó que també té un aspecte lúdic que creiem que s'ha de potenciar i que s'ha de poder jugar amb ell, i mai millor dit.
2: Si encara no n'esteu convençuts, us recomanem el combat de boxa literària que posa damunt la taula els 100 títols de crims.cat contra els 40 anys de la negra, de la Magrana. I si voleu saber-ne més, només heu d'entrar al web basalt.cat i consultar el programa, on hi trobareu autors com Oriol Canals, Laia Vilaseca, Margarida Rizzeta, Damià del Clot o Silvestre Vilaplana.
3: El Calaix. És hora de tancar el calaix. Una setmana més ho han fet possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
0: Continguts en xarxa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Anion nació K-popers. Son un Kim Jun-so y Mida. Chocan Kim Jun-so. Cansan Mida. Muchas gracias por acompañarnos a la edición número 280 de K-pop History. Començarem aquesta edició amb el debut solista de Sakamoto Mashiro, coneguda artísticament com Mashiro, exmembre en el seu moment de les Kepler, amb les que va estar des del 3 de gener del 2022 fins al 30 de maig del 2024. És actualment una de les membres japoneses de les Made In, grup amb les que va debutar el 3 de setembre del 2024. També ho és de la subunitat Made In S, amb les altres tres membres japoneses del grup des del 14 d'agost del 2025. Escoltarem, com hem dit, en solitari des de l'Extended Play 2411 del 19 d'agost d'aquest 2026. D'aquí escoltarem el single principal Hotline, on li col·labora el raper Kim Ji-won, conegut artísticament com a Bobby, membre dels Icon, grup que havia debutat el 15 de setembre del 2015. Hotline és un dance pop amb elements d'afrobeat i pop, on la lletra parla d'una atracció directa i actitud segura, amb el contrapunt vocal, en aquest cas, del Bobby. El videoclip mostra el visual de l'energia despreocupada de Mashiro i l'ambient d'una nit d'estiu amb una coreografia ben dinàmica. Porta ja més de 8 milions i mig de reproduccions del videoclip oficial les seves 4 primeres setmanes. Escoltem la novetat i debut, en aquest cas de Mashiro, amb Hotline.

Els sis nois que formen 82 Major, 5 coreans i un canadenc, que van debutar l'11 d'octubre del 2023, han tret el single d'àlbum Hit a l'1 de setembre d'aquest 2026. D'aquí escoltarem el single principal, Like Fire. De fet, el tema reprèn la història de l'anterior Sing i captura el moment en què una atracció intensa provoca que les emocions es descontrolin. El membre Yun Yeshan ha participat a la composició. És un tema que té un so hip-hop amb influències del Y2K de principis dels 2000. Estan molt contents perquè han guanyat el primer premi en shows musicals del grup, un show champion el 9 de setembre. Amb més de 8 milions de reproduccions del videoclip oficial les seves dues primeres setmanes, escoltem la novetat del 82 Major, Like Fire.

Escoltarem ara el debut solista de Kim Mi-hyun, coneguda artísticament com Mimi, membre i rapera principal de les Oh My Girl, amb les que va debutar el 20 d'abril del 2015. L'escoltarem des del single àlbum Bish Bash Bosh del 20 d'agost d'aquest 2026 amb single principal del mateix títol. És un hip-hop retro amb ritme de breakbeat, on Mimi expressa la seva confiança amb una producció que està combinada al so de Y2K d'inicis dels 2000 amb un hip-hop encara més enrere però que ja esdevé atemporal. Porta més de 500.000 de reproduccions del videoclip oficial. Escoltem el debut en solitari de Mimi de la Oh My Girl amb Bish Bash Bosh.

0: 안녕하세요. 좋은 하루 되세요.
1: Els tres nois que queden dels cinc originals que formen Big Bang, és a dir, G-Dragon, Taeyang i Desang, que havien debutat el 19 d'agost del 2006, han tret el single digital Big el 19 d'agost d'aquest 2026. És per celebrar el seu 20è aniversari de debut. Repeteix un hip-hop amb molta energia, ritme i tornada addictiva. Com ja fa molt de temps, en G-Dragon va participar a la composició i lletra, que, com hem comentat, és una celebració dels seus 20 anys i convida a ser encara més grans, allargant la ida Big per fer més grans. El tema ja ha guanyat un Inkigayo el 6 de setembre d'aquest 2026, amb més de 17 milions de reproduccions del videoclip oficial al seu primer mes i 5 milions al vídeo de la pràctica de ball. Escoltem la novetat i celebració dels Big Bang amb Big.

Escoltarem ara un altre debut d'aquest estiu, les 100 noies que formen Tweet, Twaidu en coreà. Són tres coreanos, una coreano-britànica, una coreano-estadounidenca, una estadounidenca i una japonesa, que ho han fet amb l'Extended Play Tune and Play el 24 d'agost d'aquest 2026. Són de l'agència ABD, que és filial de Hybe. Les escoltarem des del single principal Sun Kiss. El ritme de fons és una bossa nova, on la lletra parla de confiar en la pròpia veu i sentits i expressar-ho en llibertat, per seguir el seu propi ritme i emocions. Portaven més de 22 milions de reproduccions del videoclip oficial les seves quatre primeres setmanes. Escoltem el debut de les Twaidu amb Sun Kiss.

A l'estiu, més d'un grup K-pop treu noves cançons per al mercat japonès. És el cas dels TXT, Tomorrow by Together, 5 nois, 4 coreans i un estadounidenc, que van debutar a Corea el 4 de març del 2019 i al Japó van fer el 15 de gener del 2020. Els escoltarem des del single àlbum Setsuna Hanabi del 16 d'agost d'aquest 2026 amb single principal del mateix títol. És un tema amb influències del funk brasiler que compara un comiat sentimental imminent amb focs d'artifici d'estiu. El single va debutar com a número 1 en el Billboard Japan Hot 100 i va liderar llistes com els Oricon, iTunes i Line Music. La lletra, com hem comentat, fa referència a la metàfora que aquest amor d'estiu brillarà i acabarà com uns focs d'artifici. Amb més de 18 milions de reproduccions del videoclip oficial del seu primer mes, escoltem els TXT per al mercat japonès amb Setsuna Hanabi.

0: 誰にでも幸せって来るはずなのに、なんで俺たちには来ないんだろう。
1: Escoltarem ara el nou treball solista de Kim Min Jong, conegut artísticament com Winter, membre de la CESPA amb les que va debutar el 17 de novembre del 2020. Serà des del single digital Speed of Summer del 27 d'agost d'aquest 2026. És un punk rock alternatiu on Winter mostra notes altes en un fons intens de música de band. Com a curiositat, el tema es va enregistrar als estudis d'Abbey Road a Londres. La lletra parla de sentiments de llibertat, on la joventut corre cap endavant en una nit d'estiu amb el volum de la ràdio ben alt. Amb més de 7 milions i mig de reproduccions en el videoclip oficial les seves tres primeres setmanes, escoltem Winter de la CESPA en solitari, Speed of Summer.

Escoltarem ara els sis nois actuals que formen en Hypen. Tres coreans, un australià, un estadounidenc i un japonès, que van debutar a Corea el 30 de novembre del 2020 i al Japó van fer el 6 de juliol del 2021. Han tret aquest estiu a l'escena de play de Sin Bliss el 21 d'agost d'aquest 2026, del que escoltarem el single principal Bloody Paradise. És el primer treball després de la sortida de Hisung, que seguirà carrera en solitari. En aquest tema incorporen el funk brasiler, on la lletra parla d'una nit vermella tacada de sang, en una metàfora de cremar la nit fins que surti el sol. Amb més de 45 milions de reproduccions del videoclip oficial en el seu primer mes, escoltem la novetat del Sen Hypen Bloody Paradise.

Ens trobarem ara amb el nou treball del Sensitive 127, amb només 5 nois actius dels 7 actuals. Dos d'ells, De Jong i Jungbu, estan complint el seu servei militar. Tampoc hi són altres exmembres de la formació original, que havia debutat el 7 de juliol del 2016, com Tail, que va sortir del grup el 28 d'agost del 2024, mentre que Mark i Win Win han sortit del grup aquest 2026. Ara els escoltarem des del seu àlbum Blingy, del 24 d'agost d'aquest 2026, del que escoltarem el single principal del mateix títol. Ha estat número 1 a l'àlbum iTunes a 10 països, mentre que ha estat també número 1 al Cuckoo Music xinès. És un ritme electrònic hip-hop cru amb tocs de guitarra distorsionada, on la lletra parla de que el seu cor brilla amb ells. El tema ja ha guanyat un show Music Core el 5 de setembre d'aquest 2026. Amb més de 22 milions de reproduccions del videoclip oficial al seu primer mes, escoltem la novetat dels NCT 127, Blingy.

0: I'm a blingy, blingy, blingy.
1: Tenim una dissolució, la del grup de 8 noies Junis, Junisu en coreà, que havien debutat a Corea el 27 de març del 2024 i al Japó ho havien fet el 12 de setembre del passat 2025. Eren un grup projecte amb un contracte curt de 2 anys i mig que ha acabat el 23 de setembre d'aquest 2026. A més d'una cançó de comiat, sí que han tret el single digital Skyland Starland el 8 de setembre d'aquest 2026. El tema és un remake de Heavens and Starsland del duet femení Vivi del 1997. Porten més de 2 milions de reproduccions del vídeo, que és una performance. Escoltem, doncs, el darrer tema de les Junis, Skyland Starland.

A finals d'estiu hem tingut el segon Extended Play dels 8 nois d'Alpha Drive One, que han debutat aquest any, el 12 de gener del 2026. L'escoltarem des de, com hem dit, l'Extended Play Unbreakable Beast del 24 d'agost d'aquest 2026, del que escoltarem el single principal, Born Dire. És una reinterpretació de la música rave i punk britànica amb una energia explosiva. Mentre els nois van rebaixant sobre una base de drum bass, el tema ja ha guanyat 3 números 1 en shows musicals al mes de setembre, un de show el dia 1, un show champion el 2 i un music bank el 4. Amb més de 53 milions de reproduccions del videoclip oficial al seu primer mes, escoltem la novetat dels Alpha Drive One, Born Dire.

De fet, se la compara amb treballs d'Olivia Rodrigo. Porta més de 46 milions de reproduccions del videoclip oficial als seus primers 8 dies. Escoltem la novetat de Rosé, New Trick.

Ens trobarem ara amb la novetat dels 7 nois que formen All Hours, Hora Boju en coreà, 6 coreans i un japonès que van debutar el 10 de gener del 2024. Serà des de l'SN Play and Bone del 10 de setembre d'aquest 2026. D'aquí escoltarem el single principal Deng Deng, que és una fusió de ritme EDM amb sonoritat de metalcore, on la lletra parla d'un viatge amb moltes complicacions sense avís previ, però ells segueixen endavant sense por a perdre. Porten més de 16 milions de reproduccions del videoclip oficial les seves dues primeres setmanes. Escoltem la novetat dels All Hours Deng Deng.

0: Hi boys and girls, this is K-pop history with Kim Yunso.
1: Ximinà, que ens hem mirat. Li donem les gràcies a la part Jimin, que ens ajuda a recopilar informació sobre el món del K-pop i en especial de les novetats. A la propera edició, per cert, ja farem el resum general del K-pop 2026, degut a que, entre altres coses, aquesta temporada no havíem fet el resum de la primera meitat de l'any. Però ara sí, ara acabarem amb Lee Ji-un, conegut artísticament com IU. Acaba de treure el single Unknown Planet, Planeta Desconegut, el 10 de setembre d'aquest 2026. De fet, és un avançament amb dos temes del seu proper àlbum, que serà el 8è. El tema parla, en la que ella ha intervingut a la lletra, d'una plataforma fictícia, amb aquest mateix nom de Planeta Desconegut, on persones de tot el món es connecten amb desconeguts i s'intercanvien fragments de la seva vida quotidiana. IU protagonitza una història d'amor nascuda en aquesta plataforma i al final ella s'acomiada del seu amor i del planeta. Té una melodia amb sensació de grandesa i un sintetitzador rítmic que envolta tot el tema. El videoclip és molt descriptiu de la història on IU va passant diferents etapes fins a abandonar la Terra amb trajo d'astronauta, en una metàfora d'acomiadar-se d'aquesta història d'amor. Porta més de 50 milions de reproduccions del videoclip oficial les seves dues primeres setmanes. Escoltem la novetat de IU, Unknown Planet.

podeu recuperar i tornar a escoltar l'àudio d'aquesta edició a la pàgina web radiosantandreu.com, Ràdio de la Carta, o directament a K-Pop History Radio Sant Andreu, K-Pop History, a començar amb A i acabar amb Y, Ràdio Sant Andreu. De moment van ensumidar, molt de gust d'haver-vos acompanyat. Cansa'm mirar, gràcies per escoltar-nos. Salutacions de Kim Junso i de la Park Jimin. I fins a la propera edició de K-Pop History. Tashimandayo.

0: L'oficina de l'alcalde torna als barris aquest mes d'octubre amb una nova ronda de trobades per reforçar la participació i també l'escolta directa de la ciutadania. Serà del 19 d'octubre al 5 de novembre. També tindrà lloc les assemblees de barri. Volem parlar amb Javi Romero, regidor de participació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bé, des del 19 d'octubre fins al 5 de novembre tornen les assemblees de barri. Amb quin objectiu encareu aquesta nova ronda d'assemblees de barri?
1: Doncs, bé, com dic, bon dia. Doncs l'objectiu sempre, sempre, sempre és marca d'aquest govern apropar l'administració als nostres barris, als nostres veïns i veïnes, i retre comptes de doncs, totes aquelles propostes, neguits, suggerències que vulguin fer-nos arribar, i d'aquesta manera establir un canal de comunicació directe de tu a tu i a més obert a que la resta de la ciutadania també doncs, sigui partícip, no? Públic de les preguntes que es vulguin fer. En aquest sentit, dic que des que vam entrar en el 2023 i vam engegar aquestes assemblees de barri, n'hem fet ja moltes rondes. Si no recordo malament, aquesta serà la setena i penúltima ronda d'aquest curs polític. I bé, doncs, sempre molt contents de la participació que hem tingut tots aquests anys.
0: Les assemblees es fan després de cada jornada de l'oficina de l'alcalde. Per què s'ha decidit combinar aquests dos espais de participació i escolta ciutadana?
1: Doncs perquè tot el que sigui amplificar la participació ciutadana sempre és un encert. I en aquest sentit, les assemblees de barri ja eren espais que ens funcionaven molt bé, amb molt bona assistència, però sempre hi ha veïns i veïnes que doncs, per horari potser no poden assistir a l'horari de les assemblees o volen tractar una qüestió més personal, més privada, que no pas parlar-ho en obert. I en aquest sentit doncs, vam habilitar fa ja dues rondes anteriors a aquestes oficines de l'alcalde doncs, per tenir una trobada directa i personal amb el nostre alcalde, Marc Giribet.
0: La diferència entre l'oficina de l'alcalde i l'assemblea de barri, l'oficina de l'alcalde és més directa, en aquest cas,
1: sí,
0: amb l'alcalde.
1: Sí, no? I potser la temàtica, com dic, més privada, més personal, no? I que les assemblees es tracten més qüestions de barri o de ciutat.
0: Com funciona una assemblea de barri, com es pot participar, i després ja donarem detall de les diferents assemblees que es fan i les oficines de l'alcalde, que també tornen a les oficines de l'alcalde als instituts. Però quin és el funcionament d'aquesta assemblea de barri per si hi ha alguna persona que encara no ha assistit a cap de les moltes rondes que s'han realitzat fins ara?
1: Doncs l'únic requisit és venir. Venir al punt i hora d'inici de les assemblees de cada barri i escoltar i participar. En aquest sentit, el que acostumem a fer és que dona inici de l'assemblea al regidor o regidora de barri responsable, parla una mica de les darreres actuacions que s'han anat treballant a nivell del seu barri i després passa paraula al nostre alcalde, doncs, que tracta no només aquestes qüestions de barri, sinó normalment doncs, els grans temes de ciutat. I a partir d'aquí s'obre un espai d'interlocució, de torn obert de preguntes, on la ciutadania, doncs, com dic, doncs, porta els temes que consideri, ja sigui del que s'ha parlat anteriorment o d'altres qüestions. Dir també que tot això, tot aquest torn obert de preguntes, nosaltres les enregistrem en un acte escrita que posteriorment, quan acaben totes les assemblees, es pengen a la plataforma Decidim Sant Andreu perquè estiguin a l'abast de la ciutadania per poder consultar allò que s'ha parlat en aquestes sessions.
0: Propostes o idees que han sorgit de les assemblees de barri s'han posat en pràctica després? El govern municipal ho ha posat en pràctica?
1: I tant. Ara són tantes que no em ve una concreta que... Mira, per posar-te un exemple, una de les qüestions que es van tractar amb veïns i veïnes del carrer Santiago Rusiñol era poder dotar el Parc Salvador Dalí d'elements d'activitat física a l'aire lliure i com vam comentar la setmana passada, es veurà materialitzat. No sé, per posar-te un exemple, però són mil qüestions, cadascuna d'una envergadura diferent, perquè potser aquesta és com molt directa, molt visible, però hi ha multitud de rajoles aixecades que ens han vingut a demanar arreglar-ho i a través del servei de la brigada, del servei de punt, les hem anat arreglant. per posar-te un altre exemple.
0: Suposo que cada barri és diferent i hi ha necessitats diferents o hi ha algunes necessitats comunes pràcticament de tots els barris. Li pregunto a vostè perquè vostè és el regidor de participació i jo crec que vostè va a totes
1: les assemblees
0: de barri,
1: assemblees,
0: a part la del seu barri.
1: Correcte,
0: no?
1: sí. Doncs sí, efectivament, hi ha qüestions... diguem-ne preocupacions de ciutat que es van replicant en tots els barris i després qüestions més concretes. Per posar algun exemple, doncs evidentment no sé, doncs en el meu barri, en el barri del centre, una qüestió que acostuma a sortir concreta del meu barri és el tema de la festa major, ja que els veïns i veïnes doncs la festa major els impacta directament, per exemple, però molt diferent de les qüestions del barri del Palau o del barri del Pla de l'Estació, que poder també tenen molts neguits al voltant de tot el tema que envolta les vies del tren, per exemple. Però després hi ha qüestions, com dic, que acostumen a sortir de manera general i que doncs ens venen a dir, no, aquelles preocupacions generals de ciutadania, com pot ser continuar treballant en millorar el servei de neteja i manteniment de l'espai públic, o la qüestió de l'incivisme, o doncs que també està ara doncs molt en boca de tothom, però ja venen pràcticament des de l'inici també preguntant pel cas de la sentència del sector 21. Llavors són qüestions que sempre van envoltant tots els circuits d'assemblea que realitzem.
0: A l'anterior ronda es va fer doncs, l'oficina d'alcalde en els instituts de Sant Andreu de la Barca, el Palau, l'Institut Sant Andreu, l'Institut Montserrat Roig. Es torna a repetir, de fet el dia 13 d'octubre serà l'Institut del Palau, 14 d'octubre Institut Sant Andreu i 15 d'octubre Institut Montserrat Roig. Si es torna a repetir la iniciativa, és que va anar bé.
1: I tant, és que vam sortir molt contents de la participació.
0: De joventut,
1: sí, exacte.
0: Aquí també hi va assistir.
1: Vaig acompanyar l'alcalde juntament amb la regidora Ana Serra d'Educació, i va ser molt interessant, molt positiu veure com els nostres joves doncs també estan interessats a participar i tenen inquietuds sobre la seva ciutat i com millorar-la. Va ser super positiu. Vam rebre al voltant d'una vuitantena de joves en l'edició anterior i la repliquem perquè, com dius, doncs va ser una experiència molt profitosa.
0: Anem a l'agenda de les diferents assemblees de barri i també de les oficines de l'alcalde. Recordem l'oficina de l'alcalde al matí i l'assemblea doncs arrencaria a les 7 de la tarda, on l'accés és lliure, per tant tothom hi pot accedir. Sí que a l'oficina de l'alcalde s'han d'haver registrat prèviament,
1: no?
0: A través del WhatsApp.
1: Sí, demanem que en aquest cas es dirigeixin al número de telèfon de l'alcalde doncs per demanar una cita en concret, sobretot doncs per primer organització interna, evidentment, i després per assegurar que aquesta persona pugui ser atesa. No amagarem que en altres ocasions doncs veïns que no s'havien informat d'aquesta oficina i que s'ho han trobat, doncs en el cas de que quedés algun forat lliure, les hem pogut atendre, però amb la voluntat d'assegurar que seran atesos i ateses, recomanem demanar cita prèvia.
0: 674-795-180 674-795-180 número de WhatsApp, ja us afegiu. Vull anar a l'oficina de l'alcalde, per exemple, de la plaça Font de la Roda.
1: Exacte.
0: I aquí ens donaran...
1: Sí, sí, exacte. Molt bé.
0: Dilluns 19 d'octubre.
1: Comencem aquesta ronda d'assemblees que es mouen entre els dilluns i els dijous de la setmana i, com dius, iniciarem el dilluns 19 d'octubre al barri de Can Prats. Concretament, es celebrarà als Jardins Montserrat Roig.
0: Dimarts 20 d'octubre.
1: Tindrem l'assemblea barrial nucli antic a la plaça Font de la Roda.
0: Dimecres 21 d'octubre.
1: Ens movem al Palau, a la plaça Clara Campoamor.
0: Dijous 22 d'octubre.
1: El meu, al centre, que ho farem a l'aparcament del carrer Anoia, és a dir, a l'encreuament entre la via de l'Esport i carrer Anoia, darrere del teatre.
0: Passem ja al dilluns 2 de novembre.
1: Que anirem, aquest serà el temps de setmana, i passem al Pla de l'Estació, a la plaça 11 de setembre.
0: Dimarts 3 de novembre.
1: Ens movem al barri de la Colònia. Aquí anem alternant entre el Parc de Campreses i Parc de la Colònia, i com en l'edició anterior per pluja es va ajornar, fem aquesta assemblea al Parc de la Colònia, al de l'Avinguda del Bosc.
0: Dimecres 4 de novembre.
1: al barri de la Solana, al Parc de la Solana.
0: I l'última, dijous 5 de novembre...
1: al barri de la Plana, que de la mateixa manera que l'edició anterior es farà als jardins de la pista de petanca de l'antic centre cívic de la Solana, actualment en obres per l'edificació de la Quimeta, però a la part del costat, que seria accessible des del carrer Urgell, doncs allà celebrarem aquesta assemblea de barri.
0: Doncs són informacions tant de les oficines de l'alcalde, recordem doncs, que arrenquen a les 10 del matí, i a les 7 de la tarda doncs, les diferents assemblees de barri, la nova ronda de les assemblees de barri, on els veïns i veïnes poden accedir i poden doncs, preguntar dubtes que puguin tenir o fins i tot fer propostes, no?
1: I tant, és que al final que...
0: No tots són queixes.
1: No tots són queixes, de veritat que no totes ho són. Molts cops és, sobretot, també ho sentim molt, les expressions de gratitud per part dels veïns i veïnes de fer aquests espais, perquè, com deia a l'inici d'aquesta entrevista, és una de les insígnies del nostre govern, la participació ciutadana. Ho hem fet amb les assemblees de barri, les regidories de barri, ara les oficines de l'alcalde, les oficines de l'alcalde dels instituts, l'audiència pública. És a dir, habilitar tots els espais que se'ns ocorreixen per arribar a la ciutadania de manera més directa.
0: Doncs Javier Romero, regidor de participació a l'Ajuntament de Sant Andreu Barca, gràcies per acompanyar-nos. I recordem, assemblees de barri, oficina de l'alcalde i també les noves trobades als instituts de Sant Andreu de la Barca. Gràcies i que vagi molt bé.
1: Molt bé, moltes gràcies.
2: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.

0: Sant Andreu de la Barca inicia la campanya anual de por. Els treballs han començat a la carretera de Barcelona i s'estendran progressivament als diferents barris. El regidor d'Espai Públic, Joan Jansana, ha anunciat el reforç del servei de jardineria, una inversió de 50.000 euros per reposar arbres i arbustos i millores en el sistema de rec. Joan Jansana, regidor d'Espai Públic a Ràdio Sant Andreu.
1: Els principals objectius que tenim doncs, és treballar sobretot doncs, a les zones que hi ha més incidència, que perquè els arbres doncs, estan molt propers als balcons o les finestres, i també doncs, a aquelles zones doncs, que l'arbrat doncs, a vegades doncs, impedeix una bona il·luminació. Doncs, el que fem és doncs, sobretot actuar o tenir en compte doncs, tota aquestes zones.
0: S'ha iniciat aquí a la carretera de Barcelona. L'objectiu és ampliar-ho en altres zones, altres barris de la ciutat.
1: Sí, de fet, s'ha començat en aquesta zona, que és el carrer més llarg, diguem-ne, que tenim a Sant Andreu, i després s'anirà doncs, fent per les diferents zones.
0: Per segon any consecutiu, hi ha dos equips que treballen de forma simultània a les tasques de poda. Quines millores suposa aquest reforç?
1: Sí, doncs per començar, doncs, hem començat ja més aviat aquest any, hem començat justament a principis d'octubre amb un equip, d'aquí uns dies s'incorporarà ja un segon equip i per tant doncs, permetrà doncs, anar molt més ràpid i tenir doncs, aquest servei de poda doncs, el més aviat possible.
0: Mentre s'estigui fent aquesta campanya de la poda, les afectacions al trànsit mínimes?
1: Sí, de fet es tracta de minimitzar les afectacions en les zones on s'han de treure vehicles per seguretat, doncs perquè doncs, estan tallant els arbres, doncs naturalment es van avisant, es van posant senyals, però les afectacions al trànsit doncs, seran les mínimes possibles.
0: L'Ajuntament sí que ha mantingut diverses reunions amb l'empresa responsable del servei de jardineria i s'ha acordat ampliar en aquest cas també el personal.
1: Sí, d'acord, doncs hem mantingut diferents reunions amb el personal de jardineria, doncs hem ampliat, d'acord, hem aconseguit doncs, que ampliïn en una persona més doncs, a aquest servei i doncs, també doncs, hem, a part d'això doncs, també invertirem 50.000 euros doncs, en tornar a replantar arbrat i arbustiva doncs, que per culpa de les temperatures s'han anat fent malbé.
0: On es faran aquestes plantacions d'aquests nous arbres?
1: Bé, de fet, doncs, aquests nous arbres ja tenim marcat doncs, a les zones on s'ha mort algun arbre durant aquesta temporada, que l'any passat també hem plantat, alguna zona que s'havia quedat buida. Per tant, s'aniran doncs, replantant doncs, a totes les zones on ja hi havia arbrat.
0: Una altra qüestió també és, una altra prioritat, és la millora del sistema del rec dels parcs i també dels jardins. Quines incidències s'han resolt fins a l'actualitat i quines actuacions queden pendents per garantir un manteniment més eficient dels espais verds de Sant Andreu de la Barca?
1: Sí, doncs recordem que veníem d'una sequera bastant llarga, va estar dos anys el sistema de recs sense funcionar i ens ha costat doncs, anar millorant aquests... anar desenvolupant i que tot, ja han tingut diferents avaries i per tant s'han anat resolent. Ara pràcticament doncs, queden poques avaries doncs, o zones on es pugui haver-hi el rec, i el que sí que hem fet, hem aprofitat també doncs, per anar complementant amb un sistema de telegestió del rec, perquè així doncs, també millorem l'eficiència tant del rec com de l'aigua que es pugui gastar en aquests casos.
0: Aquesta campanya de la poda comença ara. Tenim previsió de finalització?
1: Sí, en principi, si el temps ens ho permet i no ens fa enredar-hi gaire, doncs al principi, a finals de febrer, doncs ja hauria d'estar totalment acabada.
0: Amb l'avançament de la campanya de poda, el reforç dels equips de treball i la reposició de l'arbrat, a més de les millores del sistema de rec, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca vol reforçar el manteniment dels seus espais verds i també donar resposta a les incidències detectades als diferents barris de la ciutat.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: Sant Andreu de la Barca i Alcolea del Río han renovat un agermanament que uneix les dues poblacions des de l'any 1999. Els alcaldes Marc Giribet i José Raimundo López han reivindicat els vincles familiars, culturals i emocionals entre els dos municipis i aposten per recuperar una relació institucional que havia perdut intensitat en els darrers anys. Sant Andreu de la Barca i Alcolea del Río han renovat aquest dimecres, 7 d'octubre, el seu compromís d'agermanament formalitzat l'any 1999. L'acte institucional, celebrat a l'Ajuntament del municipi Sàvilla, ha servit per reivindicar, com dèiem, vincles històrics, familiars i culturals entre les dues poblacions. Una delegació de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, encapçalada per l'alcalde Marc Girbet i formada també per la segona tinenta d'alcaldia, Eunice Martín, la regidora de Gent Gran, Isabel Marcos, ha estat rebuda per l'alcalde d'Alcolea del Río, José Raimundo López.
3: Pues para nosotros es una visita que supone mucho por los lazos que tenemos con San Andrés, con su gente, con sus vecinos, y supone mucho porque además es una relación que se estaba perdiendo, se estaba enfriando. Las relaciones familiares siempre están ahí, sobre todo la de las personas que son originarias de Alcolea, pero necesitábamos el vernos, el que vinieran vecinos, el poder nosotros tener el compromiso también de ir a San Andrés a visitarla y el que esos vínculos, esos lazos se fortalezcan y que las relaciones entre los vecinos y vecinas con Alcolea pues que vuelvan a ser lo que fueron y no solo eso, sino incluso mejorarse.
0: Una cinquantena de veïns i de veïnes de Sant Andreu de la Barca també han participat en d'aquest agermanament, d'aquest viatge cultural de 4 dies per Alcolea del Río i també per Sevilla. També han assistit en l'acte que s'ha realitzat a l'Ajuntament d'Alcolea. Durant la recepció celebrada a la sala de plens de l'Ajuntament d'Alcolea, els dos alcaldes han signat la renovació del compromís d'agermanament i han coincidit en la necessitat de tornar a impulsar una relació institucional que havia perdut intensitat, malgrat que els lligams personals i familiars s'han mantingut vius. Marc Girbet, alcalde de Sant Andreu de la Barca.
4: Per a Sant Andreu l'important de tot això és poder donar-li també als veïns i veïnes que són originaris d'Alcolea el fet de poder tornar al seu municipi, que evidentment ho fan perquè, com deia l'alcalde, segueixen visitant els seus familiars. Aquesta relació és una relació activa, però aquesta relació institucional doncs creiem que l'havíem de recuperar, una relació que l'havíem de posar un altre cop al centre per poder-nos trobar, com deia l'alcalde, en el seu Parlament, a nivell cultural, a nivell de tradicions, i per tant jo crec que els ajuntaments aquí hem d'estar darrere, i des de Sant Andreu de la Barca doncs ens ha fet moltíssima il·lusió poder fer aquesta visita des de fa molt de temps, acompanyat per una cinquantena de veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca, i que hem estat molt, molt ben rebuts per part del consistori i de l'alcalde José Raimundo López per part de l'Ajuntament d'Alcolea. Per tant, estem molt contents i jo crec que és el principi d'una altra història, diguéssim, de relació, de vincle i també, diguéssim, de col·laborar en tot allò que sigui possible.
0: Com a mostra d'aquest vincle, l'alcalde Sant Andreu de la Barca, Marc Girbet, ha lliurat al consistori d'Alcolea del Río una placa commemorativa. Després de l'acte institucional, la delegació santandereuenca ha visitat algun dels principals monuments i edificis històrics d'Alcolea del Río. La jornada ha finalitzat amb una actuació de ball flamenc. Sobre aquesta renovació de l'agermanament, també n'han parlat els alcaldes d'Alcolea i el de Sant Andreu de la Barca.
3: Pues sí, al final també és una manera de darle un toque institucional a este encuentro. Y desde la administración, desde los ayuntamientos, pues darle esa formalidad para que este vínculo pues realmente tenga el respaldo de nuestras alcaldías y que los vecinos y vecinas pues sientan ese apoyo de cara a que volvamos a retomar esas relaciones tanto institucionales como con los vecinos y vecinas para cualquier tipo de actividad, para en fin, visitas, intercambios, como antiguamente, años A, visitas a la romería de San Andrés, la de Alcolea del Río, y que al final sea un elemento más que nos ayude a consolidar este hermanamiento.
4: I per Sant Andreu de la Barca, el fet de tornar a renovar l'agermanament és per nosaltres una mostra d'intencions total cap al respecte, cap a també les tradicions del col·lectiu de persones nascudes a Andalusia i en concret també aquí al Col·le del Río. Per tant, també és un respecte cap a les tradicions i cap a aquest sentiment que Sant Andreu de la Barca el tenim molt present, i és una de les ànimes de la ciutat que ens ajuden a ser una ciutat doncs diversa, plural, que ens ajuden a construir precisament actes com el que avui hem fet, i que si els hem de rubricar sobre un paper doncs seria en forma d'agermanament.
0: Una cinquantena de veïns i de veïnes han participat en aquest viatge, un viatge cultural de 4 dies obert a la ciutadania, en què ha participat una una cinquantena de veïns i veïnes de la ciutat. El programa ha inclòs visites al Colea del Río i a Sevilla per conèixer el patrimoni cultural històric del territori, però també per afavorir el retrobament entre famílies i reforçar els lligams personals entre les dues poblacions. L'agermanament entre Sant Andreu del Barca i el Colea del Río es va formalitzar l'any 1999. 27 anys després, els dos ajuntaments volen que la renovació del compromís sigui el punt de partida d'una nova etapa que consolidi els vincles existents i generi nous intercanvis culturals, institucionals i també ciutadans.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Fins al dia 1 de novembre, 100 restaurants d'arreu de Catalunya participen en una nova edició del GastroRecap, una iniciativa

0: plat gastronòmic o fins a quin punt iniciatives com aquesta poden ajudar-nos a prendre consciència sobre el malbaratament alimentari. En parlem amb Josep Martín, propietari del restaurant El Palau Vell de Sant Andreu de la Barca.
1: Bueno, primer de tot és perquè la filosofia aquesta nosaltres ja la tenim ja engrescada i posada des de fa més de 30 anys que portem aquí al restaurant. Al final nosaltres busquem sempre el producte, busquem la proximitat del producte i dintre d'aquesta proximitat doncs ens trobem moltes vegades a la cuina de que aquesta pera que està tocadeta o que té un cop, doncs potser no la pots presentar la sencera, però sí que la pots netejar i tallar-la i fer una confitura de pera o una crema de puerros amb peres. Bueno, tot això ens comporta de que nosaltres aquest recuperació de producte sempre l'havíem fet durant 30 anys. Lo que sí que és veritat que aquesta vegada hem tingut la sort i que han pensat en nosaltres, i la veritat és agraït sobretot a la parellada que ens hagi convidat, i bueno, ja hem presentat i sí, i col·laborarem amb aquesta iniciativa, que em sembla que és molt engrescadora com restaurants, donar una visibilitat a l'altra gent, però això des de casa es pot fer tranquil·lament.
0: De fet, el GastroRecap parteix d'una idea molt clara. Aliments que queden fora del circuit comercial encara poden tenir un valor important a la cuina. Quins productes us arriben i per quins motius haurien d'estar descartats?
1: Bueno, realment és que no són productes que estiguin en mal estat, sinó són productes que estan descartats al mercat, no? Vull dir que el que comentava, una pera que està tocadeta, un iogurt que li queden 3 dies de caducitat, un formatge que potser l'etiqueta no ha sortit com tenia que ser i es llença. Vull dir, quan entres dintre d'aquest cercle et dones compte de que, bueno, els números manen, 250.000 tonelades de menjar es llencen a l'any, i després un terç de cada menjar que comprem també es llença. Vull dir, els números diuen molt, i en aquest cas et dones compte de que llencem molt de menjar.
0: Tenim prou consciència, ja no només d'aquestes dades, sinó d'aquest malbaratament alimentari?
1: Quan estàs a la cuina i estàs tocant cada dia aliments i productes, et dones compte de que es llença molta cosa, moltíssima cosa, i això és una llàstima perquè després veus, bueno, com està tot i la situació de que hi ha gent que no pot arribar a menjar-se ni un plat de mongetes al dia, i ni un tros de pa. Llavors això et cop molt, sobretot la gent que estem tractant cada dia a menjar. I és una forma, una iniciativa que a nosaltres ens agradava de fer ja molt de temps. Aquest any, torno a dir, ens han convidat, i aquesta iniciativa espero que sigui durant molt de temps. A més, hi ha una iniciativa darrere també que volem col·laborar amb un hospital de Barcelona també per fer uns dinars per més de 2.000 persones. Vull dir, tot és començar, no? I jo crec que arrenquem amb aquest projecte, però tirem endavant.
0: De fet, aquesta cuina, podem dir que d'aprofitament, no és nova, forma part també de la nostra tradició gastronòmica. Creus, Josep, que el GastroRecap recupera d'una manera, una manera de cuinar de generacions anteriors?
1: Sí, al final, això ara sona com molt modern, però al final és la cuina que feien a casa meva. Ma mare agafava un pollastre i l'aprofitava absolutament tot per fer el caldo, per fer les croquetes, per fer el pit de pollastre a la catalana, i inclús et diria que inclús la cresta també la feia confitada i l'aprofitava millor per fer, pues, per fer un plat. Doncs com això, pues, el porc. O sigui, a casa meva també fèiem la matança del porc, el porc s'aprofitava tot. Bueno, al final tot és iniciativa, però sí que és veritat que aquesta cuina, aquesta tradició d'aprofitar tot el menjar ja fa molts anys que es porta.
0: Hi ha un repte en aquest GastroRecap, com dèiem, 100 restaurants hi participen, un d'aquests restaurants és de Sant Andreu de la Barca, el restaurant El Palau Vell. Fareu una activitat el dia 23 d'octubre, aquí en el restaurant. Parlava de repte perquè és un repte. Explica'ns una mica què és el que fareu i els objectius que voleu aconseguir.
1: Doncs la iniciativa aquesta està molt xula perquè al final, com deies tu ara mateix, són més de 100 restaurants de tota Catalunya que ens hem proposat un dia cada restaurant escollir i fer un sopar. És un repte perquè hem parlat amb els nostres proveïdors habituals del restaurant, tant de peix, de carn, de verdures, tal, que tot aquest producte que no tingui sortida al mercat, que estigui en bones condicions, torno a repetir, i que sigui un aprofitament alimentari, doncs que ens ho portaran. M'arribarà aquell dia, m'arribarà 4 cols, mig quilo de figues, un pollastre, 4 iogurts, un formatge de cabra,

0: I aquest sopar es tracta de reunir a bona gent, a bons amics, eh? I muntar un sopar. Un sopar que serà a un cost molt bàsic, molt petitet, es pot dir ja que és un menú que valdrà 20 euros, vale? Però al final és fer entendre a la gent de que amb aquests productes que no estaven, que s'anaven a llançar i que ja no estava a la venda al públic, podem fer un gran menjar. Tu vindràs aquí amb la teva parella i la teva parella menjarà unes figues amb anxoves i tu menjaràs un plat de pèsols. Vull dir, serà un sopar sorpresa dels quals els clients vindran, se sentaran i menjaran pues, d'una taula de quatre plats diferents i quatre segons diferents i potser també quatre postres diferents de tot el que haguem pogut trobar dels nostres proveïdors i que tinguem a la cuina.
1: El primer repte és per vosaltres, no? Perquè no sabeu fins aquell mateix dia els productes que us arribaran i a partir d'aquí elaborar plats.
0: Sí. La idea és aquesta. Vull dir, idees en tenim moltíssimes. Cuina i sala està preparada per fer aquest repte. És un repte molt xulo i amb aquesta iniciativa encara et dona per poder pensar i poder treballar. Jo crec que està molt ben pensat i la iniciativa està molt ben feta perquè tothom entengui de que amb aquests productes anem a fer un menú gastronòmic xulo i que amb aquests productes que potser s'anaven a llançar es pot fer un gran plat i d'un restaurant pues, de categoria i que la gent gaudeixi. Bueno, al final la idea és aquesta, que passi una bona estona, que passi una bona nit. 23 d'octubre a les 20:30. Les entrades poten agafar a través de la bio de l'Instagram del restaurant i si no anant també a GastroRecup també es pot anar trobant. Hi ha molt poques entradetes ja, perquè bueno, la gent s'ha enganxat molt ràpid a tot això, però sí que sembla que queda alguna entrada.
1: Per tant, sortireu aquell dia de la vostra zona de confort, no? Tenint en compte que sempre presenteu una recepta o dissenyeu una recepta, compreu els ingredients i després elaboreu els plats. Aquí tindreu primer els ingredients i després a fer els plats.
0: I a més tindrem els ingredients com màxim 2 o 3 dies abans. Què vol dir? Doncs que ràpidament hem d'enxufar perquè les places són, farem uns 40 sopars i en aquells 2 dies hem de saber què farem i què ens arribarà, perquè torno a dir, potser ara és temporada de bledes, però no ens arriba bledes i ens arriba macarrons, eh? Doncs bueno, doncs farem uns macarrons i macarrons i ens aniran uns bolets i bueno, jo crec que la iniciativa és xula, nosaltres estem molt motivats. La cuina està motivada per poder fer aquest repte, com dius tu, i el client ho gaudirà.
1: Per lluitar contra el malbaratament alimentari, hi ha activitats com aquesta, com el GastroRecup, promogut doncs, per la xef Ada Parellada, que sempre s'ha doncs, destacat per lluitar contra el malbaratament alimentari. Aquí hi ha la feina, evidentment des de la restauració, i la feina des de casa també, no? Què els diries a la gent que des de casa cuina doncs perquè tingui en compte això?
0: Doncs de que aquell plàtan que està molt madur, que està negre, que hem de començar des de la base, vull dir, des dels pares a ensenyar-li als nens que aquell plàtan que està madur es passa amb un túrmix i podem fer una mousse de plàtan. Que aquell iogurt que li queden 2 dies podem fer doncs, un iogurt i posar-li alguna fruita o unes peres que estan una mica tocadetes i fer doncs, un mousse de pera. Vull dir, no llançar-ho tot de seguida. Vull dir, hem de buscar-li avui en dia el ChatGPT, que està tan de moda. Si no vols buscar una recepta d'un llibre, que hi ha grans cuiners que fan llibres, i jo soc dels 100% de llibres encara, ChatGPT te pot buscar-te una recepta amb qualsevol producte que tu trobis a la nevera, un enciam que està una mica tocat i 3-4 i la pots marcar a la planxa i fas un cogollo a la planxa després amb unes anxuetes a sobre i està ben bo, unes endívies, un tomàquet una mica dur, li treus la pell i pots fer un confitat de tomàquet també marcat a la planxa, si vols algo fred pots fer un tartar de tomàquet. Tens moltes sortides abans de llançar. I jo penso que al final la iniciativa està en pensar de que tot aquest menjar que tenim a les neveres, hi ha gent que obre la nevera i està tota embuïda.
1: Doncs a tenir en compte aquests consells, Josep Martín del Palau Vell Restaurant, gràcies per acompanyar-nos.
0: A vosaltres.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: La festa de la bicicleta tornarà als carrers de Sant Andreu de la Barca. Serà el 15 de novembre amb la celebració de la seva 27a edició. La cita començarà a les 11 del matí i mantindrà el seu caràcter familiar i no competitiu, amb un recorregut d'uns 5 quilòmetres i un aforament ampliat fins als 600 participants. La jornada tornarà a combinar esport, lleure i també sostenibilitat, amb una passejada en bicicleta pels carrers de la ciutat oberta a participants de totes les edats a partir dels 4 anys. N'hem parlat amb el regidor de Esports, Miquel Àngel Abril.
3: Doncs per aquesta 27a edició de la Festa de la Bicicleta a casa nostra, la data serà el 15 de novembre a les 11 del matí. Com sempre, seran uns 5 quilòmetres de recorregut i està tothom, com sempre, no? Una festa oberta a totes les edats. A partir de 4 anys ja es pot gaudir d'aquesta passejada. Repeteixo, sempre que en parlem d'aquesta festa de la bicicleta, no competitiva, és una passejada per gaudir justament de la ciutat, fer esport i també, per què no, demostrar que hi ha mitjans de transport que no generen impacte CO2. O sigui que aquí vinculem la part d'esports també i la part de sostenibilitat.
1: Per tant, a partir de 4 anys es poden inscriure ja en aquesta festa de la bicicleta, inscripcions que ja estan disponibles.
3: Sí, les inscripcions són gratuïtes i s'han de fer per internet exclusivament. El formulari que tenim disponible a la web d'esports.sabarca.cat i es poden fer fins al 13 de novembre a la 1 del migdia. I en aquest cas l'aforament, donat que cada cop tenim més èxit amb aquesta festa de la bicicleta, l'hem ampliat aquest any amb el rècord, que seria de 600 participants per aquesta edició.
1: Un recorregut pels carrers de Sant Andreu de la Barca no és competició, sinó que és un acte festiu.
3: Efectivament, es tracta de trobar-nos, de fer esport, de gaudir de la nostra ciutat i de fer-ho en bicicleta, en família, en companyonia, gaudint justament, com deia, del mitjà de transport de la bicicleta i també fent esport i combinant la part de sostenibilitat.
1: Un any més també s'habilitarà doncs, a l'esplanada un lloc perquè els més petits puguin participar en un circuit tancat.
3: Sí, com sempre tenim aquesta part organitzada per les més petites i més petits que podran gaudir en un circuit específic també pues de les seves bicicletes, no? Aquí agrair també la col·laboració de l'entitat del Motoclub, que sempre ens ajuda amb aquestes edicions de la Festa de la Bicicleta i garantirà que aquest circuit doncs, sigui sumi i sigui un plus també perquè totes les famílies puguin gaudir.
1: Aquell dia que la gent vagi amb la bicicleta i sobretot casc.
3: Sí, que vagin amb la bicicleta, que vagin protegides i protegits amb el casc i ens veiem doncs, aquest 15 de novembre. Serà un plaer una altra vegada participar activament i veure com aquí a Sant Andreu de la Barca és un dels actes doncs, més concorreguts de tot l'any.
1: Doncs aquesta jornada de la 27a edició de la Festa de la Bicicleta serà el proper 15 de novembre, en diumenge, i entre tots els participants, a més de gaudir de fer esport, una activitat molt saludable, també podran optar a un premi, el premi d'una bicicleta.
3: Sí, a més, el fet de participar hi té premi, com bé dius. Llavors, en aquesta edició tenim també el premi a una bicicleta que es sortejarà entre els participants i també abonaments pel poliesportiu de l'11, no? Hi ha diferents premis per la persona més petita, per la persona més gran, etc. Llavors, com sempre, intentem que sigui uns premis acorde a l'amanic, al ventall que tenim de participants de totes les edats i és una excusa també per incentivar aquesta participació.
1: Posem punt final d'aquesta edició de l'InfoSap. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i els dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
5: Continguts en xarxa.

Hola a tothom, això és Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio, un programa realitzat i dirigit per Xavier Moreno, José Luis Moreno, Francesc Xiva i jo mateix, Salvador Climent, amb Pere Sánchez al control tècnic.

Aquest grup que estem sentint és Traffic, un dels grups més psicodèlics que han existit. Un grup amb temes llargs, de llarg desenvolupament, temes capaços de portar la ment de l'oient a territoris inexplorats i tanmateix càlids i agradables. El seu guitarrista històric és en Dave Mason, i avui resseguirem la seva carrera perquè Dave Mason és un home que ha estat ficat amb tots els fregats. Sentirem en primer lloc un tema del seu primer grup, The Hellions, i amb això veurem com va començar no tan sols ell, sinó la majoria d'aquesta gent que sentirem avui, d'una manera molt pop i molt poc psicodèlica.

Daydreaming of You. Són The Hellions, un grup que té la característica de que dos dels seus membres acabarien a Traffic. Són el bateria i cantant Jim Capaldi i el guitarrista Dave Mason, protagonista del programa d'avui. Els Hellions és un grup de Worcester, com la salsa, una localitat de cap al mig d'Anglaterra, però el grup, com heu sentit, té aires Beatles, aires de Mercy Beat. Com els mateixos Beatles, van tocar unes bones temporades a Hamburg i allà hi van conèixer un teclista molt precoç, el teclista de l'Spencer Davis Group, Steve Winwood, que tindria pel moment 16-17 anys. Era un Lamine Yamal de l'orgue Hammond. Junt amb Steve Winwood, Capaldi i Mason van formar Traffic i Dave Mason va compondre el segon single d'aquesta banda, Hole in My Shoe. És un tema que és molt representatiu de l'evolució del grup Traffic i també de l'evolució dels temps. És un tema que, com veureu, comença sent pop, a l'estil de Manfred Mann, i progressivament es va complicant fins a esdevenir psicodèlic.

0: Hole in My Shoe, un forat a la sabata, és el segon single del grup Traffic, que s'estava preparant per fer explotar la ment de milers d'adolescents, amb Dave Mason tocant el sitar.
1: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: Hem dit que Dave Mason és un home que va estar a tots els fregats importants de l'època. Per exemple, toca el bombo i el shenai en aquest tema dels Rolling Stones, Street Fighting Man.

Street Fighting Men, o Rolling Stones. En aquest tema, el nostre home d'avui, Dave Mason, que és guitarrista, s'aventura a tocar la percussió i el shehnai, una espècie de gralla sud-asiàtica que haureu sentit amb un intent de solo que no ha acabat fructificant. Coses dels temps psicodèlics. Temps inestables, per cert. Potser era inevitable. El grup Matriu, Traffic, tan aviat s'ajunta com es dissol. Dave Mason se'n va a Amèrica. Allà treballa de músic d'estudi i també grava coses en solitari. Treu aquest single, Just For You.

Just for You, només per tu. És Dave Mason, encara orientalista i psicodèlic. Dave Mason va i ve del grup Traffic, que és un grup que es forma, es trenca, es reforma, torna a trencar, un fullon en general. Entremig, una de les cançons que fa Mason pel grup, Feeling Alright, aconsegueix un èxit inesperat. Per què? Perquè la canta un cantant increïble, Joe Cocker.

0: Feeling Alright, et trobes bé? El títol és una pregunta. No és una cançó sobre l'alegria o sobre trobar-se bé, sinó tot el contrari, una cançó sobre amor no correspost. Aquesta cançó va ser un dels singles de l'àlbum de debut de Joe Cocker, un àlbum de nom With a Little Help from My Friends. I Feeling Alright és la cançó de més èxit que ha compost mai Dave Mason. Curiosament, és una cançó que consta només de dos acords. Quan les coses surten bé, no cal complicar-les massa.
1: I am the god of hellfire, and I bring you...
0: Com a músic d'estudi als Estats Units, Dave Mason va estar a gravacions francament fonamentals. Toca la guitarra de 12 cordes en una sessió de un dels discos que cal tenir, el doble Electric Ladyland, del geni Jimi Hendrix, que ja en tenia prou amb la guitarra de 6 cordes.

0: el senyor Jimi Hendrix, All Along the Watchtower, al llarg de la talaia, una cançó menor de Bob Dylan, si és que es pot dir que Bob Dylan té cançons menors, però que havia passat més aviat desapercebuda. Jimi Hendrix la va agafar i la va convertir en aquesta cosa descomunal que acabem de sentir i que li va costar tant d'acabar, perquè la gravació de Hendrix no acabava de reflectir el que ell sentia dins del seu cap, que no acabem de saber què era el que sentia. En Bob Dylan va quedar tan impressionat que des d'aquell moment sempre més ha tocat la seva pròpia cançó amb l'arranjament de Jimi Hendrix.
1: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: Al panorama dels 60s hi havia grups i hi havia tribus. Dave Mason ha format part de tribus, tocant les músiques que estan en l'ambient amb els músics que estan en l'ambient, que poden anar canviant, però sempre són més o menys un grup més o menys coherent. Ha format part de la tribu dels Traffic, per això Dave Mason és present a les sessions de Hendrix, on també hi havia el líder de Traffic, Steve Winwood, i també ha format part de la tribu americana nòmada, diríem, dels Eric Clapton, Delaney and Bonnie, George Harrison, Leon Russell, etc. Ara el sentirem en directe en l'encarnació del grup Delaney and Bonnie, on hi ha Eric Clapton a la guitarra solista, i el grup, amb Dave Mason també inclòs, interpreta una de les seves composicions més interessants, de les composicions de Mason, que provenia del seu primer àlbum en solitari, Alone Together. Es tracta de la cançó Only You Know and I Know.

Only You Know and I Know, només ho sabem tu i jo. Són Delaney and Bonnie, des del seu àlbum en directe On Tour with Eric Clapton. El contacte amb Eric Clapton porta a Dave Mason a formar part de la primera formació de Derek and the Dominos. Aquesta primera formació dura poc, però graven un single produït precisament per Phil Spector. És aquest, Tell the Truth.

És Tell the Truth, una cançó que coneixíem a ritme tranquil a l'àlbum Layla i altres cançons d'amor d'Eric Clapton, amb Eric Clapton i Derek and the Dominos. Aquí l'hem sentit tocada a tota castanya, semblaven els Ramones, si no fos perquè afinen, doncs, bueno, a tota castanya, per la primera formació de Derek and the Dominos, on hi havia Dave Mason. Aquesta colla, aquesta tribu, i eren a Londres, circumstancialment, tocant pel primer LP en solitari de George Harrison després dels Beatles, All Things Must Pass, un triple LP. Dave Mason intervé, doncs, a les sessions de gravació d'aquest triple. El sentim en la cançó ID Glove.

ID Glove, de George Harrison, amb Dave Mason a la guitarra, de fet, a la gravació d'aquesta cançó que hem sentit, i participen tant músics de l'òrbita Beatle com de l'òrbita Clapton Mason. Hi ha, a la bateria hi ha Ringo Starr, però també hi ha Jim Gordon. Al baix hi ha Klaus Burman, paral·lel dels Beatles. A les tecles hi ha Gary Wright i Billy Preston, que gravaven amb els Beatles i amb els post-Beatles, però també Bobby Whitlock, el pianista de Clapton. A la guitarra hi ha George Harrison, però també hi ha Eric Clapton i Dave Mason, que, com hem dit, estava amb tots els fregats. A principis dels anys 70, Traffic es tornen a reunir i tornen a cridar Dave Mason, reincidents. Graven un LP en directe que es diu Benvinguts a la Cantina. És un disc marcat per problemes legals amb la discogràfica, de manera que el disc no pot sortir sota el nom de Traffic, i doncs el publiquen amb el nom dels 7 membres del grup. És a dir, aquest grup es deia Winwood, Capaldi, Mason, Wood, Gretsch, Quacobà i Gordon. Més complicat que Crosby, Stills, Nash & Young. El sentim en el tema Shouldn't Have Took More Than You Gave.

shouldn't have took more than you gave. Em vas donar la mà i vaig agafar el braç. És un tema de Dave Mason, del seu LP Alone Together, però aquí interpretat pel seu grup intermitent, Traffic. Ara sentirem sí a Mason en solitari en un tema del mateix àlbum, World in Changes.

Un món en canvis. És Dave Mason, el nostre protagonista del programa d'avui. Un guitarrista molt interessant, però poc conegut fins... tot i que a mitjans dels 70 sí que era conegut, fins i tot va rebre una mica el tractament de les estrelles, treure un àlbum doble en directe, com Peter Frampton i com els Guitar Heroes del moment. Pel que és més conegut, Dave Mason, amb el pas del temps, és per, com a membre de Traffic, un grup legendari, però que avui en dia ja no ho és tant, es tendeix a confondre amb una secció del Telenotícies. Possiblement, amb la intenció de passar la història d'una manera o altra, Dave Mason va acabar integrant-se al popularíssim grup Fleetwood Mac. Potser va ser per això, o potser perquè en aquell moment la cantant del grup era Becca Bramlett, filla dels seus amics Delaney and Bonnie, amb qui havia tocat 25 anys abans. Sentim aquesta formació de Fleetwood Mac amb Dave Mason a la guitarra en el tema Blow by Blow.

0: Continguts en xarxa.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

sin frenos, sin límites, solo música. Mix Club.